0: 3 ha transmès el Piro Musical de la Mercè en un programa especial presentat per Dulceida.
1: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
0: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts, i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
1: A la Lliga F, Deportivo Espanyol 1, i la selecció espanyola femenina amb 5 catalans a l'equip s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
0: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
2: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Us imagineu un poble diferent a tots els altres, un poble on tot el que es menja cau del cel? Doncs allà, en aquest poble imaginari, no hi plou mai aigua, ni neva neu, ni bufa el vent. Plouen coses com sopa o suc, neva puré de patates i pèsols, i de vegades hi ha ventades que porten hamburgueses. Al matí la gent pot veure el pronòstic del temps a la televisió i saber quin menjar caurà del cel aquell dia. I quan surten de casa, doncs ja porten els plats, els coberts, els gots, preparats per la pluja de cafè, de torrades i croissants a l'hora d'esmorzar, els ruixats de brou amb pasta i fricandó amb les seves patates per dinar i després, a l'hora de sopar, a punt pel vent que bufa amb un jet amb patata i uns seitons arrebossats acabats de fer. Tot això caigut del cel. Un bon dia les precipitacions de menjar es van descontrolar, macarrons bloquejant la ciutat, edificis negats amb crema de carbassó, allau de pans tallant carrers, huracans de sal i pebre destrossant edificis. Els habitants del poble van haver de marxar a corre-cuita i després d'una llarga travessa es van assentar en una petita ciutat. El que més els va costar de tot va ser acostumar-se a comprar menjar als mercats. Quina cosa tan estranya! Els núvols no estaven fets d'ous fregits i ja no queien peixos del cel. Bé, tot això no és pas fruit de la meva imaginació, ja m'agradaria, la veritat. És la història genial d'un llibre il·lustrat de la Judy Barrett, editat per Corimbo, que es titula Nuvolat amb probabilitats de mandonguilles. Diuen que és un llibre infantil, un llibre per nens, però jo l'he trobat tan divertit i irònic com un conte d'en Sergi Pàmies.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, bona tarda. I no riguis.
2: No, és que...
1: És que ja t'estic veient.
2: T'estava sentint i he pensat que havia sopat fort i havies tingut malsons. Ja t'havies fotut allò unes mandonguilles i uns ous ferrats i tot això.
1: Podria
2: i que després,
1: ser un somni.
2: Clar, i que després, bueno, somni tirant cap a malson. No?
1: És molt bonic el llibre. És més llarg, òbviament, que tot. Jo ho he resumit aquí, però busqueu-lo, sisplau.
2: Molt bé,
1: perquè als teus fills jo crec que els agradarà.
2: Segur que sí.
1: Els agrada això de menjar i cuinar.
2: Ells, tot el que sigui menjar i remenar la cuina,
1: doncs,
2: són els primers.
1: Ja veuràs, hi ha unes il·lustracions molt boniques. Va, nosaltres anem a lo nostre, repartim la sal i l'oli i el vinagre.
2: Doncs va, començo posant el pebre i la sal sobre una qüestió que genera debat als supermercats públics. Mm. Durant els últims dies s'ha debatut molt al voltant d'aquesta qüestió, després que l'alcalde de Barcelona, en Jaume Collboni, veiés com la llum durant un viatge recent a Nova York, on va conèixer de prop la xarxa de supermercats públics de l'alcalde progressista de la ciutat nord-americana, Zoran Mamdani.
1: Mm. Són una mena d'establiments que combinen, doncs això, subvencions públiques amb gestió privada.
2: Exacte. Doncs en Collboni s'ho ha mirat amb deteniment i ha dit, oh, això ho faré a Barcelona. I fins i tot ho ha explicat, ho ha anunciat des d'allà. Mm-hmm. Serien uns establiments on comprar a preus assequibles productes frescos i de primera necessitat.
1: I alguns grups municipals ja li han respost.
2: Sí, li han dit que no. De moment, junts...

0: I què hi posem ara, a la setrillera?
1: L'oli. Hi posem oli perquè la precisió de la informació que llegim a les llaunes de conserves està millorant en els últims mesos gràcies a una nova normativa d'etiquetatge que va entrar en vigor a principis d'aquest any, però que n'anem veient a poc els efectes perquè, evidentment, el govern espanyol ha donat uns mesos de marge a les empreses perquè puguin anar canviant tota aquesta informació.
0: Són les llaunes,
1: Llaunes
0: de sardines.
1: De conserva, no, sí,
0: les
1: llaunes de conserva. Els musclos, totes aquestes coses.
0: O sigui, una nova normativa que ens garantirà a priori que tinguem més informació més precisa, no?, sobre què hi ha dins d'aquesta llauna.
1: Exacte, així es posarà fi, s'està posant fi a denominacions de producte o d'elaboració o de presentació ambigües. Perquè, per exemple, ara et podies trobar una llauna on hi posés zamborinyes i en realitat eren vieires del Pacífic, que és un producte força més econòmic.
0: Ah, mentida.
1: Exacte. També hi ha aquelles denominacions genèriques de cefalòpodo, que menges cefalòpodo sense acabar de precisar quin cefalòpodo és, o coses d'aquestes que aniran desapareixent.
0: I ara recordo, vam tastar una llauna de cefalòpodos aquí al Nyapotop.
1: Sí, fa molts anys. Una que deia...
0: Això sí que és un malson.
1: I una de pulpito. Sí. Pulpito, que no era pop.
0: Sí, sí, sí. Vàries coses allà on hem tastat.
1: Sí.
0: Bé, ho hem de celebrar perquè tot el que sigui tenir més informació, més precisa, més veraç, doncs benvingut sigui.
1: És més positiu, i tant.
0: Sí. I només ens falta posar-hi el vinagre.
1: Sí, una sensació vinagrada ens ha deixat saber que l'únic restaurant amb estrella Michelin de Salou, una de les grans destinacions turístiques del país, se'n va fora de Catalunya.
0: Ostres, fora de Catalunya. Sí. Restaurant Deliranto del xef Pep Moreno, situat al carrer Llevant de Salou.
1: Sí, el restaurant abaixa la persiana i la tornarà a aixecar a Andorra, o sigui, a l'estranger.
0: Sí,
1: a l'estranger.
0: País veí, però a l'estranger.
1: Exacte. Encara que no té data d'obertura, però sí de tancament, que serà el proper 31 d'octubre per la Castanyada.
0: Oh, vaja, i se sap per què se'n va, de Salou?
1: No ben bé. L'anunci l'ha fet el mateix restaurant a través de les seves xarxes socials i diuen que tenen unes sensacions difícils d'explicar després de tant de temps i que ara vindrà una cosa nova, en fi, com la informació de les llaunes de conserva, una cosa poc precisa. Mm-hmm. El restaurant va obtenir la seva estrella Michelin el 2019 i des de llavors l'ha anat renovant cada any.
0: Renovant, o sigui que bé.
1: Sí.
0: Doncs ja els hi demanarem d'aquí un temps. Ja ho tenim tot, la setrillera amb la sal, el pebre, l'oli i el vinagre que és a taula i la Dolors que ja entra per aquí per cantar-nos el menú. Hola! Què tal?
2: Bon dia i ben trobats.
0: Ui.
2: Espero que vingueu amb gana,
0: avui.
2: Perquè avui hem preparat un menú especial inspirat en la sèrie Gènesi.
1: Home,
0: per començar, no t'ho perdis, Joan.
2: Servirem un cuiner. El congelem i després en fem un granissat. També hem preparat una menestra de periodistes i gastrònoms en textures. Una escuma de cuiner amb garotes i un ou de director de cinema caramelitzat.
0: Vaja.
2: Espero que us agradi, perquè no sabeu com hem suat per preparar tot
1: segur
2: això.
1: Segur que sí.
0: Sí, home.
2: Que vingui de gust.
3: Ai, vine. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
4: Sí.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: I la experiència com a cuiner?
4: He treballat al Finisterre.
3: Has estat a alguna escola?
4: No.
3: Has tingut algun mestre? Llavors, quin és el teu referent culinari? Déu-n'hi-do. Tens pinta de tot menys a cuiner. Saps, oi? T'agraden els estons?
4: Sí, molt.
3: Ah, mira, llavors encara en farem alguna cosa de tu.
0: Acabada de sortir del forn, Gènesi, aquesta sèrie de ficció que revela els orígens d'un dels grans fenòmens culturals de les últimes dècades, el Bulli, són 6 capítols en una coproducció de 3CAT amb minoria absoluta, Fish Corp i Emulsió Films, dirigida per David Pujol i protagonitzada per uns immensos Miquel Fernández, Ivan Massaguer, Carlos Cuevas i Mònica López, també al repartiment Joana Vilapuig, Pere Arquilloé i Mario Gas. L'estrena oficial, us ho vam explicar, es va fer dilluns passat simultàniament al Festival de Sant Sebastián i a la plataforma 3CAT. I cada dilluns, de fet, a les 10 de la nit, podrem veure algun capítol a TV3.
5: Crear és no copiar. A llevar a nosaltres el que hem de fer és tirar per lo autòcton. Les nostres productes, les nostres elaboracions, ¿vale? La història de la cuina d'aquí, el nostre entorn, la nostra estacionalitat. ¿Lo enteneu? ¿Vale? Ara, dígame, ¿qué es lo más diferencial de la cuina d'aquí, de l'Emporta?
6: El mar i muntanya.
5: Es que el mar y montaña es una combinación brillante de la cuina empordanesa. Lo que pasa es que nosotros lo que farem es una adaptación.
0: Ferran Adrià, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com estàs? I felicitats per la part que et toca. Cansat, oi?
6: Però content. I molt content per l'èxit de la sèrie. Va tindre un 20,1% d'audiència. Per mi era molt important que la gent es creguessi que estava en el bulli, no? Perquè no és fàcil. Era un tema de que los actors, tanto Miquel como Carles, vull dir, sempre són cuiners, i que los plats fossin meravellosos, clar, i los han fet dos caps de cuines, el Alain, gent que va fer aquests plats. I en Netflix surt un documental de 2 hores i quart, ¿vale? Perquè és tot internacional i no coneix tant el bulli com aquí a Catalunya, i de 2 hores i quart de tota la innovació. És dir, quan em pregunten, Jotan, digue'm l'home que és important en el bulli que heu fet, doncs allí em veurà tot lo que hem fet. I si tu ves escenes, que n'hi ha escenes semblant a la sèrie i al documental, dius, hòstia, si és el mateix.
0: De fet, bueno, ara parlarem amb el Marcus Pineda, que és un dels homes al darrere de que tots els plats sortissin rigorosament tal com es van fer al bulli. Tu has dit, home, l'han fet ells, però déu-n'hi-do, perquè em sembla, no? Els diàlegs de cuina, per exemple, no? Són, en part, la teva responsabilitat. És a dir, tu has supervisat que això fos, doncs, el més realista possible.
6: Sí, jo lo vam fer en equip. Nosaltres sempre treballem en equip. Ja veureu que a part, ja del segon capítol ja es veu molta cuina, però el tercer, el quart, ja veureu moltes coses que la gent d'aquí ho sap, però molta, bueno, no tothom ho sap, o sea, però no, jo vaig a vegades als restaurants de les espumes, pues, que no saben que va ser el bulli. Però aquest nivell, o sea, no. I això té que entendre que això és una eina per vendre Catalunya fora, i no solo el bulli. Sempre que n'hi ha un menú ja estret, vull dir, és indiscutible que es va fer aquí a Catalunya, perquè a França, a la Nouvelle Cuisine, feien 5 mitjos plats, carro de quesos, carro de postres o algun postre. Això és el que feien.
0: Ferran, et sembla que escoltem un fragment de Gènesi?
6: Vale.
7: Sí, potser quan acabi la temporada puc fer un estaig al bull.
8: No, un fill meu no anirà a pencar de franc al restaurant d'uns hippies quan a casa seva és cap de partida. Però és que ens hem begut l'enteniment o què?
9: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
8: Nosaltres també.
0: Això dels hippies fa molta gràcia, i a més tu has dit diverses vegades que, escolta, que vau ser molt naïfs vosaltres, que jo no sé si ho veig tant, a la sèrie, que sou naïfs, però bé, ara això m'ho explicaràs. Però sí que és veritat que molta gent no sabia ben bé què feia, oi?
6: No, escolta'm, tu tens que veure, quan estem en la cuina vella del bulli, com estem vestits. Era així, però no el bulli, parlàvem amb la família Roca. Igual, ten en compte que en aquest any era impensable que un restaurant català estiguessin en la allò de la CUFIT i que fossin, bueno, els culpables, entre cometes, d'aquesta revolució. I això que t'entendre, ara la gent jove es pensa que sempre ha sigut igual. Però tu saps, nosaltres anàvem a fora, a França, nos posàvem a l'últim de la fila. Heu vist el segon capítol, però al principi era molt naïf. Tu lo màxim que podies aspirar era a ser uno de los millors restaurants de Catalunya o d'Espanya. És lo màxim. Però a nivell internacional això era impensable, perquè ara sembla normal. Quan la revisió diu que el millor restaurant, el millor cuiner del món som nosaltres, això ja comença la polèmica en França, perquè tot el que passa en la sèrie ha passat.
8: Estic fart de que me donen lliçons, ¿vale? Aquí les coses se fan com jo dic. I a qui no li agradi, ja sap on està la porta.
10: Mira, Nando, a mi no parlis així. Em sents? T'estàs passant de la ratlla. Estàs creuant els límits, ens estàs posant a tots al límit. No aguantem gaire més, eh? Frena una mica, collons, frena.
8: Per fer el que estem fent, tu l'ho has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
0: Déu-n'hi-do, se't veu cridar, Ferran, el Miquel Fernández se'l veu cridar, hi ha bronques. Jo no sé si això és una llicència cinematogràfica per guanyar dramatisme no, o el tractar així.
6: A veure, primer de tot, el tema de les bronques en la cuina, en el pas és mentida.
0: És mentida.
6: Però no, bronca en el pas, en el servei.
0: El pas, sí.
6: No pot parlar en una cuina de 45 persones. Te lo digo porque si yo estoy atrás la polémica de Noma y todo eso, no puedo parar. Yo tengo documentals de un cerveza en sí, donde tú no ves, ¿vale?, cridant y tal. Llavors, una va acabar el servei, o en l'hora de mis emplats sí que n'hi ha moments, pues allò, de molt rigorosos, molt professional, per aquesta mita de bronques en la cuina i tot això, aquest tipus de restaurants no existeix. Vale, si me dius a l'any 90, pues bueno, podria ser una mita diferent en totes les cuines del món, però a partir del 2000, en el bull i tal, és un dia... Hòstia, digue-li a qualsevol sector que estigui, vale, 8 hores de peu. Vull dir, treballant. I sobretot la ciència, és normal, vull dir.
0: Escolta, última pregunta, Ferran. Jo no sé si el més complex de fer ha sigut narrar la relació, vaja, i el conflicte, per dir-ho d'alguna manera, entre tu i el Santi Santamaria. Ha sigut una cosa difícil de fer? Perquè no, jo crec que fàcil no.
6: Mira, tot això l'ha decidit TV3 i la productora.
0: Ja.
6: N'hi ha molt més, és molt més fort la malaltia de Juli. I al Santi jo li dic, feu el que vulgueu, però amb carinyo. Bueno, si també el primer capítol, a Victòria s'ha oblidat, ell en defensa, és veritat, eh? No que la gent
0: sí,
6: no sap,
0: sí, sí, quan...
6: íntima, amics. Però fins al 2012. Però al final, el tema central del Santi no és Santi, és la polèmica en França. Que llavors el tercer capítol ja veurà el que passa amb Robinson. Que va tocar el president de la República. El pollastre que va liar i tal, i entre mi està lo de Santi, que a Santi, pues, tenien que ser, pues, el màxim cariño possible. Jo crec que jo l'ho he vist i crec que està bé per explicar el que passava, tant és com la malaltia del Juli.
0: Ferran Adrià, moltes gràcies, de veritat, molts èxits. Sé que has insistit que hi hagi una segona temporada, però jo pensava que hi hauria d'incloure aquesta segona temporada, perquè ja està tot dit, no?, gairebé.
6: Bueno, que passa que si tens un 20% d'audiència avui i se manté i tal,
0: sí,
6: pues segurament ho farem, perquè això té que entendre que és una eina per vendre Catalunya al món. La gent que és internacional, escolti, vostè ve que la sèrie i després nos pregunta a tots.
0: Bé, mira, veurem si hi ha segona temporada i què expliqueu en aquest cas, eh?
6: Sí. Molt bé, pues.
0: Ferran, moltes gràcies, una abraçada.
6: Una abraçada. Vinga.
0: Adéu.

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquell senyor i tremolar els aparadors.
2: I bé, nosaltres, els del caníbal, ja l'hem vista, ja hem vist Gènesi i vam prometre fer-ne una crítica, a veure si ens en sortim una mica. Aquí a la nostra taula, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Benvingut, què tal?
3: Benvingut, ben trobat.
2: La tenim plena, la taula. De fet, no ens queden gaire cadires. Filip Regol, què tal, com estem?
4: Bon dia, bé.
2: Bé, bé. Salvador García Arbós, Marc Casanovas, periodistes, com estem?
5: Molt bé.
3: Prop de bé.
2: Sí, l'hem vista, eh? L'hem vista. Jo ara anava a dir això de ronda ràpida d'opinions, però sent vosaltres no sé si podeu ser molt ràpids amb aquesta ronda, però sí, un titular per Gènesi. Sí, algú us atreviu? I ara direm explicaré moltes coses, eh? Però algun titular? Salvador.
3: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara és viu al voltant de la gent, que encara hi ha la Fundació i que molts dels actors encara són vius, i que ens falta una mirada de molt per sobre i amb molta llunyania i més sense temps. Que ningú hi pugui entrar dins.
2: Filip.
6: No ho veu clar, eh?
7: Massa aviat per opinar, de moment.
2: Passa per l'altre.
7: Algun moment que m'he emocionat, segur.
2: Ah, sí? T'has emocionat?
7: Sí, sí. El Bulli a nosaltres ens va acompanyar durant 20 i pico d'anys de la nostra vida i hi havia un moment emocionant. Després vindrà potser una mica de crítica.
2: Sí, home, mira, i tant, no esperem menys de tu.
5: Jo portaria el testimoni del Filip, que em va molt bé per dir el meu titular, que és tota la gent que va viure flor de pell al Bulli, crec que no trobarà ni les respostes ni el resultat que espera, perquè crec que s'ha de subratllar, és una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al Bulli.
2: Toni.
8: Sí, mira, m'ho han dit abans que jo havia pensat quan ens has demanat titular, jo havia pensat Ratatouille. O sigui, per mi la sèrie té un efecte Ratatouille, com també ha dit el Filip, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè jo, clar, hi ha una part viscut que l'he viscut allà i que la vaig veure com un descobriment, que la vaig veure com un descobriment. I també les persones, i també no, tota l'estima per aquelles persones, algunes de les quals, desgraciadament, ja no hi són.
2: Ara sí que és veritat que estem aquí, en aquesta taula, estem una mica representant els dos públics, no, d'aquest Gènesi. El Toni, el Filip i el Salvador, òbviament, va ser coetanis al Bulli Obert, és a dir, que s'hi van entaular, i el Marc i una servidora no hi hem estat mai.
5: Tu i jo som els sparrings, no?
2: Som els sparrings, sí.
8: Deixa'm dir, però encara falten la gent, que serà la majoria, que s'ho mirarà, que ni sap on és el que és el Bulli, ni què és Ferran Adrià, ni cal a Montger.
3: Estic d'acord amb això que diu en Toni. Precisament volia dir això. M'agrada la teva opinió, precisament per això que ha dit la Paula, i no això, sinó hem de veure el ressò a Netflix. Veiem Netflix, és allà on ho hem de veure, perquè si no, no ho sabrem. Dir una cosa, no m'interessava una sèrie del Bulli. L'he viscut de tant i tant a prop.
5: Hi ha
3: un documental molt bèstia, que està molt i molt bé, també d'en David Pujol. L'hem viscut de prop perquè hem sigut amics d'en Ferran, o hem sigut amics d'en molt i molt amics d'en Juli, hem sigut amics d'en Xavi, molts dels personatges que són allà, i fa difícil una mirada neutral. És el que em passa a mi, que no sé quina ha de ser la meva mirada.
5: La implicació personal dels que estan aquí a l'estudi avui, que són tres persones, que va haver-hi una implicació personal molt directa, molts cops fa matar la ficció, perquè et fa sang als ulls moltes de les coses que veus si ho has viscut en persona. La gent té un desconeixement absolut del que implica una adaptació audiovisual de la realitat. Que el treball del guió, per bo i per dolent, és ultra necessari.
2: A tot això no oblidem que a Gènesi no només veurem la història del Bulli, perquè hi ha una trama paral·lela de ficció protagonitzada per la família Canabac i el seu restaurant de cuina tradicional, que és Can Canabac. I clar, qui és el pare de la criatura de tot això? Doncs el pare de la criatura és en David Pujol, que de fet ja va signar aquesta sèrie que ara dèieu, aquesta sèrie documental de 15 capítols, el Bulli, història d'un somni, i a ell justament li hem preguntat, l'escoltem si us sembla, sobre el perquè. Per què aquesta doble trama?
9: La ficció permet explicar coses que el món documental no et permet. El meu interès era bàsicament aquest, poder utilitzar la ficció per explicar allò que en un documental no és possible explicar. I la trama principal era perquè era molt important desenvolupar una trama en el present representada per la Glòria Canavà, que Mònica López i la seva neboda, la Lola, la Joana Virapuig, que d'alguna manera representessin l'actualitat de la cuina en aquests moments i la importància de com la cuina tradicional té uns valors i uns efectes que inevitablement incideixen en el món de l'avantguàrdia. I aquesta trama del present, d'alguna manera, està entrellaçada amb la història del bulli del passat. Per això era important reflectir el present, el contemporani, versus el passat, que és l'herència, el llegat.
2: Bé, ja ho explicava perfectament bé David Pujol, o sigui, necessària, no?, també aquesta mirada present, però que en el fons està mirant a la cuina tradicional. Jo no sé com us sembla que aquesta ficció ha retratat aquesta família Can Canavac, perquè déu-n'hi-do, el cuiner, que és l'Isaac Canavac, dibuixat una mica com, bueno, problemes amb l'alcohol, a l'ombra del pare, complexat, no farem més spoilers, ens quedem aquí, però déu-n'hi-do, el retrat. Què us ha semblat això?
3: A mi m'ha decebut molt tota aquesta subtrama, perquè prometia molt, és a dir, sobre paper és fantàstic, està molt ben pensat, l'esquema és fantàstic, però la resolució no crec que sigui prou bona. S'han forçat molt les infiltracions, no sé com en diuen a la cuina, se'n diuen posar metges, no? Ja que la carn no té prou greix, ni posarem. I crec que aquest és el problema, que no s'ha desenvolupat prou bé, i no sé si és un tema de pressupost, perquè no s'han pogut fer més capítols, ni s'han pogut treballar molt més, etc. Crec que, si us hi fixeu, la sèrie com es titula, la que estem parlant ara? Gènesi. I què fan els Canavac? Bàsicament són els sparrings del plan Gènesis, del model empresarial i econòmic i financer de Ferran Adrià, que va presentar a començament d'any aquell totxo.
2: El llibre, el totxo, sí,
3: no sé si eren 700 planes amb la caixa. I crec que aquesta, doncs sembla que aquesta subtrama és ben bé el plan Gènesis.
7: No, volia comentar, potser la imatge era prou negativa, no? De la cuina, el cuiner de cuina tradicional. Penso que s'ha exagerat una mica aquesta imatge negativa, i podíem donar també imatge negativa de la cuina moderna o de vanguardia amb potser altra substància, i no s'ha fet.
2: Ja.
5: Jo a veure si ho sé explicar. És a dir, jo crec que la subtrama, més enllà de la resolució, que puc estar d'acord que està potser mal resolta la subtrama de ficció pel meu gust, crec que és ultra necessària per la sèrie. És a dir, si no hi existeix el personatge de la Canavac, de la periodista gastronòmica, no hi ha ningú que faci de pont entre tots els personatges dins de la ficció. Ara no estic parlant de temes culinaris, parlo a nivell de ficció.
2: Sí, sí,
5: per tant, és necessari pels guionistes. Per tant, per mi, xapó pels guionistes. A partir d'aquí, opinió personal, crec que també s'utilitza aquest personatge per projectar. Crec que paraules que el Ferran Adrià no pot dir amb boca seva per mil motius, crec que potser es fa servir aquest personatge de ficció perquè les pugui dir. Això ja és opinió personal, eh? Jo abans, el que deia abans, és que crec que la subtrama, sense subtrama, la sèrie seria tan gastronòmica, agradaria tant per entendre'ns en aquesta taula, que no agradaria
2: al públic
5: de fora.
2: Aquest 20% de xer, no? Del
8: jo crec que el que més es pot assemblar, per dir-ho d'alguna manera, és la novel·la històrica, no? On hi ha una trama que pot ser de mort, de passió, del que vulguis, no? I que es barreja amb fets, diguéssim, amb explicar-te una part de la història del que sigui, no?
2: Mira, hi ha un tall d'aquest Gènesi, perdoneu, que ara escoltarem, i jo, almenys els que vau ser coetanis, m'agradaria saber si creieu que això és una llicència cinematogràfica o això realment va passar a la sala del bulli. Ara ja estem en moment àlgid del bulli, tècniques i presentació de plats extraordinaris que molts clients no van acabar d'entendre bé.
4: Nosotros no hemos pedido este plato.
6: Vaja. I què han demanat?
4: Pollo al curri.
6: Molt bé, doncs tot en ordre.
4: Esto es un pollo.
10: Perdona, això és una presa de pèl.
6: No, això és un concepte nou d'aquesta temporada. És la deconstrucció. És pollastre al curri en deconstrucció.
4: Esto es un helado en una sopita de postre. Sí, yo no puedo comer así, hombre. Esto es un postrecito, ya estoy harto de platitos y del Fernando Adrián de los huevos. Oye, tráeme la cuenta, por favor, tráeme la cuenta.
6: Menjar també pot ser divertit, eh?
4: La cuenta, por favor, no quiero insistir, eh?
6: Sí,
4: la cuenta, nos vamos. Oye, esto es una mierda, tú.
6: No pateixi. Estan convidats.
8: No ho hem viscut, però... nosaltres no, no ho heu viscut això. Tu no sí, has viscut, tu... jo ho he viscut en directe.
2: Gent queixant-se de... Sí, gent de...
3: Hi havia gent,
8: jo però... ho he viscut.
11: Jo no l'he vist.
8: Jo sí.
11: Jo no l'he vist, jo... però segur que ha passat. Sí.
3: Jo segur, a mi m'ho han dit, però jo no ho he vist.
8: Això sí, a veure, no aixecar-se i tot això, jo no ho he vist. Sí que ho he vist gent, dir-m'ho a mi, eh? Això no s'entén res, això què és, això... sí, sí.
3: Jo amb tothom qui vaig anar, però jo... i anàvem a trobar això, estic parlant no, de 90, del 90, eh? Vull dir 90.
8: Sí,
3: I quan anàvem 90, allà, no, la gent hi anàvem a buscar absolutament això, anaves a veure què passava, perquè allà sí que hi havia hagut un cop de puny sobre la taula.
11: Mm. El 93 era encara la cuina del Mediterrani, no? Mm-hmm. I l'any següent... Jo recordo que em vaig parar el Bulli, venia de França i tal, vaig parar d'una manera improvisada i tal, vaig trucar el Bulli, es va usar Ferran i hi havia taula.
8: Hi havia taula, sí. No, sí.
11: I en aquell moment acabava de fer La Menestra en Textura.
2: Mm-hmm, que també surt, era, que va ser-hi.
11: Un any després, era el 94. I acabava de tastar Ferran i estava molt emocionat. I m'ha fet tastar aquest plat i jo... No sé si l'he conceptualitzat jo també en aquell moment, però he vist que hi havia una línia molt diferent.
2: I a tot això, clar, tots aquests plats que recitàvem, com s'han cuinat els plats de la sèrie Gènesi, que realment és una de les coses segurament més complexes de fer. Marcus Pineda, bon dia i felicitats. Què tal?
12: Bon dia a tots.
8: Hola, Cuspi.
3: Salut, Cuspi.
2: Content, eh, amb el resultat? Tu deus haver mirat la sèrie 50 vegades.
12: Sí, 50, segurament més de 50, però sí, molt... Molt contents del resultat i del reflecte que acaba agafant la sèrie en quant no només a la cuina del Bulli, sinó a la cuina en general.
2: Mm-hmm. Nosaltres estem felicitant el Marcus Pineda perquè aquesta setantena d'elaboracions que surten a Gènesi, de fet, són cosa seva. El Marc, de fet, va entrar al Bulli, ara això estem una mica mirant enrere, el 1990, tenies 19 anys, va ser cap de cuina amb l'Eduard Bosch entre el 93 i el 97 i actualment encara hi treballes, ara hi ets allà mateix, a Cala Montjoi, al Bulli Foundation. Val a dir que cap plat... Marc, això sempre vols deixar-ho clar, eh? Aquí no hi ha cartró pedra. O sigui, tots són reals, eh? Aquesta setantena de plats.
12: Tots són reals, sí. Hi ha algunes llicències, evidentment. Però ens era quan ens vam plantejar tots els plats que havien de sortir, no només de la cuina del Bulli, sinó també la cuina de Can Carabac o la cuina dels diferents restaurants que surten, ens era molt més fàcil reproduir els plats tal qual que fer-los falsos. Reproduir una gamba és molt complicat, perquè la gent s'ho cregui. Segurament el repte més important que vam tenir va ser que quan la persona que veu la sèrie es cregui què està passant.
2: Clar, ara deies, és més fàcil cuinar-los, però clar, és més fàcil cuinar-los perquè el Bulli ho vau catalogar i fotografia, que també veiem com es fan fotografies dels plats, absolutament tot. És a dir, tu t'imagines ara haver-te de trobar amb aquesta tesitura i dir, saps què? Que ara això ho farem de memòria. A veure com ho fèiem. Clar, però això no s'hauria pogut fer, eh, sense tota aquella feinada.
12: Hauria sigut molt més difícil, si diguem tant.
2: On ho cuinàveu? Pot ser que tinguéssiu una mena de food truck allà al costat del plató i ho anàveu entrant? Com funcionava això?
12: La part del menjador i de la cuina era un plató on la cuina era operativa, vull dir que podíem cuinar però tampoc podíem fer molt merdellà perquè s'havia d'anar netejant i això. Llavors teníem un container on teníem una cuina bastant, bastant equipada, eh? Ja els agradaria molts restaurants, molt petits restaurants, tenir l'equipació de cuina que teníem. Llavors allà hi havia un equip, evidentment no ho vaig fer jo sol, sinó que hi havia un equip amb ex-persones que havien treballat al Bulli, com la Lenda Baibe, l'Eduard Bosch, que són els que preparaven totes les elaboracions. Tot és una feina d'equip, evidentment.
2: Mm. Abans has citat els actors, i això és una cosa que també hem comentat força d'aquesta sèrie, la manera com es comporten, se'ls veu tallant, fent elaboracions, semblen, bueno, que cansaven, vaja.
12: Això va ser el més difícil, i va haver-hi molta complicitat, per tant, del Miquel, del Carles, de la Joana. A la Joana hi ha una escena en el capítol 4, em sembla que és, que fa un picandó, que quan vam acabar l'escena dic, escolta, el dia que et quedis sense feina a la cuina tranquil·lament. Va haver-hi una feina prèvia d'ensenyar-los com agafar un ganivet, com agafar un producte.
2: Marcus Pineda, moltes gràcies. 36 anys al Bulli, encara hi és, eh? És l'home que té gairebé tots els plans del Bulli al cap, i de fet ara si aneu al Museu del Bulli a Calamonjó i el trobareu. Sí, encara allà, Marcus Pineda, coordinador gastronòmic de Gènesi. Moltíssimes gràcies i vinga, va, ànims, que encara em vindrà una segona i se't gira feina, va.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
3: Salut.
13: Molt bo, és.
14: Manel.
13: Això serà màgic.
14: La veritat és que és com delirant.
13: És desconcertant, però és que és fascinant.
14: Exacte. Carn de portada.
13: A veure, és que és un cuiner.
14: No és un cuiner. És aquest cuiner. I si no la fas tu, la farà una altra revista.
2: Bé, som a la taula del caníbal examinant amb lupa i amb pinces, mai millor dit, Gènesi, amb una taula ben plena. Avui Toni Massanés, Filip Regol, Salvador García Arbós i Marc Casanova, cervellets habituals d'aquest restaurant. Ara escoltàvem la Glòria, que és la Canabac, no ens oblidem del cognom important, la Glòria Canabac, que és crítica gastronòmica i que déu-n'hi-do, té un paper, bé, ara ho deia el Marc, de fer d'unió entre ponts, entre moltes coses, i també que representa aquesta crítica, aquests periodistes. Ara tenien aquesta conversa sobre si el Ferran havia de ser portada dels diaris o no. Ara hi ha gairebé per al·lusions, encara que tots ens dediquem al periodisme, eh? Però, Filip, com a crític gastronòmic, com reflecteix aquesta sèrie la vostra feina? Bé?
11: Quina mania en dir-me crític. Bueno,
2: ja, jo ho sé, que no t'agrada. Com t'hem de dir? Només pel nom.
3: Ets crític, Filip. Ets l'únic crític.
2: Clar, si ets l'únic. L'únic,
8: ets l'únic.
3: Ets l'únic. Els altres podem ser excrítics, però tu ets crític.
5: No hi ha cap altre crític independent a Espanya. Queda clar.
11: Bueno, doncs és interessant aquest paper de la Glòria. L'hem intentat comparar amb la crítica oficial que hi havia en aquella època, que era la Carme Casa, que treballava a la Vanguardia i tal, i no és la Carme Casa. I després va ser la Cristina Jolón, tampoc es veu com Cristina Jolón. Ja. Realment és un personatge que s'ha creat per la ficció i que no té referència amb la realitat, jo crec. A nivell de crítica, realment no exerceix com a crítica. Hi ha un moment que està tastant un plat de la seva neboda i està fent tres comentaris allí sobre el plat i poca cosa més.
5: Sí que em porta, és el personatge que em porta a pensar on comença i on acaba la responsabilitat de Ferran Adrià en el guió final. És on, és on a mi m'interessa saber aquest personatge, ell com l'interpreta, si hi ha veu seva en aquest personatge o no hi ha veu seva. Jo crec que sí. Crec que moltes de les paraules que se li diuen al Santi des d'aquest personatge, jo crec que són paraules que li hauria agradat potser en el seu moment, en el seu dia, potser dir al Ferran. Això és una opinió completament personal, eh?
2: La Glòria Canabac és una dona. Ara estic en el moment no present, diguéssim, de la trama, sinó en el passat. La Marqueta també surt. I poques dones més. Era un món, que ja ho sabem, però la sèrie ho així ho reflexa, on tot eren homes, completament.
8: Amb tantes excepcions com vulguis, la història, sí. Però la història de l'alta cuina és un camp de naps, ja ho sabem.
5: La subtrama, un dels reforços que implica és aquest component de deixem-ho dir així malament, de quota, no? Vull dir que si és un camp de naps i era un camp de naps del Bulli, doncs fem una subtrama on les dues protagonistes siguin dones.
2: Un dels personatges també més carismàtics de Gènesi, no només de sèrie de Gènesi, sinó també del Bulli, de la història del Bulli, imprescindible, Juli Soler. L'any 81 va entrar com a cap de sala, en va ser director fins al dia del seu tancament, i ell de fet va ser qui va contractar Ferran Adrià, amb qui va compartir direcció. L'any 1994 van els dos agafar la direcció. Juli Soler va morir el 2015 i era conegut, home, una de les característiques, ara escoltarem un tall, era el seu sentit de l'humor, eh?
15: Juli!
16: Fots aquí.
15: Com?
16: T'esperàvem?
15: Juli, ahir vaig trucar al Lluís per confirmar la taula.
16: Estàs segura?
15: Seguríssim. Tu sabies també que avui era un dia especial, que venia amb la Lola, la meva neboda. A la merda.
2: Sí, sí. Broma rere broma, que això ho dieu els que el vau conèixer, però aquí amb el Juli passa una cosa, no, amb el Ferran, doncs és, no? El veiem, sabem com parla, com es comunica, però clar, amb el Juli, doncs el Marc i una servidora, clar que en sabem moltes coses de tot el que ens heu explicat, però és que això sí que passarà amb el 90% de telespectadors d'aquesta sèrie, és a dir, gent que dirà, Juli Soler, i qui era aquest senyor, no? En canvi, vosaltres el teniu com molt per la mà, no sé com veieu el retrat que n'ha fet la sèrie.
3: En Juli Soler és tan important per la restauració com en Ferran. En Juli és el tio que canvia la sala, la forma de la sala i la forma de vestir, que deixa de semidonada i acotillada per posar-hi vestits nous. I, per exemple, doncs, la gent comença a vestir allà Antoni Miró, i Antoni Miró era una altra cosa. Dos, coses que no m'han agradat de la manera de presentar Juli Soler. Crec que el Mosseri l'han polonitzat.
2: Polonitzat, de Polònia. De la sèrie...
3: L'ha fet massa paròdia. Vull dir dues coses. Primera, en Juli Soler era un senyor molt elegant. S'afaitava, anava sempre afaitat, anava sempre impecable, anava sempre només a mirar les fotos. I per tant, un tio que anava solia anar trajat, i solia anar ben vestit, i solia anar de Toni Miró. Ostres, va molt fit i deixat estar, i molt hippie. Era un personatge, era molt, molt cerebral, tot i que feia molta broma, sabia sempre on era, com ho havia de fer i com havia de portar la gent. I ell va a desencotillar la sala. La sala era una cosa tibada, classista, semblava... Mm-hmm. Abans els cambrers eren criats. Mm. I en Juli Soler van deixar de ser criats i van a passar de ser gent que servia i que treballava, però tu els tractaves, o sigui, tu te vas acostumar a tractar-los molt ben vells, perquè no eren els teus criats, sinó que eren els teus amics i t'ajudaven i t'explicaven el plat i feien aquestes coses. Tot això és obra de Juli Soler. O sigui, el Bulli ho canvia tot. No canvia la cuina, canvia la sala.
2: Jo, bueno, jo no sé com era, si era elegant o no, però... Bueno, a mi m'encanta la interpretació que fa, que potser tu hi trobes a faltar coses, però aquesta desenvoltura que té ara aquí, ara allà, a la sala, dius, bueno, aquest senyor jo el voldria haver conegut.
3: Sí.
8: Però
3: a mi també,
8: perquè m'agrada, jo, o sigui, el Juli era l'ànima, i ser ànima, allò, com s'aprèn a ser ànima, evidentment, no et pots fer que la gent es mengi totes aquestes coses que no s'ha menjat mai. Jo sempre explico, hi havia un món abans i un món després, no, gastronomia, et pot interessar o no et pot interessar el que vulguis, i no es pot fer aquest canvi, el famós canvi de paradigma, no es pot fer aquest canvi si no ho fas acompanyant la gent que se l'ha de menjar, cony. O sigui, jo quan els primers restaurants que anava, no? Diguéssim, d'alta cuina, la Tour d'Arjan, totes aquestes coses, que ja d'entrada et deia, perdona, que no porta corbata, no, porta, no sé què, te la deixava, no sé què. Però clar, un nan, saps? Eres un pagès que arribava allà, que havies estalviat no sé què, em vaig comprar el traje per anar del rebuixón. Em vaig comprar el traje.
5: Jo també.
8: M'entens? Vull dir, clar, vull dir, llavors, no sabies, i quins coberts? Els coberts, i quins agafo? Quins faig servir? Puc agafar-ho amb els dits? No puc? Es pot sucar pa? No, totes aquestes coses, buf, ja no existeixen. Ja. Ja no existeixen. I aquest canvi, i aquest ves aquí, i sobretot, passa-t'ho bé, gaudeix. O sigui, arribaves allà, i tota la gent de la sala del Bulli, el que feia era tenir cura de tu, cuidar-te.
2: Bé, Gènesi també mostra la polèmica que va esclatar el 2008 quan Santi Santamaria, cuiner de Can Faves, va criticar, doncs, amb duresa, per dir-ho d'alguna manera, la cuina del Bulli.
17: Com fan els matrimonis que no s'entenen, el millor és optar pel divorci. En el meu cas, he optat per un divorci conceptual, ètic i d'idees.
18: Perquè hi ha cuiners, com Ferran Adrià, que transiten un camí contrari al de les meves conviccions. Per això, jo vull denunciar que a la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat
17: i que en aquests restaurants se serveixen plats que ni tan sols ells menjarien.
19: Últimament s'ha tornat boig. Boig.
14: Us ho he dit. Està desbocat. L'han portat cap a l'abisme.

0: Que complicat, bueno, no sé com ho veieu, però que complicat deu haver ser segon narrar des d'aquesta ficció barra realitat aquest conflicte. No m'hi voldria jo haver trobat a l'hora de fer el guió d'això. Mare de Déu, així us ho dic. No sé com, com ho heu vist i, bueno, i estem amb el desembre, que molta gent jo crec que mirarà doncs, a la sèrie, mirarà alguns dels capítols on tot això es narra i, clar, no recordarà el que va passar o no se'n recordarà o no sabrà el que va passar, no?
1: De fet, certament, Santi Santa Maria del Racó de Can Fava, Sant Celoni, era el nèmesi d'en Ferran Adrià, del Bulli, de Cala Montjó i de Roses. En Juli, sobre la polèmica, sempre deia que en Santi era de Montseny i feia la cuina clàssica del seny, i que ell era de... i nosaltres som d'un som, nosaltres d'un som, nosaltres som de Montjó i fem la cuina de la joia, pum, i està divertida. Dit això, crec que es presenta amb una certa crueltat en Santi Santa Maria. O sigui, sembla que tothom estés a favor d'en Ferran Adrià i també hi havia gent a favor d'en Santa Maria, i ho dic per missatges que he rebut, eh? I vull acabar amb una cosa. Vaig fer una crònica en el seu moment que es va titular Santa Maria, Mare de Déu.
2: jo el millor que he llegit respecte a aquesta polèmica no és un audiovisual, és un text que per cert és d'algú que està aquí a la taula, que és del Filip, que es diu El tomate de la discòrdia. Està en el seu blog, sí, i no ho hagi llegit, sí, que s'ho llegeixi, perquè està molt ben explicat i ho pots entendre molt bé.
0: Resum.
2: La realitat, aquí s'ha explicat una versió, no les dues, i a mi el que em preocupa és que abans de l'estiu es va, entre cometes, firmar les paus a la nau del Pau Santa Maria, doncs el Ferran hi va anar i va dir que a partir d'aquí quedava molt clar que això ja estava tancat, i jo tinc molta curiositat periodística per saber com el Pau veurà alguns dels capítols. Jo crec que el paper del Santi Santa Maria en alguns moments cau més que en la paròdia, i llavors jo crec que és un dels temes segur més delicats.
0: Delicat.
2: i que m'agradaria saber quina és la versió i l'opinió del Pau Santa Maria.
0: Mm-hmm. Toni, Filip, alguna cosa a dir?
3: Va ser molt curiós perquè era el gran moment del moviment de vanguardia de la cuina bolinyana, etc. I hi havia tota una sala amb 500 persones que es van aixecar en peu. I jo això em va fer reflexionar, i tornant a l'AVE durant el viatge vaig escriure aquest perquè estava com molt xocat per el que havia passat. Jo tenia posició divergent al meu cap.
0: Tornant.
3: I quan vaig començar a escriure, perquè jo era ja un enamorat de la cuina del Bulli, però entendia què podia dir Santi també. Hi havia coses de les idees de Santi que avui sembla com, no sé, coses de proximitat, la qualitat de producte, ara no entrem en... però que són certes i que s'han assimilat a poc a poc. I jo penso que en aquest moment el conflicte no existiria. En aquest moment el conflicte no existiria.
0: Avui en dia.
3: Sí, avui en dia. Ja. I jo crec que va ser un error de Santi en aquella època atacar dient aquestes coses que s'enverinava a la població. Quan sabem que el que enverina la població en aquest moment i ja en aquella època és la indústria alimentària. Això cada dia. I això era el gran tema. I jo crec que va ser un error de Santi focalitzar-lo sobre una cuina que del fons es menjava un cop a l'any un cop a la vida.
4: Jo, que hi ha moltes coses, per tant, i allà queda molt comprimit i clar, comprimir, jo crec que segur que és difícil, insisteixo, no sé fer sèries. Jo també estava a la conferència aquesta de la que li van proposar, si no m'equivoco, després fer el llibre, o sigui, la conferència aquesta de Madrid Fusion, i quan vaig acabar em vaig aixecar i li vaig dir: Santi, tu saps el que has fet,
2: I què et va dir?
4: No ho sé, m'ho va dir, però no ho sé. Era abans del llibre, això, era la conferència que després va sortir.
5: La roda d'espècies és brutal. I et sembla divertit?
6: Sí, em pixo de riure.
5: És que de veritat no em crec, que no et sorprengui.
6: Que sí, que està bé. I en Ferran és un cuiner sublim. Però on anirà a parar, això? Saps què passarà amb aquest plat? Mira, avui sorprèn. Demà se'n parlarà. I demà passat, un exèrcit de clones del Ferran l'imitarà per tot arreu. Ho estudies i ho copies. Punt.

0: I potser com a epíleg, no sé què en penseu de Gènesi, ara amb aquesta agafant aquesta conversa, d'aquests clons, gairebé i agafant temes d'actualitat, podríem no, plantejar-nos aquesta pregunta de com, cap on va, no, l'alta cuina, no?
1: Tens 50 minuts per parlar.
0: No, un parell de minuts.
2: Tots de la taula parlem cada mes amb cuiners que estan a la frontera entre la vella i la nova cuina, i és la gran pregunta que es fan cada dia quan obren el seu restaurant. Si no tenen un discurs molt més baixat a la terra, amb que intenti sortir justament d'aquest corsé que ha tingut i que l'ha perseguit eternament, hi haurà grans estimbades.
3: Jo crec que el corsé pot ser el que era abans, un menjar a la carta, un primer plat, un segon plat i unes postres. Era un curset, i fer un menú de gustació de 20 plats quan no tens ni tècnica, ni concepte, ni idees per plasmar un menú de 20 plats també és un curset absurd. És a dir, que tot el format ha de ser adaptat al teu discurs culinari que tinguis. Jo crec que s'ha de fer una alta cuina realment responsable, i això s'hauria de definir, i no és el moment, no? Però jo crec que no podem acceptar la frivolitat com un ingredient de la cuida.
0: Deixem-ho aquí. Per
4: fes
0: cert,
4: un programa.
0: Fem un programa, sí, i tant. Sí, sí.
4: Em representes.
0: El que digui ell, nosaltres ens subscrivim, oi que sí? Per cert, no sé qui heu trobat a faltar. Heu trobat a faltar algú a Gènesi?
4: Abans d'entrar, hem dit que hi trobàvem a faltar 1.000 persones. L'èxit vindrà de l'èxit que tingui a Netflix. És una bona sèrie per la gent que no sap què va passar. Hi ha coses que estan explicades interessadament, per la qual cosa jo sempre he pensat, i ho dic, i a més ho vull dir amb solemnitat, que crec que era massa aviat per fer una sèrie sense que hagi passat un temps prudencial, perquè és la visió dels vius.
1: 15 anys han passat.
4: I trobo a faltar l'opinió d'en Juli, d'en Xavi Sagristà, d'en Fermí Puig, fins i tot la d'en Santi Santa Maria o la d'en Joel Rebuixón, que tots són difunts.
2: Jo, per afegir només simplement, costa molt sortir d'aquesta capa personal, però fiqueu-vos ara en la pell d'un tokiota de 20 anys que li agrada la cuina, pel que sigui, obrirà a Netflix i de cop i volta es trobarà uns escenaris, unes històries amb un percentatge de catalanitat en alguns moments més al que d'altres, però penseu en aquest moment i com la viurà aquest personatge. Potser això és l'èxit d'aquesta sèrie, que arribarà a uns públics que seria impossible arribar d'una altra manera, amb un documental absolutament autèntic. No?
0: Uh-huh. Sí, sí, traducció, oi, el xinès, ens van dir, sí, sí. Doblatge o subtitulat.
2: Que és el gran tema, no? Ara a la Xina.
0: Sí,
2: ara la Xina
0: sí,
2: és
0: sí,
2: el gran
0: sí.
2: tema.
0: Doncs bé, fins aquí aquesta dissecció nostra de Gènesi. Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, Philip Regol, obrim cometes, crític gastronòmic, tanquem cometes, i els periodistes Salvador García Arbós i Marc Casanovas, moltes gràcies a tots, de veritat.
2: A disposar.
5: Adéu, adéu.
0: Per cert, avui la cadira lliure del restaurant Caníbal l'ocupa l'actriu Joana Vilapuig, que m'encanta, per cert, el paper que fa de Lola, Lola Canabac, a Gènesi, i ella ens recomana un restaurant que de fet no està gaire lluny de Cala Montjoi, no sé si el coneixeu, que és el restaurant Cap de Creus, al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus. Sí, Salvador?
4: No, sí,
0: el coneixes? Fantàstic, doncs escoltem la Joana Vilapuig. Una abraçada, estimats. Adéu.
5: Adéu.
6: Soc Joana Vilapuig, actriu i creadora, i interpreto a Lola Canabac a Gènesi, i el meu restaurant preferit a prop del Bulli és el restaurant Cap de Creus, perquè les vistes són espectaculars, es menja increïble, i sempre que puc intento anar allà, i és espectacular, les vistes del Far i de Cap de Creus.
0: I fins aquí el Caníbal d'avui. Ens retrobem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
7: Què és això?
8: Una tita de patata.
7: Patates chips.
5: De bossa.
7: Mira, quan tu fas una truita de formatge, tu no fas el formatge, oi que no? Pues és el mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge, una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. El sindicat de llogateres tem que el Consell de Ministres exclogui els contractes indefinits.
2: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
3: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: L'Ajuntament de Madrid ha exigit a la delegació del govern espanyol que actuï per retornar la normalitat a la Puerta del Sol. El consistori diu que el govern espanyol no pot mirar cap a una altra banda ni carregar el problema a altres administracions. Més notícies, Carola Gil.
4: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
5: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El ministre britànic per Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. Milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda s'han concentrat, molts d'ells en passamuntanyes, per impedir el pas d'una marxa de l'Orde d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula a incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació.
4: Diferents mitjans de comunicació israelians asseguren que el primer ministre Benjamin Netanyahu ha fet una visita a Llampec als Emirats Àrabs Units aquest diumenge per reunir-se amb el president del país, Mohammed bin Zayed. Israel no ha confirmat la visita, que s'hauria produït enmig de les repercussions internes per la revelació del diari Haaretz, que avançava que bin Zayed va advertir Netanyahu que Hamas planejava un atac contra Israel dies abans del 7 d'octubre del 2023 i que Netanyahu no ho va compartir amb els seus serveis de seguretat.
1: I els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes, unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
6: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials.
1: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
4: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts, i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo, disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia, a la Lliga EFA, Deportivo 1, Espanyol 1.
1: La selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
4: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
1: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre Hongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39 a 29.
0: Fins aquí les notícies.

0: 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més al Món de Demà. Avui comencem el programa viatjant fins a Austràlia. Us presento a Lesen O'Neill.
2: Hola, tinc 18 anys i 500.000 de seguidors a Instagram.
1: Lesen és una creadora de contingut, una influencer. Moltes persones volen ser com ella, viure una vida de somni com la que ella ensenya. Tot encaixava, però un bon dia...
2: Vaig començar a esborrar fotografies, més de 2.000. Vaig deixar-ne unes quantes, però vaig canviar el missatge. Volia explicar la veritat.
1: El missatge que va escriure Lesen a les fotografies deia: "Social media, it's not a real life." Les xarxes socials no són la vida real.
2: Aquesta fotografia a la platja vaig fer-la per ensenyar-vos aquests biquinis perquè la marca em pagava. Vaig fer 100 fotos on se'm veia la panxa i només aquesta va quedar bé. He fet 50 fotos fins que n'he trobat una que he pensat que us agradaria. Necessitava poder sentir una mica d'aprovació social aquell dia.
1: Lesen O'Neill va decidir fer això perquè l'engany de les xarxes socials la va consumir.
2: Era addicta a l'aprovació social. Les xarxes socials em van permetre obtenir beneficis enganyant a la gent.
1: Actualment Lesen balla, passeja el seu gos cada dia i estudia per ser consultora psicològica. De moment no ha tornat a convertir-se en influencer. Aquest estiu s'ha produït un debat molt interessant i punyent sobre la caiguda dels influencers i la distància entre les seves vides aparentment perfectes i la realitat dels seus seguidors. Vosaltres què en penseu dels influencers a les xarxes socials? Han perdut credibilitat? A qui seguim o creiem? Qui ens dona confiança en un món amb milions d'emissors? Comencem a revolucionar-nos.
3: Avui al Revolució 4.0 parlarem amb la creadora de continguts, Berta Aroca. Descobrirem una intel·ligència artificial que escolta els clients amb l'Albert Llongueras, CEO i fundador de ComSci. I esbrinarem com hem de preparar-nos per treballar en el futur amb la Ainhoa Zamora Peralta, directora general de Pitec Espanya.
0: Revolució 4.0, el món de demà. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina.
1: Les xarxes socials han convertit la vida en contingut. Això fa que moltes persones pensin en el vídeo, la foto o l'story que penjarà fins i tot abans de viure l'experiència. La nostra convidada d'avui ha crescut a les xarxes i s'ha convertit en una de les creadores de contingut més notables de casa nostra. En aquest vídeo es presenta ella mateixa.
4: Avui és el meu sant. Em dic Berta i jo, a diferència de la majoria de Bertes, celebro el meu sant el 6 d'agost. M'he posat a investigar i a Catalunya actualment som 10.464 Bertes, de les quals la gran majoria celebren el seu sant el 4 de juliol, el 24 de març o l'1 de maig. Llavors, la pregunta aquí és:
5: per què jo celebro el 6 d'agost?
4: La meva mare sempre diu que és perquè ho va veure en una Bíblia. En tot cas, a mi el meu nom m'encanta, perquè el teu nom forma part de la teva identitat i d'alguna manera et defineix. En el meu cas, Berta té origen germànic. Abans escrivia així, amb una H, que deriva de l'arrel Berta, que significa brillant.
1: Ho tenim tots clars, el seu nom és Berta, va penjar el seu primer vídeo a punt de fer 13 anys i ara ja té més de 230.000 seguidors a TikTok, 60.000 a Instagram, 290.000 seguidors. Berta Aroca, què tal? Benvinguda al Revolució

0: Molt jove, quina edat tens?
1: 24 anys.
0: 24 anys. Quan vas sortir a Instagram tenies 9 anys?
1: Ostres, no me'n recordo. Jo sé que em vaig obrir el meu primer perfil d'Instagram als 11. O sigui, superpetita, una nena, literal, clar.
0: Et van deixar els teus pares?
1: Em van deixar els meus pares perquè jo ja feia YouTube.
0: Tu als 11 feies YouTube?
1: Jo als 11 ja feia... Jo als 10 ja vaig penjar el meu primer vídeo de YouTube i recordo que la meva mare em va dir, aviam, no. No penjam aquests vídeos, perquè jo penjava com vídeos cantant i fent coses de nena, no?, que fa a casa seva quan li agrada gravar-se amb la seva primera càmera. Bueno, no era ni meva, era dels meus pares, evidentment. I llavors allò m'ho va fer eliminar, però és que la meva passió era parlar, i era xerrar. I vaig començar a fer vídeos doncs, ensenyant el que hi havia a la meva motxilla i el que es feia en aquell moment, i des d'aleshores no he parat.
0: No has parat, eh? Clar, ara, precisament, la Unió Europea, com saps, vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. Clar, tu no vas ser així. Com ho veus, no? Què et sembla, aquestes mesures? Veus bé que un menor de 13 anys, tu que ho has viscut, eh? I ara parlarem, no pugui accedir a les xarxes socials? Tu ho vas fer als 10-11.
1: Jo ho vaig fer superpetita, ho feia perquè ho fèiem tots. Jo recordo que anàvem a cinquè de primària i tots teníem Facebook i tots teníem Messenger i era com la manera de comunicar-se. Em sembla bé aquesta decisió? Doncs sí, em sembla bé perquè les xarxes poden ser un lloc perillós. Però sí que és cert que... Primer que trobo que serà molt difícil d'implementar, perquè com ho fas? O sigui, quina és la manera de dur-ho a terme? I segon, que sento que d'alguna manera, i no vull que se'm malinterpreti, et pots quedar com enrere, perquè si la manera de comunicar-se dels teus companys, per exemple, doncs és a través d'Instagram, mirant TikToks, mirant YouTube, si tu ets l'únic que no ho té, clar, o sigui, hauria de ser com una cosa molt radical i no crec que s'acabi implementant, perquè ho trobo dificilíssim, tot i que reconec perfectament el perill que hi ha a les xarxes i
0: en veure vídeos reals. Dius, les xarxes poden ser un lloc perillós, perquè què t'ha passat a tu?
1: Home, a mi, mira, clar, jo sóc creadora de contingut, però també sóc consumidora. I trobo que pot ser un lloc molt perillós. Per exemple, l'altre dia vaig fer un vídeo parlant sobre el tamany dels meus pits, que és una cosa que em pregunten molt. Jo sóc una noia prima i tinc uns pits petits. I hi ha moltes nenes que em pregunten que com ho faig per no tenir complexes. I just vaig fer un vídeo perquè vaig pensar, hòstia, jo crec que no tinc complexes justament perquè quan jo vaig créixer mirant xarxes encara no hi havia aquesta pressió estètica i encara no hi havia influencers que ensenyaven que la manera que, en la que elles han superat el complex és operant-se. Llavors vaig pensar, un dels perills és aquest, és que tu ets una nena petita que està creixent, que encara no has ni crescut i que veus com la teva influencer preferida supera els pits. Llavors ja penses, és una cosa normal i jo haig de fer exactament el mateix. Aquest és un dels mil perills. Després, doncs això, veure vides irreals, pensar per què tu no pots fer tots aquests viatges increïbles, per què tu sí que has de treballar 8 hores quan després veus que una influencer o un influencer cobra el que tu cobres en 3 mesos fent un vídeo, etc. És molt perillós i tenim una responsabilitat grossa.
0: Clar, tu creus que els joves estan massa enganxats avui en dia a la xarxa? Ens fa addictes aquests algoritmes a les xarxes, Berta?
1: Jo crec que tots plegats estem enganxats, eh? No és una cosa només de joves. Crec que de vegades es posa com el focus en, doncs això, en el que els nens i joves i tal fem. I jo, per exemple, a mi mare tenim les mateixes hores d'ús de mòbil.
0: Quantes hores?
1: Jo moltes més de les que m'agradaria.
0: Quantes?
1: 7 i mitja, 8.
0: 7 i mitja, eh?
1: Que és bestial. Jo de vegades me vaig a dormir i dic, però avui què has fet? A part d'estar mirant el mòbil tot el dia. Que llavors puc justificar-me dient...
0: Perdona, estaves fent e-mails, estaves fent whatsapps, estaves penjant una foto a Instagram. On estaves? Perquè, clar, no és el mateix estar a social media que fent e-mails de feina. On estaves?
1: Doncs consumint contingut. És que no vull enganyar-me a mi mateixa, perquè de vegades sí que dic, bueno, és la meva eina de treball, tal... No, tinc un problema d'addicció al mòbil. I crec que el tenim moltíssima gent.
0: És titular, això. Tinc un problema d'addicció al mòbil. T'has plantejat parlar-ne, és a dir, l'Enric Massip, que per cert vindrà, desconnecta, no ho sé, Berta, ara parlarem, perquè és la teva feina també és treballar a les xarxes, clar, és a dir, tu treballes a les xarxes, ara quina és la feina de la Berta Roca?
1: Jo ara mateix visc de crear contingut a les xarxes en català. Sí.
0: Val. I, per tant, treballes amb empreses, amb institucions, i crees contingut, i vius d'aquí.
1: Exacte. Ara mateix sí, visc d'això.
0: Clar. Vius d'això, però per altra banda dius que estàs enganxada, no?, al mòbil, llavors com ho fem, això?
1: Bueno, clar, és la gran trampa aquesta, que jo podria... O sigui, hi ha molta gent, per exemple, que el que fa... Molta gent que es dedica a xarxes, em refereixo, que el que fa és tenir dos mòbils. El mòbil de feina i el mòbil personal. I en el personal només tens WhatsApps i telèfon. Jo això primer que ho trobo una cosa molt privilegiada de fer, perquè jo el que no puc fer és ara separar-me els dos mòbils, tenir un mòbil només perquè em truquin i l'altre tal. Però segon que ho trobaria poc pràctic. Llavors el que faig és, doncs, és que per mi tot pot ser contingut, saps? Llavors jo crec que el meu problema és aquest, o sigui, el que m'agradaria solucionar és això, és separar la feina del que no és feina. I vull anar a dinar i no pensar en fer una foto per fer l'Instastory, saps? Senzillament vull anar a dinar i ja està. I aquí és on hi ha la gran trampa.
0: A vegades has patit ansietat degut a les xarxes?
1: Sí, sí, sí. Evidentment, és la meva... O sigui, és el que em dedico i és el que més hores faig durant el dia. I, evidentment, he patit ansietat, doncs, quan he penjat un vídeo i no ha agradat, quan he penjat un vídeo i no s'ha fet viral, que això és una altra cosa, la cosa aquesta de fer-te viral, vulguis o no, et fa molt addicte. Veient vídeos horrorosos que et surten perquè si hi ha l'algoritme, això també em fa molta ansietat, etc etc.
0: Clar, llavors et pregunto, és que avui, jo crec que va molt bé perquè molts joves es poden sentir identificats, ja saps, temes de salut mental, és a dir, les xarxes al final no volem tenir ansietat. A vegades l'ansietat tenen adults, els joves, no?, per problemes de la vida, de la feina, no?, però degut a la xarxa. Això ho has parlat a vegades tu amb un professional, amb un psicòleg que t'ha dit, no ho sé, ho hem de separar perquè tu et vols dedicar a treballar d'influencer, que ara en parlarem, però que pugui ser una feina que no la visquis amb aquest nerviosisme, no?
1: He de dir que no la visc amb aquest nerviosisme, eh? Hi ha dies en els que sí que sento això com qualsevol persona en el seu dia a dia. Però, evidentment, és la feina més privilegiada del món i jo no és que no et vull enganyar i dir-te sí, és que agafo el mòbil i em fa uns nervis. Home, doncs no, és la cosa més fàcil del món. Tu agafes el mòbil, et graves i penges el vídeo. Sí que, evidentment, doncs soc humana i hi ha coses que m'afecten perquè no sóc un robot i un comentari dolent m'afecta i un vídeo en el que atropellen a un senyor i no se censura també m'afecta, saps? Però no, la veritat és que no ho he hagut com d'haver de parlar mai amb un expert més enllà de quan ha passat com una cosa més forta, saps?
0: Uh-huh. El canal Som Eva de 3Cat t'hem vist aquest any fent un programa més televisiu, sí a tot, on provaves tot un seguit d'activitats. Has estat contenta de l'experiència en aquest programa?
1: Molt, moltíssim. M'ha encantat, he gaudit molt i he après moltíssim.
0: Molt bé. Llavors, Berta, què vols ser? Què vols dedicar-te? És a dir, comunicadora, treballa a les xarxes. S'ha dit que els influencers ara han perdut credibilitat a les xarxes, ho creus? O estàs en contra?
1: No, ho crec perfectament, clar. O sigui, com ja et dic, jo sóc creadora de contingut, influencer, com vulguis dir-li, però també sóc consumidora i és clar que veig això.
0: I per què?
1: Home, doncs, perquè vulguis o no, tu passes de tenir una vida com la resta de persones de la teva edat a que, de sobte, et paguin molts més diners per fer només un Instastory o per fer només un Reels. Jo crec que tothom acceptaria aquest estil de vida perquè a tothom li compensa, no, fer això. Però, clar, el problema és que llavors tu mateixa normalitzis que el valor de la feina és aquest. Que tu mateixa normalitzis que fent un Instastory i cobrant 500 euros m'ho invento, doncs és una cosa normal i corrent. Llavors, evidentment, que no connectem amb la resta. Tenen estils de vida superdiferents als teus. Veus que un cap de setmana normal i corrent se'n va a París. Un viatge normal i corrent és a les Maldives. Es canvien l'iPhone cada cop que surt un nou model. Això és molt diferent i és normal tu veure aquella influencer que al principi seguies perquè anava a la uni i estudiava com tu i ara dius que no connecto gens amb el que penges, jo no em puc comprar una casa, jo no puc comprar-me un nou iPhone, jo no puc anar de viatge amb el meu nòvio dos cops al mes.
0: Clar, perquè han perdut una mica aquests influencers el sentit de la realitat, no? I fan una vida de somni que molta gent no es pot permetre si guanya 1.000 o 2.000 euros al mes, correcte?
1: Sí.
0: Clar, avui et puc preguntar, no exacte, però la forquilla, perquè, mira, jo no treballo en aquest sentit a les xarxes socials, per una story, una bona influencer, tu tens, recordem, en total 290.000 seguidors, val? Una story on reel, perquè entenguem, a quant es paga? Entre 500 a 1.000 euros?
1: És que sé que és la resposta horrorosa perquè tothom ho diu, però és que depèn tant...
0: De la forquilla, sí. Digue'm una forquilla.
1: És que no et puc dir cap forquilla, perquè el problema o la cosa del sector aquest és que no hi ha com uns preus estipulats. Llavors, tu decideixes quin és el teu preu. Jo tinc companyes del sector que tenen menys seguidores que jo, o sigui, menys seguidors que jo, i que demanen 1.000 euros per un story.
0: 1.000 euros
1: jo
0: per un story?
1: Jo puc assegurar que jo per un Instastory no demano 1.000 euros. I també depèn moltíssim de l'empresa. Jo no demano el mateix a una petita empresa, que moltes vegades ho fas gratis perquè i confies i perquè t'agrada i consumeixes, que una empresa que sí que té més diners, de vegades són ells els que et diuen directament que et paguen, de vegades, saps? Vull dir, no et puc donar una forquilla perquè és que realment depèn de mil coses, la llengua una d'elles.
0: Clar, però a veure, una story 1.000 euros, llavors un reel molt més, perquè el reel queda fixat.
1: Doncs sí, m'imagino que sí.
0: Val, o sigui, perquè entenguem, perquè jo crec que això està bé que la gent ho sàpiga, segurament s'ho pregunta. Què val un story? Pot ser des de 200 euros a 1.000 euros, o oh, depèn...
1: Pot ser des de 0 euros, perquè pot ser a canvi de producte, per val. Exemple.
0: A canvi de que et deixin anar doncs, a provar el producte, anar a unes vacances, i pot ser 1.000, 2.000, i depèn de si la influencer és catalana, espanyola, internacional, es pot inflar. Però més o menys, una influencer catalana, espanyola, estaríem parlant de 1.000 a 10.000 euros.
1: Catalana, espanyola, ja hi ha molta diferència. O sigui, hi ha influencers que en, jo crec que en castellà ja et paguen molt més senzillament perquè encara hi ha com molt l'estereotip aquest de que si ho fas en català no arriba tanta gent, tot i que sigui un públic molt més segmentat. Llavors, és que no ho sé, no t'ho puc dir. Doncs posem per una story 300 euros. No ho sé, però m'ho estic inventant, estic posant, fent una mitjana absolutament inventada.

0: Berta Aroca, influencer catalana, 230.000 seguidors a TikTok, 60.000 a Instagram. Ara t'he de preguntar la teva relació amb la intel·ligència artificial. També la fas servir?
1: Oh my God, això no m'ho esperava.
0: També el fas servir ara? Perquè és més temps al mòbil.
1: Sí, faig servir ChatGPT. També més del que m'agradaria.
0: Què fas servir?
1: Doncs... realment, sobretot ho faig servir molt quan vull fer, per exemple, coses amb... com més artístiques,
0: val,
1: que és horrorós això, eh? Però, per exemple, l'altre dia volia com innovar i fer un post així diferent, fent una mena de collage, tal, no sé què, i li vaig demanar ajuda a la intel·ligència artificial. Em va fer un quadro. Primer que em va retocar el cos, que jo li vaig dir, tu per què em retoques el cos? Si t'he dit que l'únic que vull és que em superposis aquestes coses. I segon que vaig dir, mira, realment no m'agrada i prefereixo la naturalitat. Però sí que cometo aquest error de moltes vegades, en comptes de buscar-ho a Google, doncs, ara, per exemple, avui li he preguntat, quan és pont per la Mercè d'aquest any, per exemple, saps? Quan ho podria haver buscat a Google perfectament.
0: Berta, qui són els teus referents a l'hora d'admirar? És a dir, tu tens seguidors a les xarxes, dones, comunicadores, periodistes, influencers, qui t'agradaria ser o qui t'inspira?
1: No m'agradaria ser ningú, m'agradaria seguir sent jo mateixa. I qui m'inspira? Doncs m'inspiren sobretot les dones del meu entorn. Hi ha dones... és que les dones del meu entorn són superintel·ligents.
0: Sí? La teva mare?
1: La meva mare, la que més, per exemple. Però si ja parlem estrictament de xarxes, Juliana Canet, que és una de les meves millors amigues, Gala Castelltort, que és una de les meves millors amigues, Ayla Madison, que és una artista fantàstica, que serà famosíssima d'aquí poc, Maria Vallespí... o sigui, és que m'inspiren tantíssimes dones, i segur que m'estic deixant noms, i també molts homes, evidentment, vull dir. Alberto Gadel, per exemple, un dels meus... amics de l'ànima, també.
0: Juliana Canet, companya d'aquesta casa, també et parla que a vegades té la sensació d'estar cansada, també, de les xarxes, no? D'estar exposada contínuament?
1: És una cosa general, sí.
0: És la feina. És a dir, quan comuniques i tens un espai públic, la gent et pot mirar.
1: Exacte.
0: Què et diu ta mare? Et vaig deixar... és a dir, ara els pares i mares, mira que jo soc mare, també diem, no deixem el mòbil a la nostra filla, xarxes socials no, ens estan avisant. Tu ara diries, ara que ets on ets, que tu creus que et van donar el mòbil massa d'hora i vas entrar massa d'hora a xarxes o no? Ara digues
1: ho
0: la veritat,
1: penso molt. O sigui... sí, però alhora sento que en aquell moment no era... aquell moment no era un lloc tan hostil com ho és ara. Llavors no érem gens conscients dels riscos i dels perills que hi havia. Ara crec que les coses han canviat moltíssim i si jo, per exemple, ara fos mare, no exposaria els meus fills des de petits, per exemple, saps? Però en aquell moment és que no ho sabíem, no sabíem lo gran que es faria perquè no era així de gran.
0: Per tant, ara les mares i pares que t'escolten des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Berta Aroca, influencer, 25 anys...
1: 24.
0: 24. Donaries a xarxes socials als teus fills de 11 a 12, t'esperaries?
1: Primer, no sóc mare, per tant, no sé el que s'ha de fer i no sé el que faria. Les coses canvien moltíssim i les opinions també. Segon, que tothom faci doncs, el que vulgui i li sembli més adequat. Tercer, doncs no, jo ara mateix, si ara em quedo embarassada, procuraria vigilar més i anar amb peus de plom.
0: Molt bé. Aviat faràs 25, portes 13, sent creadora de continguts. T'hi veus, sento, 13 anys més?
1: No.
0: Què vols fer? Quin és el teu somni? On t'agradaria estar?
1: A mi m'agrada fer això. A mi m'agrada tenir un micro davant i xerrar i aprendre de professionals com tu.
0: Gràcies. T'agradaria tenir un programa de ràdio i televisió?
1: Sí. M'agradaria molt. Ja vaig fer el Loft amb la Gala Castelltort i l'Alberto Gadel, i abans amb la Xènia Casado hi vaig ser molt feliç, he fet el Sí a Tot, no ho sé, no et puc dir llocs, i jo estic oberta a la vida i absolutament a tot, però és que m'agrada això.
0: T'agradaria treballar, a la ràdio o a la televisió,
1: O fent YouTube, per exemple, vull dir, comunicant.
0: Molt bé, comunicant. Va, per acabar, unes prediccions de la Berta. La intel·ligència artificial decidirà per tu quins vídeos has de fer per augmentar seguidors, treus? Això passarà demà, segur? És possible o estem flipant?
1: Estem flipant.
0: Segona predicció, el 2035, ser influencer estarà mal vist? Això passarà demà? Segur, és possible o ni de conya?
1: Estarà mal vist? Doncs és que depèn. Ara ja està mal vist, però no tothom ho veu mal vist. Llavors, depèn.
0: Un dia Berta Aroca podrà crear un vídeo, desaparèixer durant un any i deixar que una IA continuï sent Berta Aroca per ella? Segur, és possible o una flipada?
1: No, la IA no substituirà mai aquest carisma de Berta Aroca.

0: Gràcies per la sinceritat d'aquesta entrevista. Jo crec que has dit moltes coses interessants, eh? Has explicat les teves pors, les coses que has guanyat a les xarxes, però també els perills, i jo crec que sobretot has d'intentar seguir el teu somni, eh? Jo ara, jo que soc més gran que tu, si et vols dedicar doncs, a la comunicació, clar que sí, no? Ràdio, televisió, molta feina, eh? Que les coses no... Sí. Que, clar, els influencers és molt fàcil. No, no, la vida no és de fer una story i un post, és d'escriure, de treballar, d'estudiar, però segur que surten coses. Avui hem fet reflexió amb la Berta Aroca sobre el món de les xarxes, pares i mares, joves i joves que ens escolteu també, per pensar, per reflexionar. Gràcies per ser-hi, molta sort, i ens veiem aviat.
1: Gràcies a tu.
2: La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina.

0: Oient, sovint quan truquem a una empresa per fer unes gestions avisen que la trucada serà gravada, d'acord? Però després, què es fa amb totes aquestes converses? Les empreses tenen milers i milers de converses amb els seus clients, però sovint no les escolten realment. Avui us explicarem una iniciativa que vol convertir aquestes converses en decisions i aquestes decisions en accions. I ho farem amb un emprenedor, amb el CEO i fundador de Comsai, que és l'Albert Llongueras. Albert, emprenedor tecnològic, benvingut a la Revolució, què tal?
1: Què tal? Benvingut, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies. A veure, Comsai, heu creat dues eines, m'han dit, d'intel·ligència artificial, precisament per escoltar aquestes converses dels vostres clients i convertir-la en informació que ajudi a prendre decisions. Explica molt fàcil això.
1: Doncs mira, al final té una història bastant senzilla, crec, que és... Nosaltres vam començar amb una plataforma d'agents, amb intel·ligència artificial, que el que feia era... automatitzar les respostes que quan preguntava un client a una empresa, doncs automatitzàvem totes aquelles respostes que podíem. Què va passar? Que vam veure que cada vegada més hi havia més respostes automatitzades, vale? I llavors veies com que el client necessitava una confiança sobre aquestes respostes que s'anaven generant de forma automàtica. Però com que perdia el control, doncs tu necessitaves donar-li, i nosaltres també internament, una eina en la que diguessis, ostres, el que jo t'estic responent, no? La IA que t'està responent, és correcta. No? I aquí és on apareix el segon producte, que és el de Signals, que és el d'analitzar el que està passant.
0: Clar, té sentit explicar que l'atenció... Té sentit, que deies, l'atenció al client ha quedat obsoleta, a què et refereixes? És a dir, vosaltres, a mi a vegades jo truco a algun lloc i em diuen, aquesta conversació serà gravada. Val? Llavors, vol dir que aquesta IA analitza la conversa que he tingut jo?
1: Sí. Sí, sí, l'analitza perquè posteriorment es pugui saber què està passant. És a dir, les empreses, el que els hi passa és que, i és normal, perquè venim d'un... Clar, és que la IA està canviant tot molt ràpid,
0: sí.
1: No? Llavors les empreses tarden molt més a posar-se al dia, no? Llavors, quan un centre d'atenció al client, que, el que fa és basar-se en categoritzacions, no? Llavors, tota conversa que entra es categoritza i es diu, pues mira, aquesta va d'estado del pedido, aquesta va de reclamacions, aquesta va d'evolucions. Però aquí perdem molta informació i a sobre ens estem basant en com... O sigui, les empreses el que fan és dir, està content amb el client i ho basa en una enquesta de satisfacció que s'envia posteriorment. Una enquesta que respon entre un 7 i un 10%, dependent del sector. I a sobre t'ho està responent al client i no mires la conversa que han tingut. Con lo qual, les decisions que pots prendre poden estar molt sesgades. Vale? Llavors, el que fa Signals és dir, traiem tot això... Vale? Molt bé, tu què tens? La teva font bona són les converses. Per tant, jo vaig analitzar les converses, com ho ha dit el client, saps? No, què ha dit i com ho ha dit. I això em fa treure el... Sí, sí, està parlant del seguiment d'una comanda, però, escolta, potser t'ha dit que no ho entén a la web, saps? Que no sap com trobar tot el seguiment d'allò. I això es perd, perquè està posat com a seguiment de... En canvi, amb Signals et permetrà veure això.
0: Per tant, gràcies a la IA pot detectar, per exemple, una determinada queixa que repeteix molt abans que l'empresa se n'adoni, sí?
1: Clar, perquè tornem en el mateix que el centre d'atenció dels clients tenen categoritzacions predefinides ja, que han fet l'exercici en el moment d'implantar aquesta eina, no Signals, sinó l'eina que tenen de centre d'atenció al client, i això potser ho van fer fa 3 anys. I ja. Això, modificar-ho, doncs sí, es va fent, però cada una vegada a l'any, dues vegades a l'any, màxim, no? En canvi, Signals passa d'aquestes categoritzacions i les fa dinàmiques. Llavors, al fer-ho tot dinàmiques, és el que permet detectar això.
0: Albert, ens visiten molts emprenedors i al llarg de la Revolució venen moltes històries, que per cert, el juny tindrem els Premis Emprenedors de la Revolució i premiem totes aquelles empreses tecnològiques. Té preguntar per la història, és a dir, d'on surt la idea de crear aquesta empresa tan disruptiva? Quants anys fa ara d'aquesta idea i d'on va sorgir la conversa de hem de crear aquesta empresa?
1: Pues això va sortir fa més o menys uns 3 anys. Jo estava en un altre lloc, després em vaig ja deixar-ho i fa 2 anys, bueno, quasi bé 2 anys que vam començar la companyia. Però bueno, ja veníem amb aquesta idea de que veiem fa uns 3 anys doncs, que la tecnologia... havia evolucionat molt, començava a sortir una intel·ligència artificial que ja era usable, diguem-ho així, vale? Però els productes de mercat que existien de centre d'atenció al client no anava, o sigui, estaven molt lluny, saps? Continuen desfasats, no? Sempre donant les mateixes respostes, amb plantilles, amb fluxes estàtics, no? I tu dius, ostres, però amb la tecnologia que hi ha a dia d'avui, tot això es pot canviar. Jo puc entendre que m'està demanant el client i si em demana la mida d'una maleta, jo donar-li, i no donar-li tota la FAQ, no? La pregunta estipulada, saps? I llavors aquí va començar la idea. Vam començar amb la part d'agents i després ho hem evolucionat amb signals per dir, hem de tancar tot el cicle. És a dir, no només és vàlid donar la resposta, sinó que jo et dono una resposta, vaig mirant què va passant i llavors vaig implementant. Vale? Perquè si no és molt comú de que els directors d'atenció al client es basen en sensacions, nosaltres veiem aquestes sensacions i diuen, jo necessito això, però potser no necessiten allò.
0: Emprenedors i emprenedores, emprenedors del Revolució, com SAI, aquesta empresa nativa d'intel·ligència artificial, això fa més hàbils a l'hora de pensar com la IA pot fer feines automàtiques i, en aquest cas, el servei d'atenció, en aquest cas. Per tant, quan oients ens graven i ens ho diuen, aquesta informació, l'empresa se suposa que millora. Vol dir que, perquè ho entengui, també els chatbots que a vegades parlem, també vosaltres els treballeu, sí?
1: Tot. És a dir, nosaltres treballem qualsevol... qualsevol canal. Vale? Això és una cosa que va ser des del principi, que això ha de ser multicanal, perquè si jo... Multicanal vol dir que si tu fas una configuració per un chatbot,
0: sí,
1: que el dia de demà diguis, jo vull la veu, i la mateixa configuració que has fet del chatbot la tens per la veu i per l'email. Saps? Llavors, tu tens una regla de negoci gestionada, sí? Però tens tots els canals oberts. I és un tema de, amb la nostra plataforma, vas obrint i traient canals.
0: A la plataforma, podem dir clients o empreses del sector treballeu per fer-me, no sé si el sector viatges, el sector de venda de concerts. Mira, jo l'altre dia em passava, no? Havia de parlar amb un chatbot per unes entrades, no? És a dir, per quins sectors d'empreses treballeu aquesta ja?
1: Pues mira, vam començar, jo he estat molts anys amb una aerolínia i vam començar amb aerolínia, però a dia d'avui pues, tenim, no sé, tres clients que són de mobles, no? de venda de mobles online i físiques, després tenim gimnasos, després tenim agències de viatge, una miqueta, no ens hem volgut tancar mai perquè al final pensem que la nostra solució tan vàlid és donar un missatge per una agència viatgera com un gimnàs. Al final és entendre. Nosaltres el que tenim molt clar és que els nostres agents el que fan és entendre i sobre aquesta entesa responen.
0: Quants agents d'intel·ligència artificial estem parlant que teniu?
1: Pues cada client en pot tenir... En tindrà entre un 10 i 20, més o menys.
0: 10 i 20, i què et sembla l'actualitat? Perquè, clar, tothom preocupat amb aquests agents d'intel·ligència, no ens hem d'espantar. És a dir, aquests agents estan ben regulats i ben treballats, no?
1: Jo sempre quan parlo amb un client li dic que tracti un agent com si fos una persona més. És a dir, quan entra, tu li dius, com li explicaries a aquesta persona si vingués a la teva empresa? Dic, explica-li igual. De fet, a la nostra plataforma no hi ha res tècnic. Tot és... llenguatge natural i s'explica d'aquesta manera. Per què? Perquè la persona que ho gestiona ho faci de la mateixa manera que ho faria amb una persona. Per tant, aquest canvi cultural que hauria de fer aquesta persona no cal que la faci.
0: Ja. Aquests agents tenen noms o no?
1: No, normalment buscador de productes, d'evolucions, fem una miqueta així. Podríem ser més creatius. Però...
0: Què em diries que és el millor i el pitjor d'emprendre? Us va bé? Crec que sou 8-9 persones ja en aquest equip. Les empreses tecnològiques no pareu de créixer. Què diries que és el millor i el pitjor d'emprendre als oients?
1: Bueno, jo penso que és un sector en el que hi ha molta, molta demanda, ¿vale? Hi ha molta cosa a fer i això és molt apassionant. Aixecar una empresa, pues, és complexa i tothom que ho hagi fet pues, entendrà el que diu, però bueno, hem tingut la sort de tenir pues, un inversor des del principi i això pues, al final fa que potser no hagis de pensar tant en els diners com hauries de fer si haguessis començat sense res. I això s'agraeix moltíssim.
0: Molt bé. Doncs escolta, Albert Junqueras, CEO i fundador de Comsai, et volem felicitar per aquesta aventura emprenedora. Recordeu que tots els emprenedors que passin pel Revolució poden tenir accés als premis que donarem al juny. Per tant, també valorarem la vostra feina com la de molts emprenedors. I volíem conèixer una mica més aquesta empresa catalana nascuda aquí, que està treballant amb agents d'intel·ligència artificial. Aquesta notícia que sentíem bé i que sentíem, doncs s'està fent i funciona per això. Gràcies, Albert, per venir a explicar-ho.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: feina de tots canviarà d'aquí a 10 anys. El que no sabem encara és que haurem de saber en el futur, quan la tecnologia que avui que fem servir sigui ja obsoleta. Pot ser que la competència més important en el món de demà sigui saber aprendre de manera constant. Ara bé, podem ensenyar això a les noves generacions? Avui en volem parlar amb la Ainhoa Zamora Peralta, que és directora general d'Epitec Espanya. Hola, Ainhoa, què tal? Benvinguda.
1: Hola, benvinguda, què tal?
0: I també la Ainhoa ve acompanyada de l'Anna Pallarés, una estudiant de tercer any d'Epitec. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt bé, de Galícia, eh? Ainhoa, a veure, què haurà de saber, em diries, una enginyera de programari d'aquí 5 o 10 anys? Perquè, clar, tot canvia tan ràpid, què haurà de saber?
2: Bueno, això és, precisament és molt difícil de saber, no tenim una brújula, no som bruixos per saber això, però sí que tenim molt clar les competències que hauríem de tenir precisament per enfrontar-te als reptes que realment vindran del futur en aquest sentit.
0: Molt bé. La velocitat amb què evolucionar tecnologia i l'IA no fa cada vegada sigui menys important dominar una tecnologia i més important saber aprendre, adaptar-se i afrontar, no? Estem formant els joves per aquest escenari, em diries?
2: Crec que encara, precisament, les universitats i els centres que estem precisament enfocats en preparar les futures generacions, estem una mica enfocats en els continguts, no tant en la competència. Precisament l'impacte de la IA, el que està tenint en totes nosaltres, és que està qüestionant la manera que tenen d'aprendre, per una banda, i per altra, les competències que desenvolupen més enllà de la tècnica, perquè precisament, en el nostre cas, no? Enginyers, enginyeres informàtiques, la IA avui dia està fent moltíssimes coses i el que necessiten els nostres estudiants i la societat en general és tenir, com deia al principi, unes competències d'aprendre, que tu deies en la introducció, que és fonamental i que Epitec ho entrenem a diari, que és com podem aprendre les coses que no sabem encara que existeixen.
0: Ja.
2: Perquè per una banda està crear, que per suposat, i de fet hem de crear moltes solucions, etc. Però realment no sabem, com deies, què passarà. Llavors hem de tenir les claus per enfrontar-nos a aquests reptes que ens portaran, no en 5 anys, jo crec que en un any.
0: Molt bé, l'Anna, que ve de Galícia, vas estudiar enginyeria de programari.
2: Mm-hmm.
0: Sí. Explica'm una mica com ha evolucionat aquests anys, què et va portar a estudiar. Què volies ser o què vols ser?
3: Pues jo crec que estudiar enginyeria informàtica en Epitec i estudiar-la en otra universitat és bastante diferente. Yo nunca he estado en otra universidad, pero puedo hablar de gente que conozco que ha estado en otras universidades. Yo soy estudiante de tercero y me veo comparada con otros estudiantes de tercero y creo que hay cosas que yo sé y que me han enseñado en hacer en Epitec ya fuera del ámbito tecnológico. El saber organizarte en los proyectos, el saber trabajar en equipo, el saber pues tener todas esas competencias que son igual de importantes porque cuando estés trabajando el día de mañana vas a tener que hacer esas cosas. No solo te van a poner en una sala, en un cubículo a programar y ya está. Y es lo que decía Ainhoa, de que ahora tenemos la IA que puede hacer muchísimas cosas, que hay cosas que igual antes te enseñaban en una ingeniería que ya igual las necesitas saber, porque para utilizar la IA tienes que saber lo que le estás pidiendo, pero igual no lo vas a hacer tanto, entonces tienes que trabajar en otras competencias. Creo que eso es lo que aprendes en Epitec y es lo que de verdad te enseña.
0: ¿Tú de qué volías trabajar, que te vas a apuntar? Es decir, ¿qué vols ser?
3: Bueno, estoy explorando muchos campos.
0: ¿Sí?
3: Lo bueno es que he hecho prácticas ya desde el segundo año, entonces también es una gran oportunidad que te dan para poder explorar. Pues las primeras prácticas fueron en el ámbito de blockchain, pues para ver si me gustaba. Yo nunca había estado ahí, nunca me habían enseñado, entonces pues fui allí, aprendí, vi lo que sé de qué iba. Ahora estoy intentando buscar algunas prácticas de ciberseguridad, pues porque también es un campo que también es muy necesitado y que es muy importante y quiero explorarlo, pero el tener prácticas todos los años de segundo también es algo que a mí me alegra porque puedo explorar y puedo ver qué me gusta y en dónde quiero de verdad aterrizar.
0: Clar.
3: Al final.
0: Sobretot també es tracta de treballar per projectes, no? Treballar en equip, no?
3: Sí.
0: També?
2: Justament, sí. O sigui, a Epitec estudies durant 5 anys. Realment el que fas t'entrenes durant 5 anys desenvolupant projectes reals amb els teus companys i tu sol o tu sola, òbviament. Com deia l'Anna, tens el projecte que has de desenvolupar, però també tens pràctiques que has de desenvolupar a empreses reals des de segon aner. I també tenim un quart any que viatges per al món, o sigui que en aquest sentit veus altres realitats i treballes amb altres cultures també en l'àmbit, òbviament, de la enginyeria informàtica i desenvolupes un projecte emprenedor al final del procés. Realment és en Epitec estudies durant 5 anys un procés que et revoluciona, com el nom del programa diria nosaltres, que realment Epitec et revoluciona, et transformes, perquè òbviament agafes la part hard, estem parlant tota l'estona de la part més de soft skills, perquè és la raó i el valor diferencial que tenim a Epitec realment és la pedagogia, el peer-to-peer learning, el que no hi ha professors precisament d'aquesta manera, si tenim un equip pedagògic que t'acompanya, òbviament et reta, no, realment, ja. Però, tot i que la pedagogia és diferent, bueno, posem el foco també en tota la part de ciber, de tot el que estava dient l'Anna també.

0: Avui parlant també d'aquestes professions del futur, ara també et parlarem del tema dona. Digue'm quines són aquestes professions que surten i que hi ha feina. És a dir, quines són aquestes professions del futur?
1: Bueno, aquestes professions, òbviament...
0: Posa'm exemples de professions.
1: De professions. Bueno, tenim, òbviament, experts en ciberseguretat. Avui dia, ciberseguretat, tot el que té a veure amb robòtica, data, és clau. També la combinació d'empresa i tot el que estem dient d'enginyeria, o sigui, les professions vinculades a tenir una capacitat precisament d'estratègia de desenvolupament de projectes empresarials, però amb la part, òbviament, tècnica en, com deia, pues, intel·ligència artificial, per suposat, i la resta de branques, no?
0: Clar. Com és viure aquesta experiència sent dona en un sector encara molt masculinitzat? Què em diries, Anna?
2: Bueno, jo... Siempre, o sea, lo estaba hablando antes con Ainhoa, que he tenido mucha suerte de no haber experimentado nunca, pues algo, nunca me he sentido como un alien, que creo que es como algo que es bastante típico, de que es verdad que en mi clase somos dos chicas y muchísimos chicos, y es como...
1: Es un repta.
2: A veces lo comentas con otra gente y dicen, ¿y no te sientes como raro? Es como, no, la verdad que no me han hecho sentir eso, pero luego cuando te paras a pensarlo dices, es verdad que igual necesitamos más chicas aquí, igual qué está pasando, por qué no hay tanta, por qué la gente no, las chicas no quieren entrar en estos campos. Creo que es importante la representación y pues enseñar a las mujeres o a las chicas que están en el colegio, en el instituto, que de verdad hay otras mujeres trabajando en estos campos y que es normal y que puedes entrar y que no es solo para chicos.
0: Clar, tu com ets enginyer de programes, no? Perquè la gent no entengui, perquè clar, a vegades allò, programar, què és programar? Que es poden programar moltes coses, al final, no? Internet, quantes coses hi ha programades a internet, no? Però la pregunta que et faig és, si avui la intel·ligència artificial també ja pot escriure codi, també ara que, clar, utilitzeu, ara m'explicareu la IA en aquesta programació, no? És a dir, hi ha eines d'intel·ligència artificial ara que s'han sumat, no?, a tot això.
2: Sí, la intel·ligència artificial ha avançat muy rápido y creo que nos ha sorprendido a todos, incluso a la gente que está en el campo, de lo rápido que de repente vas a ChatGPT y te hace una página web. Y es como, wow, pues la verdad que no me lo esperaba que fuera tan rápido. Pero hay una cosa que yo creo que se dice mucho y es que tú como persona que no has estudiado en ingeniería puedes irle a ChatGPT y pedirle que te haga, que te programe lo que quieras. Pero yo como persona que ha estudiado en ingeniería puedo usar ChatGPT como una herramienta, ChatGPT como cualquier otra IA, como una herramienta, y te voy a hacer algo probablemente mejor, porque yo sé de verdad lo que estoy usando, lo que estoy pidiéndole a esta inteligencia artificial que haga, y hay cosas que hay cosas que la IA nunca va a poder llegar. O sea, al fin y al cabo, una IA nunca va a hacer algo nuevo, porque crear, pues, algo nuevo, eso tiene que salir de ti, de tu imaginación y de tu cabeza. Una IA solo va a trabajar sobre cosas que ya existen. Entonces, no...
0: Clar, és un ajudant, no, sí, més, eh? Clar. Perquè, no, tu que estàs en contacte amb les empreses, no?, que contracten després aquests joves enginyers, quins coneixements tècnics demanen? Què es demana? Capacitat de resoldre problemes? És a dir, avui en dia també s'està... Les empreses què demanen dels estudiants que surten, no?, de la facultat?
1: Avui dia tenim un repte enorme i, de fet, fa pocs dies ho parlava amb altres iniciatives, també universitats, i és que les empreses necessiten que els estudiants surtin més sènior que juniors. O sigui, hi ha un problema i, de fet, la contractació de perfils juniors és veritat. O sigui, la Mobile World Capital, amb el seu Global Annual Report que saquen de talent digital que surten, ho diu, que ha baixat el percentatge d'estudiants juniors que surten de la universitat a les empreses. Llavors, el que necessiten és que els perfils que entrin siguin més seniors. I per això, de fet, iniciatives o propostes com la nostra d'Epitec fa que el perfil de salida sigui més madur, amb experiència, perquè porten 4 anys desenvolupant-se en empreses reals, amb la nostra pedagogia viatjant, i és veritat que el que necessiten és estudiants que sàpiguen aprendre el més ràpid possible i enfrontar-se a un repte sense por i realment d'anar cap a ell, no?
0: Clar. No m'has dit abans on t'agradaria treballar? És a dir, tens algun somni, tu, com a enginyera de... Jo vols anar a treballar a la NASA?
2: Bueno, estaría muy bien trabajando a la NASA. Bueno, me gusta más la ESA, que es la europea. Pero... No sé, ahora creo que primero tengo que aterrizar en un campo que me guste. Ahora estoy como...
0: ¿Quién es el campo que te agrada más? Ciberseguretat.
2: Sí, Sí, sí, sí, m'interessa moltíssim.
0: És que hi haurà molts atacs, no?
2: Sí.
0: Cada vegada més, ja estàvem parlant que els agents d'intel·ligència artificial creaven atacs i, per tant, ens haurem de defensar, no?
2: Sí, sí.
0: Per cert, feu portes obertes, em deies, sí?
1: Sí, el dissabte 3 d'octubre a les 10 estarem oberts precisament rebrant les famílies i persones interessades en conèixer-nos més, o sigui, Epitec, a Joan Miró 21, aquí a Barcelona. O sigui, serà un plaer realment mostrar tot aquest, el nostre ecosistema, la nostra comunitat, els projectes i la proposta educativa que tenim per als joves per desenvolupar-se com a enginyers i enginyeres informàtiques amb Epitec.
0: Avui heu vingut aquí perquè cada vegada s'ha disparat, no?, que més gent jove volia estudiar aquestes carreres. Us passa també que molta gent vol estudiar aquestes carreres perquè sap que hi ha més sortida i que els sous dins del món tecnològic
1: són,
0: no?,
1: més alts que
0: són
1: altres.
0: Més alt que altres sectors. Està passant això també, és a dir, que els sous dels sectors tecnològics són més alts que altres sectors.
1: Totalment, això està passant i de fet també estem encarant, també perquè no vivim a una burbuja, perdoneu el
0: bombolla,
1: meu català,
0: bombolla.
1: Soc de Madrid, per això que dic
0: però ets de Madrid
1: cosetes.
0: I parles molt bé el català.
1: Perdoneu-me.
0: I no, t'he de felicitar.
1: Gràcies. No, el que deia és que realment també el que hem vist és que la situació econòmica que tenim en general, òbviament això està impactant en la demanda d'estudis com el nostre, perquè òbviament tenen un cost. I en aquest sentit, per exemple, nosaltres i el dia 3 d'octubre parlarem d'això, hem creat una bossa d'ajuts precisament per a aquestes persones que puguin començar a estudiar amb nosaltres, perquè això també ho hem notat. O sigui que hi ha demanda, però també la societat necessita una mica d'ajut per desenvolupar-se amb una proposta educativa com la nostra, que és diferencial, reconeguda, per cert, aquest any a França, a Le Figaro, com l'escola número 1 en tecnologia a França, Epitec realment, perquè hi ha 15 campus a tota França i fora estem 4, a Espanya estem a Madrid i Barcelona, però realment és un projecte molt gran amb una dimensió molt potent.
0: Quants alumnes sou en total?
1: Més de 6.000, jo crec, a la xarxa. Aquí a Espanya 100, avui dia estem. Però serem molts més, estic seguríssima.
0: Per acabar, en el teu cas, quan et queda per acabar la carrera?
2: Bueno, son 5 años, 3 de carrera, 2 de máster. Entonces, técnicamente la carrera este año ya.
0: ¿Y ahora qué te queda?
2: Y ahora me queda el máster, que también luego con Epitec.
0: ¿Y quines notes treus?
2: Jo crec que buenas, tengo un GPA de 3 con...
1: Què és el GPA? Perquè
0: què és el GPA?
1: No sap això.
0: Què és el GPA? Per nosaltres hem quedat amb aprovat, suspès, notable, excel·lent.
1: Correcte.
0: Què vol dir el GPA?
2: El GPA és, pues, nostra nota, és una nota que te da Epitec dependiendo de... O sea, una media de todas tus notas, y es sobre 4. O sea, por eso, si dices 3, igual si es sobre 10 es malo, pero...
0: 4 és un excel·lent?
2: 4 és el 10, és el màximo.
0: I tu tens?
2: Un 3 con 2.
0: 3 amb 2. Molt bé, doncs escolta, això de posar notes. Bé, ets feliç, no?
2: Sí, fent
0: enginyera. Sempre de petita ja t'agradava tu els números, no?
2: Sí, bueno, a mi m'ha costat mucho, en verdad, elegir lo que quería estudiar. Pero la verdad que mi hermana también está en este campo y mucha gente de mi familia y me han guiado mucho. Así que les doy las gracias. Y al final acabé aquí y la verdad que nunca me he arrepentido de elegir Epitec.
0: ¿Qué edad tens tú?
2: 21,
0: per tant li queda una carrera espectacular, segurament acabarà treballant amb ciberseguretat o en alguna empresa i per tant més dones TIC, no? Necessitem més dones TIC, que això sempre en parlem, no? I no, per acabar, falten dones, no? Sobretot que vulguin dedicar-se a estudiar tecnologia.
1: 100%. O sigui, és una feina, és un repte que tenim com a societat. La tecnologia necessita de més mirades diverses. Òbviament, les dones som el 50% de la població. Hem d'estar amb la IA, amb la tecnologia i també a les universitats i als centres, òbviament.
0: No, molt bé. Doncs gràcies per venir al Revolució
1: a
0: i parlar d'aquest increment
1: gràcies
0: també de dones cada vegada que estudien més tecnologia. Gràcies.
1: Un plaer.
2: Un placer.
3: A Catalunya Ràdio i 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.

Acabem programa. Avui hem parlat d'influencers i hem recordat aquesta frase que explica molt bé el seu èxit. L'exemple: té més seguidors que la raó. Inconscientment imitem allò que ens agrada. La va dir l'escriptor Christian Nestel Bobby el 1862, al segle XIX. Fa un segle i mig els influencers no existien, però les claus que expliquen el fenomen són les mateixes. Com sempre, moltes gràcies per l'equip molt important: Xavi Llaurador, Ivan Díez, Gerard Gil, Jordi Pi, Marc Amorós. Gràcies també a totes les veus que hem escoltat al llarg del programa: Carles Debò, Anna Escura, i gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Les convocatòries són a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí, a 7:45 del matí. El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge dignes. Més notícies, Carola Gil.
3: Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. El sindicat de llogateres tem que el Consell de Ministres exclogui els contractes indefinits.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
5: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
1: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol, on centenars de persones continuen acampades, recorda el de les mobilitzacions del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. Tot i així, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, alerta que, si bé és un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin, i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
3: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines, que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot i després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 dels 296 passatgers que anaven a bord han precisat d'assistència mèdica, i 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable.
1: I una forta tempesta a la costa est dels Estats Units ha obligat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest dilluns. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps.

0: Les entrades de la gira que Oasis farà l'any vinent, el 2027, s'han, d'aquí dos anys, el 27, s'han esgotat en només 3 dies.
1: Els tiquets de la gira, que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir el temps d'espera i també per frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Knebworth.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga F, Deportivo 1, Espanyol 1 i a la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: Això és una promo ni res, Roger.
6: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
2: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
8: I a partir de les tres,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
10: I em va no vindre a dir sí.
11: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
9: El més perillós és que escapi el nostre control.
12: I per aquí exemple... és el, jo crec que s'hauria d'anar al debat.
2: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que hem sabut que Eric García torna cap a Barcelona i deixa la concentració de la selecció espanyola que aquests dies té partits de la Nations League. Ahir Eric ja no va jugar a Wembley, l'Anglaterra 2, Espanya 3, per unes molèsties al genoll. Semblen poca cosa, però en tot cas ara ens ho aclarirà el Roger Arbusà. Hansi Flick va ser-hi ahir a Wembley per veure el partit i el grapat de jugadors del Barça que hi havia va marcar Lamine, un gol de Murray després d'una pressió, i també va marcar Anthony Gordon en un contraatac amb una bona definició. Amb el Barça encara no ha pogut fer gol i potser li va bé a la seva confiança aquest gol d'ahir aconseguit amb la selecció anglesa. El pròxim partit de la selecció espanyola i de Lamine i companyia serà dimarts a Sevilla contra Croàcia, també a la Nations League. Avui ja s'han jugat partits de la segona jornada de la Nations League amb alguna sorpresa important. Per exemple, la derrota d'Alemanya a casa contra Grècia. Alemanya 0, Grècia 1. Derrota de la selecció de Jürgen Klopp, sorprenent. Adeyemi ha estat titular i dels més actius en l'atac de la selecció alemanya, Ter Stegen avui suplent. I també s'ha jugat aquest vespre a Noruega 1, Portugal 2. Cancelo ha estat titular, ha marcat Joao Félix, ha empatat Haaland i l'1-2 ha fet Gonzalo Ramos, ara el miren amb una errada clara de Nilan, el porter noruec que abans jugava al Sevilla i que ho va fer molt bé al Mundial, però contra Anglaterra als quarts de final també va fallar. També s'ha jugat a la tarda al Dinamarca 2 Gales 0, sense Christensen, que sabeu que és a Barcelona, lesionat, i al Sèrbia 1 Països Baixos 2, primera victòria de Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa en el seu segon partit. El primer dijous va acabar en empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. Ha començat millor Xavi que no pas Jürgen Klopp aquesta etapa, cadascú amb la seva selecció. Xavi amb els Països Baixos i Jürgen Klopp amb la del seu país, Alemanya. Aquesta tarda s'ha jugat la final del Mundial Femení Sub-20 i l'ha guanyada la selecció espanyola contra Corea del Nord a la tanda de penals després que el partit i la pròrroga hagin acabat amb empat a 0. Estem intentant parlar amb alguna de les catalanes que hi havia a la selecció espanyola campiona del món sub-20. Hi ha 5 catalanes, dues d'elles, Aixa i Carla Julià, per exemple, del primer equip del Barça. A Rosalía Domínguez, que és andalusa, però juga al Barça, el Barça B, ha guanyat, li han donat la pilota d'or del Mundial sub-20 com a millor jugadora. La Nations League i els partits de seleccions han aturat les lligues de primera, però sí que hi ha hagut activitat a segona aquest cap de setmana. El Sabadell ahir va empatar al camp del Celta B, Celta Fortuna 1, Sabadell 1, i el Girona va guanyar divendres l'Albacete a Montilivi. Girona 2, Albacete 0. En la classificació de segona, el Girona és quart, cinquè,

0: que s'han jugat. El Madrid és segon amb 13, el Badalona és 6è amb 7 punts, l'Espanyol 12è amb 5. I atenció a això, el Prat, equip de la Lliga Elite, avui ha jugat l'anada de la prèvia de la Copa i pràcticament s'ha assegurat poder jugar aquesta temporada la Copa perquè han guanyat el camp del Sant Rafel a Eivissa per 1-5. La tornada serà la setmana vinent a casa. Si confirma la classificació, el Prat jugarà contra un primera divisió a la primera ronda de la Copa. Cristian Gómez, que és l'entrenador del Prat i que havia jugat al planter de l'Espanyol, la temporada passada entrenava a l'Hospitalet, ha dit al Tot Gira que vol, que li faria il·lusió jugar contra l'Espanyol. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 27 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: També hi haurà l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i el control central ja, el Manel Gil. I també serà aquesta nit al Club de la Mitjanit el Joan Fitó. Joan, com estàs?
5: Molt bé, Xavi. Punts.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Primer en surt entre els jugadors del Barça que han marxat aquests dies amb les seleccions en aquesta aturada. Eric García torna cap a casa. Sembla poca cosa. Molèsties al genoll esquerre. Ahir no va jugar a Wembley el partit entre Anglaterra i Espanya. I mirem de confirmar que és poca cosa. A veure, està seguint Eric García i la resta de jugadors del Barça i catalans a la selecció espanyola, i també Roberto, el jugador de l'Espanyola, el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: On pares avui?
1: A Sevilla, ja. A Sevilla, que dimarts la selecció espanyola torna a jugar. Aquí, a Sevilla, al Pizjuán, contra Croàcia, ara.
0: I la selecció espanyola ja arriba demà, a Sevilla.
1: Sí, demà. Ara són a Madrid, s'han entrenat avui, demà es tornen a entrenar i a la tarda ja venen cap aquí, sentirem De La Fuente en la prèvia d'aquest partit, el partit dimarts a 3:15 al Pizjuán.
0: Podem estar tranquils, Eric García, pel que t'han explicat des de la Federació Espanyola?
1: Pel que m'expliquen, sí, perquè diuen que només són molèsties. Torna a Barcelona, queda desconvocat, és veritat, però per precaució, pura precaució, ens diuen. Avui li han fet més proves i, efectivament, només són molèsties. No hi ha lesió, molèsties al genoll esquerre, que va sentir ahir a la recta final de l'escalfament, havia de ser titular, no es va trobar del tot còmode i ho va comentar, i De La Fuente va decidir, doncs, que no jugués. No és res, però clar, són 3 partits en 8 dies i tant per tant, doncs De La Fuente ha cregut oportú que és millor que Eric torni, que no corri riscos, i per això doncs que ha desconvocat, i De La Fuente ha cridat a Lenormand per suplir el central de Martorell.
0: Molt bé, a veure, expliques que les molèsties es nota a l'escalfament i de seguida avisa, i De La Fuente decideix que no jugui, evidentment. Fan jugar Marc Pubí de lateral dret. La seqüència va anar així, eh?
1: Sí, perquè mira que vaig estar atent a l'escalfament i estava tot bé. De fet, ell no va fer gestos de dolor ni de trobar-se malament, però sí que cap al final va abandonar el terreny de joc amb tota la tranquil·litat, eh? I pel que sabem va avisar que sentia petites molèsties. Simplement això, i fins aleshores estava bé, eh? Aquests dies a la concentració ell estava bé, aquestes molèsties no les notava, les va notar just ahir
0: al final
1: de l'escalfament. Ahir a la nit a Wembley
0: el veu poder veure de prop, veu poder parlar amb ell després del partit, sense micros, vull dir.
1: Sí, el vam veure sortir, no ens va respondre com es trobava, però va sortir tranquil·lament, no coixejava, feia broma amb Cobercí, parlava amb ell, somreia, i ja es veia que no tenia

0: tenia res massa greu i s'ha confirmat avui.
1: I la selecció però espanyola ha informat a quina hora de la tornada cap a Barcelona d'Eric García?
0: Doncs a primera hora de la tarda.
1: A primera hora de la tarda, eh? Després de dinar.
0: Sí.
1: Molt bé, o sigui, tranquils, eh? Tu t'han transmès absoluta tranquil·litat.
0: Absoluta tranquil·litat.
1: Molt bé. Algú està mínimament preocupat, tot i que el que explica el Roger Arbosà ens fa pensar que no hi ha res mínimament important.
2: A mi no m'agrada preocupar-me abans d'hora. Si les informacions són aquestes, doncs no ens hauríem de preocupar.
1: Se sap, Roger, si demà a Barcelona li faran proves als metges del Barça, que seria el més habitual?
0: No ho tinc confirmat, però seria el normal, sí.
2: Sí, és veritat que si et diuen petites molèsties i són musculars, dius, bueno, no és res. Però quan ja un genoll pel mig, sí que no. Sí. Una mica més de... Sí, tranquil·litat.
3: Jo he pensat el mateix que l'Oriol, que hauria preferit que fos, que tenia una sobrecàrrega que genoll, però és veritat que no és la primera vegada que Eric para en un escalfament. L'any passat amb el Barça jo crec que un parell de cops ho va fer, estar en l'11 i notar alguna cosa a l'escalfament, i això a mi em sembla bo, és a dir, vaja, si no és una final de la Champions, que el jugador digui... Un altre jugador potser diria, molesta una mica, tiro. Ja m'han posat a l'11.
1: És Wembley, sí, sí.
3: I a mi, amb tranquil·litat... Eric és un tio en aquest aspecte...
1: Sí.
3: Exacte, és la paraula que estava buscant. Em tranquil·litza bastant, ara, clar. Després, si té una lesió, doncs té una lesió.
1: Viviu amb tensió aquesta aturada als partits, que ningú no prengui mal?
4: Home, és inevitable. És que són 4 partits. En això, el fet que aquesta aturada s'hagi juntat la del setembre amb l'octubre... És veritat que t'atura molt la competició, però que a la vegada, segurament, en una tongada, diríem, que t'ho treus de sobre, jo crec que això, pel futbolista, segurament és millor. Però, clar, tenint en compte que són 4 partits, doncs són 4 dies posant espalmetes, perquè especialment els jugadors més importants, en aquest cas del Barça, no es lesionin.
1: Sí, no, Ricard, perquè a qualsevol mala notícia ara podria torçar un inici de temporada pràcticament immillorable pel Barça.
5: Sí, el que passa és que són aquestes coses que no depenen, que no dependre de tu i t'hi has d'acostumar, és a dir, les temporades les guanyen els títols els guanyen les plantilles, les temporades les cobreixen les plantilles, i el Barça ha d'estar preparat per qualsevol ensurt, perquè és una situació que esperem que no passi, però que podria passar en qualsevol moment. Clar, el tema de les eleccions et fa més... més rum-rum, perquè no controles tu, és a dir, tu et sents espectador del que està passant, perquè no sents cap vincle, i aleshores ho mires des de fora, no? Quan ets a dintre vas a jugar i no penses en la possibilitat d'una lesió perquè estàs participant en una competició. A nosaltres ens afecta sobretot per aquesta mirada exterior, però vaja, és que no toca un altre que veure-ho, i si passa, doncs haver de reaccionar i esperar que hi hagi un punt de sort, i que després el futbol és un esport col·lectiu. A vegades individualitzem massa i tenim massa necessitat de... Jo quan es va fer mal Mbappé vaig pensar, ara mateix no sé si es vull que es faci mal Mbappé.
1: Mbappé, o sigui, pràcticament no té res, al final.
5: No vull mai que es faci mal ningú, però de cara a la mirada més interessada... No, o sigui, que el Madrid perdés Mbappé ara per lesió, no sé si era bo pels rivals del Madrid. O sigui que la sobreanàlisi, diríem, la mirada exterior fa que en el fons puguis jugar, però és que no saps què pot passar, i no saps com pot reaccionar un equip a una baixa durant un... Home, si és una baixa que no és un any de baixa, si és un any de baixa sí que t'hipoteca la temporada.
3: Sí, ho dius per això, l'any passat encara hi ha qui diu a Madrid que l'època que van jugar millor va ser quan Mbappé estava de baixa pel genoll.
5: Això em refereixo una mica, que a vegades sacralitzem individualitats que a vegades et donen molt des del punt de vista individual, però que canvien contextos col·lectius, i els equips i les plantilles han de sobreviure més enllà d'un futbolista.
1: Uri?
2: No, jo no veig que jo normalment he sigut comprensible amb Luis de la Fuente amb algunes decisions que aquí a Barcelona se li han criticat. Però jo ara tinc ganes de veure, tinc curiositat per veure com fa la gestió d'aquests 4 partits.
1: Mira, això li volia preguntar a l'Arbosà. Els notes més sensibles a la federació i a la selecció espanyola aquests dies que has estat amb ells? En aquest sentit de protegir els jugadors davant del mínim risc de lesió?
0: Sí, però és que fa de mal dir perquè coneixent De La Fuente és que no saps mai. I jo vull pensar que és que, clar, ara vénen tres partits que són menys exigents.
1: Croàcia,
0: República Txeca i Croàcia una altra vegada. Aleshores, clar, jo vull pensar que sí, però és que ahir pràcticament és que juguen tots, menys Pedri, que juga 20 minuts, i Fermín, que no juga, i Eric perquè es va lesionar, bé, sentia molèsties, però clar, és que De La Fuente va amb tot sempre. Ara, clar, són quatre partits, vull pensar que això
2: ho gestionarà. No és el mateix anar amb tot en dos partits
1: que anar amb quatre,
2: que anar amb quatre en un dia.
4: Amb quatre partits, i ara, per exemple, el següent ja és dimarts, havent jugat dissabte i el desgast que va suposar el partit d'ahir, jo estic convençuda que farà canvis dimarts.
5: Jo també.
4: Ara, clar, els 11 els canviarà.
1: A la mi no el canviarà. A la mi no el canviarà.
2: Sí, però
4: però igual
2: li dona
4: 60 minuts. Sí.
3: Tal com tenim la cosa, gairebé és millor que descansi Cobercí que la Mina ara, perquè més baixes en defensa, no, sisplau.
1: Parlant de Cobercí, Àlex Dalmas, bona nit.
6: Bona nit, què tal, com esteu?
1: Aquesta nit ens vols parlar de Pau Cobercí. Tu estàs amoïnat, en tot cas, per això d'Eric García o no? Tu ets optimista sempre i positiu.
6: Sí, de moment, com a l'Oriol, de moment, relativament. Tenim que seguir poc.
1: I deia que ens vols parlar de Pau Cobercí i del seu rol al Barça, dels conceptes tàctics i de la seva posició al camp, i si Eric García refreda, això no serà res, però si refreda una setmana, doncs entre que Christensen està lesionat, que Gerard Martín tampoc ha tingut, està tenint el millor inici de temporada, doncs potser Cobercí haurà de jugar alguna vegada en el perfil esquerre, si per exemple Conté ha de jugar. Tu això no ho acabes de veure clar, eh?
6: Jo preferiria que no el toquessin del perfil dret. És veritat que van caient peces i potser en algun moment li toca, però preferiria que no, perquè més enllà de que ell se'l veu molt més còmode a la dreta, més enllà d'això, jo crec que dona tantes coses tan importants a l'equip jugant a la dreta, que tant en pilota com sense pilota, que crec que és bàsic no tocar-lo d'allà.
1: En pilota?
6: En pilota, a veure, dues coses molt importants. És a dir, davant d'un Barça que està fent una sortida de 3 molt més marcada que les dues temporades de Flick anteriors, amb aquest lateral esquerre que va dalt, el central dret és el que queda a l'eix central, a l'eix del joc. Per tant, és el jugador que té més capacitat per començar els atacs, per filtrar passades a dins, i està situant justament el teu jugador més fiable en aquesta passada. Té un 94% d'encert en la passada, que és el que més de tota la plantilla, però és que a més és el que té la passada filtrada més bona, la més tensa, sí, la més precisa. No?
1: Guanya línies, trenca línies. Sí, sí.
6: Guanya línies. També és el central que juga més a prop de Lamine, i a Lamine és molt important fer-li arribar la pilota ràpid, ben tocada, el peu que toca, i em sembla que...
1: I es coneixen molt amb Lamine, a
6: més.
1: Correcte,
6: i es coneixen, exacte.
1: Sí. Això que dius de la sortida de 3, és veritat que el Barça aquesta temporada està... Quan inicia el joc, a l'hora de pressionar sí que pugen els laterals, acostumen a pujar els laterals, però quan inicia el joc, si ha jugat Xavi Espar o Cancelo, van molt per dins, pugen i guanyen, fan de migcampista, però el lateral dret, que ha acostumat a ser Eric, ha tancat, o sigui, i això potser té a veure també amb és que està sòlid, està exuberant, però sembla que li creïn, li generen menys ocasions, arribin menys vegades a dalt els equips rivals a plantar-se davant de Joan García.
6: Sí, compte que a la pressió està traient el lateral, però aquest any en treu un només, l'altre queda, per tant hi ha hagut un canvi, però sí, és a dir, es reparteixen l'espai en aquesta sortida de 3 de manera perfecta. Per això jo crec que una de les raons de la situar Eric aquí és perquè ell a Girona ho havia fet molt, això de lateral central, queda Cobercí al mig i queda Gerard Martín normalment, que també ve de lateral en aquesta repartició esquerra. Sí, jo crec que és la base de que quedi sòlida, i aquí enllaço amb el component que et deia defensiu, que per mi és vital, tant o més que en pilota, que Cobercí ocupi aquest eix. És a dir, quan el Barça està en vigilància es queda amb aquests 3 o 2, però sobretot queda amb Cobercí a la part central. I de Cobercí se'n parla poc, però és el jugador del Barça que més duels guanya, el que anticipa més, el que anticipa millor i el que guanya més duels aeris, més que Gerard Martín. Per tant, em sembla que és el que està més concentrat i el que li permet menys al rival poder sortir. El Barça, fixa't que està jugant encara més que la temporada passada a camp rival, i en gran part és per la pressió alta, però també perquè ràpidament talla els atacs quan el rival vol sortir en llarg per descarregar amb algú que Covarsí anticipa moltes vegades o guanya el duel.
1: O fa falta, que també en fa d'aquestes que en diem tàctiques, és molt intel·ligent defensant i és molt més agressiu del que ens podia semblar al principi quan ens fixaven amb la seva delicadesa amb la pilota als peus. El Barça reservat, Àlex, vam explicar fa dues setmanes que la idea ja instal·lada des de fa un temps al cos tècnic de Hansi Flick és no moure Covarsí del perfil dret de la defensa si és que no hi ha una necessitat indispensable. Per la sortida de pilota que deies i per accions defensives, sobretot explicaven que era de... quan refusa centrals laterals, que té molta habilitat, té imant per refusar centrals laterals, i si va a terra també té molta eficàcia refusant pilotes o allunyant situacions de perill rival, i havien detectat la temporada passada, quan va haver de jugar al perfil esquerre en alguns casos, que perdia efectivitat defensiva quan havia d'anar a terra des del perfil dret, o sigui, arrossegant la cama dreta, o amb el perfil des del perfil esquerre arrossegant la cama esquerra, que no era tan efectiu. Ricard, a tu també et sembla un detall molt important poder mantenir Pau Covarsí al perfil dret?
5: Sí, jo crec que sí. Tinc la sensació que, com diu l'Àlex, defensivament el Mundial li ha donat aquest punt d'autoritat en els duels contra primeres espases, ha guanyat molta confiança i és un jugador que, tot i que no fa soroll i actua en silenci, que és el que probablement fa que no es parli de Covarsí, que tothom assumeixi que Covarsí és un patrimoni defensiu que no es discuteix, però que no s'endú les portades, sobretot perquè el Barça està exuberant ofensivament. I després, per això que explica l'Àlex, sobretot perquè és el jugador que connecta ràpidament amb Lamin Yamal i se salta probablement una estació, que és la d'aquest lateral, és el jugador que li dona ritme i temps a l'atac, s'entén molt bé amb Rodri a l'hora de decidir la primera direcció de l'atac. Bé, tot això ho fa més còmode a la dreta, i tot i que a l'esquerra per mi no baixa tant el rendiment, potser no eleva tant el seu nivell d'influència. Això que dius d'anar a una cobertura amb la cama esquerra, o que et perfilis per una centrada per refusar amb la cama esquerra,
1: això
5: probablement li costava més, perquè una cosa és defensar el primer pal i una altra cosa és defensar el segon pal. Són perfils diferents, i ell jo crec que ho té molt clar des del costat dret. Tot el que ve al primer pal des de la banda esquerra ofensiva rival o del que defensa el segon pal, com a l'acció del Mundial, que gairebé també ha passat desapercebuda, sí, però que significa, sí, no, mig Mundial gairebé.
1: Empatava l'Argentina, sí, sí.
5: Aquella cama esquerra al segon pal, no? Des de la centrada, amb la centrada des de la dreta de l'atac d'Argentina.
1: Ara us preguntaré per Lamin i per Anthony Gordon, que ahir van marcar tots dos a Wembley, però abans ens està esperant una campiona del món. Sabeu que la selecció espanyola ha guanyat aquest vespre el Mundial Sub-20 contra Corea, a la tanda de penals. A la selecció espanyola hi ha unes quantes catalanes, 5 catalanes, entre elles la lateral dreta del Barça B, Noa Jiménez, que és a Polònia, on s'ha jugat aquest Mundial Sub-20. Noa, com estàs?
7: Muy bien, aquí, celebrando por la victoria.
1: Com ho esteu celebrant?
7: Pues aquí bailando todas y nada.
1: Però sou a l'hotel ja, i heu arribat a l'hotel i ja esteu de festa?
7: No, estamos en el vestuario y ahora seguimos llevando la celebración para el hotel.
1: Ah, molt bé. Quan torneu cap a casa?
7: Las de Barcelona volvemos esta noche.
1: Ah, aquesta mateixa nit, o sigui, poca festa.
7: Sí, bueno, pero aprovechamos el tiempo que tengamos para celebrar.
1: Ja ho veig, ja no et molesto gaire, que així celebres tot el que puguis. Escolta'm, enhorabona, sou campiones del món. La final ha estat intensíssima, molt emocional, s'ha decidit els penals. Com ho has viscut tu personalment?
7: La verdad que ha sido un partido muy intenso, también era lo que esperábamos, pero al final súper orgullosa de este equipo, que más que un equipo somos una familia y que hemos demostrado que juntas podemos con todo.
1: Veu anar a Polònia pensant que podíeu ser campiones del món sub-20?
7: Bueno, ese era nuestro objetivo y hemos estado trabajando mucho tiempo para poder conseguirlo.
1: Com has viscut la tanda de penals, que ha estat molt, molt emocionant? Elles han fallat al principi i després a l'últim llançament.
7: Pues yo, la verdad, personalmente estaba de los nervios, no sabía qué hacer, pero bueno, al final también esto te sirve para aprender a gestionar los nervios y todo, pero nada, súper felices.
1: Tú no chutas, ¿eh?
7: Bueno, la verdad que yo no prefería chutar de las 5 primeras, yo estaba prevista para luego.
1: Ah, sí? I preferies després a la mort sobtada, ¿eh? En el cara o creu?
7: Sí, sí, prefería chutar luego por si se alargaba.
1: I ja sabies com el volia chutar? Tenies alguna idea?
7: Lo siento, pero me tengo que ir a la sesión de FIFA.
1: Molt bé, molt bé. Escolta'm, Noa, moltíssimes gràcies, a celebrar-ho, i a veure si quan tornes a Barcelona ja comencem a veure amb el primer equip que falten laterals.
7: Vale, muchas gracias, que vaya bien.
1: Gràcies. És la Noa Jiménez, futbolista del Barça, jugadora del Barça, de Badalona, que potser heu vist aquests dies jugant amb unes ulleres de color cridaner, que des d'aquesta nit és campiona del món, sub-20, però campiona del món. Sònia, potser la comencem a veure amb el primer equip, en Pere Romeu, perquè com falten laterals...
4: Sí, sí, és una de les jugadores que el club té apuntades com a possibilitat per reforçar minuts. Jo crec que la Lliga F és possible que la veiem, perquè és, ja et dic, una de les jugadores que pugen del Barça B i que ocupa una posició que ara mateix està necessitada del primer equip. Per tant, veurem.
1: I Rosalía, que és una altra jugadora del Barça, en aquest cas andalusa, però destacada, ha guanyat la pilota d'or d'aquest Mundial Sub-20, és tan bona?
4: Sí, en van parlar l'any passat al Fem Futbol d'ella. És una interior de les destacades. És veritat que és molt jove encara, que tot just té 17 anys i diria que hi ha algunes altres interiors que ja estan tenint minuts en aquella posició i per davant d'ella, però és veritat que aquest Mundial li ha tornat a servir per tornar-se a posar l'aparador, per dir-ho així, de Pere Romeu, perquè la recordi, i jo crec que també la veurem. Ja et dic, mira, aquest cap de setmana que va jugar després en parlarem d'Aitana, és que la Lliga F et permet aparèixer moltes jugadores del filial i està convençut que guanyaràs el partit, per tant jo crec que donarà molts minuts per a Romeu a totes aquestes jugadores aquesta temporada.
1: Sí, tornen ràpid, ja has vist que tornen aquesta mateixa nit a Barcelona, sí. Suposo que Pere Romeu ha dit cap aquí ràpid, que us necessito.
4: I ens va dir divendres Carla Julià, una altra d'aquestes jugadores que pot ocupar la posició de lateral, ens va dir el divendres al Tot Costa que sí, que està molt bé el Mundial Sub-20, però que també té moltes ganes de tornar, tenint en compte que s'estan jugant ja partits de Lliga de Champions i que veu que ja pot tenir minuts.
1: Aquesta setmana hi ha Champions també, oi?
4: Sí, dimecres, contra el Camp de la Roma. Aquestes jugadores potser és una mica precipitat, però tal com estan defensa el Barça, no descartem que alguna ja estigui directament a la convocatòria.
1: Molt bé. A veure, tornem a l'Anglaterra-Espanya d'ahir, a Wembley, on va marcar Lamine el 0-1 i Anthony Gordon l'empat a 1. Lamine va fer un gol de Murray, de Lles, va anar a una pressió, el defensa anglès es va equivocar greument, però Lamine va forçar l'error i el va aprofitar. Roger Bosa, com va ser el partit de Lamine ahir contra Anglaterra?
0: A mi em va agradar molt, per mi va ser el millor ahir, i és que en directe encara guanya més. Va fer aquest primer gol, va estar molt bé, robant-li la pilota, com dius, a Gueye, va ajustar molt bé el xut, i jo ahir el vaig veure més implicat en defensa. De fet, hi ha una jugada, un dels dos gols que falla Ferran, el segon la talla ell des del terra, una passada des del central a un jugador del mig del camp que talla ell. A mi em va agradar i per mi va fer un partit molt complet ahir, Lamine.
1: La veritat és que té una habilitat especial, a més unes cames molt, molt llargues, gadgeto cames, Ricard, per recuperar pilotes, com ho feia Busquets, per exemple, i té l'instint, allò que potser també tenia Messi, no té el nivell de pressió de Rafinha, evidentment que no, és que això pràcticament no ho té ningú, però és interessant quan selecciona i treu profit sovint.
5: En suma, té intuïció, sap què pot passar, preveu la jugada, no anticipa, el seu cap va més ràpid i s'imagina què pot passar. I per això moltes vegades o s'endú la pilota o està molt a prop d'endur-se-la. Els minuts finals també van a una pressió. Amb el Barça, l'últim partit contra el Sevilla, també va estar a punt de caçar una pilota. I parlo de les que són fracàs, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes. A ell li costa més sostenir una pressió durant molt de temps, no? És més de seleccionar el moment, veure què pot passar, cap on pot haver-hi el control del rival per guanyar la posició i recuperar com ahir. I continuarà fent gols de pressions altes, segur.
1: Anthony Gordon també va marcar, va aprofitar un contraatac a camp obert i va definir bé davant Unai Simón. Creieu que li pot ajudar aquest gol? Encara no ha marcat amb el Barça. a jugar amb més confiança i a alliberar-se una miqueta, sobretot en les rematades. La Laia Tudel va dir un dia a la TDT que xutava fluix Gordon Costa.
3: Jo no estic convençut, perquè en els últims partits, així com en els primers l'havíem vist molt, molt deixat anar, en els últims jo crec que li ha passat una mica factura la poca claredat davant del gol, i a la vegada veure que Adeyemi, que és el seu competidor, doncs que gairebé cada dia que juga marca. No és el, amb Alemanya no ha estat gaire encertat, però amb el Barça sí.
1: Adeyemi ha fet una jugada a la primera part des de camp propi, aquells sprints a Adeyemi, que ha fet un canvi de direcció, després ha fallat en la definició. Crec que ha intentat definir amb l'esquerra, que encara no ha detectat.
5: No hi ha manera,
1: Cada cop que finalitza amb la dreta,
5: l'esquerra...
1: Però, i després, a la segona part, també l'he vist actiu. Ha perdut Alemanya contra Grècia a casa, que déu-n'hi-do, però...
3: Sí, no, el partit d'avui no l'he vist, Jo em fio absolutament del que dius, però en canvi l'altre dia em va fallar un de fet, i diria que aquest amb la dreta... Jo continuo pensant que Gordon és més futbolista que Adeyemi, però l'inici de temporada de Adeyemi, la veritat és que és bastant impactant.
2: El gol de Gordon és de molta qualitat.
3: Sí.
2: La definició és molt bona, però primer la descàrrega que fa de taló i la desmarcada, tot el gol és molt complet.
3: Sí.
4: No és només el gol de Gordon, el partit que fa Gordon ahir amb Anglaterra és d'un jugador amb confiança, és la versió de Gordon que vam veure els primers partits del Barça, això segur que en aquest cas sí, l'aturada de partits internacionals ens pot anar bé.
1: Roger Arbosà, tens a mà... Digues.
4: No, deia això.
1: Ah, Roger Arbosà, tens a mà els minuts que van jugar ahir els jugadors del Barça a l'Anglaterra-Espanya? Gordon per Anglaterra, sí. I els que van amb la selecció espanyola?
0: Sí, Gordon 70 minuts, i després amb Espanya el partit sencer, Cubarsí, Rodri i Lamín, van jugar els 90 minuts, Dani Olmo pràcticament tot el partit, 80... Pedri els últims 20, ja veieu que continua el rol de suplent amb Espanya, de Pedri, no va jugar Fermín i, com dèiem, tampoc Eric, que havia de jugar, però finalment no va poder.
1: O sigui, volum força alt de minutatge per als jugadors del Barça, que era previsible, eh?
3: És curiós que amb Espanya el titular és Olmo i no Fermín, eh?
1: Sí,
3: bueno,
1: sí,
3: curiós, no.
4: Respon
3: al que ha fet
5: Fabiani, no Pedri.
3: I Fabiani, no Pedri.
4: Amb el Mundial que va fer Olmo, però ho deia abans el Torque. Jo crec que el partit d'ahir especialment era aquells que vau guanyar el Mundial, avui és el vostre dia,
3: i
4: a partir d'aquí, si Fermín es torna a guanyar la posició, doncs...
1: Però va posar a Ferran i no a Oyarzabal. Pedro Porro.
5: Bé, però havia marcat el gol de la final, no?
1: Yeah.
5: Jo crec que hi havia coses del Mundial que pesaven molt.
1: Yeah.
5: Fermín i Pedri, jo estic convençut que seran titulars dimarts, perquè aquestes són posicions que són fàcils de rotar i que són suplents, però són suplents puntualment. D'aquí 4 dies més a saber si són titulars ja.
1: Roger, Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, no va debutar, oi?
0: No, de fet va quedar desconvocat perquè De La Fuente s'ha endut 26 jugadors en aquesta convocatòria, però què passa? Que en aquests partits de Nations League només n'hi poden haver 23. Mm. Per tant, n'ha de descartar 3, van ser Roberto, Víctor Muñoz, el català i Fresneda, i per tant no va poder debutar. Queden 3 partits, pot ser que debuti en aquests 3, contra Croàcia o República Txeca.
1: Mm-hmm. Klopp, que se'n van dur 46 jugadors, els dividia en partits a cada 2 partits, oi?
3: Sí.
1: O sigui, ara els 2 pròxims, a Adeyemi potser torna cap a casa o què?
3: Sí, quan acabi el segon partit cap a casa, de fet a Adeyemi...
4: Bé, s'hauria de veure, perquè en el cas de Adeyemi li van canviar el torn, per dir-ho així, perquè un jugador estava lesionat, no? Cal veure si no es queda els 4 en aquell seu cas.
3: Home.
4: No, clar.
3: Seria mala sort,
1: la veritat. Pot ser,
4: però vaja, mala sort, però sí.
1: El que, entre cometes, pringa, anava a dir, el que ha d'assumir tots els 4 partits d'Alemanya, si només hi ha un, i és... Adeyemi, ja es va sorprendre el Barça. Joan,
5: ha passat a ser indiscutible Alemanya, sí. O sigui, sembla que comenci Alemanya per Adeyemi.
1: Van canviar el seleccionador.
5: Sí.
1: A veure, Joan, tens els minuts que acumulen els internacionals dels nostres equips en aquests primers partits?
8: Sí, mira, avui ha començat la segona tanda d'amistosos, per tant, Adeyemi ha jugat aquests 2 partits, avui titular contra Grècia, 76 minuts, en va jugar 80 en l'empat d'Alemanya contra els Països Baixos, per tant, 156 minuts Adeyemi en aquests 2 partits. Cancelo, avui també titular, 90 minuts, en va jugar també 90 al partit de Portugal contra Gales, per tant, 180 minuts a les cames problemes de Cancelo, Rafinha titular 90 minuts amb el Brasil, Jules Koundé també 90 minuts amb França contra Turquia i Livakovic també va jugar els 90 minuts amb Croàcia contra la República Txeca. També tenim dos futbolistes jugant amb Espanya sub-21, són Marc Bernal i Xavi Espar, 45 minuts per Xavi Espar i 90 per Marc Bernal, també Hamza i Bissibu, Hamza 28 minuts amb Egipte i Bissibu 5 minuts amb Bèlgica sub-21.
1: A l'Espanyol?
8: A l'Espanyol, més enllà de Roberto, només un internacional en minuts, Banja Darkusic, que en va jugar 64 a l'Eslovènia Escòcia, perquè Javi Hernández estava convocat amb la sub-21, però va tornar ahir per molèsties musculars, no ha arribat a jugar cap minut, però com Eric va haver de tornar, per tant, només Darkusic, 64 minuts.
1: I el Girona també tenen uns quants?
8: Sí, mira, Benat amb Ucraïna, 59 minuts, 20 minutets d'Esprilla amb Colòmbia, 90 de Píxur amb la sub-21 d'Ucraïna i 21 de Júnior amb Espanya sub-18.
1: El Girona va guanyar, tot i aquestes baixes, 2-0 el Bassete a Montilivi. Victòria important del Girona, Quique Álvarez, que Uri ja comença a prendre forma.
2: Sí, però tampoc no estan jugant a un grandíssim nivell. Al final venen de jugar contra el Bacete i Cádiz, que són dos clars candidats al descens, sí. I una bona prova a toc serà diumenge venent, crec que a les 9,
1: Mallorca.
2: Contra el Mallorca. El Mallorca perdó d'avui contra l'Almeria, té baixes també per internacionals, però igual que l'Estel Girona, però bueno, serà un bon partit per veure el Girona si segueix progressant o no.
1: Roger, dimarts l'Espanya Croàcia és a Sevilla al Pizjuán.
0: Sí, el Pizjuán, que és notícia això, perquè últimament tots els partits de la selecció espanyola eren a la Cartuja, i aquest cop al Pizjuán, cosa que agraïm tots els que hem d'anar allà, perquè ja sabeu que per tornar després és un drama sempre, que no hi ha taxis, no
3: ho ha fet per nosaltres. No hi ha taxis, no hi ha res.
0: No, està sí, lluny.
3: Anar a la Cartuja a la nit vol dir baixar caminant a l'hotel.
0: Sí. Doncs molt millor el Pizjuán.
3: Livakovic que torna al Pizjuán després de jugar contra amb el Barça.
1: És veritat. Sí. En dues setmanes, dos partits. I després, Espanya-Txèquia, dissabte a Oviedo, oi?
0: A Oviedo, sí, a Oviedo. I després, el dimarts següent, el dia 6, a Croàcia, a Split contra Croàcia. Serà l'últim, ja.
1: Molt bé, passeu bé. Roger, gràcies. Bona nit.
0: Vinga, bona nit.

0: En 4 minuts, 3 quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara sentirem Aitana Bonmatí, però abans repassem una mica els partits d'avui de la Nations League. Aquesta derrota d'Alemanya, Joan, contra Grècia a casa.
1: Sí, 0-1 contra el conjunt grec. Klopp, 2 partits, un empat i una derrota. Avui, 76 minuts de Deiemi, l'han canviat per Gnabry. En canvi, Ter Stegen ha estat suplent, no ha jugat cap minut.
0: I ha perdut Noruega, ha guanyat Portugal.
1: Sí, 1-2, gol de Haaland per Noruega. Portugal, gols de João Félix i Gonçalo Ramos. Cancelo, 90 minuts, ha vist una groga a la segona part. Jorge Jesús, a diferència de Klopp, 2 victòries en els seus 2 primers partits. Avui, per cert, Cristiano no ha jugat ni un sol minut.
0: I a la tarda s'han jugat el Dinamarca 2, Gales 0, i el Sèrbia 1, Països Baixos 2. És la primera victòria de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Heu pogut veure alguna cosa d'algun dels 2 partits de la selecció dels Països Baixos en l'estrena de Xavi? Empat contra Alemanya i victòria avui contra Sèrbia.
2: Jo vaig veure el primer, el d'Alemanya, i la veritat és que la segona part a mi Holanda em va agradar bastant. A la primera més encallador, no és una proposta espectacular, però és que jo crec que tots hem de ser conscients que Xavi no agafa la selecció holandesa més potent de la història, més aviat al contrari.
0: Els hi falta un davanter, sobretot, no un davanter que... de qualitat.
2: Un davanter jo crec que en general... No és que tingui mals jugadors, però tampoc no em veig gaires que diguis, ostres, si tu mires l'alineació d'Holanda, n'hi ha molt pocs que siguin dels primers espases de la seva posició. El porter, jo crec que és un bon porter... I si vols Dumfries, el lateral el podríem catalogar com un dels millors, però la resta posició... Vaja, i Van Dijk, òbviament, però Van Dijk ja va de baixada, però la resta és... Té un capital humà limitadet, jo crec.
3: Mm-hmm. És curiós que el primer partit de Xavi li salvés el fill de Van Bommel.
0: Amb qui no tenia gaire bona relació, intueixo que vols dir.
3: Sí, per això ho dic.
2: Ah, tampoc, avui ha fet Xavi un pal, tampoc. Jo pensava que era Iniesta, Van Bommel.
3: Bueno, després d'aquella final del Mundial va...
2: Clar.
0: Què deies, Àlex?
4: Avui ha fet un pal al fill de Van Bommel. Jo sí, he vist el partit d'avui i ha tornat a jugar molt bé a Holanda. I ara parlàveu del davanter. Compte amb aquest Merdink. Que
0: ha fet 2 gols, no?
4: Sí, el de la AZ Alkmaar, que jo no el coneixia i en aquests 2 partits m'ha agradat molt.
0: O sigui, Àlex, pel que dius, sí es nota la mà de Xavi Hernández a la selecció neerlandesa, que al Mundial l'entrenava Koeman, i ja no en aquest últim Mundial, ja fa anys i grans competicions que la selecció neerlandesa juga d'una manera que no entra en els paràmetres clàssics del futbol d'aquell país.
4: Sí, clarament. És a dir, anirà com anirà, però ha recuperat 4-3-3, el joc d'extrems molt oberts, defensa de 4, havíem vist a Koeman molts dies amb defensa de 5, el doble pivot ja no hi és, per tant, sí que es veu ja la mà de Xavi.
0: Sí, molt bé. Ara sí, Aitana, bon matí.
5: El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal.
0: Ahir, Aitana va reaparèixer al partit que el Barça va jugar i va guanyar el camp del Logroño, que ara es fan dir Logroño United. Aitana es va estrenar aquesta temporada en el partit d'ahir, va jugar uns 15 minuts i va explicar com està sent tot aquest procés de recuperació de la lesió, un trencament de peroné que es va fer la temporada passada. I va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el Marc Andrés i l'Oriol Rodríguez i va explicar moltes coses, Joan.
1: Sí, molt conscient de la seva situació actual. Va explicar com ha viscut, sobretot, tot aquest procés de la seva lesió. Diu que les ressonàncies, doncs, que sortien bé, però que ella seguia tenint dolor, això a l'estiu, i ara, tot i que encara té dolor, assegura que tot està molt millor.
5: Bé, la lesió, pel que fa als temes d'imatge, ressonàncies, sí, però els esportistes d'elit... Moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal que abans no ho era i, per tant, bueno, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però i si no, doncs és algú amb el que puc jugar, el que puc tolerar. I bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat és que està tot perfecte.
1: Ara Aitana torna a ser futbolista.
0: Està tot perfecte, sí. Però encara diu que té una mica de dolor, que és un dolor que pot resistir, pot aguantar, però, home, si està perfecte, el dolor, per què?
1: Clar, però ara entendràs una mica això que diu, perquè veuràs que abans...
0: D'on ve?
1: Sí, què no podia fer Aitana?
5: I ara mateix puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans vaig fer unes entrevistes fa poc, costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors... crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no? I això ha estat gràcies a que vam decidir parar, vam dir, bueno, anem a veure que tot està bé, perfecte, a partir d'aquí plantegem un pla per anar millor i sobretot per suprimir el que es pugui aquest dolor.
0: Això de les escales, suprimir el que es pugui aquest dolor vol dir que encara hi ha dolor. Això de les escales és impactant.
1: Sí, i de posar el peu a terra.
0: El dolor matinal...
1: És agut, és dur.
0: Descansar tota la nit, sí. I ho explica amb aquesta franquesa. Sònia, per la informació que teniu sobre Aitana, hi ha garanties, hi ha certa seguretat que aquesta mateixa temporada la pugui competir en condicions?
6: Bé, sí, la idea és que sí. De fet, un cop ja ha rebut l'alta mèdica, ja t'explica que té un dolor, però que és un dolor suportable. Ella va jugar... Ella es va recuperar temps de la lesió del peroné, però no dels lligaments del turmell, i per això va haver de jugar infiltrada al final de la temporada passada. I ella mateixa explica que probablement, i també t'ho expliquen des del seu entorn, no es coneixia prou bé el seu cos com per dir compte que per qui no estem anant bé, no estic 100% recuperada. I allò és el que ha pagat durant l'estiu, per això han fet un treball específic en aquest inici de temporada per acabar de fer net, i és veritat que ella mateixa ho diu, net del tot encara no ho han fet, però que ara ja té sensacions per poder, com a mínim, participar dels partits. I ara el que falta, bàsicament, és que es posi al 100%, que agafi ritme, però jo crec que es va fer com una mena d'aturada, reflexió, comencem de nou, i a partir d'ara, en principi, tot ha d'anar perquè ella pugui competir en plenes condicions.
0: Àlex, una lesió d'aquest tipus... no sé si tu la vas patir, espero que no, en algun moment de la teva carrera futbolística...
7: No, no la vaig patir.
0: De peroné.
7: Però és molt, molt limitant. Sí que vaig tenir un company que la va tenir tíbia i peroné, i parlava molt dels dolors, i fins i tot en un partit, en un del, al cap de poc de reparèixer, es va tornar a trencar la tíbia i tenim moltíssimes dificultats.
0: O sigui, que són lesions que potser no tenen la reputació negativa dels encreuats, el genoll, perquè és una articulació més estructural, però són difícils de recuperar, per la teva experiència amb els companys molt. Que la van patir.
7: Sí, molt, absolutament, molt. Per tant, tot el que explica és molt cert.
0: Sònia, hi ha un pla amb Aitana per... O sigui, m'imagino que dimecres al Camp de la Roma no serà titular.
6: No, jo crec que no està encara per ser titular, és que ja et dic, en l'anterior partit de Champions i tan sols va entrar a la convocatòria, el d'aquesta setmana passada, ahir ja va tenir aquests primers minuts i en tornarà a tenir, segons com estigui el partit contra la Roma, però serà de manera bastant progressiva que la tornarem a veure a l'equip. Jo crec que ella ja, ella mateixa ho explicava en aquesta entrevista amb el Marc Andrés, que ella no ha de tenir cap pressa i no vol tenir cap pressa, per tant, tot anirà amb el ritme que senti ella i dependrà molt de les seves sensacions. Això ens ho explicaven aquesta setmana que ho comentàvem amb el Fem Futbol, que en funció de les seves sensacions anirà decidint juntament amb el cos tècnic els minuts que pugui tenir.
0: Perquè ella, a més, havia relacionat la lesió de la temporada passada, el trencament del peroné, amb certa saturació. Oi que sí que va arribar a parlar?
6: Mental, sí. Ella va explicar que fins i tot la lesió li havia arribat a anar bé, perquè portava molts anys absolutament centrada en dimecres, diumenge, ignorar el que li marcava el seu cos, per dir-ho així, i que mentalment aquesta lesió li havia permès d'alguna manera obrir una mica el focus i que per salut mental fins i tot li havia anat bé aquesta lesió. Sí.
0: Sònia, ja a Logroño va marcar Maisa, que la vau fer protagonista, sí, del primer capítol de la temporada del Fem Futbol.
6: Sí, ja era la més jove en debutar a la Lliga F amb el Barça i ell es va convertir en la més jove en marcar amb 15 anys i 8 mesos, va fer el seu primer gol, a més un bon gol de davanter centre, de rematada de córner, un bon moviment de cap i que demostra que té bones condicions aquesta joveníssima jugadora, que de moment no podrem veure a la Champions fins que faci el 16, que això és el gener.
0: Això és una normativa tant, de la UEFA, eh?
6: És una normativa de la UEFA,
0: exacte. I saps si afecta també als nois?
6: Està el reglament de la UEFA Women's Champions League i no m'he fixat, no he anat a mirar si el... Però és possible, eh? Perquè...
0: A veure, Joan, busca algun... El noi més jove en debutar a la Champions, que havia estat a marcar en Sufati, després, no sé si la Minya Mal...
1: Exacte. Mira, hi ha Max Dowman de l'Arsenal, que va debutar amb 15 anys i 308 dies.
0: Doncs, ja,
6: clar,
0: és que
6: la clau, Xavi, és que si ella fa el 16, els fa el gener. Si els hagués fet el desembre... ara podria estar jugant.
0: Ah, d'acord.
6: És a dir, que facis el 16 en l'any natural en què està jugant aquell partit.
0: D'acord. I potser I aquesta potser era la condició que omplia el jugador de l'Arsenal.
6: Exacte. S'hauria de mirar, la reglamentació, si és exactament la mateixa, però és molt possible.
0: Us acomiado aquí, ja, que ens espera l'Ernest Macià amb el bàsquet, que ja ha començat la CB. Oriol Domènech, Sònia Salmà, Jordi Costa, Ricard Torquemada i Àlex Dalmàs, bona nit i gràcies per ser-hi un diumenge més.
3: A tu.
2: Bona nit.
6: Bona nit.
0: Ernest!
8: Hola, Xavi, bona nit.
0: Com estàs?
8: Doncs molt anotat estic, perquè ha sigut una jornada que s'han anotat molts punts, s'ha batut un rècord dels anys 80, molt entretingut. Ha començat la CB...
0: Molts equips per sobre dels 100 punts.
8: 7 equips.
0: Entre d'altres, el Lleida, que segurament ha protagonitzat la notícia de la primera jornada de la CB guanyant a la pista del campió del València.
8: Aquesta no l'havíem vista venir, eh? És veritat que el Lleida ja ha donat pistes. Si va arribar a la final de la Lliga Catalana, ja ha donat pistes.
0: Les setmanes que dius que era l'equip més fort de la Lliga Catalana, construït, el que estava arribant al principi de temporada amb les coses més clares.
8: Sí, té jugadors i té equip. Avui han jugat com un equip perquè hi ha hagut un moment que el València, el tercer i l'últim quart, sobretot, es podia haver posat per davant i s'ha anat de nou i han aguantat. I això, a pista contrària, sent el campió de Lliga, qui se te'n va de nou, has de ser molt bo per aguantar-ho i aguantar el torçabràs. Jo sempre he defensat, i ara no és perquè ens estigui segurament escoltant, però que el Gerard Encuentra farà carrera boníssima a nivell europeu, fins i tot.
0: Ens està escoltant, a veure, estan tornant de València aquesta hora. Gerard Encuentra, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Has sentit el que deia l'Ernest?
8: No ho ha sentit.
9: Bueno, li agraeixo les paraules. Tant de bo, no?
8: Es veu a venir, home. Hi ha coses que es veuen a venir. Però això d'avui, jo pensava, dic, bueno, sí, però avui poder encara no guanyaran, eh? Hosti, va,
0: tu t'ho esperaves o no?
9: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
0: Heu resistit en moments del partit que es complicava molt, i aquí indicava l'Ernest que era una part del mèrit de la victòria d'avui a València.
9: Sí, hem tingut algun mal moment, però hem sigut capaços, no, de no abandonar-nos i seguir lluitant, no? I crec que aquí el mèrit és dels jugadors, de no tirar la tovallola i de seguir creient en una pista molt difícil.
0: És la quarta temporada de la CB, oi que sí?
9: Tercera.
0: La tercera. Ah, igualaríeu la millor marca històrica de Lleida a CB, oi que sí? Et vaig sentir fa uns dies comentar-ho.
9: Exacte, sí. Jo sempre dic que un objectiu prou ambiciós és igual al que va fer l'antic Caprabo Lleida, no?
0: Sí,
9: que és
0: igualat, temporades. Igualat ja ho teniu. O sigui, ara es tracta de superar-ho. Si aquesta temporada us manteniu a la CB, que no sé si és l'objectiu, tu ja mires més enllà.
9: Bueno, sempre tenim un punt d'ambició, però les dues temporades anteriors que hem estat a l'ACB hem patit molt, no? Llavors, a mi, marcar-nos a jornada 1 objectius més ambiciosos, que no sigui aconseguir la permanència, em sembla molt agosarat, no? Llavors, hem de tindre equilibri. El primer objectiu és intentar, sabem que potser ens toqui patir, intentar no patir tant, no? I tant de bo, el dia a dia ens marqui nous objectius.
0: No va l'autobús, a l'autocar, tornant?
8: Sí.
9: Parada, sí.
0: Ah, estem en una parada,
9: sí.
0: D'acord.
9: Hi ha prou silenci, no?
0: Ja, clar. M'ha estranyat. Dic, home, molt tranquils, després d'una victòria com a la vista del València. Contra qui jugueu la setmana vinent, la segona jornada?
9: Juguem contra el San Pablo Burgos a casa, un rival difícil, no?, que ens fica les coses molt difícils, i a veure si som capaços de seguir amb aquesta línia.
0: Sí, però a casa teniu avantatge amb l'ambient que heu aconseguit formar.
9: La veritat és que estem super orgullosos, no?, de l'ambient que vivim a casa. La gent, bueno, ho viu. Aquí a Lleida ho vivim amb passió, no? Possible pues a Lleida no ens creiem que podem guanyar la Lliga després de guanyar el Roig Arena, no? Perquè ho vivim molt passionalment. I llavors, bueno, feliços de que avui puguin estar contents i després equilibri.
0: Equilibri. Insisteixes en això. Tu que ets molt passional, tu també ets molt passional. Moltes gràcies, bona nit. Exacte. I que la
8: temporada... Demà festa, demà festa.
0: Demà festa, sí?
8: No sé, això...
9: Demà festa, demà sí, festa. Veus. Festa major, a més.
8: A més, a més.
0: És festa major a Lleida. Sí.
8: Correcte, correcte.
0: Ah, sí. I què? Quin panorama tenim? Ara amb la festa major. Demà i dimarts festa o només demà?
9: Demà festa, i... però el cos tècnic a treballar. Vull dir que nosaltres no tenim festa, no.
0: Bueno, gaudiu tot el que pugueu, també de la festa major de Lleida. Gràcies, Gerard, bona nit.
9: Moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Ernest.
8: Una abraçada.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Com abans, una cançó d'abans, però sempre vigent. I el record especial d'avui és per al Ferran Badia, que alguna nit ha estat el responsable tècnic i musical al Club de la Mitjanit, ja fa un temps, i des de fa un temps acompanya el Carles Martínez de Bo creant les promocions dels programes i especials de Catalunya Ràdio, i ho fa amb dedicació, amb talent i amb encert, amb tant això que fins i tot venen ganes de fer promos. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si heu sentit el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada setmana en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: I el risc de que dimarts ens intenti colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament, Pedro Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Sumant parteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Barra ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Feat of a Filial, que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si però bueno, necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Cabrera de Mar. El sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matines, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
1: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
1: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, i el Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
2: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
1: Oh, ai, que maco! Que bonic! Ens farà explorar.
2: I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no?, perquè tu ja t'ho passes bé.
2: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho
0: a
2: tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al Matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba, que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
2: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del Matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: Ho cantaven de Boomtown Raids, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte, els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres i que al final doncs, aquest, potser aquest camí acabaria venir d'altres.

0: ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la Setmana del Llibre en Català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noè.
2: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noè. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que a sota doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noè.
1: Imagines que troben l'Arca de Noè?
2: Uau. Me moro. Anem cap allà.
1: Anem cap allà.
2: M'encantaríem.
1: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
2: Seria
1: fortíssim. Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
3: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
4: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja o si la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
3: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
1: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
2: sí,
1: amb carnissers que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens empenedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faria un silenci dramàtic...
2: Un blanc.
1: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. She always seems so happy. Lara Garcia, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Nothing Hill.
2: No? Ai, a mi m'agrada tant.
1: Sí, sí, li dic a la gent, és una pel·li que no em va agradar.
2: Ostres, a la Marta i a mi s'encanta, eh?
5: Sí, en fi, aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts, surt al mercat per 7,95 milions de lliures.
1: Déu-n'hi-do.
5: Que això són uns 9,25 milions d'euros.
1: Clar que
5: sí,
1: home.
5: Perquè ens fem una idea, vale?
1: Traiem la calderilla.
5: Vinga, tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyer al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
1: És que estava dient 3 habitacions, dos banys.
5: I de fet a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme, és una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val doncs 10 milions d'euros.
1: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
5: Aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vam faltar tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: de bon quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3, Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'han dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? Sí. I estava parlant amb el Miquel. I estava 10 metres i em diu, què dius? I estava parlant amb el Miquel, no jo. Estava per fer un treball... Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time. Sí. Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve... ¿vale? Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé, vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar, vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Perquè com tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
4: Ah, vale? No. Clar. Has de vocalitzar.
3: És fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale? No. Le dic, és que són el xat.
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu callaré.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara?
1: No, fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
5: Jo me'n recordo els dies abans dels jocs, que pensava que si no guanyava l'or, per mi seria un fracàs, seria una decepció.
6: Sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
5: Sí, però al final...
6: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
5: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
6: Sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs, és...
5: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya, és a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar a fer.
6: Bueno, esclar, i ara els Jocs el 2030, els Alps 2030,
5: sí.
6: L'objectiu és l'or una altra vegada?
5: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
7: Ei, sí. Ei, sí. Quieto, sí. Para, vale. ¿Estás?
8: Sí.
7: ¿Estás ready?
8: I'm so ready.
7: ¿Y feliz?
8: Superfeliz. M'acaba de dir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, se ve en China, qué maravilla. Estoy
7: Oye,
8: feliz.
7: Pues igual allá hay una carrera.
8: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues yo que sé, que me llame.
7: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
8: Lo es.
7: Y lo es.
8: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
7: Enhorabuena, Javier Cámara.
8: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
9: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
1: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: L'estic dient de la Lara, no del que està explicant Xero una
1: fortíssima,
0: estona. Em sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
10: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
11: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio...
12: Que ens coneix de veritat, què vols dir que ens coneix?
11: Família, amics, cercle íntim.
12: Tu ja saps què pensa de tu?
11: No,
12: jo,
11: no.
12: Jo sé què pensa el Ricard de mi. O no, o no.
10: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
13: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps...
14: 23 de febrer.
13: És una opció que no t'he donat.
15: A veure, repetim-la.
13: Sí.
10: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
16: Sí, ho saben, sí, ho saben. És el seu, considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
17: Els matiners.
0: 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant bé, a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
0: Sí.
1: No és la teva, que també és una d'elles,
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
19: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler. Arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners!
21: Manu Guix.
20: Manu Guix a l'aparato.
21: Cantant, compositor i músic en general.
20: Com esteu?
21: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
20: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power. Cada no ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia. I apa, a ser feliços, matiners!
17: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
1: Suma adverteix que s'hi juguen la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Ocas Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Ocas Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, o acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
6: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El Periódico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
5: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho dèiem, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2. Piromusical a la platja, llegim el periódico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
6: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella, i el periódico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
6: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
5: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complegui a totes les parts.
6: El director adjunt del periòdico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
5: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
6: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
5: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
6: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
5: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
6: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
5: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha 3 vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
7: Molt bé.
0: Llarguet?
7: Llarguet.
0: Has disfrutat?
7: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
7: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro,
7: sí,
0: ho celebro.
7: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
7: Pues dilluns, ja saps que a mi els dilluns m'agraden.
0: No, però com que vens de 4 dies...
7: Sí, però escolta, ja tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Vinga, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
7: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
7: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
7: Aquí està el tema.
0: Veus?
7: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per a aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
7: I si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
7: Sí. Us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
7: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem a Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
7: Perquè Castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
7: Clar, dius així, ja no,
0: que ja
7: no vinguin.
0: Ja està, clar.
7: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a la UNO, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyes o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
8: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en van parlar molt perquè és el dia que s'estrenava, doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya, per tant, superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava que fos una mica millor.
8: Que la tornin a mirar.
0: Jo
8: tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
8: Parlem de Taylor Swift. Hem de parlar d'ella perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també molt bones notícies per Taylor Swift. Sky, I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
0: Benvinguts al circ dels matiners.
8: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. I a Consell Inaugural de la temporada 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Puerta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora, ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Burón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem. I tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara ho sentia comentar-ho. I com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, doncs, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manel Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasan Juan. I després, entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena a la Travessa VIP.
0: Molt interessant, tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
9: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regala Teatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93207474, 93207474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
10: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, de la sala Villarroel.
10: Ja has fotut en l'aire el cap de setmana, molt.
0: Clar, clar, no, em diguis això, tampoc remem a favor. Però escolta'm, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
10: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
10: de tres cares.
0: Exacte, vinga.
10: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93207474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
11: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
11: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja caies molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
11: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
11: Sí, sí, sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer a Toulouse?
11: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
11: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
11: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
11: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93207474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
12: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
12: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
12: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
12: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
12: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
12: Treballo d'operari en una empresa d'alimentària.
0: Molt bé. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant.
12: Correcte.
0: Perfecte. Doncs, Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
12: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi, gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
13: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, crec que no és la primera vegada que parlem.
13: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
13: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
13: Sí.
0: Està bé, començar la setmana amb una mica d'esport, eh?
13: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
13: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
13: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
14: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
14: Pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo, tu. O sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
14: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé. Doncs escolta, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
14: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Tens el número 4.
14: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo, Eloi, ara et toca tornar a repetir la mà innocent.
10: Que ara has fet quatre cares, he de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un, exactament, un dau de quatre cares.
10: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
10: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
10: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja. Evidentment a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats en tenim, no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams això, del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia les més altes. I a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques.
0: Val.
10: Sobretot també en molts llocs del litoral i prelitoral. I de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu, entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, ve el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
10: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
10: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
10: És una muntanya coneguda aquí, al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara té 97.
0: Tens 10 segons, eh?
10: Sí. Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
10: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
10: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
16: I moltes eines, eh? Moltes eines.
17: Si ho peio, quins amics tens?
15: Bueno, tenia ja, no els tenia.
17: Ah, tenia.
15: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Els matiners.
8: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
1: I avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant! Tal dia com avui, el 25
8: de novembre.
0: Diu, novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
9: Els matiners. l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. Tan, tan, tan. I quan sona aquesta sintonia...
8: Nervis.
0: Nervis, tensió. Concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... La dada, Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
17: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
8: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
17: Estàs bugint, eh?
0: Tranquil·la, Maria.
17: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
17: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
17: Avui parlarem de llibres.
19: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que colla avall.
0: Ui, estàs enamorada?
17: Sí, però no t'explicaré ara, això, eh?
8: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí,
8: Maria.
0: Sí,
17: aleshores ja t'explico.
8: Ja estic
0: per tot. A veure.
17: Avui us poso aquesta versió de Judit Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judit Niederman...
17: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
8: Uah, és que pillarem tant...
17: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta,
0: val.
17: Després la veurem.
0: Després, val.
17: Quin dia va acabar?
0: 1983.
8: Però, tipus, què? Vols dir un divendres o un dimarts?
17: No, vull dir un dia, per
0: ara
17: exemple, 1 de
0: febrer. Ara ens ho explicarà.
17: Ah. I una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
8: Jo és que no estava ni com a projecte.
17: Jo en tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...
17: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
8: Em poses a mi primera perquè pilli jo primer.
0: No. Ah. Per, a veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual perquè és que no en tinc ni idea.
17: Molt bé.
8: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
8: Jo té 25 de setembre.
17: Veure, molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també reines...
8: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès, 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
17: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
8: Nena!
17: Perquè fas cultura.
8: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
17: Aviam, molt bé, molt bé. No és perquè si la preguntara, sabeu que aquesta setmana és el setembre... Doncs, aleshores, quan es va començar a fer va ser al febrer. I no va canviar al setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer al setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa al setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions, eh?
8: Sí, que xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, ai, que no guanyo mai, no sé què.
8: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
0: Res, però això és igual. Marta, la qüestió és que has guanyat.
8: Però és impressió. Jo em vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
17: A vosaltres.
0: Fins demà.
17: Fins ara.
0: I alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna. You are...

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners. Els Matiners. Amb Xavi Canalías.
1: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Dread Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Orriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tant i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol, aquest Cor Calent, i és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo, i que cuidava molt els actors, i abans de sortir a escena els hi deia piernas frías, corazón caliente. I em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana. Amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
3: Passa volant.
1: Que
3: això
1: sí?
3: És
1: la millora. Ah, estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la Maria.
3: Jo ja tinc la setmana feta.
1: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
3: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
3: Anem, fins demà.
1: I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5 i 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i el Matí de Catalunya Ràdio. Que tingueu un molt bon dilluns. Fins demà, matiners. Que vagi bé.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat, el temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, i fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, s'endinsen alguns llocs del Prepirineu i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses i aquesta nit matinada, demà, en qualsevol moment del dia podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions a més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80 o 90 puntualment. Per tant, una situació d'aquestes que s'ha d'anar seguint moment a moment i, més a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteoròlegs sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem i ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això el dia en què les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona amb diferents concentracions que arrencaran ja a 7:45 del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar demà al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Per ara, tots posen les seves condicions. Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
5: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
6: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts. La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
0: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es produeix una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que coincideix, per cert, a una ràdio, a un mitjà audiovisual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
7: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
0: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
7: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
0: I a temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut per cert rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com, per exemple, Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres agonistes.

0: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
2: Les primeres accions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
1: Més detalls, Montse Mir.
4: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carmar Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
6: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil.
7: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. Claro, también se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitre.
7: La Puerta del Sol acabava el dia plena de gom a gom amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
2: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
2: Sánchez ha demanat un esforç als seus socis d'investidura i Yolanda Díaz, de Sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: Oriol Junqueras, d'Esquerra, ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables. I el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
6: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
12: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
6: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena, per cert, al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries a aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
2: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
1: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tests.

0: diguem, a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig fer un expedient i dic quant tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
1: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa.
3: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
4: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
5: Ho entenem,
6: tenen raó,
5: i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
4: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
7: Ara, el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra a Ucraïna.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
9: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
8: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I el Regne Unit, atenció, perquè han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
3: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
2: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
7: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
10: Crec que això està un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
7: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
2: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
3: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
2: Joan Garcia.
11: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO van carir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
12: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
11: El tren ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren. Supera l'avió en un 80%. Joan García, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
7: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
2: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
3: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
6: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
13: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
14: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
6: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
15: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
2: Són les 6:19, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: La primera.
16: Yeah!

0: Josep Montero, doques gràcies a aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'oques del Petit de Caleril, de Rosalía, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
1: La segona. Fue una

0: Music emetrà, perdoneu, en directe el concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat hi hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera.

0: Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Sou i que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:15, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 10:45 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món, que va morir amb 117 anys.
4: I a 11:00 parlarem de l'estrena de la Travessa VIP de 3CAT amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Sí, 22, pel que fa al temps, com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa, sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui, en general, les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però amb molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants, que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment, en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla Lleida o Prepirineu, podrien tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, les cues són al nus de la Trinitat, i a la litoral, a l'altura de Poblenou. D'altra banda, un carril tallat a la 2, a Castellolí, en sentit Lleida, provoca mig quilòmetre de circulació intensa. Pel que fa al transport públic, de moment, sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRL4 de Manresa a Lleida, que va 20 minuts tard. Per cert, que avui la pàgina web de DIF ja funciona correctament després que divendres no estigués activa per un ciberatac.
1: Són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet, bon dia.
6: Priviet.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
6: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre. Es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap os pel camí.
1: I d'ossos no n'han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
10: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quarter general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi amb un missatge públic que diu «El pintor austríac ha guanyat el derbi». I tot seguit, l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
7: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianàpolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neuordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona, pel pintor austríac Gustav Klimt, i ell per la banda britànica New Order.
1: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castilla sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, 4 dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
8: Juan Carlos Peinado, penjat la toga amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Han estat 2 anys i mig de polèmica que arrencava amb manos limpias, feia parada a la Moncloa.
11: No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
12: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
8: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol...
13: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia.
8: Però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
14: El matí de Catalunya Ràdio. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6 i 28. Tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
16: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els 3 grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
17: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
16: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador serà el 26 d'octubre.
1: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
16: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
1: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
16: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'UCAMP de Múrcia, i la penya perd 110-104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
1: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7:49 minuts.
18: I es pondrà a les 7:42 minuts del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Sant Pere Pescador 19 graus, a Amposta 20 i a Badalona 22.
1: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, del Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
3: Retencions a aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a la 2 a Castellolí perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRAE, la 4 de Manresa a Lleida, que va amb una demora de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dilluns 28 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, sindicat de llogateres.
18: Fa una crida a col·lapsar a Barcelona avui per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge a partir de les 8 del matí. Hi ha diverses accions convocades i a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, Madrid. Segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
1: Precisament aquest és el segon nom del dia, Pedro Sánchez.
19: Assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
1: El tercer, dependència.
18: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
1: El quart, taula agrària.
19: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
1: I el cinquè, Taylor Swift.
18: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
20: Bon dia.
1: Què ens deixa Brussel·les?
20: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
20: Donald Trump ha sopat aquesta nit amb el conseller delegat d'Antropic, Dario Amodei. És una de les veus del sector que més ha defensat aplicar controls al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons la Fox, el president nord-americà continua sense estar preocupat pel fet que aquesta tecnologia es pugui descontrolar i considera que Estats Units va entre un any i un any i mig per davant de la Xina.
1: I amb què dinaran avui, precisament, a la Xina?
20: El govern ha confirmat la pròrroga a la treva comercial amb els Estats Units. Acabava el 10 de novembre, s'ha allargat dos mesos més, fins al 10 de gener. Ho ha confirmat el ministre de Comerç després de la visita de Xi Jinping a Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
21: Bon dia.
1: Centrada, sobretot, tot en habitatge.
21: Sí, el País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada de tota la premsa catalana fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
1: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa, Lara García.
22: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests, s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial, doncs, de Figueres. El nou pla especial d'usos comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
1: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou pilota d'or, Robert Prat.
16: De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la pilota d'or. Kane, Lamin, Mbappé, grans favorits, Alexia Putellas també. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu. I Lilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Ara són les 6:36. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 36 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat als Estats Units estan demostrant la distància sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tírria als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions. L'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
23: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
24: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
9: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
18: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
25: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
26: I em va vindre a dir sí.
27: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
25: El més perillós és que escapi el nostre control.
28: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
14: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: 6:45 del matí.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya es desperta pendent de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
19: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en 4 punts de la capital catalana, la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, portaveu del sindicat.
29: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
19: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
18: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
19: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
30: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
19: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
0: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
19: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
2: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
19: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
5: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
19: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catana, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
7: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
5: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
19: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora General d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
8: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo agafo un expedient i dic quant tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
19: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
5: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
19: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons en el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: És l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip. I durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també les últimes hores.
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Grasses, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piró musical. Es van llançar al cel una tona i mitja de polvo amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, el Petit de Calaril, Rita Vallès, Maria Arnal i, sobretot, Oques Grasses, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional, d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí. El que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Eloi Cordomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar alguna pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada augmenta la inestabilitat, amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix, amb els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona i atenció en alguns llocs del nord del Pla, a Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podríem tenir algunes precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
9: Retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge de la Joana, de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
12: Amb diades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra, només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
11: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la festa major.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels $106. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancar en verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 10 anys.
15: Els llums s'han apagat.
16: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
14: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
16: I ho farem amb un programa especial.
14: El dimarts 29 de setembre.
16: Amb els col·laboradors d'avui.
14: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
16: 10 anys d'esports.
14: 10 anys de ràdio.
16: 10 anys de Tot Costa.
10: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
20: Bon dia.
0: A Tarragona hi tenim el Ricard Buigas, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: I des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Comencem a Barcelona. A banda de les protestes i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia de línia 8 de ferrocarrils, Marc.
19: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
0: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
23: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
2: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
0: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
20: Sí, ho farà la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa i pel lloc de la convocatòria han triat Alcarràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Boren a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Doncs així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
21: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia. Derrota de la penya a la pista del Breogà.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
22: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
26: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
27: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
28: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
26: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
29: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, amb Iker Jiménez, va insinuar al programa, després de que l'Intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desnonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a La Sexta no necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
0: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie El Caso de Laura Stern.
30: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El Caso de Laura Stern és a Filmin.
0: I què deien els altres divendres, Jovany?
31: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
32: Paquita, no estàs sola,
1: Mari Carmen està sola.
31: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
3: Es que no puede haber desahucios, ¿no? Desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
31: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment el que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
4: 23 de febrer.
31: És una opció que no t'he donat. A veure.
0: A veure, repetim-la.
31: Sí. 24 de febrer. A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: Carles, bon dia.
1: Bon dia, aquesta segur que l'has ballat, no?
2: Home, sí, bastant, bastant, bastant. La bola negra es diu, no? Ai, no, la camisa negra.
1: Efectivament, això, avui ens despertem negra. Amb la camisa negra de Juanes, i és que tal dia com avui, un 28 de setembre, però de l'any 2004, el cantautor colombià va publicar el disc Mi Sangre, on precisament hi havia aquesta cançó que barreja reggae, pop, rock i música folklòrica colombiana. La camisa negra va ser un èxit mundial i va liderar les llistes a Europa i Amèrica. Explica el dol amorós i la ironia i els dobles sentits, i tot i el seu ritme que ens convida a la festa, amaga una història de desamor.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen atenció avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. El primer acte del president espanyol és al migdia, però ja hi ha quatre protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
1: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
2: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes, per tant, a Barcelona, que veurem com acabaran, perquè algunes veus apunten que podria haver-hi també una acampada a Barcelona en les properes hores. Però mentrestant continua l'acampada a Madrid. Anem cap allà, Puerta del Sol. Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: És el segon dia d'acampada i ara mateix com està l'ambient?
3: Doncs mira, molta gent encara dormint i ara mateix unes 350 tendes aquí plantades. Com deies, és la segona nit que dormen aquí. Alguns fins i tot al ras, amb màrfegues, amb mantes, amb cartrons, perquè no tothom entra a dins de les tendes. Moltes pancartes també han instal·lat uns toldos. A partir d'avui, uns tendells s'espera que avui, a partir d'avui, comenci a ploure aquí a la ciutat. I no marxen, eh? El que ens diuen és que almenys fins demà la pressió volen que sigui total. Demà que s'ha d'aprovar aquest decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Algunes persones comencen a desfilar davant de nosaltres, porten sacs, porten també algunes mantes, alguns han fet guàrdia tota la nit desperts aquí en aquesta acampada. La veritat que de moment molta tranquil·litat. La Puerta del Sol, que 15 anys després del 15M es torna a convertir en símbol de la lluita contra la precarietat a l'habitatge.
0: I les protestes busquen també pressionar el govern espanyol, perquè demà és quan el Consell de Ministres hauria d'aprovar aquest decret ambiciós.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
0: El problema és que Pedro Sánchez negocia in extremis per posar d'acord tots els partits del bloc de la investidura. I aquí és on hi ha interessos molt diversos. Pol Foradada.
5: D'entrada, el soci de coalició Sumar, que amenaça fins i tot de trencar si el text es queda curt. De fet, aquest cap de setmana hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern del qual ella n'és vicepresidenta.
6: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
5: A l'altra banda hi ha Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari. Jordi Turull.
7: De parar los pies a los fondos buitres, que no podran passar episodis com els que hemos vivido, i a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
5: O Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments als vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
8: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
0: Sobre aquesta mobilització ciutadana i la possibilitat també que Barcelona acabi amb una acampada com Madrid, avui en parlarem àmpliament a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 i també amb el nou director general dels Mossos, Ferran López. Serà la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero.
5: La nova comissària en cap, Sílvia Catà, d'entrada posa l'accent en defensar el dret a la protesta. Són paraules aquesta nit al vèrtex de TV3.
9: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: I encara és molt aviat per saber si tot plegat pot acabar amb un nou 15M, però la crisi desencadenada per aquest desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
10: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid. Outside the building, Mari Carmen was evicted.
5: I aquests dies a la Puerta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la Fira Immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després han acabat acampats. Confien que aquesta onada arribi també a altres capitals europees.
0: El que sentia era una crònica, en aquest cas, de la BBC. I aquest matí farem seguiment de les mobilitzacions, especial Matí de Catalunya Ràdio per seguir-ho, i també ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Avui és dilluns 28 de setembre, comencem el dia amb 23 graus a Riba-roja d'Ebre, 21 graus a Canet de Mar, 16 graus a Sort i 15 graus a Sant Hilari-Sacarm. Tenim un ambient força xafogós arreu de Catalunya, amb molta humitat, i amb possibilitat que avui es formin alguns ruixats, alguns xàfecs o tempestes també, en punts del litoral i prelitoral. Això passaria entre mig matí i primeres hores de la tarda. Després, de cara a la tarda, també se'n podrien formar alguns en alguns sectors del Prepirineu o altres ruixats més irregulars en altres llocs de Catalunya. Compte aquesta pròxima nit, matinada i demà, perquè les tempestes poden ser més fortes en qualsevol punt de Catalunya. Els models d'avui ens indiquen que les més fortes caurien entre el litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, Girona i també el Prepirineu, al voltant del Montsec.
1: Això pel que fa al trànsit. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cues per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha retencions a l'AP7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, i a l'A2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
0: Ara són les 7:07. I repassem el que cal saber d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Agilitzades.
14: Les valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar prevista el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Mar Riera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
16: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova teràpia nascuda tensió a Mataró.
17: Ho explica El País. Una farmacèutica de Mataró, Minorix, ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret, és l'adrenoneucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys.
18: D'altra banda, El Periòdico explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nou nat aquesta malaltia a través del cribratge neonatal de Catalunya.
0: Carregats d'explosius.
14: És com anaven al Regne Unit les 5 persones que han detingut a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga si preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit.
17: La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. Donald Trump diu que els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps.
0: Lluny de ser autosuficients.
18: En defensa, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. És el Tribunal de Comptes Europeus qui dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs arran de la guerra a Ucraïna.
14: Els ministres de defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
20: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
19: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlem també d'aquesta alerta que hi ha en els serveis d'intel·ligència europeus per possibles atacs. Diu que la guerra híbrida està escalant. Festius recuperats.
17: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
13: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
21: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
22: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
13: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents de la crisi agrària.
18: El govern i sindicats aborden avui la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
17: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per al 14 d'octubre a Barcelona.
0: Guanya terreny.
18: L'avió, els trens, en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid, creixen els vols entre el Prat i Barajas i recolen els usuaris de l'alta velocitat.
0: I en surt.
17: En un vol de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston, va haver de fer un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Porto després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes estan ingressats per inhalació de fum, tot i que estan estables.
18: L'aparell transportava gairebé 300 passatgers. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les operacions.
0: Ja tindran residència.
17: A Bellver de Cerdanya, que estrenarà l'esperada ampliació de la residència de gent gran a partir de principis de l'any que ve.
0: I en plana cultural, només artistes catalans i internacionals. Yeah, yeah.
18: Josep Montero de Casgrasses, que ha fet per al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons toques El Petit de Cal Laril, Rosalia, Joan Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
0: Rècord de vendes.
17: A la setmana del llibre en català que ha tancat aquest cap de setmana.
0: Rècord de vendes.

0: matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, voten.
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la Pilota d'Or. Mbappé, Kane, Lamine i Alexia Putella són els grans favorits al premi. L'ex blaugrana Joao Félix creu que Lamine mereix el reconeixement. Són declaracions al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Enrique han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
2: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu, i l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet. El València debut amb victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Un minut, serà un quart de vuit del matí. Anem al quiosc.
4: Bon dia des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix aquí tenim uns 21 graus de temperatura i podem saludar el Calet.
5: Molt bon dia, Catalunya, i bon dia a tothom.
4: Com ha anat el cap de setmana, Calet?
5: Treballant, però bé, bé. Han baixat molt les temperatures, podem respirar tranquils i podem gaudir del bon temps.
4: Gràcies, Calet. Doncs el tenim content. A les portades dels diaris avui trobem les protestes per l'habitatge. El País titula que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol a Madrid. Ho acompanya d'una gran foto on veiem milers de persones manifestant-se. El vessant més polític, però, el trobem a la resta de diaris. L'Ara parla de negociació contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein. I avui també es cola les portades de tota la premsa catalana, el piromusical de la Mercè, amb imatges espectaculars i altres temes d'avui. El diari Ara destaca que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella. I el periòdico avisa que el tancament de abocadors obligarà a incinerar més residus.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
8: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Sant Vicenç de Castellet, 19 a Montornès del Vallès i 20 a Sant Just d'Esvern. Trànsit, Mireia Sala.
10: Retencions per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha cues a l'AP7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
9: Atenció a la dada. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu en domicilis a Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït.
11: Concretament, a més de la meitat.
9: Maria Guixà.
12: Aquest estiu n'hi ha hagut un 53,5% menys que l'any 2022. S'han denunciat 86 robatoris i s'han detingut 34 persones. Joel Pérez, caporal de patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica que els lladres acostumen a ser grups d'Europa de l'Est amb antecedents que es desplacen a Barcelona en època de vacances.
13: Les persones que s'hi dediquen a això, doncs, tenen una elevada reincidència i saben perfectament com treballar aquest delictiu. No?
12: Els 34 detinguts acumulen 184 antecedents policials amb una mitjana de més de 5 cadascun. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. I més successos. Ara al Vallès Oriental, dues persones han acabat a l'hospital després d'una baralla a la Festa Major de Vallromanes.
14: Durant la nit jove de la Festa Major d'aquest municipi, l'incident va passar de matinada. Els serveis d'emergències van atendre els ferits al mateix lloc.
15: Ara els Mossos investiguen els fets per aclarir les circumstàncies de la baralla. Ho llegim al 9-9.
9: A Osona, Unió de Pagesos reclama més preu per la llet davant l'augment dels costos.
14: Demanen que els nous contractes de compra de llet, que es renovaran a partir de l'1 d'octubre, incorporin l'augment dels costos que assumeixen els ramaders.
15: El sindicat alerta que la palla s'ha encarit un 70%. 40%, el pinso un 96% i l'alfals un 23%, a més de l'augment de l'energia i els combustibles. Considera insuficient l'increment d'entre 1,5 i 3 cèntims per litre que ofereix la indústria.
9: I a Barcelona, la Palangana de Sants torna a tenir aigua.
14: La font ornamental de la placeta de Ramon Torres Casanova, coneguda com la Palangana, torna a funcionar després de 3 anys aturada.
15: L'Ajuntament ha reparat la instal·lació i ha retirat les tanques que l'envoltaven.
9: I cultura? Més enllà del piró musical de la Mercè, del qual ja us hem explicat els detalls, us diem que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer el Lliure i Com vaig aprendre a conduir de la Beckett són els muntatges més nominats. I també avui a Esparreguera. Comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca, que es podrà gaudir fins al 4 d'octubre, fins diumenge d'aquesta setmana. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.

0: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
1: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
2: 12.435 12435 de la sèrie 7007.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
4: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
5: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
6: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
7: De parar los pies a los fondos buitres que no podran passar episodis com els que hemos vivido.
8: La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
9: I la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
10: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
11: Ho entenem, tenen raó, tant estarem al seu costat.
12: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué? Que soy homosexual.
13: Aquests són els sons del dia i ara la mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Contrarrellotge.
14: Locució adverbial, amb el sentit d'actuar molta pressa o urgència per acabar alguna cosa abans d'un termini fixat. Pedro Sánchez assegura que treballa contrarrellotge perquè demà el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen ha canviat la narrativa d'aquest tram final de legislatura. Dels migrants que malviuen com poden a Ceuta, des de l'entrada massiva del juliol, els acampats a la Puerta del Sol per la insostenible crisi de l'habitatge.
13: Pont aeri.
14: Línia aèria, generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Avui us expliquem que l'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid arran de la pèrdua de confiança de molts clients justament per les interrupcions de servei dels darrers temps. Quan semblava que el pont aeri ja era història, de fet, com la mítica discoteca homònima, podríem dir que ha tornat a tota màquina.
13: Autosuficient.
14: Que té prou mitjans o capacitat per mantenir-se sense dependre de factors externs. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units, no es podia saber, i que falta coordinació entre els governs europeus, per sorpresa de ningú.
13: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ara García. 7.300.
15: Són els vols que hi va haver entre l'aeroport del Prat i Barajas entre el gener i el juliol. És un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de mig milió d'usuaris entre el març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
13: 52.
15: Bellver de Cerdanya estrenarà l'ampliació de la residència de gent gran a principis de l'any que ve. Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat i només falta el mobiliari perquè passi de 30 places actuals a tenir-ne 52. L'any vinent està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell.
13: 130.000.
15: Són els visitants que aquest cap de setmana han passat per la Setmana del Llibre en català. L'esdeveniment ha assolit el rècord de visitants i també de vendes, unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
13: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una noia que està rentant plats. Per l'espai sembla un bar o un restaurant, perquè al fons hi ha com una taula. La noia té l'aixeta oberta i està esbandint una petita safata.
16: Efectivament, és un restaurant en concret del centre de Manacor i la particularitat és que disposa d'un sistema d'osmosi. És la imatge que ha triat Lara per explicar que beure de l'aixeta és un privilegi per a 145.000 illencs. Explica que nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves de les Balears. Diu que Manacor, per exemple, és la ciutat més poblada d'Espanya on quan s'obre l'aixeta no hi raja aigua potable.
13: A la segona imatge hi veig focs artificials damunt la platja i molta, també moltíssima gent mirant-ho.
16: És una imatge que parla per si sola i que veiem avui als diaris i a les xarxes, ho vam poder veure ahir també per TV3. És el Piro Musical que ha tancat les festes de la Mercè de Barcelona i que aquest any, per les obres a Plaça Espanya, s'ha fet a la platja, a la Nova Icària.
13: I a la tercera imatge hi veig un obrer lligat amb un arnès damunt d'una escala i foradant també amb un trepant el sostre d'un edifici nou. Veig que a l'edifici hi ha pilars i plantes, però que encara no té parets.
16: Una fotografia que veiem al periòdico i que en concret és d'un immoble que serà d'habitatges Esplugues de Llobregat. El titular que l'acompanya és que Espanya té gairebé 1 milió d'obrers menys que en el boom del 2008. En un moment de la crisi de l'habitatge, el sector alerta que més del 55% dels obrers tenen més de 45 anys i defensen que cal industrialitzar el sector.
17: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
13: 7:24 i avui a La cara B del temps analitzem la situació meteorològica que provocarà tensió, pluges fortes les properes 24 hores. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, tornem a tenir al davant una situació molt complexa, potser de les tres que hem viscut aquest setembre la més difícil de pronosticar. M'explico, normalment quan analitzem una situació de pluja forta, de seguida veiem una perturbació atmosfèrica que motiva aquestes tempestes. No sé, un front, una borrasca, una dana, alguna cosa que mirant els mapes de tota la vida ja intuïm què passarà. Avui no tenim res de tot això. Avui hem de mirar amb lupa tots els indicadors meteorològics per entendre per què alguns models ens marquen acumulacions de 50 o 100 litres per metre quadrat de cara a aquesta nit i demà. Bàsicament el que tenim és aire calent en superfície, també un vent de mar cap a terra molt persistent, que amb el relleu de Catalunya afavorirà l'aparició de tempestes, un mar calent a 26-27 graus encara a aquesta època, i sobretot també preveiem una atmosfera molt humida a tots els nivells. Fixeu-vos que tornem a tenir els elements típics d'un clima tropical i, per tant, les pluges que cauran també poden arribar a tenir una intensitat tropical. D'aquí menys de 10 minuts intentaré detallar on poden caure aquestes pluges més fortes.
17: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Divendres, l'Enigmàrius feia l'arbre fruiter doblement productiu. I la resposta era Nesplé. El Nesplé és un arbre fruiter. Ple. Amb R final pot voler dir plaer, però també molt. I quan el Nesplé n'és ple, de nesples, doncs també resulta molt productiu, doblement productiu. Avui dilluns, un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar? Perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
13: Atenció a aquest titular que circula. 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La iniciativa, segons la notícia, és construir una muralla d'arbres que vagi de punta a punta del continent africà. En total, 8.000 quilòmetres d'arbres, amb l'objectiu d'aixecar una gran muralla verda que aturi l'expansió del desert del Sàhara. Diu la notícia que la iniciativa pretén també lluitar contra el canvi climàtic i recuperar terres per potenciar l'agricultura de la zona. També assegura la notícia que la muralla d'arbres seria visible des de l'espai i que pretén convertir una acció mediambiental en una acció comunitària que implica 20 països africans diferents. La intenció d'aquesta iniciativa és tenir la muralla de gegant d'arbres acabada el 2030.
13: I això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
23: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
22: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
23: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
20: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara és una notícia real. La iniciativa es va impulsar el 2007, però actualment ha quedat completament descartada i es considera un fracàs. Des d'aleshores només s'ha aconseguit fer el 4% d'aquesta muralla i pel camí han mort milions d'arbres plantats per culpa de la disminució de les pluges i l'augment de les temperatures.
13: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
13: I Hi ha un minut per arribar al punt de 7:45. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
0: Ahir diumenge, a la Fira de Calella, vaig tenir l'honor de posar en valor un plat sambolenc de cuina de bord. Pop amb patat i col amb allioli. Actualment el pop és un producte preuat. Ens interessa el pop roquer, el que té a les potes dues fileres de ventoses. El més econòmic, el pop blanc, només en té una de filera de ventoses a les potes. Si el volem cuinar a casa, ben net, posem-lo uns 4 dies al congelador. Quan jo era petita no en teníem de congelador. S'apalissava amb la pala de rentar per estovar-lo. Però ara mateix podem comprar unes potes de pop ja bullides. Què n'opinarien els pescadors que cuinaven a bord?

0: Són 7:45. I avui és dilluns 28 de setembre i atenció perquè des d'aquesta hora fins demà tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i al prelitoral. De moment ens despertem amb 15 graus a Perafita, 20 al Pantà de Siurana i 19 en aquest cas a Cabrils. El dia en què entrevistarem a 9:45 del matí el nou director general dels Mossos, Ferran López. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que aquest matí hi ha 4 protestes convocades a Barcelona per reclamar un habitatge digne aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. Són al carrer Tarragona, a la Meridiana, a la plaça de Sants i al carrer Sant Agustí de Gràcia.
1: Això mentre continua l'acampada a Madrid, milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin un decret sobre habitatge ambiciós.
2: Us avança Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
1: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen avui per parlar de protocols a seguir en cas d'atac híbrid de Rússia.
2: Això mentre la Unió Europea admet que encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir del 2030.
3: En esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, es descarta cap lesió greu i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet al València. Debut amb victòria del Girona davant Lucan de Múrcia, derrota de la penya a la pista del Breogán.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, una situació molt complexa, Eloi, ens deies que potser de les tres que hem viscut al mes de setembre, la que més...
4: La més difícil de pronosticar, sobretot. De fet, el que preveiem és que aquest matí puguem tenir algun primer xàfec o alguna tempesta al litoral i prelitoral. A la tarda també se'n poden formar al voltant del Prepirineu i la part més forta ens arriba la pròxima nit i demà, perquè poden aparèixer aiguats forts en més llocs de Catalunya. Amb els mapes d'aquest matí els preveiem al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, en alguns llocs de l'interior de Girona i també al voltant del Montsec, nord del Pla Lleida, Prepirineu de Lleida. En aquests sectors en podem tenir les pluges més fortes a partir de la pròxima nit i demà.
0: Però, per tant, no podem preveure ben bé què és el que caurà.
4: És difícil. De fet, hi ha models que ens estan marcant pluges de més de 50 litres, alguns que poden fregar els 100 litres per metre quadrat, i puntualment algun primer model que està sortint aquest matí ens marca acumulacions de 150, gairebé 200. Llavors hem d'acabar de valorar amb tots els que vagin actualitzant-se les pròximes hores si li podem donar credibilitat a aquestes sortides.
0: Amb el que estàs dient, Eloi, hauríem de també donar un missatge de prudència a la ciutadania, més enllà dels avisos, que veig que avui no està previst, per part de l'administració sí que cal tenir sentit comú. És a dir, si veiem que plou molt, doncs ens esperem quiets on estiguem i vigilem també per la nostra pròpia seguretat.
4: Exacte, és a dir, de moment el que preveiem durant el dia d'avui és aquests ruixats molt irregulars. I llavors, a partir de la nit, és quan sí que preveiem aquestes pluges que poden ser més fortes i demà en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, les més intenses les preveiem de cara demà a la tarda. Per tant, és possible que en pròximes hores també hi veiem com s'eleven alguns avisos aquí a Catalunya.
0: Doncs estarem pendents. Eloi, gràcies. Bon dia.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb la circulació tallada a la R8 i retards també a l'R2 Nord per una incidència a la infraestructura. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R8 la circulació, com deies, està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i Renfe informa que hi ha un servei d'autobusos que s'aturen a totes les parades. I a l'R2 Nord els trens circulen per via única entre Mollet-Sant Fos i Granollers. De moment hi ha demores d'uns 20 minuts, tot plegat a causa d'una incidència a la infraestructura que a més pot fer que els trens estiguin aturats més estona de l'habitual. A l'R11 també hi ha retards d'entre 10 i 20 minuts.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat provoca cua ara mateix a l'AP7 a Bellaterra.
6: Sí, perquè talla un carril en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha cua a Mollet en direcció Barcelona i retencions també a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord, el primer tram de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat, i aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Sant Feliu i l'A2 al túnel del Bruc en direcció Igualada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Estel, la crisi social i política de l'habitatge. Ricard, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portador on veiem milers de persones participant en aquesta acció de pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. Per exemple, l'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem i El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis. També, per cert, en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del Piro Musical de la Mercè.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Ara són les 7:35. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió amb reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen i assenyala que el problema és conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui totes les parts. El director adjunt del periòdico, el Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez, que fins dijous estava contra les cordes per Ceuta. Iván Redondo, el consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que diu poden guanyar les eleccions generals. Al País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a la Puerta del Sol és el mateix 15M. Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat insuportable. I al Mundo, Federico Jiménez Los Santos, que minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra, que anomena Alibaba, ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso, Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltors.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
9: Quan una persona arriba a Catalunya, a quin país arriba? No és una pregunta trivial. Se la fa Josep Maria Vilajosana en un article a VilaWeb. Diu que no es tracta ni d'assimilar els que arriben ni que diferents comunitats visquin simplement les unes al costat de les altres, sinó de construir junts una societat a la qual tots puguem sentir que pertanyem. La pregunta clau, diu, és que si disposarem de les eines perquè aquesta transformació es produeixi des de Catalunya i no simplement sobre Catalunya. Els que hi arriben trobaran un país que ja existeix, però contribuiran a decidir el país que existirà demà.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
12: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
13: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
14: Visca!
15: Guanyat!
13: Que
15: bé,
13: sí, que bé, sí, que bé! Sí, quin temps! Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
16: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Dos quarts i mig de vuit, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què viu el seu millor moment?
2: Doncs el tequila a Espanya ara mateix és el primer mercat europeu i el segon mundial després dels Estats Units. Ho llegim al País. Només l'any passat van arribar més de 7 milions de litres de tequila. El creixement de les grans marques s'hi suma ara una nova generació de tequiles artesanals i d'autor.
0: I què torna a tenir aigua?
1: La coneguda com a Palangana de Sants, la Font Ornamental, a tocar de Plaça de Sants de Barcelona, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV. Aquest element feia 3 anys que estava apagat, es va haver de buidar per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns llums LED que formen la instal·lació van desaparèixer.
0: Una comarca que va a l'alça.
2: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a uns màxims històrics. Els turistes posen un 9/10 a la comarca, en bona part pels recursos que hi ha posat Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020 per municipis. El que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: Si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
1: Ara hauran d'etiquetar diferent, hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan. Això tanca la porta que una llauna porti productes sense que el consumidor sàpiga d'on ve. I altres requisits tècnics, perquè si diu filet sigui realment un filet, o si diu escabeig sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions. Ho recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
2: Perquè Castanya de Viladrau ha obert botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva. És el districte d'Horta-Guinardó, llegim el 9-9, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: I quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya?
1: Doncs la galta de porc de l'Andreuenc de Barcelona. Per segon any consecutiu s'ha proclamat campió de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquest any ho ha fet amb un mar i muntanya de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha guanyat el premi del públic i han participat 12 plats, tots amb el porc com a denominador comú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
8: La premsa francesa detalla el viatge de Lleó XIV al país. Le Monde destaca la visita del pontífex a Lourdes. Destaca que ell es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals i, segons una d'elles, va reconèixer el caràcter sistèmic d'aquestes violències. Segons el diari, les paraules del papa han estat considerades encoratjadores, però moltes entitats demanen ara fets. The Guardian posa en portada l'atenció a Irlanda del Nord per l'autorització d'una marxa protestant en un barri catòlic. Es tracta d'una desfilada de l'ordre d'Orange que no es feia des de fa gairebé 30 anys.
14: I en plan econòmic, avui l'Economista entrevista Ricardo Alonso, el propietari de la immobiliària Urbagestión, propietària del pis de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada a Madrid. Assegura que la dona mai va voler negociar i diu que volen enfonsar la seva empresa. Es defineix a si mateix, atenció, com una víctima política. Sobre el decret d'habitatge que es podria aprovar demà al Congrés, Expansión avisa textualment que sempre és un error legislar en calent perquè la vehemència és enemiga de l'eficàcia i carrega contra sumar. Els preocupa més la plusvàlia d'un fons o un constructor que el drama dels més vulnerables, sentencia el diari. I l'ON Economia assegura que ara mateix a Catalunya hi ha la meitat de pisos buits que hi havia fa 10 anys. Segons els últims registres, el 31 de desembre del 2024, data de l'última actualització, hi havia 25.443 habitatges buits, 3.000 menys que el 2023 i la meitat que fa una dècada.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, avui s'acaben les votacions per decidir el guanyador de la pilota d'or.
3: El Mundo Deportivo diu que Lamine és d'or, que la seva exhibició a Wembley li dona més mèrits per aconseguir el guardó. Avui es tanca la votació per rebre el premi el 26 d'octubre. Per l'esportiu, l'impuls del partidàs a Wembley ha de ser definitiu.

0: El diari Esport parla de l'impacte a Lamine, que també és el líder de la selecció espanyola, no només del Barça. Joan Baells es pregunta si hi ha algú que juga millor que Lamine i li costa trobar un argument per no donar-li el premi. Per La Vanguardia és l'exhibició final de Lamine, que va conquerir el temple de Wembley amb la seva màgia. Sergi Pàmies diu que l'actuació de Lamine a Wembley va ser bona, que tothom l'aplaudeix, però matisa que el jugador no participa tampoc en la modèstia i la humilitat que recomana un premi com aquest. Odia'm o estima'm, m'és igual. És una frase de Lamine Yamal a les xarxes que destaca el periòdic, un Lamine que expressa una indiferència total cap a les crítiques. El diario.es diu que hi ha una condemna unànime a Aragó i que es demana una resposta unificada i exemplar davant la brutal agressió que va rebre un àrbitre de 19 anys i el seu pare en un partit de primera divisió juvenil.
1: 7:42, i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sandra Bullock revela la sorprenent experiència paranormal amb un home de color verd.
3: Hem llegit a Hola que l'actriu ha confessat que al llarg de la seva vida ha rebut 3 vegades la visita del mateix home que brillava amb un color, un to verd llima, i que s'assemblava concretament a Alfred Hitchcock. La cridava pel seu nom i era molt amable. L'actriu també ha dit que en cap cas es va sentir amenaçada per aquest ens estrany.
1: Els nens deixen de jugar a Playmobil i juguen a la Play i al mòbil.
4: El diari de Girona ha entrevistat Eduard Ángel Sánchez, que és politòleg i sociòleg de formació i que, a més, porta tota la vida jugant al Playmobil. De fet, té una col·lecció de més de 3.000 peces. Quan li pregunten per si ha passat el boom, diu que Playmobil està passant per una greu crisi perquè ara els nens juguen a la Play i al mòbil. Tot i això, pensa que no desapareixeran.
1: Donald Trump insinua que substituirà la sala de premsa de la Casa Blanca per una piscina.
3: Ho ha dit aquest diumenge i tot plegat té a veure amb la seva nova ofensiva contra els mitjans de comunicació. En una fotografia publicada a la seva xarxa social Truth es veu la sala de premsa acompanyada pel missatge abans i una recreació d'una piscina amb el missatge després, amb un to clarament irònic, marca de la casa. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
4: Felicitem un petonàs des de la ràdio l'actor David Verdaguer, que avui fa 43 anys.
1: Molt bé.
4: També felicitem el cantant Sergio Dalma, que arriba als 62, l'actriu Naomi Watts en fa 58, i la cantant Hilary Duff, 39.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Venceslau, Sant Llorenç, Sant Simó i Sant Eustoqui.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 28 de setembre de 2016, el president Puigdemont deixa anar una d'aquelles frases que passaran a la història del procés. O referèndum, o referèndum. Puigdemont fa aquesta afirmació solemne al Parlament quan porta 9 mesos al càrrec i se sotmet a una qüestió de confiança. Què significa o referèndum? Doncs que vol que els catalans decideixin el seu futur votant i no amb una declaració unilateral d'independència, que intentarà pactar el referèndum amb l'Estat i que, si això no és possible, el convocarà igualment el mes de setembre del 2017. I ara fa 10 anys l'Ara titulava Hillary 1, Trump 0. Clinton era la guanyadora clara del primer debat de les eleccions americanes que s'havien de celebrar al cap d'un mes i mig. Trump la va interrompre 59 vegades, es va queixar del moderador, del micròfon, i va prometre ser més dur en els 2 debats que encara quedaven.
7: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
8: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa 3:15 del matí. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona. Hi ha 4 mobilitzacions convocades que de seguida repassarem. I això mentre continua l'acampada a Madrid.
10: Milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin demà mateix un decret sobre habitatge ambiciós. Pedro Sánchez assegura que farà el possible per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
11: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo.
1: I en això ho seguirem, direm, durant tot el matí. En això us avancem. Atenció, Catalunya Ràdio. Unes valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
2: És en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
1: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
10: Segons s'ha pogut saber també aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
1: Taylor Swift es corona com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: A la gala d'aquesta matinada també s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I també tanquem aquest cap de setmana amb rècord de vendes a la Setmana del Llibre en català, amb 130.000 visitants. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
12: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
1: Comencem a Lleida perquè avui estem pendents de la reunió d'aquesta taula agrària entre govern i sindicats per abordar la crisi del sector. Estela.
12: Una crisi marcada per l'augment de costos de producció i dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha parlat en les últimes hores i ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que a la vegada demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat sobre la taula. Un acte que marca tota aquesta reunió, que és la tractorada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona. I un altre punt d'atenció, tenim al Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. Aquest matí explicaran com estan els contenciosos que han presentat els jutjats per aturar-los.
1: I saltem a Barcelona, a banda de les protestes, que de seguida també ampliarem, i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui serà notícia la línia L8 de Ferrocarrils, Marc.
13: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya. I gràcies a això, en un dia de molta cultura, al Palau de la Música s'inaugura avui la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals, i a més el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i el 16è torneig de dramaturgia catalana.
1: I més coses, perquè avui està previst que comenci l'Audiència Nacional al judici de la peça catalana del cas Afial. Hi ha 8 consistoris implicats, la majoria de la demarcació de Tarragona, Clara.
16: Sí, el suposat frau lligat a aquest cas és de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la presumpta trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I en cultura, 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que impulsa el sector cultural dels tres territoris i que permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya i als ports.
1: I acabem a les comarques gironines. El sector turístic fa avui balanç de la temporada i es fixa en els reptes del futur, Fèlix.
15: Exacte, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, aquest matí se l'ha trobada anual al Castell de Viart, això és el poble de Masarac, a l'Alt Empordà, ambient de festa perquè els empresaris hotelers de càmpings o dels apartaments comentin doncs com ha anat l'estiu. Cada any hi són també representants de les administracions. Això permet que el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, aprofiti sempre per fer-los arribar les seves reivindicacions. En d'altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com terrasses. Veurem aquest any cap on van els trets i anirem i ho explicarem a Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:50. I avui estarem pendents d'aquestes protestes per un habitatge digne, per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen, que es traslladen també avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, un primer acte del president espanyol, que és al migdia, però ja hi ha 4 protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Vir.
17: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
18: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
17: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. Un matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona, que seguirem a l'antena de Catalunya Catalunya Ràdio. Una d'aquestes mobilitzacions és els Jardinets de Gràcia. Jordi Canal, bon dia.
14: Bon dia, som aquí al capdavall dels Jardinets de Gràcia, tocada a la plaça dels Cinc d'Oros. Això és la plaça que hi ha a la cruïlla de Passeig de Gràcia amb Diagonal. Aquí està prevista d'aquí uns 10 minuts una d'aquestes mobilitzacions, i és que aquí a la vora hi ha el bloc Sant Agustí, on estan desnonant amb veïns per fer-hi co-living. Serà un d'aquests punts de mobilització, els altres són en diferents punts de la ciutat. Està previst en tots ells tallar el trànsit d'algunes de les principals artèries de Barcelona, i tot plegat, com dèieu, coincidint amb aquesta visita del president Sánchez i també per demanar-li l'aprovació d'aquest decret d'habitatge.
1: Quanta gent hi ha ara mateix, Jordi, convocada?
14: Doncs ara mateix de manifestants no hi ha ningú. S'han dit que s'estaven concentrant aquí a la vora i que vindrien cap aquí. Val. Ara com ara, en qualsevol cas, la convocatòria era a partir d'ara. Sí. Vull dir que ens hem d'esperar uns minuts per veure l'efecte que té.
1: I també una altra pregunta que haurem de resoldre, Jordi, que ja parlaràs també amb manifestants per veure si tenen aquesta voluntat o no, és si tot això es traslladarà en una acampada al centre de Barcelona, que és l'altra pregunta que hi ha avui sobre la taula i que també li traslladarem al director de la policia, que ens acompanyarà avui a partir de 9:45 per saber quina serà l'estratègia, la voluntat de la policia catalana davant d'una possible acampada a Catalunya. Gràcies, Jordi. Fins ara.
14: Fins ara, bon dia.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I això de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim previsió de pluges fortes, especialment a partir de la nit. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, avui tindrem els primers ruixats. Poden arribar a ser forts, però molt irregulars. Primer cauran al litoral, prelitoral, i a la tarda també en alguns llocs del Prepirineu. I és a partir d'aquesta nit matinada que ja tindrem la pluja més forta, que pot afectar sobretot el litoral i prelitoral, però ràpidament s'entinsarà també a moltes comarques de l'interior. Alguns models ens insisteixen que durant el dia, demà, dimarts, aquesta precipitació pot ser persistent en algunes zones i acumular més de 50 o 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa al trànsit, un accident ha tallat l'AP7 a Vilablareix en direcció a Barcelona. Mireia Sala.
17: I per tant hi ha cua en sentit sud. Un altre accident complica el trànsit també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, la P7 a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
1: Sí, minuts i mig seran les 8 del matí. Aquesta hora al matí toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en el fruit sec de moda. És el festuc. Resolem per què és tancat, Lara García.
22: Doncs hi ha dos motius principals. El primer és perquè el pistatxo té un procés de producció molt llarg i amb molts passos. Després d'acollir-lo, els agricultors han de desbrossar-lo, assecar-lo i torrar-lo. A Catalunya, el festuc es cultiva principalment a la demarcació de Lleida i justament ara els pagesos es troben en plena collita. A Verdú, a l'Urgell, al camp collint festucs hi ha en Ramon Boleda, que ens explica per què ell el ven a 6 euros al quilo i els clients paguem pràcticament el doble a la botiga.
23: La mitja m'ho surt aproximadament a 6 euros. Llavors aquí ja has d'afegir pues, lo torrar, el salar, l'envasar, m'entens? I llavors és quan se'n va pues, els 13-14 euros.
22: El motiu pel qual el pistatxo català té un preu elevat és també perquè molts agricultors produeixen a pèrdues. L'arbre triga una dècada a donar fruits. Ens ho explica en Josep, que té una finca de 15 hectàrees que va plantar fa 8 anys a Soterranya, al Pallars Jussà.
24: Jo ara estic venent al grup Europistatxos. Tinc una oferta de comprar el pistatxo en verd a 1,85 €. Realment, almenys els primers 8 anys estàs treballant a pèrdues, perquè no has tingut gaires ingressos.
22: I encara hi ha un tercer motiu que influeix, que és la popularitat que ha agafat aquest fruit sec en els darrers anys. Per això mateix, doncs, hi ha molts pagesos que han apostat per aquest cultiu recentment i encara no tenen beneficis elevats, per tant, no poden abaixar-ne el preu. Ho diuen ells mateixos, és una inversió de futur. En Xavier en fa a omellons a les Garrigues. Ell, com en Ramon, doncs, també els ven a 6 euros al quilo.
25: M'he decantat el pistatxo pues, perquè li ve pues, un futur més esperançador. És un cultiu que necessita humitat relativa molt baixa. Llavors vam veure que la nostra zona tenia bastant potencial. Ja fa 8 anys que vaig plantar, és un cultiu no apte per impacients. Vull dir, t'has d'esperar i has de tindre paciència. A veure quin cultiu tu cultives i esperes 8 anys.
22: Això se li suma a l'entrada massiva de festucs d'altres països que pressionen els preus dels petits productors locals, i és que ja sabem que quan un producte es posa de moda, la competició entre productors s'accelera i els clients ho paguem més car.
1: I avui dilluns sabem on van a parar els nostres impostos. Atenció, què costa el servei de neteja en una escola. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol contractar una empresa de neteja que s'ocupi d'aquest servei en tres escoles de la localitat: la d'infantil i primària Jaume Balmes i la Bressol Mestre Gené. Es tracta de gestionar i executar el servei de neteja, ocupar-se del personal i del subministrament de material higiènic, sabó, escombretes de bany i dispensadors. El pressupost base de la licitació és de 276.500 euros per dos anys. Sortiria aproximadament a 20 euros anuals per habitant.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Catalunya Ràdio.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs mira, Xavier García Albiol ho ha tornat a fer. Sí. Home!
1: L'he vist, l'he vist.
5: Home, l'any passat ja va petar-ho amb el primer Tardeo de Badalona i enguany l'ha tornat a fer, una festa on hi ha anat una gentada de por. El vídeo que s'ha fet viral l'ha penjat el mateix García Albiol i així és com sona.
1: Dona tot, eh? Allà remena els malucs...
5: És una cosa, jo no ho havia vist en la vida, desplegant aquesta falta d'habilitats artístiques. De fet, se sent fins i tot grinyolar les frontisses. El Viol és Toni Manero, Ricard, tothom s'hi vol fer fotos, no passa desapercebut. Després, a banda de ser l'alcalde de Badalona, també és l'home més alt de la ciutat. Clar, li surt el caparró d'entre la munió i tothom es deixa endur per aquesta festassa, eh? No sabem si com passa Resacón en Las Vegas, que és la banda sonora que ha triat per il·lustrar el vídeo. El Viol va acabar la nit amb mitja cara tatuada i amb les dents dins d'una bossa del Prica. Però si fos així, sempre a favor seu. A la festa, Ricard, s'hi va amb actitud o no s'hi va, tu.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem cada dia una cançó. Avui és 28 de setembre, és el Dia Internacional del Dret a Saber, i per això dediquem una cançó a tots els que ens escolteu des de primera hora per estar ben informats. Bon dia, Catalunya!

0: Fa gairebé 130 anys, Joan Maragall va publicar Escolta Espanya. Era l'any 1898 i la sensació de canvi d'època sobrevolava el país. Crisi rere crisi feia necessari un nou rumb. I Maragall va escriure una de les radiografies més clares de la política espanyola de tots els temps. Un dels dards que hi llançava ressona avui en punteria. Deia així: massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Maragall demanava a l'Estat que deixés de mirar les glòries passades, que aterrés a la vida real i es concentrés en els problemes de la gent. I afegia: has desaprès d'entendre els teus fills? Aquest és un retret que continua ben viu, sobretot davant de discursos carregats de símbols i banderes, però que desatenen les condicions materials de la gent. A la política hi continua havent molt d'honor, molta façana i segurament massa poc viure. I si Maragall visqués avui, les preguntes que es faria no serien tan diferents de les d'aleshores. Escolta, Espanya, què passa amb els teus fills que treballen però no poden pagar un pis? Què passa amb els joves que no poden emancipar-se? O amb les famílies expulsades del seu barri? Potser Maragall li diria a l'Estat que podem presumir de macroeconomia i de creació d'ocupació, però si una part cada cop més gran de la societat no té accés a un sostre digne, el sistema falla. I aquesta tensió és la que ha esclatat a Madrid aquest cap de setmana. Amb tendes de campanya a la Puerta del Sol, milers de persones manifestant-se per l'habitatge, i això és el que també està esclatant avui a Catalunya. La imatge és una imatge que ens transporta directament a la primavera del 2011, a l'esperit del 15M. I és veritat que hi ha paral·lelismes evidents. Hi ha una estètica semblant, per començar. Una interpel·lació directa als polítics. I també que la majoria de manifestants són d'una generació que se sent ofegada. És la que va dels 20 als 35 anys. Però hi ha una diferència que ho canvia tot. Aleshores s'impugnava tot el sistema, sense un actor clar, amb demandes, podríem dir, una mica difuses. Era una esmena a la totalitat. I avui no. O, de moment, no. L'acampada actual té organització i té un subjecte polític definit. Assenyala un problema transversal però específic: aquests preus astronòmics que suposa tenir un sostre ara mateix a Espanya. I exigeix solucions concretes, canvis, contra aquesta especulació que ja són normals en altres països europeus. Passos que comencin a revertir un model esgotat. La crisi de l'habitatge exigeix mesures estructurals i urgents, i la política existeix precisament per això, per arribar a grans acords en temes fonamentals. Si un mercat no funciona, una societat ha de tenir les eines i també el coratge per canviar-ho. Es tracta de saber quin país estem construint, si som una societat on la gent que hi neix i treballa i pot viure amb dignitat. Com deia Maragall, que la política pensi menys en l'honor i treballi d'una vegada per totes en el viure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera:
2: el sindicat de llogateres es proposa col·lapsar Barcelona per reclamar l'aprovació d'un nou decret d'habitatge. A partir d'aquesta hora hi ha convocades diverses accions de protesta a la ciutat i a la tarda hi haurà una concentració coincidint amb la presència del president del govern espanyol a Barcelona.
0: La segona:
2: Pedro Sánchez, que assegura que treballa contra rellotge per aprovar al Consell de Ministres de demà aquest decret que hauria d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen, que ha estat el catalitzador d'una onada de protestes per l'habitatge que té l'epicentre a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Sumar adverteix que està en joc la legislatura i Junts que cal protegir també els petits propietaris.
0: La tercera:
2: segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica des d'aquest estiu per agilitzar els tràmits. Això és el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
0: La quarta:
2: la policia britànica deté 5 sospitosos per manipular explosius a prop de la base militar aèria de Fairford i se sospita que preparaven un atemptat. Tot això quan a la Unió Europea avui es reuneixen els ministres de defensa després que s'hagi posat en dubte que els 27 puguin ser autosuficients a partir del 2030.
0: La cinquena:
2: govern i sindicats aborden avui la crisi del sector agrari marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i també per preus la baixa. Tot això amb tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
0: I els esports, Robert Prats?
3: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu, i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breugan.
0: Atenció, perquè avui és un dia on parlarem molt d'habitatge al matí de Catalunya Ràdio, amb un àgora especial i amb diferents punts de connexió per seguir les incidències i els talls que es puguin produir al centre de Barcelona, però avui també és un dia on hem de mirar cap al cel, perquè avui s'espera un dia inestable amb algun primer ruixat localment bastant fort. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui les tempestes seran molt irregulars, se'n poden formar al litoral i prelitoral, i a la tarda també en algunes zones del Prepirineu, i aquí hi haurà ruixats localment forts, però insisteixo en la irregularitat d'aquests fenòmens. Compte la pròxima nit i matinada, perquè sí que els xàfecs seran més intensos, afectaran a més comarques, sobretot també el litoral i prelitoral. Hi ha models que ens insisteixen que durant el dia, demà, aquestes precipitacions podrien estendre's a més comarques i ser encara més fortes. Per tant, hem d'estar pendents de les actualitzacions d'aquestes pròximes hores, d'aquests models, de les previsions del temps, per confirmar aquest pronòstic d'aiguats de cara a demà.
0: I l'AP7 és la via més complicada ara mateix aquest matí. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, a l'AP7 un accident a Vilablareix ha tallat aquesta autopista durant un quart d'hora en sentit sud i ara hi ha cua. En aquesta mateixa AP7 també hi ha retencions a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Aturades també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, la C58 a Sant Quirze i Montcada, les dues rondes de Barcelona, i al Tarragonès un accident a l'A27 a la Pobla de Mafumet provoca retencions en sentit Valls. A més, a Barcelona, les mobilitzacions per l'habitatge tallen ara mateix la Meridiana d'entrada a la ciutat. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit pel carrer Dublín.
0: Són les 8:07. D'aquí a dos minuts anirem en directe al Passeig de Gràcia amb Diagonal, també concentració a la Meridiana, com ara deia la Mireia Sala, i serem també en directe i a la carretera de Sants, on hi ha una altra convocatòria. Dos minuts i ho expliquem. Catalunya Ràdio.
6: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
7: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
6: Deu ser això, sí.
8: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
6: Et trobo a faltar.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb dos mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
15: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
14: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
15: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
16: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:09. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. I atenció, perquè a aquesta hora el matí ha tingut accés als detalls del decret que prepara el govern espanyol. Pol Foradada.
18: Sí, encara s'hi està treballant, no és definitiu, s'està negociant amb els grups, es vol portar al Consell de Ministres de demà, però inclouria prohibir als fons voltor la compra especulativa d'habitatge, bonificacions fiscals als inquilins, bonificacions fiscals també per a aquells propietaris que abaixin el preu del lloguer o rebaixa en l'esforç econòmic que ha de fer un inquilí per pagar el lloguer. També s'està treballant per regular el lloguer de temporada i també s'està debatent si es podria pujar l'IVA, si es podria pujar els impostos als pisos turístics. També el govern espanyol, en aquest decret que anirà demà al Consell de Ministres, està estudiant ajudes a la compra d'un primer habitatge.
0: Són detalls del que prepara ara mateix el govern espanyol d'aquest decret que ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio que estem explicant. Ara detallarem també amb més detall per saber també la posició política dels diferents actors polítics. És una mesura que cal també després portar-la al Congrés dels Diputats, més enllà de l'aprovació demà al Consell de Ministres, i per tant caldrà que hi hagi un suport majoritari de la majoria que va aprovar també la candidatura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Per tant, tenim una primera fotografia i una primera reacció, que veurem quina és la política. De moment la social ja la tenim al carrer. Passeig de Gràcia en Diagonal. Jordi Canal, bon dia.
19: Bon dia, una mobilització que finalment s'hi ha arrencat fa uns minuts i ho ha fet uns metres més enllà d'on en el principi ens havien convocat. Això és el carrer Sant Agustí. Hi ha un bloc amb problemàtica, segons el sindicat d'habitatge, que és que s'està desnonant veïns per fer-hi col·living. Des d'allà, la marxa ha tallat el carrer Còrsega i ha començat a caminar cap a la plaça dels Cinc d'Oros, aquesta cruïlla de Passeig de Gràcia amb Diagonal, però uns metres abans d'arribar-hi, els agents dels Mossos d'Esquadra els han tallat el pas. Ara estan els manifestants, són una cinquantena, unes desenes, aturats en aquest punt mentre exhibeixen pancartes i criden a favor d'aquest decret Mari Carmen, com dèieu, per aquesta veïna desnonada la setmana passada a Madrid, de 87 anys. Decret que hauria d'incloure diverses mesures. Es reclamen, per exemple, hi ha moltes pancartes en aquest sentit, contractes indefinits, la congelació del preu dels lloguers, una reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada i també evitar aquests desnonaments de persones vulnerables com la Mari Carmen que no tinguin una alternativa digna.
0: Ara mateix també estem pendents de que Enric Aragonès, del sindicat de llogateres, faci una primera compareixença explicant també en què consistiran aquestes accions que es porten a terme aquest matí. El sentim ara mateix en directe. Són les 8 i 12.
20: Vale.
0: Enric Aragonès.
20: Ja.
0: Serà que han d'ajustar les càmeres.
20: Així?
0: Així.
20: Tiro, eh?
0: Vinga.
20: Estem?
0: Vale. Som-hi. Portaveu
20: bon
0: del sindicat de llogateres.
20: Soc l'Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres de Catalunya. Avui no pot ser un dia normal perquè queden només 24 hores perquè sapiguem si el que va al Consell de Ministres de demà és un decret farsa, un nou anunci cosmètic que només porti frustració i decepció, o són mesures de veritat. I nosaltres plantegem que hi ha quatre coses que han de ser sobre la taula. La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte, una llei que acabi amb les estafes que patim els llogaters amb els lloguers de temporada i d'habitacions i el retorn de la fiança, una congelació del preu del lloguer durant el contracte i un mecanisme de suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables que sigui d'acord amb els criteris de les persones.

0: o la policia fent-te fora de casa seva, de casa nostra, perquè val més el negoci d'un fons d'inversió, perquè val més que algú pugui convertir casa nostra en un lloguer de temporada o un co-living. Venim a defensar casa nostra, casa de la Mary Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens
1: és el portaveu del sindicat de llogateres, ara mateix en directe al Passeig de Gràcia en Diagonal. Hi hauria unes 50 persones, deia el Jordi Canal. 50 manifestants, ara mateix. Veurem si això té més volum de persones a la concentració que hi ha a Meridiana. Anna Escura, bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, a la Meridiana hi ha una vintena de persones, entre 20 i 30 persones. Han tallat la Meridiana en sentit entrada a Barcelona, just davant de l'Hipercor, és a dir, la cantonada amb el carrer Dublín. En Borja i en Roger ens han explicat per què.
3: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i que es reclami que al final tots tenim dret a, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
4: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
2: El sindicat de llogateres ha escollit aquest punt perquè al número 374 de la Meridiana hi ha un edifici al qual han denunciat la propietat per no voler renovar els contractes de lloguer.
1: Això a la Meridiana, gràcies a Nascura fins ara. I un últim punt de connexió, carretera de Sants. Marta Viana, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. A aquesta hora una quarantena de persones tallen plaça de Sants. Davant meu hi ha una pancarta on es pot llegir per l'Olga i per la Mari Carmen cap desnonament més. I al meu costat tinc la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, Marta. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Què espereu del dia d'avui?
6: La veritat és que avui volíem que comencés la setmana demostrant que la situació que estem vivint a Catalunya i a l'estat espanyol no és normal. I per tant, comencem al matí tallant les principals vies de mobilitat de Barcelona per demostrar això, que mentre visquem una situació amb una crisi de l'habitatge tan imperant, no podem viure amb normalitat. I per tant, anem a sacsejar una mica la ciutat i esperem que la ciutadania respongui al nivell que cal ara mateix.
5: Creieu que l'acampada que s'està vivint aquests dies, aquestes últimes hores a Madrid, es podria traslladar aquí?
6: La idea és que no necessàriament reproduir acampades arreu del territori, però sí que les veïnes i que la ciutadania es pugui organitzar per demostrar que el que deia, no? No només aquesta ràbia, sinó també aquesta capacitat d'organització i el poder que tenim i demostrar que quan ens ajuntem i quan ens ajuntem amb els sindicats i amb les veïnes som capaces com de sacsejar una mica i demostrar que no permetem que la realitat segueixi tal com està ara mateix.
5: Marta, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Aquesta és la situació, Ricard, ara mateix. Com deia, una quarantena de persones tallen ara mateix plaça de Sants.
1: 50 persones a un lloc, 40 a un altre. De moment és aquesta la convocatòria, veurem si això va a més. En una llarga hi hauria unes 150 persones ara mateix concentrades a Barcelona. També és un dia laborable, és dilluns, són les 8 del matí. Veurem com acaba tot plegat. I això s'hi ha de sumar també una convocatòria per aquest vespre davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presideix una entrega de premis. Un dels interrogants també és veure si tot plegat acaba amb una acampada, tal com ha passat a Madrid. Puerta del Sol, Tania Tàpia, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
1: I aquí els activistes porten ja dues nits dormint al centre de la ciutat.
7: Sí, en una protesta que recorda el 15M, 15 anys més tard, mateix lloc, mateix motiu, la precarietat a l'habitatge comença a aixecar el dia a Madrid. Hi ha unes 350 tendes de campanya, molta pancarta i tendals. Avui serà el primer de diversos dies de pluja prevista aquí a la capital espanyola. Molts joves es desperten, conflueixen ja amb la vida de la ciutat i es queden aquí a sol, però d'altres matinen per anar a treballar. És el cas del Jesús.
8: Ayer me molestó un poco porque vino un hombre a decirnos a trabajar. Y es como, pues estamos trabajando, que yo he dormido 4 horas y me estoy yendo a trabajar.
7: Marxava de sol, era a les 7 del matí, té 26 anys i viu amb dos amics més. És un dels milers de joves que veuen negre el futur, per aquí l'habitatge és, a més, el seu principal mal de cap. La protesta es mantindrà segur fins demà dimarts a l'espera del que aprovi el Consell de Ministres.
1: Pressió des del carrer al govern espanyol perquè demà el Consell de Ministres aprovi aquest decret sobre habitatge que és ambiciós.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
1: Pedro Sánchez, que negocia en extremis per posar d'acord tots els partits del bloc d'investidura. Ara mateix, com avançàvem aquí al matí, hem tingut accés en aquest decret que s'està treballant, hi hauria bonificacions fiscals per llogaters i pels propietaris que baixin el preu del lloguer. I, a més, el decret també vol regular el lloguer de temporada i s'està debatent a pujar l'IVA als pisos turístics i abaixar-lo a la construcció d'habitatge que sigui protegit per sempre. També es plantegen ajudes a la compra de primer habitatge. Vol Foradada.
10: Sí, i d'entrada, recordem que el soci Sumar ha amenaçat que si aquest text es queda curt, amenaça fins i tot en trencar el govern. Aquest cap de setmana fins i tot hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern espanyol del qual ella n'és vicepresidenta.
11: empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
10: Des de l'altra banda de la corda es tira Junts, que aixeca la veu contra els fons Voltor, però demana garanties per al petit propietari.
12: De parar los pies a los fondos buitres, que no podran passar episodis com els que hemos vivido, i a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tant als propietaris com als inquilinos.
10: Mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments a vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
13: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
1: En temps d'agora, avui analitzarem totes les claus d'aquesta mobilització i també de les negociacions pel decret d'habitatge. Abans, per això, comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
14: 15 anys després del 15M, la Porta del Sol ha tornat a omplir-se de tendes de campanya i, de nou, amb un govern socialista que sembla estar al límit. Aleshores, va ser la crisi financera. Avui és l'emergència d'habitatge i uns lloguers que es posarà a la gent dels seus barris. El símbol darrere de tot està la Mari Carmen, que amb 87 anys i una discapacitat va ser desnonada el passat dimecres. La protesta està liderada pel sindicat de llogaters, que apunta a Moncloa i a les administracions autonòmiques i municipals davant l'inacció política. Demanen aturar l'especulació i acabar també amb els fons Voltor amb una premissa senzilla: la vivenda és per viure, no per fer negoci.
1: I parlarem també avui amb el nou director general dels Mossos, Ferran López, en la primera entrevista audiovisual que concedirà des de que va rellevar Josep Lluís Trapero. Li preguntarem què farà la policia catalana en cas d'una nova acampada.
10: D'entrada, la nova comissària en cap, Sílvia Catà, ja posa l'accent en la defensa, el dret de protesta. Són paraules d'aquesta nit al Vèrtex de TV3.
15: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas. El dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: I encara és molt aviat per saber si tot plegat acabarà amb un nou 15M, però la crisi desencadenada pel desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
16: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid, outside the building, Mari Carmen.
10: Així en parlava la BBC britànica. I aquests dies a la Puerta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la fira immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després a l'acampada. Confien que aquesta onada acabi arribant també a altres capitals europees.
1: L'habitatge i les mobilitzacions són un dels grans temes del dia que abordarem avui al matí. L'altre és el temps.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I atenció, perquè el temps és inestable ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, augmenten els núvols i la humitat arreu de Catalunya ja a aquesta hora. De moment encara no tenim tempestes, però sí que algun primer ruixat sobre el mar i esperem aquest matí algun primer ruixat localment fort però molt irregular a la costa i al prelitoral. Després a la tarda aquests ruixats també poden aparèixer a la zona del Prepirineu. A l'espera que durant la nit, matinada i demà les tempestes es reforcin. Primer el litoral i prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona és on preveiem de moment les més fortes durant la matinada i primeres hores del dia de demà. Localment amb alguns aiguats també. I alguns models ens insisteixen que demà la precipitació podria continuar en totes aquestes zones, fins i tot reforçar-se en llocs com, per exemple, les comarques de Girona, en altres llocs de la Catalunya central, al voltant del Prepirineu, també del nord del Pla Lleida o la zona de Montsec, i algunes acumulacions podrien arribar a superar els 50 o 100 litres per metre quadrat, segons ens marquen alguns models. Insistim, però, en la variabilitat, en la incertesa d'aquest pronòstic, i caldrà estar pendents d'altres actualitzacions que es vagin fent durant el matí.
2: Retencions a l'entrada de Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge tallen els carrils d'entrada. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit pel carrer Dublín. També està tallada per aquest motiu la carretera de Sants. A banda d'això, problemes a la P7 a Vilablareix per un accident que talla un carril i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. També hi ha cua a la C32 a l'Hospitalet, la B23 a Molins i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
1: És la informació pel que fa al trànsit de Mireia Sala, juntament amb la informació meteorològica d'Eloi Cordomí.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.

0: para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio.
4: Fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts a deixar clar que no acceptarem una farsa.
5: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
6: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
7: Parar los pies a los fondos buidres.
8: Com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
9: La policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
10: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
11: Tenen raó.
12: Per tant, estarem al seu costat.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
13: 8:25 acaba d'anunciar la Moncloa, atenció, que més compareixerà aquest matí per explicar-ho, que dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta. Va dimitir ja el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta, ja farà un parell de setmanes, doncs ara la notícia és que dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquests són els sons del dia d'avui, 28 de setembre del 2026. Ara repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García i Marc Jurado. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Us avança Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència telemàtiques han començat aquest estiu per ajudar a agilitzar els tràmits. Marc Riera.
15: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
16: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quan tributo la meitat d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
15: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Marc Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I recordem que, segons les últimes dades, Catalunya és líder en la llista d'espera per la dependència.
17: I per això Catalunya va aprovar el Pla Cura, que, entre d'altres mesures, proposava aquestes revisions telemàtiques. Segons ens va dir el conseller Raül Moreno, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les pròximes dades de llistes d'espera seran millors.
18: Nosaltres ja el mes de maig vam posar en marxa el Pla Cura per reduir aquestes llistes d'espera en dependència. Probablement el mes d'octubre donarem les primeres dades, que són molt bones.
13: I també és notícia d'aquest matí. Una nova teràpia creada a Mataró ajudarà a curar una malaltia que fins ara no tenia cura.
17: La farmacèutica Minorix ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret és l'adrenoleucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys i justament avui el periòdico també explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nounat aquesta malaltia a través del cribatge neonatal de Catalunya.
13: A partir de 2:15 en parlarem amb el periodista Rafa Vila San Juan i també amb l'investigador Manel Esteller, que avui ens acompanyarà i acaba de publicar, per cert, un llibre amb les seves conclusions sobre aquell cas que segur que recordareu, de Maria Branyes, l'àvia supercentenària. I una altra notícia que us avança a Catalunya Ràdio. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Núria Har.
19: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
20: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
21: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
19: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: 8:28 i Europa augmenta l'alerta per l'amenaça de guerra híbrida, però encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
23: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
22: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran, sobretot plegat aquest matí, en una reunió a Brussel·les en què sobre la taula també hi haurà l'amenaça de Rússia.
0: Diversos països de la Unió com França, Polònia, Lituània i Finlàndia han reforçat les seves infraestructures de seguretat, tot després de diverses intercepcions de drons russos. La més greu va ser l'agost a Leipzig, un atac amb drons contra l'aeroport que Alemanya va atribuir oficialment a Rússia.
13: I al Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
0: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. D'aquesta base en van sortir molts avions nord-americans per atacar l'Iran i la Guàrdia Revolucionària ja va assenyalar-la com un objectiu.
13: I sobre l'Iran, Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
11: Sí, així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatollahs vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
12: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
13: Tot aquest context bèl·lic segueix incrementant també el preu dels carburants i un dels col·lectius que més ho pateixen són els pagesos. Avui hi ha reunió de la taula agrària. A Lleida, espera Joan Álvarez.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
24: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible. Però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
14: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I un últim apunt també econòmic. Atenció perquè l'avió esgarrapa terreny al tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Joan Garcia.
25: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamuz i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
26: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
25: El tren ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren, supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I a tot això, Barcelona diu adéu a la Mercè amb el piro musical de Josep Montero cantant d'Oques Grasses. Yeah, yeah.
5: On hi van sonar cantants catalans i internacionals amb només dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons d'Oques, El petit de Calaril, de Rosalia, Joan Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
13: L'ha seguit Ignasi Abad.
27: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la Fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piromusical. Es van llançar al cel una tona i mitja de pólvora amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, El petit de Calaril, Rita Vallès, Maria Arnal i sobretot Oques Grasses que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I també és notícia d'aquesta nit, Taylor Swift. Oh!

0: Perquè és l'artista més premiada de la història.
1: La cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el del millor videoclip per The Fate of Ophelia.
0: I de l'èxit de Taylor Swift a la setmana del llibre, que ha tancat amb rècord de vendes. Berta Torrades.
2: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.com, l'entitat organitzadora de la setmana.
3: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
2: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també abordarem un altre fenomen, que és el de la bola negra.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: La pel·lícula dels Javis va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. El primer dia va superar l'Odissea, de Christopher Nolan, i dissabte va ser el segon millor dia d'una estrena espanyola, només per darrere de Torrente Presidente.
0: Una pel·lícula que aspira a tot, però que ha generat també molt debat. Com dèiem, en parlarem a l'Àgora i incorporarem també el debat al presentador de Col·lapse, Jordi González, que sembla ser doncs, que té pros, però també té contres. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala...
5: Retencions a l'entrada a Barcelona per la Meridiana, perquè les mobilitzacions per l'habitatge tallen els carrils d'entrada. A banda d'això, problemes a la P7 a Vilablareix per un accident que talla encara un carril i de Mollet a Santa Perpètua, en sentit sud. També hi ha cua a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i d'Esplugues a Barcelona, a les dues rondes i a l'A27 a la Pobla de Mafumet en direcció a Valls per un accident.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 28 de setembre que ens deixa tres preguntes. Primera. El fet que necessitem imatges de desnonaments per indignar-nos, mentre la pujada gent silenciosa del lloguer buida els barris, demostra que la política només actua a cop de titular, o que hem normalitzat el drama diari de l'habitatge?
6: Segona.
0: L'acampada de Madrid s'acabarà demà, si s'aprova el decret d'habitatge?
6: Tercera.
0: Que Europa no arribi a temps de ser autònoma en defensa el 2030 és un problema de la manca d'inversió o és la conseqüència d'un model incapaç de posar d'acord 27 estats membres com en tantes altres coses?
7: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
8: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
9: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
10: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
11: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
9: La història del restaurant que ho va canviar tot.
10: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? El lío.
9: Gènesi. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:37. Seguida obrim l'Àgora del matí, avui amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans, en esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
13: Tres favorits, Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé, els grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
14: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
13: Entre les grans favorites al guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el guanyador es farà el 26 d'octubre.
0: Oh, L'Hèrnia Lleida s'estrena a la Lliga de Bàsquet amb una victòria a la pista del vigent campió, el València.
13: Una victòria de prestigi, 100-105. Gerard Encuentra, tècnic del Lleida, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
15: Bueno, sempre tenim un punt d'ambició, però les dues temporades anteriors que hem estat a l'ACB hem patit molt, no? Llavors, a mi, marcar-nos a jornada 1 objectius més ambiciosos, que no sigui aconseguir la permanència, em sembla molt agosarat, no?
13: El Girona debuta amb victòria, 84-77 davant el camp de Múrcia. La penya perd 110-104 a la pista del Breogán.
0: La Federació Aragonesa de Futbol reclama una sanció exemplar per castigar l'agressió d'un jove àrbitre.
13: En un partit de juvenils al camp del Pina d'Ebre, l'equip local va perdre per 3-4, gol de l'Unió al temps afegit, els aficionats van entrar al camp, van agredir l'àrbitre de 19 anys i el seu pare, que va anar a protegir-lo. L'àrbitre va ingressar a l'hospital amb un traumatisme al cap i un atac d'ansietat. Francisco Ramos, el president del Comitè Aragonès d'Àrbitres.
16: Nuestro problema es que no pierda la ilusión, él me dice que no la va a perder, y bueno, pues a partir de ahora se inicia ya el proceso de pues judicial. Yo lo único que le pido es a la gente cordura, que entiendan los errores, que indudablemente los tenemos que tener, que los chicos que están pitando en fútbol base son árbitros en formación, y nuevamente lo que hay que erradicar es la violencia.
13: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. Avui es juguen al Bèlgica, a França i al Turquia, a Itàlia, de la Copa de les Nacions. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. A primera ref, Europa 1, Majadahonda 0. Gol a l'últim minut d'Àlex Cannon, el debut de Luis Blanco com a tècnic. A la Lliga Femenina, Futbol Depor 1, Espanyol 1. I la selecció femenina sub-20 de futbol guanya els penals. Corea del Nord es proclama campiona del món.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
17: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
18: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
19: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
18: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
20: Plutó!
21: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
22: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
23: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
24: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
25: Ara amb Lidl Plus, tria filets de lluç sense pella, 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva, 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
26: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
27: L'Estefan.
26: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
28: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
26: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
29: S'anaven apagant màquines ràpidament.
30: Era literalment una batalla existencial.
26: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
31: Dos minuts i tres quarts de nou del matí. Comença a elaborar el matí de Catalunya Ràdio avui amb la periodista del periòdico Sara González, amb el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, amb el Toni Bolaño, periodista, i amb l'economista Pau Llonc.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'agora?
31: Diferents maneres de passar un cap de setmana. El Toni se'n va a Donosti a menjar enciam i la Sara se'n va amb ressaca de boda a veure els castells a Barcelona.
0: Enciam, has anat a menjar?
32: Sí, bueno, és el que t'ha posaven de decoració en un tros de carn impressionant, o sigui, bé, no, la veritat, i una temperatura magnífica. Això sí, el cap de setmana estava una mica ple de gent en el Festival de Cinema.
0: Molt bé. Home, un festival de cinema que ara parlarem també de La Bola Negra. No sé si heu vist La Bola Negra o no, Sara?
1: Sí, ahir, ahir.
32: La Sara, no. La Sara l'ha vist.
2: No, no, s'està rient de mi. Ah. Estava dient que no tenia cangurs aquest cap de setmana. No he pogut.
0: Aitor, no?
1: Jo sí, sí, la vaig anar a veure ahir i se'm van remoure moltes coses.
0: I tu, Pau, l'has vist o no?
3: No, la volia veure ahir a les 7 i no vaig arribar a temps.
0: Perquè hi ha gent que li agrada molt i gent que no. Després en parlarem també a l'Àgora, al final de l'Àgora, perquè avui tenim temes importants també per tractar. Ara parlarem de les mobilitzacions que estan en marxa ara mateix del sindicat de llogateres per reclamar aquesta aprovació del decret d'habitatge, unes protestes que culminaran aquesta tarda coincidint amb la presència també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Congressos de Catalunya. De moment el que hem pogut saber del que es prepara en aquest decret del govern espanyol, ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, és que hi hauria bonificacions fiscals per llogaters i pels propietaris que baixin el preu del lloguer, que a més el decret també vol regular el lloguer de temporada, que s'està debatent també a pujar l'IVA als pisos turístics i a baixar-lo a la construcció d'habitatge que sigui protegit per sempre i que també es plantegen ajudes a la compra del primer habitatge. D'entrada us demanaré una fotografia del que està passant. Com veieu aquestes mobilitzacions i si creieu que això tindrà prou de força per acabar també condicionant aquest decret que demà s'aprovarà al Consell de Ministres. Pau.
3: Bueno, doncs a priori començaria felicitant una mica especialment els sindicats de llogateres a Catalunya però també arreu de l'Estat. S'ha tornat a fer cert allò de que la transformació és impossible fins que és inevitable, no? Que va dir un revolucionari que el van matar amb un cop de piolet, pobret. I per tant, fa una setmana semblava que no podíem sortir d'aquest marc en el que tots els problemes de l'Estat tenien a veure amb els migrants i amb Ceuta i tal, i ara en pocs dies i hores, doncs, per fi hem tornat a situar alguns problemes importants i assenyalar els responsables d'aquests problemes. Veurem quin és el gruix de mobilitzacions aquí a Catalunya. La veritat és que, en el cas de Madrid, doncs, bueno, és una mica difícil que no ens ressoni tot plegat el que vam viure el 2010, no? Amb les diferències, no?, de lideratges i amb coses que haurem d'anar veient com es configuren. A mi el que m'agradaria dir en aquesta primera intervenció per acabar és que, de totes les mesures que veig, tant de les que proposa el sindicat de llogateres com de les que sembla que està proposant pel rei el decret al govern de demà, i trobo a faltar, és a dir, és un paquet que sobretot busca l'estabilitat dels llogaters que ja estan llogant, però sí, que no hi ha mesures d'accessibilitat, és a dir, protegeix millor la gent que ja està dins del parc de lloguer, però no sembla que serveixi o pugui servir eventualment per res perquè les persones joves, les persones que se separen, que volen accedir a un parc de lloguer, tinguin més possibilitats de fer-ho, ja no només en el curt termini, sinó en el mitjà termini. És a dir, que acaba, en certa manera, amb la demanda especulativa, però no garanteix l'oferta. Jo crec que s'haurien de pensar en mesures més profundes i més radicals, que podem anar desenvolupant, suposo, al llarg del matí, per donar aquest accés al que està fora, a un parc públic i que no funcioni com a actiu financer, perquè si no és difícil pensar que aquestes mesures serviran, insisteixo, per solucionar el problema d'accessibilitat que tenim a l'habitatge a l'Estat i especialment també a Catalunya.
0: Sara.
2: Sí, a mi em frapa com hi ha formacions polítiques que de cop i volta han descobert que tenim una crisi urgent, galopant, de l'habitatge.
0: Sí.
2: Perquè fa més d'una dècada que estem així. Abans ho comentàvem amb el Toni, no? Des de l'any 2008, des de la crisi del 2008, no és que estiguem recaient en una nova crisi, és que des de la crisi del 2008 s'ha anat aprofundint i fent de caràcter estructural la precarietat de la societat, amb el còctel que suposa l'increment dels preus de l'habitatge, amb salaris que no pugen al mateix ritme. Aleshores, en termes polítics, jo voldria destacar dues coses. La primera, la gran diferència amb el 15M de fa 15 anys és que en aquell moment hi havia una crisi de representativitat. És a dir, què cridaven als carrers? No ens representen. Es va configurar una esquerra, aleshores, no? La traducció política del 15M va ser la configuració de Podem o després l'evolució cap a partits com Sumar, i ara en aquests moments la protesta que hi ha al carrer és també contra aquesta esquerra que és filla del 15M. Vull dir que aquí em sembla que hi ha una diferència substancial. Es protestava aleshores contra una esquerra que estava fora del govern i ara es protesta contra una esquerra que està dins del govern.
0: Sí.
2: I sembla paradoxal, no?, veure fins i tot la vicepresidenta Yolanda Díaz, bueno, fent crides a la mobilització en contra del seu propi govern. Una altra diferència substancial.
0: I que ara el que demanen, sí, són solucions concretes. És a dir, abans, sí, era segurament una esmena més a la totalitat, no?, sí, a un sistema.
2: Sí, sí.
0: I ara aquí el que es demanen són propostes que en molts casos fa anys, com dius tu, que dormen els calaixos parlamentaris o els partits,
2: exacte,
0: no?
2: Ara aniré a les propostes. Una altra diferència política. Ull el PSOE s'hi veu en aquesta crisi o en aquestes protestes una oportunitat per revifar, perquè a Zapatero se'l van portar per davant una majoria absoluta del Partit Popular després del 15M de fa 15 anys.
3: Sí.
2: Vull dir que ull i no cometem els mateixos errors que aleshores. I després, el decret de demà. La qüestió és si el que farà és gestionar símptomes o si d'una vegada per totes anirà a les causes estructurals del problema de l'habitatge. Perquè quan estem parlant de frenar desnonaments, que és necessari i que és imprescindible, estem parlant ja de gestionar l'última conseqüència del gran problema, que és qui pot comprar habitatge i a quin preu se'l posa a la ciutadania. Perquè el mercat de l'habitatge, s'ha de dir, que funciona molt bé perquè considera l'habitatge un actiu, però funciona molt malament per qui necessita l'habitatge per viure-hi. Per tant, què ha fet el govern de Pedro Sánchez per impedir que els fons d'inversió comprin blocs sencers i posin els pisos a lloguers estratosfèrics? Què ha fet el govern de Pedro Sánchez i de Sumar,
3: aplaudir, o barra Podem, celebrar quan
2: per
3: Black Rock
2: impedir que Blackstone tingui en aquests moments més de 20.000 pisos a les seves mans, o que CaixaBank en tingui 20.000 més, o que altres fons d'inversió tinguin milers de pisos, on el que han fet ha sigut expulsar els veïns, on el que han fet ha sigut quintuplicar els preus dels lloguers? Per tant, causes estructurals s'abordaran o no s'abordaran a partir d'aquest decret? Jo crec que precipitadament és molt difícil abordar totes les causes. I també hem de veure quina és la política d'habitatge públic que s'ha fet en els últims anys. Perquè pràcticament és zero. I el problema és que a Catalunya, per exemple, s'estan intentant activar mesures, però són mesures que no donen solucions immediates.
3: Ah,
2: que com a mínim s'han d'esperar 3, 4 anys. I la gent ja no pot esperar més després d'una dècada on s'ha deixat vacant les polítiques d'habitatge pensades en pisos perquè hi visqui la gent, no pensades per pisos que suposin un negoci per grans fons d'inversió.
3: Toni.
32: Que digui que estic d'acord amb la Sara no és notícia, però que digui que estic d'acord amb el Pau, sí. A veure, jo crec que tant la socialdemocràcia com la dreta conservadora de tota la vida s'han perdut des del 2009, perquè demà el govern aprovarà el decret, no tinc cap dubte, i crec que se convalidarà en el Congrés dels Diputats. Les solucions, com bé deia ara la Sara, no seran immediates. A la qual cosa, el momentum polític que tenim en aquests moments seguirà. Un momentum polític que deixarà coix al Partit Socialista. Sí, ahir quan veia el president del govern que en aquest eslògan d'Izquierda Valiente, dic, home, no sé qui li ha suggerit, però em sembla una errada important. També l'esquerra, de l'esquerra del PSOE, també s'està equivocant. O sigui, el de la vicepresidenta Yolanda Díaz cridant a la mobilització, això té una solució ràpida. Dimissió, sortir del govern, i deixar el govern socialista, diguem-ne, sol. Però tampoc sembla que ho facin, ja veurem, no? I després la dreta, del senyor Feijó, encara no s'ha assabentat que a Itàlia la dreta conservadora ha estat passada per la Meloni, i ara la Meloni s'hi té que anar en compte, perquè també li passa la força més a la dreta. A Alemanya ja sabem el que està passant, la CDU està en les raspes. A França, en fi, o sigui, la senyora Le Pen té grans possibilitats, i ningú li ha dit al senyor Feijó que Espanya pot passar igual. Per què? Perquè està perdent el vot jove. Compte. El vot jove, o sigui, li està quedant la reserva índia de la gent més gran de 55 anys, però per sota dels 55 anys s'ho menja l'extrema dreta. A mi, ahir a la nit em deien gent del PP que, bueno, acabo d'agredir a la Sara en el meu boli perquè se m'acaba de disparar. Em van dir que, bueno, que ells, davant d'això, el més segur és que s'abstindran en el decret. Això què vol dir? O sigui, el decret es quedarà curt per la gent que està al carrer. Curt, perquè no donarà solucions. I la ruptura, el PSOE, no el veig amb ganes d'arribar al fons. Perquè, clar, ara cridar que lo de la Mari Carmen és una tragèdia, home, ja ho sabien des de fa molt de temps. A les quals coses, i això de no cometre els errors, els mateixos errors que el 2015, jo estic convençut que els cometrem. Però, ojo, el PSOE els cometrà, el PP els cometrà, però llavors tindrem un govern, perquè sempre és la història, es repeteix. Mayo del 68, gran revolució, majoria absoluta de De Gaulle, un any després. Maig del 2015, el 15M, vinga endavant, majoria absoluta del PP. Ara també, però no serà només el PP. O sigui, tindrem un Vox, que jo començo a pensar que el dels 70 diputats seran poquets. Llavors, per Catalunya, malament rai.
4: Uh-huh. Aitor?
5: Sí, intentaré ser una miqueta sintètic, més que res perquè sóc el quart en parlar i sobretot perquè entenc que podrem esplaiar-nos una miqueta més endavant. M'agafo només la intervenció del Pau, val? Estic molt d'acord amb ell, molt, de que, evidentment, i això també ho han dit la resta de companys, la Sara i el Toni, de que això no s'acaba amb aquest decret. De fet, aquesta és la legislatura dels decrets. No és la legislatura de lleis. I això explica molt bé un dels altres problemes que tenim, i és que les institucions estan pràcticament paralitzades perquè la cultura política no sap governar amb allò que han decidit els ciutadans lliurement i el resultat de les urnes, no? Aleshores, estic d'acord que això no acabarà aquí, i a més, no només estic d'acord, sinó que jo aquest cap de setmana, per feina, he hagut de xerrar amb diversos dirigents, per exemple, de Junts per Catalunya, que ara tornen a ser protagonistes, no?, de si això tirarà endavant o no tirarà endavant, i estan convençudíssims que això no servirà per res, però sí que és veritat que aquest decret, si tira endavant, en les condicions que tira endavant, serà millor que no tenir un decret. I això crec que és un consens de mínims. Per tant, pues posats a que no hi hagi lleis, prefereixo que estiguem aquí. Ara bé,
32: perquè ningú vol ser assenyalat.
5: Un moment.
32: Ningú vol ser assenyalat.
5: No estic d'acord amb el Pau quan diu que estiguem parlant d'aquest decret i d'aquest tema, i no, per exemple, de la crisi de Ceuta, és com una cosa que ha sigut com espontània i que la gent de sota s'ha adonat que això és important. Això, com altres temes, forma part d'una operació interessada que està molt estudiada, que és l'agenda setting, no? Que és necessitem que es deixi de parlar d'una cosa i anem a col·locar una altra. Perquè, com molt bé s'ha dit, i de fet ho han dit els propis que diuen defensar persones com la Mari Carmen, de Mari Carmens n'hi ha moltes, però de sobte ens ha interessat aquesta Mari Carmen. I això és pornografia del dolor. És pornografia de com està patint la gent. Perquè l'actitud voltor no només és exclusiva dels fons voltor. L'actitud voltor també la veiem anar a la política i també la veiem en aquests pseudosindicats que intenten representar no sé què. També ho veiem i per això estem parlant d'això ara. Però vull recordar que, com la Mari Carmen i tanta altra gent, cada dia hi ha desnonaments. I el senyor Pedro Sánchez, enmig d'una campanya electoral, va dir que amb ell s'acabarien els desnonaments. I el Partit Socialista té un problema molt greu. Perquè una cosa era allò de ni amnistia ni nada d'eso, i això la gent, doncs mira, ho ha acabat tragant, no? I fins i tot hi ha gent que diu, mira, doncs millor, escolta'm, anem a girar pàgina, però en relació a l'habitatge i als desnonaments. És a dir, que el Partit Socialista es va comprometre a zero desnonaments. Però llavors jo el que dic és, hauríem d'avaluar i confiar en els polítics no en funció de les seves intencions, sinó en funció dels seus resultats. El senyor Pedro Sánchez, en una empresa, estaria ara a l'INEM. Estaria a l'INEM. I no només el senyor Pedro Sánchez. Tots aquells polítics que han dit que representen molt bé a tota aquesta gent que està patint i que pateix molt, que tenen tota la intenció de protegir-los i que han estat incapaços de protegir, entre d'altres coses, perquè les mesures que s'estan aplicant no han funcionat ni aquí ni enlloc.
0: Són les 8:57, ara en parlarem, eh? Farem també una ronda de connexions i també avui ens acompanyarà amb nosaltres un expert en habitatge, serà a partir de les 9 del matí, Javier Burón, expert en habitatge, que ens acompanyarà avui a l'Agora per parlar d'aquesta crisi en habitatge. Però abans, anem a fer un cop d'ull al temps perquè entre avui i demà al vespre hi ha un avís de perill per intensitat de pluges. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia.
0: I quan hi ha previst aquest pic d'episodi de pluges?
7: A partir, sobretot, d'aquesta nit matinada. És a dir, avui pot ploure, hi ha alguns ruixats ara mateix sobre el mar, el que passa que avui tindrà un caràcter molt irregular. Avui a gran part de Catalunya no plourà i puntualment hi haurà aquests xàfecs que poden ser forts al litoral i prelitoral, potser a la tarda n'arriben alguns també en altres llocs de l'interior, per exemple, al Prepirineu. I llavors, aquesta nit i matinada és quan aquestes precipitacions sembla que s'organitzen més i arriben a més llocs del litoral i prelitoral, primer al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i comarques de Barcelona. I després, demà, durant el matí, molts models ens indiquen que aquesta pluja podria continuar, podria ser persistent a moltes comarques i podria acumular encara més litres per metre quadrat. Llavors, aquí és on tenim la incertesa, perquè hi ha una disparitat immensa de resultats en els models que estem veient que s'estan actualitzant aquest matí.
0: Per tant, molta precaució, Eloi, sobretot de cara a demà, eh?
7: Sí, insisteixo. És a dir, hi ha models que ens estan marcant que a grans trets demà plourà entre 10 i 30 litres per metre quadrat. Però sí que els models que poden afinar més perquè tenen millor en compte el relleu, l'efecte doncs, que pot tenir aquest vent de mar cap a terra que preveiem per demà, la humitat en moltes capes de l'atmosfera, ens estan marcant acumulacions de 100-150 litres per metre quadrat en algunes zones, per exemple, cap a la zona del Baix Llobregat, en alguns punts del Camp de Tarragona, en alguns punts al voltant de la ciutat de Girona, 50-100 litres gairebé, i uns 50 litres o més en algunes zones al voltant del Montsec. Per tant, això és el que ens fa patir, aquestes tempestes estàtiques o aquestes pluges estàtiques que es van alimentant de la humitat que va arribant del mar per aquest vent persistent i per efecte de les muntanyes doncs, que fan que les precipitacions puguin mantenir-se estàtiques en un lloc que durant molta estona.
0: Gràcies, Eloi. Estarem pendents d'aquestes pluges i ara mateix també cop d'ull a les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia. Doncs encara hi ha cua a l'accés a Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge han tallat durant una estona els carrils d'entrada, tot i que ara mateix ja han aixecat el tall. A banda d'això, problemes a la P7 a la Roca per un accident que talla un carril. També hi ha un carril de menys a Vilablareix per un altre accident, en els dos casos en sentit sud. A la mateixa P7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i cua també a la C32 a l'Hospitalet, la B23 a Molins i Esplugues i la C58 a Ripollet en direcció Sabadell i d'entrada a Barcelona.
0: I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
8: Doncs a aquesta hora, a l'R8, la circulació s'ha restablert entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Es manté el servei, però alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. Estava tallat aquesta via a causa d'un robatori de cable de coure a Granollers Centre i aquest robatori també fa la guitza a l'R2 Nord. A causa d'aquesta incidència a la infraestructura entre Mollet-Sant Fost i Granollers, doncs hi ha demores que poden superar els 20 minuts. També, d'altra banda, per una incidència operativa a l'R7, hi ha una circulació d'un tren per hora i sentit entre Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació.
0: D'aquí a pocs minuts entrarem ja en matèria d'habitatge a l'Àgora i també entrevistarem a partir de 9:45 Ferran López, director general dels Mossos d'Esquadra. I de què més estarem pendent? Redacció, Sílvia Solanes.
9: Doncs el relleu del delegat del govern espanyol a Ceuta, que us avançàvem fa una estona, a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia, sí, la Moncloa prepara ja el seu relleu, que es produirà demà al Consell de Ministres. Segons l'executiu, fa setmanes que va demanar ell mateix deixar el càrrec. És una decisió, diu la Moncloa, humana i personal, i destaca la feina immensa que ha fet aquestes setmanes complicades. Havia estat objecte de crítiques perquè el seu cap de gabinet va rebre missatges del CNI hores abans d'aquella entrada massiva, parlant de moviments en xarxes i de la dimensió que tenien. Ell havia negat que li arribés cap avís.
9: Això a Madrid, a Brussel·les, d'aquí una hora comença la reunió de ministres de defensa de la Unió Europea amb un gran tema sobre la taula: com respondre a les amenaces híbrides de Rússia. Fa una estona ja ha avançat cap on pot anar a la reunió la cap de la diplomàcia europea. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, Kaya Kallas diu que avui proposarà als ministres de defensa europeus un protocol d'emergència per respondre de forma conjunta a escala comunitària quan hi hagi un atac híbrid contra, per exemple, plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. Kaya Kallas avisa que Rússia està preparant més actes de sabotatge en territori europeu i que ho indiquen, així ho indiquen, els informes d'intel·ligència.
9: I també pendents de la reunió entre el govern i els sindicats agraris pel mal moment que viu el sector, l'horitzó hi ha convocada una tracturada de protestes d'aquí 15 dies. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
12: Bon dia, sí, el 14 d'octubre a Barcelona, convocada per Unió de Pagesos. De moment veurem si avui les explicacions del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, calmen els ànims de les organitzacions. S'ha compromès a mobilitzar tots els recursos que estiguin al seu abast i a la vegada demanar mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al Govern de l'Estat, tot plegat per fer front a una crisi derivada sobretot de l'augment de costos de producció, especialment dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
9: I avui arrenca el judici contra tres exalcaldes de Convergència per una trama de contractació irregular a 8 municipis. Redacció, Marc Jurado.
13: Sí, ho explica el periòdico. La Fiscalia demana penes que van dels 6 mesos als 15 anys de presó pels tres exalcaldes i 16 persones més acusades. El jutge en l'Audiència Nacional per una suposada trama que contractava i externalitzava funcions dels ajuntaments de manera irregular a l'empresa consultora EFIAL. El suposat frau puja a 8 milions d'euros. Va afectar els municipis de Torredembarra, Vandellòs, Escó, l'Ametlla de Mar, Tortosa, Llinars del Vallès, la Seu d'Urgell i Masquefa.
26: La lletra petita.
0: I cada dia també aquesta analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
14: Bon dia, Ricard.
0: Avui parlem de la notícia del dia, d'aquestes acampades i dels milers de persones que han sortit al carrer per demanar que s'intervinguin els preus de lloguer. Doncs sí, demanen contractes indefinits, acabar amb els de temporada, cap desnonament sense alternativa i, sobretot, com dius, congelar preus. Tot molt respectable. Però la lletra petita ens diu que, tret dels pisos turístics, la resta va contra l'oferta. Congelar preus i fer contractes indefinits protegeix qui ja té pis, no qui el busca. Llogar o construir deixa de compensar i apareix una cua invisible. Més candidats per pis i propietaris triant amb lupa. I qui aconsegueix un lloguer barat no el deixa mai, encara que ja no li encaixi. Això genera menys mobilitat i també menys oferta. Aquest país aixeca 100.000 habitatges l'any, però crea 250.000 llars. I no es construeix més perquè no hi ha sòl finalista i preparar-lo triga 10 anys, perquè els impostos graven un 20% del preu final, perquè falten 700.000 obrers des de que el 2008 es van dur al sector i perquè el parc públic és un 2%, quan Europa és d'un 8%. Regular el preu de l'escassetat no elimina l'escassetat, només canvia com es reparteix l'escassetat.
14: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Divendres, l'arbre fruiter doblement productiu era Nesplé. Que Nesplé, de nesples. Avui dilluns, un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La senyora Garrapeta es diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
19: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carglass.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
24: Carglass canvia, Carglass repara.
25: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
27: De veritat, Mallorca era platja, tio.
25: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
33: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
34: Vaig al límit amb tu.
25: Aquí la fama no serveix de res.
35: La Travessa, Expedició Tramuntana. Demà, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
36: Sota el sol del Mediterrani, neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 9 i 7 a l'Àgora amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Estem i estarem molt pendents durant tot el dia de les mobilitzacions que hi ha ara mateix a Catalunya. Redacció, Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Això quan falten 24 hores perquè s'aprovi aquest decret de l'habitatge. Ho farà el Consell de Ministres i què sabem a aquesta hora dels detalls del decret que inclou?
9: Ara mateix, fonts del Ministeri d'Habitatge ens expliquen que el decret oferirà protecció contra els desnonaments, si bé de moment no detallen com es farà aquesta protecció. També diuen que s'estabilitzaran els contractes de
1: lloguer per protegir la població davant de les renovacions. També una altra mesura que inclouria el decret és que es prohibiria als fons voltor la compra especulativa d'habitatge. A més, l'executiu també vol que hi hagi bonificacions fiscals per als inquilins i per a aquells propietaris que redueixin el preu del lloguer. També es preveu abaixar l'IVA a la construcció d'habitatge protegit, si aquesta protecció és per sempre, i de fet es vol blindar el parc estatal i que els pisos protegits no puguin acabar al cap d'uns anys al mercat lliure en mans d'un fons inversor. I d'altra banda, la intenció és regular el lloguer de temporada i a pujar l'IVA als pisos protegits. Tot plegat per preservar els drets dels inquilins, segons diuen des de Moncloa. A més, el decret també planteja ajudes a la compra del primer habitatge.
0: I ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio en aquest decret quan falten 24 hores perquè s'aprovi a Madrid. I anem ara cap allà, cap a l'acampada de Puerta del Sol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Què és el que t'expliquen els concentrats?
2: Doncs mira, tots estan aquí amb el mateix objectiu comú, que és pressionar socialment a les forces polítiques perquè aprovin dimarts mesures eficients, profundes, que protegeixin aquesta alçada sense fre dels preus. Molts estan aquí el cap de setmana sencer, alguns estones, d'altres matinaven per anar a treballar i tornar a la tarda. Tots pateixen en primera persona el drama de l'habitatge i ens deien això.
3: Aquí la gente trabaja, aparte de acampar, solo que también estamos implicados en esto. He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
4: Pues es cansado. Llevo aquí desde ayer sobre la 1 de la tarde. Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
5: Yo ahora vivo en un piso de alquiler, ahora mismo yo solo.
6: Bueno, eso es casi un milagro, ¿no?
5: Sí, es una situación... Sí.
6: ¿Cuánto se te va del sueldo?
5: Más de lo que cobro.
2: Doncs mira, aquesta última noia que es gastava més en viure que el que guanyava. L'Ajuntament ha demanat a la delegació del govern que desallotgi. Aquí l'ambient, però, és molt tranquil. De fet, no hi ha ni presència policial. Hi ha unes 350 tendes, molta pancarta, també tendals. Hi ha previsió de pluja a Madrid i tot avui, tota la setmana. Ara ja amb el dia en marxa, el pol de la ciutat es barreja sense problemes amb l'acampada. Ens diuen aquí que no es pensen moure, almenys fins demà, a l'espera del que acabi aprovant el Consell de Ministres.
0: Aquesta és una pregunta, si s'acabarà o no aquesta mobilització un cop s'aprovi aquest decret. La segona és què passarà a Barcelona, perquè l'objectiu era col·lapsar la ciutat, però ara per ara no hi ha grans problemes. Diagonal de Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
7: Bon dia.
0: On et trobes?
7: Doncs som aquí a la cruïlla de Còrsega, Diagonal Passeig de Gràcia, la plaça dels 5 d'Oros, que sí, la intenció era tallar-la, però la protesta que hi havia aquí ha acabat fa una bona estona, cap allà a 2:15 de nou. Han estat tallant el trànsit mitja horeta de 8 a 2:15 de nou del carrer Còrsega, que és per on venien una cinquantena de manifestants que hi havien. Els Mossos els han tallat el pas al final del carrer Còrsega, a l'entrada d'aquí de la plaça del 5 d'Oros, i aquí ha acabat la protesta al cap de poca estona. Això sí, crits, pancartes a favor d'aquest decret anomenat Mari Carmen.
0: Doncs aquesta és la situació que estarà del matí, en aquest cas a la Diagonal, i a la Meridiana. Anna Escura, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, fa mitja hora que s'ha dissolt la concentració que hi havia aquí, al carril d'entrada de la Meridiana, davant de l'Hipercor, a la cantonada del carrer Dublín. Com pots sentir, el trànsit ha recuperat l'absoluta normalitat, passant motos, passant ambulàncies, se circula amb absoluta normalitat, com si no hagués passat res. Durant una hora, entre 40 i 50 persones han tallat la Meridiana, i aquí la concentració s'ha produït perquè el sindicat de llogaters ha denunciat els propietaris del número 374 de la Meridiana per no voler renovar els contractes. I ara, a partir d'ara, doncs, com amb la resta de concentracions, la propera convocatòria és aquesta tarda al Palau de Congressos, aprofitant la visita del president Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Anna. Fins ara.
8: Bon dia.
0: Ara de seguida deixo parlar a Pau, que volia respondre també a l'Aitor d'abans, però abans Carme Arcarazo és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, quin balanç feu de les protestes d'aquest matí?
10: Bé, la idea era que avui, aprofitant que ve Pedro Sánchez de Barcelona, començar el dia d'una manera no habitual, no? Però la gran mobilització és aquesta tarda a les 7 de la tarda, per això demanem a tothom que guardi forces i que s'asseguri de ser allà davant del Palau de Congressos per exigir-li al president aprovar el decret Mari Carmen i no un decret farsa.
0: El missatge que voleu fer arribar al govern espanyol és clar, però fins on ho voleu fer arribar?
10: Bueno, el missatge és clar, però no està arribant a tothom. És a dir, el decret Mari Carmen no és un decret antidesnonament, sinó és un decret que el que hauria de plantejar és una solució estructural que es diu contractes indefinits. I és per això que hem de ser milers i milers de persones. Vam veure fa uns dies manifestacions a Madrid de les vora 300.000 persones i aquesta tarda hauríem de ser molta gent a Barcelona.
0: També aquest matí n'hem vist 90.
10: Aquest matí eren talls molt puntuals precisament per inaugurar el dia d'avui. Però la mobilització on s'esperen milers de persones des de la tarda, a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos.
0: I fins on ho voleu fer arribar? És a dir, contempleu, per exemple, una acampada també a Barcelona, al centre de Barcelona?
10: No, per ara no contemplem cap acampada, és una manifestació habitual davant del Palau de Congressos.
0: Entre les mesures també hi ha, com deies, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Això s'hauria de produir sí o sí en el decret que es firmi demà?
10: Sí, nosaltres pensem que estem davant d'una oportunitat única, és a dir, no crec que hi hagi gaires més oportunitats durant la legislatura. De fet, portem gairebé 4 anys de legislatura i aquest govern no ha fet

0: i prou de mesures estètiques que són grans anuncis, però després el lloguer segueix pujant, ens segueixen fent fora de casa, i com que sabem que això al PSOE li costa, no? Perquè el PSOE tendeix a voler fer molts anuncis i poques mesures tangibles, per això hem de ser moltíssima gent aquesta tarda.
1: Mm. També demaneu protecció davant dels desnonaments. Quan parleu de protecció, a què us referiu? És a dir, s'hauria de prohibir tots els desnonaments o només el de les persones més vulnerables?
0: La mesura que proposem és una mesura estructural, per tant, no moratòries que s'hagin d'anar renovant cada 6 mesos, sinó una mesura molt clara que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Què volem dir amb digna i adequada? Doncs que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió, que és el que està passant ara mateix. No? Ara mateix l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats. Llavors pensem que això no ha de poder ser el cas, sinó que un gran tenidor no ha de poder desnonar a una àvia si no hi ha una alternativa digna, i per tant això és el que estem proposant.
1: És Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Pau Llong.
2: Sí, no, jo volia contestar l'Aitor, perquè, primer de tot, jo crec que les seves declaracions han vingut a negar l'agència dels sindicats. O sigui, ha vingut a dir, ho diré més matusserament que ell per ser més breu, però que hi ha una mica de conspiració. És a dir, que si això ha sortit ara, no és casualitat, que és una manera de dir que hi ha una conspiració, algú darrere està manegant aquests fils, i això vol dir que ni la Carme Arcarazo ni els portaveus a Madrid i tots aquests sindicats estan instrumentalitzats. Jo crec que això no es pot dir sense demostrar-ho i que és completament fals en aquest cas. Val? Evidentment, el PSOE intentarà capitalitzar aquest moviment, ja ho va intentar ahir amb això de l'esquerra valenta i tal. El que passa que la gent no és idiota, la gent se'n recorda que el PSOE no va voler votar la llei d'habitatge, que la van votar dient literalment en entrevistes al senyor Pedro Sánchez que estava en contra d'aquesta llei i que era per pressions dels seus socis que l'havia hagut d'aprovar. La gent se'n recorda també del ministre Òscar Puente dient a Twitter: oh, com poden dir que Espanya és el bolxevisme i tal, si mira com venen els de BlackRock, traient pit de que tots aquests fons voltors venien a l'Estat. Per tant, la gent sap perfectament que, i entendrà perfectament, que ara vulgui capitalitzar aquest Real Decret al PSOE és pornogràfic. Però això no vol dir que sigui el PSOE el que està darrere d'aquestes mobilitzacions. En tercer lloc, l'Aitor deia... Carai, disculpeu. Què passa si hi ha moltes Mari Carmens? Per què ara? Aitor, la política funciona així. La gent no va amb Excels per la vida mirant a veure si els desnonaments passen de 1.000 o de 2.000 o mirant taxes d'Arope de pobresa. Hi ha narracions, hi ha moments de patiment, hi ha vides, biografies amb les que la gent connecta i diu: ja n'estic, tip. Això és intolerable. Clama al cel, que diríem en termes quasi religiosos. No puc suportar que aquesta dona surti aquí, vaig a sortir al carrer. I la gent no està pensant: ah, mira, si ja n'hi havia de Mari Carmen fa un any. Bueno, a vegades les coses vessen. I això és el que ha passat aquí. I això no implica necessàriament que hi hagi una mena de conspiració del PSOE i l'esquerra per fer sortir la gent al carrer. I per acabar, sobre les dades que abans ho he mencionat, però m'agradaria entrar-hi amb una mica més de detall. Intento ser molt breu. Crec que és una bona metàfora per entendre el que passa amb l'habitatge és imaginar-nos una banyera plena d'aigua. El parc d'habitatge de lloguer és l'aigua de la banyera. I el que ha passat durant molt de temps és que hi havia l'aigüera oberta i no hi havia cap tap. Lloguers d'habitació, lloguers turístics, i si per molt habitatge que tu posessis, i això ja va passar l'era Aznar, per molt habitatge que posessis es van construir durant 10 anys més de 4 milions d'habitatges, s'anaven tots els habitatges per la demanda especulativa. Què intenta fer aquest Real Decret? Fixem-nos. Posar un tap a l'aigüera. Posar un tap? És a dir, què és renovació automàtica? Posar un tap. No perdem aquest lloguer. Sí? Que el propietari ara no pugui dir: doncs mira, ara me'l venc o pujo el lloguer. Vale, això és un tap. Què és congelació de la renda? Un tap. Què és moratòria de desnonaments, com molt bé explicaves? Un tap. Ara bé, com s'omple el parc? Sí, perquè si tu poses... ho intentava explicar abans, i amb això insisteixo...
1: O construeixes o agafes del que hi ha.
2: O tens part públic, o part del que se t'ha anat per l'aigüera ho converteixes en parc públic.
1: Això no hi ha
3: o mobilitzes
1: més.
3: O habitatge buit, que també n'hi ha.
2: Que és el que s'ha d'anar per l'aigüera, efectivament, o construeixes més parc públic. I això és el que no veiem ni a la llei d'habitatge ni al Reial Decret. I, per tant, calen mesures en aquest sentit. I cal, per exemple, posar sobre la taula, avaluant evidentment la constitucionalitat, i en parlarem amb el Javier Burón després, si fa falta. Però què passa amb aquestes persones que tenen milers i milers d'habitatges No es pot tocar aquesta propietat, és a dir, sense modificar l'estructura de la propietat del sector immobiliari, és impossible solucionar això en el curt termini. Per tant, el que deia la Carme, generarà frustració, amb tots els respectes, generaran frustració les quatre mesures només del sindicat de llogateres, que crec que es queden curtes, i generarà, i tot el que està plantejant Esquerra Republicana, també Junts, generarà frustració, perquè no millorarà l'accessibilitat del mercat de lloguer. Què passa, per tant, amb la propietat que ja existeix? Què passa amb la gent que té milers de pisos? Què passa amb la gent que en té més de 10? És tan impensable posar un límit d'habitatges per particular, establir un termini per vendre l'excedent a les empreses, i si no, que hi hagi preferència de compra pública, i si no, parlar directament d'expropiacions, que jo sàpiga, i després ho volia preguntar al Javier, el Tribunal Constitucional de l'Estat espanyol no obliga a pagar aquests actius a preu de mercat, sinó un preu en equilibri proper al valor del bé. Per tant, es pot començar a parlar ja de com s'estableix un parc públic, què és el que realment farà que es continguin els preus i que hi hagi més oferta i que la gent tingui més accessibilitat, perquè si no, altra vegada, pa per avui, gana per demà, Pau. I efectivament arribarà el PP. Arribarà el PP igual que després del 15M.
1: Només un apunt, perquè un apunt, Toni, sobre el decret que hem explicat, que hem tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. Sumaya ha reaccionat i ha advertit que l'acord del text segueix molt lluny del que hauria de ser. Toni, digues.
3: A veure, us en recordeu del 15M, el que es deia en aquell moment? Que Alfredo Pérez Rubalcaba era el que estava muntant les acampades de la Puerta del Sol. Va. O sigui, ara no podem repetir ara el mateix discurs. I el PP també s'equivoca si ara trasllada això a un problema de seguretat perquè hi ha tendes de campanya sol. O sigui, a mi ahir em va semblar una mica increïble. Però també s'equivoca el sindicat de llogateres si es pensa que estan al capdavant. No. Això és una manifestació espontània. Hi ha grups de tota mena, i la prova la tenim avui, o sigui, avui han punxat aquest matí, no ens equivoquem. Però la gent va contra el PSOE, contra el PP, contra Junts, contra Ayuso, que Ayuso està posant-se de perfil a Madrid i ja veurem com acaba, perquè al final la gent està farta del sistema. No dic que siguin antisistema, sinó estan farts del sistema.
4: I contra Sumar, perdó. És que aquí és, però em sembla el factor diferencial respecte al 15M de sí, fa però 15 anys. És a dir, que aquella esquerra que en aquell moment reivindicaven que no tenia representació, ara resulta que li té, no? I ja, per això veiem aquesta imatge surrealista
5: de Yolanda Díaz. Sumar no es presentarà.
4: Es presentarà amb un altre nom.
3: Bueno, Frente Albio.
5: Bueno, perdó, ja quan la marca no funciona és perquè segurament l'organització no ha funcionat.
4: Toni,
1: sí. Però, ho dius per Junts, només, també, suposo.
5: Sí.
3: Només dos apunts. Qui ha guanyat, qui ha guanyat a Berlín?
4: Sí, Die Linke.
1: Proposant socialització del parc, eh?
4: Exacte, nacionalització de més de 200.000.
1: Amb mesures similars a les que estic plantejant.
3: Totalment, de 200.000 habitatges a Berlín. Ja ha guanyat, o sigui, d'una forma aclaparadora, on està el Partit Socialista, tocadet, i no li quedarà una altra. On estan els verds? O sigui, les altres dues esquerres. O sigui, que tothom aquí té molt, molt a perdre. I mira, dintre de l'esquerra, l'únic que ha dit moltes vegades que aquest govern no caurà per Ceuta, no caurà per als casos de corrupció reals o inventats, no caurà per l'habitatge, es diu Gabriel Rufián. És l'únic que ho ha plantejat con escaso éxito, com diria aquell, però bueno, ell ho ha plantejat moltes vegades, i el govern no ha tingut la valentia d'anar a la ruptura, ha anat a petites reformes, intentar pactar amb Podem i Junts, perquè l'aritmètica parlamentària és complicada, no ens enganyem, i jo crec que aquesta vegada ningú vol quedar senyalat com el culpable, i sí que hi arribarà acord, encara que els dos grups, PP i Junts, s'estinguin i es posin de cantó. Inclús Podem.
1: Us demana una brevetat, que vull saludar també el Javier Burón, que haurà de marxar també aviat. Aitor, hi serà.
5: Sí, no, li volia respondre al Pau, evidentment, que jo no sóc conspiranoic, no he plantejat cap tipus de conspiranoia. El que he plantejat és que hi ha una estratègia que es diu agenda setting, que no és exclusiva del que està passant ara i de la gent que hi ha darrere ara, sinó que ho fan tots, és a dir, ho fa tothom. De fet, els propis mitjans de comunicació, quan decideixen de què es parla, en quin ordre es parla, estan influint sobre què es parla a nivell públic. Vull dir, no és res dolent. El que jo vinc a dir és que és evident que avui estem parlant de la Mari Carmen, no només perquè existeix una dona que desgraciadament hem vist com la treuen i la posen en una ambulància i tot el que tu dius, que jo hi empatitzo totalment, sinó que sí que és veritat que hi ha forces que utilitzen això pel seu propi rèdit, i per això hem vist, per exemple, doncs coses com la senyora Yolanda Díez cridant a manifestar-se contra el govern si fa falta, sent ella vicepresidenta d'aquest govern. Dit això, clar, és que el sindicat, o jo li dic pseudosindicat perquè no és un sindicat, parla del model del Regne Unit, no?, en relació als contractes indefinits. Per agafar només un dels temes, que de fet tu has recuperat, no?, que és una de les paraules que ara se'n parla molt, contracte indefinit. Però clar, parlen del contracte indefinit com a solució, però no parlen que en el cas del Regne Unit el propietari pot posar un cop l'any el preu segons el mercat. No hi ha control de preus al Regne Unit. I un cop l'any el pot actualitzar el preu en funció de la llei de l'oferta i la demanda. I d'això se n'obliden, per exemple. Val? Jo, no sé, que també m'agrada mirar altres països, doncs jo he vist països com, per exemple, el Canadà, que han fet coses que em semblen que són molt interessants. Més que res perquè no només no han controlat el preu, és que han aconseguit que en un any baixi un 21%. I, per exemple, no consideren que els privats, els promotors... privats, no voltors, sinó un privat que efectivament vol guanyar diners construint, si ho vol fer per posar de lloguer, li treuen el 21% d'IVA. I per tant l'administració, que per mi l'administració en el mercat de l'habitatge és una administració voltor, perquè està recaptant 54.000 milions d'euros i sent l'habitatge el principal problema, només destina d'aquests 54.000 milions d'euros 7.000 milions d'euros a habitatge, per tant, igual que els fons voltors s'estan forrant, l'administració també s'està forrant mentre tenim Mari Carmens, doncs el Canadà ha aconseguit que es baixi un 21%. També agilitzant els permisos. Escolta'm, jo l'altre dia estava en una reunió amb arquitectes i em deien, tenim un cas a Gràcia, al districte de Gràcia, que hi ha uns petits inversors que han decidit agafar un habitatge que avui només és un habitatge, als seus voltants hi ha habitatges de 6 pisos i la normativa diu que només es poden fer 2 pisos. Per exemple, porten 3 anys perquè l'administració els hi digui què és el que poden fer i què és el que no poden fer. I al final aquests petits propietaris han hagut de parar, se n'han anat a Madrid i han acabat abans els pisos de Madrid que els de Barcelona. I això està passant aquí. I finalment, sí. Si això és una pandèmia, i teníem uns consells, no, d'assessors que eren científics, ho sento molt, però el sindicat de llogateres no pot ser el president d'aquest comitè científic.
1: Anem a saludar aquesta hora, ara deixo parlar, però abans Javier Burón, que és expert en habitatge i gerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Javier, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
1: Digue'ns quins...
6: també a la resta de l'Àgora.
1: Gràcies. Digue'ns quins aspectes de la crisi d'habitatge pot abordar a curt termini, immediatament, el decret que demana aprovar el govern espanyol.
6: Primer no és un decret, és un decret llei. I és un matís tècnic, però és important.
1: Per què?
6: Perquè té força de llei des del moment que el Consell de Ministres ho aprova i després s'ha de convalidar pel Congrés. Aleshores, el que hem de vigilar és quina és la majoria del Congrés. I he escoltat el debat, que com sempre és interessantíssim, però jo he de dir una cosa, que també suposo que tindrem alguna responsabilitat els ciutadans, perquè l'equilibri de forces polítiques que tenim al Congrés no sembla el més favorable per una política europea d'habitatge. I hi ha coses que... És una mica antiintuïtiu.
1: Però aleshores, Javier, és a dir, el que hauries de fer és dir, convoco eleccions i construeix una nova majoria per aplicar un decret que abordi polítiques d'esquerres d'habitatge, per exemple.
6: Sí, no, això que manegueu vosaltres sona molt periodístic, però ja. Hem de dir que la competència d'habitatge és autonòmica.
1: Sí.
6: I jo crec que està ben triat per la Constitució. Els ajuntaments se'n cuiden del sol... La política d'habitatge és territorial, regional, nacional, com volem anomenar-la, i hi ha instruments d'arquitectura jurídica i d'arquitectura econòmica general que són estatals. I el problema que tenim ara és que hi ha la majoria de les comunitats autònomes. La seva visió és que el que cal és oferta de qualsevol tipus d'habitatge, i aquesta oferta s'anarà al mercat, i hi ha un petit grup, un 20% de la població d'Espanya viu a comunitats autònomes, on pensem que hem de desenvolupar eines per reduir el rendisme i l'especulació i per augmentar l'oferta d'habitatge assequible, permanentment assequible. I per fer alguna d'aquestes operacions calen eines jurídiques i econòmiques estatals. Aleshores, no és tan senzill com, bueno, convoquem eleccions i ja està. És un problema multigovern, de multinivell, i cal, bueno, cal decidir si volem un model més a l'europea o un model més a l'americana.
1: Perquè la política d'habitatge estatal ha de passar tant sí com no per una combinació de construir habitatge públic i alhora regular l'habitatge privat?
6: Ha de passar per enfrontar l'emergència, que és un problema de curt termini, i la gent que estem una dutxa al dia i tres comides i tenim un sostre, a vegades despreciem, però clar, la gent que està en l'emergència, el problema que té és de molt curt termini i de supervivència. S'ha d'enfrontar la emergència i s'han de construir eines més infraestructurals a mig i llarg termini, i això suposa despesa, inversió pública, però també público-privada, capacitat de gestió, bueno, suposa crear un ecosistema per una infraestructura. I hi ha comunitats autònomes que estem fent esforços en aquesta direcció, que és una direcció molt, diguem, europea, i altres que no. I necessitem una combinació de plans.
1: Perquè
6: existen esforços autonòmics i a la mateixa vegada recolzament estatal.
1: Perquè, Javier, hi ha prou dades oficials que expliquin com està repartida la propietat de pisos a l'Estat?
6: La oferta de lloguer, que és una de les dades més importants, està estudiada només a alguns territoris, no és casual. Hi ha administracions que no volen disposar de dades o fer-les públiques, però l'Observatori de l'Habitatge Metropolità de Barcelona té un laboratori, específicament dedicat a mesurar qui oferta quin tipus d'habitatge en lloguer, i està consolidat perquè porten 6 anys, una cosa així, i altres administracions també. No sé si serà la imatge de tot l'estat, però jo crec que a àrees metropolitanes la realitat serà molt semblant, que tenim una propietat atomitzada però en concentració, que la divisió no és persones físiques, empreses, perquè hi ha grans tenidors que són persones individuals, i aquest és el meu punt de vista. A mi no m'interessa massa si la propietat és gran o petita. M'interessa el que fa. Si fa rendisme o fa especulació, el petit propietari també és un problema, perquè està atomitzada, però hi ha molts. I si assolim grans propietaris que col·laboren amb l'administració i fan habitatge assequible, permanentment assequible, evidentment guanyant calés, però amb uns beneficis controlats, segurs, a llarg termini, etcètera, això és positiu per al sistema en general. Hem de baixar uns usos i incrementar uns altres, perquè, per cert, i aquesta sí que és una dada comuna a totes les àrees metropolitanes de l'Estat, i és una dada de Catalunya també. Tenim més de 560 habitatges per cada 1.000 habitants. I és un dels nivells més alts d'Europa. Aleshores, tenim una manca d'habitatge permanentment assequible, que no vol dir no només públic, no només de lloguer, no només social, sinó assequible de moltes maneres. Sí, tenim una mancança d'aquest tipus d'habitatge. Però el problema no és un problema d'immobles. Tenim molts. És un problema d'usos.
1: Ja.
6: I de prioritats.
1: Sara.
6: I de quantitats.
4: Sí, senyor Burón. Jo tenia un dubte que li volia plantejar. Catalunya sap que s'està impulsant una llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, i el Consell de Garanties Estatutàries ha determinat que és inconstitucional, i estan veient com poden esquivar aquesta qualificació. Clar, ara el decret que demà portarà el govern espanyol o el Consell de Ministres s'està plantejant que es prohibeixi la compra d'habitatge per part dels fons d'inversió. Quines garanties tenim que això no s'estavelli en els tribunals?
6: Bé, no estic fent acudits, però expropiació i limitació de la capacitat de compra són coses que exciten el cel periodístic, i és comprensible. Però, a veure, la jurisprudència del Constitucional és molt consistent. Hi ha una protecció a la propietat privada en Espanya, per suposat, la propietat té una funció social. Cada tipus de propietat, la llei defineix quin és l'abast d'aquesta orientació social. En el cas de l'habitatge, és una certa combinació de lleis estatals i la llei autonòmica d'habitatge. Cal, si s'imposen límits a la propietat, han de ser proporcionals al objectiu d'interès general que s'està perseguint. A més, s'ha de conservar unes certes capacitats de la propietat per decidir econòmicament quin tipus d'explotació fan, per tal de que els gestors més eficaços aconsegueixen beneficis majors, que el comportament econòmic de l'operador sigui rellevant. Aleshores, limitació sí, però encara amb facultats pròpies del propietari. I a més, a l'administració l'exigeix un test no només de proporcionalitat, que les mesures siguin proporcionals a l'objectiu que es persegueix, sinó també de seqüencialitat. I això què vol dir? Vol dir que tu tens un programa d'habitatge, que fas construcció, que fas tanteig i retracte, que tens borses de lloguer per mobilitzar habitatge buit, que tens ajuts al lloguer, que tens un diàleg habitual amb propietats per tard de crear programes de col·laboració público-privada, que ha sofert mesures de tot tipus, econòmiques, fiscals, etc. Aleshores, tant la limitació a la capacitat de compra com l'expropiació no és el principi d'un camí, és el final d'una pràctica administrativa. I el meu parer, és la meva opinió, són eines molt quirúrgiques. Crec que no són per aplicar a tot arreu. Dit això, la limitació de la capacitat de comprar per viure, que no vol dir comprar només locals, si un estranger vol viure, també és correcte, i tampoc vol dir comprar només particulars, perquè si hi ha empreses que fan habitatge assequible, permanentment assequible, i a més amb un acord amb l'administració, tampoc seria un problema. Dit això de que són eines molt quirúrgiques, per exemple, a Balears, potser no és una eina tan quirúrgica. No m'atreveixo a dir què faria a Barcelona, però
1: és el tema, Javier, sí. Ara també en parlarem a l'Àgora. Javier Burón, gràcies. Sé que vas tard, també gràcies per l'espera i per atendre'ns. Javier Burón és expert en habitatge. Digues.
6: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Una abraçada. Ara també en parlarem a l'Àgora, però avui també ens acompanya el comissari Ferran López, nou director general de la policia. Senyor López, què tal? Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Molt bon dia.
1: Parlant d'habitatge, sempre que parlem de seguretat ho vinculem en molts altres àmbits. Segurament l'habitatge és un problema que també atempta contra la seguretat dels ciutadans.
7: Sí, ho tenim clar. D'aquesta crisi, jo el primer que volia dir és que el que ens preocupa d'entrada és la dimensió social del fenomen, ¿vale? Perquè estem al món i sabem el que significa això per a la gent que està patint aquesta situació. I a partir d'aquí estem molt pendents de saber quin és el nostre paper amb aquesta situació, que és un paper que està marcat per la justícia, que tenim un marge relativament petit, però que estem intentant explorar per saber de quina manera ajudem a la resolució d'aquesta situació.
1: Ara entrarem a parlar de desnonaments, per exemple, que el cos de la policia sempre té un paper destacat, també en la fotografia final, però abans a Madrid hi ha persones acampades, com sap, a la Puerta del Sol, reclamant mesures davant de la crisi de l'habitatge. Mm-hmm. Si això passa a Barcelona, què farà vostè?
7: Doncs ja veurem. Jo li puc dir el que estem fent fins ara, el que hem fet avui i hem fet ahir amb el sindicat de llogateres, que es va parlar amb ells des d'ahir. S'ha pactat a la situació dels talls d'avui, que estan aixecats, i anirem parlant dia a dia. No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
1: Però, per tant, no s'aventura a dir si l'evitarien o no aquesta acampada.
7: És que no li puc dir perquè no ho sé encara. Parlem de coses que ens estan passant i llavors sí que puc parlar d'això. Del que pot passar, en funció del que passi, del context, hi ha més administracions, per tant, no tinc veu jo per dir exactament què farem aquest cas.
1: Anem als desnonaments. Quan un jutge ordena un desnonament, què és el que pot decidir realment un director general dels Mossos?
7: Doncs molt poc, perquè els Mossos que estan allà estan com a policia judicial. És més, sempre que veiem una unitat d'ordre, que és la foto que comentaves abans, la foto de l'ordre públic davant de la vivenda, això vol dir que abans, en la majoria, gran majoria de casos, hi ha hagut intents en què s'ha intentat fer el desnonament sense cap força policial o s'ha enviat només una patrulla, no s'ha pogut fer, i llavors finalment arriba una ordre d'un jutge que ens demana explícitament que vol ordre judicial per fer aquell desnonament. Per tant, el director general de la policia, en aquest cas, zero. Sí que es pot fer i ja s'està fent, incentivar que l'àrea de mediació intenti fer de manera terapèutica el que pugui, abans, amb les famílies, si amb menors, que la situació no desbordi, parlar amb la gent que està manifestant, intentar que la resolució d'aquell cas sigui el més pacífica possible. Però pel que fa a la presència d'agents del cos i uniformats i d'ordre públic, ni nosaltres, ni el director general de la policia, ni la comissaria en cap, ni ningú. És el jutge el que està decidint què s'ha de fer.
1: El que sí que poden fer és no executar un desnonament quan veuen que això portaria un conflicte al carrer.
7: Sí, això, per això li comento que l'àrea de mediació és la que se n'ocupa d'això i estem molt atents. Jo mateix també li puc dir que igual que li dic que el marge és molt petit, doncs segurament tenim marge. Jo també li puc dir que les primeres dues reunions que d'ofici he demanat és amb Habitat 3 i amb la Fundació Rels per conèixer el fenomen amb tota la seva complexitat i per mirar d'explorar doncs, algun petit espai que ens permeti fer les coses d'una manera doncs, més amable per tothom.
1: Vostè, com dèiem, és el nou director general de la policia. De fet, vostè ha estat molts anys als Mossos. Expliqui'm quines són les seves prioritats com a nou director general de la policia. Què és el que canviarà vostè al capdavant de la policia catalana?
7: D'entrada, parlant de canvi, jo el que m'agrada dir aquests dies és que em congratulo que després de molt de temps el relleu al capdavant del cos i també de la direcció general de la policia hagi estat orgànic i ha estat pacífic, que sigui voluntat d'aquestes persones que han volgut marxar del càrrec, que igual que estan no ocupant el càrrec el podien ocupar, i feia molt temps que no passava això. Per tant, la meva primera afirmació és aquesta, que em congratulo que el relleu hagi estat per causes orgàniques i que en res tenen a veure amb causes ambientals. A partir d'aquí, la resta de la pregunta. Canvis no és un relleu per fer canvis, és un relleu, i contesto la seva pregunta, d'entrada, perquè per donar continuïtat a aquelles coses que s'estan fent i que estan fent bé, és a dir, l'arquitectura de les polítiques públiques no canviarà, ja estan marcades, estem a meitat de la legislatura i no venim a fer grans canvis d'això. Tots els projectes, tots els plans que ja coneixeu, perquè se n'ha parlat de la via pública, de les armes, tot això no m'estenc. Tot això seguirà en marxa, intentarem posar alguna capa més, doncs, si és el cas, per adaptar-les, per adaptar canvis legislatius, normatius, etc. Però d'entrada, aquestes coses que ja funcionen no es tocaran. Si parlem d'horitzó a més llarg termini, doncs home, jo crec que hem de posar les mires amb un sistema de seguretat pública de l'Estat. Intento explicar-ho molt ràpid. A l'Estat no hi ha un marc normatiu que reculli l'actualitat que hi ha avui. Hi ha una llei del 86 que ens vincula a tots, que té 40 anys i que està més que superada. Llavors, per portar a terme els acords del 94 amb l'Estat, és a dir, el repartiment de competències, que van ser l'Estat es queda a les supracomunitàries i Mossos es queda a la resta, això ningú vol canviar-ho, no es tracta de demanar un nou paquet competencial, aquest repartiment està bé i ens agrada a tots i estem còmodes, però sí que el que volem és exercir aquestes competències amb igualtat de condicions que les altres. És a dir, no només és el territori físic, sinó que l'Estat té organismes des dels quals aquestes competències que són pròpies es poden exercir. I poso exemples. De la nostra part governativa i dependència judicial. Dependència fiscal i judicial, a l'Estat hi ha fiscalies de sala especialitzades a les quals arriben investigacions que poden tenir a veure, que tenen a veure amb competències que són de Mossos, però que arriben a l'Estat, a la Fiscalia de l'Estat. En aquella Fiscalia de l'Estat, fins ara hi havia unitats escrites que eren policies i guàrdies civils. Llavors el que diem és, on hi ha unitat d'aquestes que arriben a casos que poden ser competència nostra, volem una cadira com els altres. D'acord? Si arriba una investigació de medi ambient o de trata o de qualsevol tema que és competència de Mossos, insisteixo, no noves competències, però que són nostres, que exercim aquí, doncs Mossos ha de tenir una cadira en aquella institució.
1: És a dir, que s'entengui que els Mossos és també una policia de l'Estat.
7: Exacte.
1: Una policia espanyola.
7: Que és una policia d'Estat en les seves competències en el territori de Catalunya. És a dir, que l'Estat, la policia d'Estat, per aquelles competències que li va transferir el 94, és Mossos d'Esquadra. Hi ha espais governatius i de dependència fiscal i judicial que encara s'han d'acabar de resoldre. I aquest és una mica el llarg.
1: És el que m'està dient és que les competències al final no s'han exercit en plenitud perquè vostès havien de demanar segons quina informació perquè no els hi donaven directament.
7: El que estic dient és que hi ha òrgans de l'Estat en els quals he posat l'exemple de fiscalies, no només fiscalies, el Banc d'Espanya, per exemple, si el Banc d'Espanya ha de fer investigacions de blanqueig de capitals, de temes que tenen a veure amb Catalunya, doncs serà que hi hagi una cadira per Mossos. Si el Ministeri de Justícia té un organisme que fa investigacions patrimonials d'investigacions que han fet Mossos d'Esquadra, doncs que tinguem una cadira per Mossos d'Esquadra. Si l'Estat té un organisme que ja en té, que és CITCO, per coordinar investigacions, que hi hagi una cadira de Mossos. Si l'Estat té un organisme que recull totes aquelles vendes sospitoses del que es diu precursors que serveixen per fer explosius, probablement, doncs, que tot allò que té a veure amb Catalunya, Mossos tingui una cadira. Uh-huh. Aquest és una mica l'horitzó a llarg termini.
1: Com sap, també en la política hi ha una discussió sobre el traspàs de competències i un dels traspassos més discutits és el de competències en immigració. Irene Montero, divendres en aquesta cadira, on vostè seu ara mateix, deia en aquest programa que demanar més Mossos per assumir immigració és racista, ho deia així.
8: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
1: Però vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
8: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
1: Què li respon?
7: Jo no voldria respondre a la senyora Montero, primer perquè no he sentit l'entrevista sencera ni el context. Però així d'entrada no havia sentit això. Dues coses. Sembla que és el sentit comú, que sigui quina sigui la competència, si algú que deixa de fer coses i l'altre ha de començar a fer-les, hi ha d'haver un traspàs de persones. Em sembla que això és bastant, bastant evident. I després, pel comentari del racista, seré com he dit, és a dir, el que diu la senyora Montero està en amistat amb els fets, amb la realitat i amb la història del cos. No hi ha episodis, ni en dades, ni en situacions que permetin que ningú faci aquesta afirmació. Al contrari.
1: Com sap també, a tot això, Catalunya té un problema de percepció de seguretat. És cert que les últimes dades de delinqüència ens diuen que els delictes en general han caigut els últims mesos, però per què creu vostè que la gent no se sent ara més segura? Què està canviant i què estan fent també des dels Mossos per canviar aquesta percepció?
7: Mira, és un tema delicat i li posaria dos exemples de la setmana passada amb l'alcalde de Lleida i l'alcalde d'Hospitalet. Són dues ciutats que estan baixant dades, que tenen dades delinqüencials que són més bones que de les que tenien l'any anterior i un període més llarg. A Lleida hi havia sensació més d'inseguretat que ens traspassava l'alcalde, que tenen a veure amb episodis puntuals que han passat a la ciutat de Lleida, una meitat del mes d'agost i l'altra recentment, de baralles amb armes blanques. Doncs és així, és a dir, les dades són bones i està bé que ho siguin, però la percepció no era del tot bona per causes que jo ara m'allargaria molt i no és el moment d'explicar-ho, però hi passen coses que fa que això canviï. En sentit contrari, a l'Hospitalet, les dades estaven baixant i l'alcalde estava satisfet de la percepció que tenia els seus ciutadans perquè no havien passat coses que moguessin això. És a dir, que el que haig de dir també amb això és que no són vasos comunicants, que no pensem que quan baixen les dades ha de baixar la sensació d'inseguretat, que depenen de casos puntuals, de sensacions concretes, de coses que ens expliquen. Bueno, depèn de cada cas, de cada situació i el tema és aquest.
1: També és que hi ha uns delictes que són més cridaners que d'altres, no? Penso en els tirotejos, per exemple, o els homicidis. I molts d'aquests fets sí que s'han explicat des dels experts que estan relacionats amb el crim organitzat.
7: Sí.
1: Per què diria vostè que aquestes organitzacions han trobat en Catalunya un bon lloc per instal·lar-se i com es combat això a partir d'ara?
7: El perquè és complicat. On posar el punt zero és complicat. Aquí hem tingut una causa que és bastant local, que és la marihuana. El fet de la marihuana, que des del cos de Mossos fa anys que estem advertint que la implantació de la legalització de la marihuana i aquesta visió més benèvola de la marihuana podia portar problemes. És a dir, la implantació de bandes en un lloc on no hi ha club cannàbics, doncs és més, l'espai és més gran que no amb una que sí que ho ha legalitzat i que d'alguna manera té una visió més comprensiva del producte i dels seus usos. I a partir d'aquí estava avisat el que passaria i la situació és aquesta.
1: Per exemple, les últimes setmanes no hem vist una altra derivada d'aquest crim organitzat, que són els segrestos. No? Hi ha hagut 3 segrestos en un parell de setmanes. Tem que aquesta tipologia de delicte comenci a proliferar a Catalunya?
7: D'entrada són detencions il·legals, no es poden parlar de segrestos. És una detenció il·legal. I hem tingut 3. Jo amb això demano també sèries llargues per entendre el que passa, perquè és veritat que tenim molta densitat en una setmana, però hem de mirar què passa en un any. Però ens preocupa, està passant, i d'entrada no ens preocupa que això passi. És a dir, és un fenomen que es dona entre bandes, pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals. Sí que pot passar que de manera, doncs, com un tiroteig o quan qualsevol acció d'aquestes, doncs que la gent que està a prop, doncs algun dia tinguem algun ferit o algun accident, això sí que ens preocupa. Però que salti de l'esfera entre ells, en principi, no està en el nostre pensament.
1: Eduard Sallent, excomissari en cap dels Mossos, alertava fa uns mesos en aquest programa que hi havia riscos que sorgís una màfia autòctona. Detecta algun indici que vagi en aquest sentit?
7: En principi no tenim dades que ens apuntin això. És una situació de risc que es pot donar, però en principi dades jo no tinc que apuntin a aquesta direcció.
1: Li preguntava per la percepció de seguretat. Aquestes últimes hores també hem sabut que l'Ajuntament de Lleida, per exemple, s'ha plantejat prohibir el vel integral i el burca en espais públics per un tema de seguretat. Vostè que té dades, Lleida, realment hi ha un problema de seguretat ara mateix amb el vel integral?
7: Jo crec que això ho ha explicat l'alcalde, ho ha explicat molt bé, i jo no tinc més dades que té l'alcalde per explicar-ho. Per tant, l'alcalde ho ha explicat, i jo amb això no tinc res a dir.
1: Té res a dir perquè és un àmbit més polític, vol dir?
7: Perquè és un àmbit que és de competències municipals, de l'alcalde, ell ho explicarà, ho ha explicat a la seva manera, i jo no tinc res a dir respecte a això.
1: Però sí que és un tema que s'aborda la seguretat, per això li pregunto directament si portar un vel és un problema de mateix de seguretat a Catalunya.
7: En principi, no seria un problema de seguretat, depèn de com i depèn d'on. Però cada situació concreta s'ha de resoldre en cada cas.
1: Li pregunto també d'un cas que sé que tampoc em podrà donar detalls, que és el cas Andic, però sí que li vull preguntar si estarà especialment sobre aquest cas, vostè.
7: Estem especialment com la resta de casos. No hi ha res del cas Andic que ens hagi provocat més temps ni més dedicació en absolut. Res, ni ho estem fent per demostrar res, ni que tothom és igual, ni en absolut. És a dir, insisteixo, nosaltres total confiança amb la unitat d'investigació de Martorell, que està tractant el cas des del principi, amb el seu sergent que, malgrat seu, va sortir a l'esfera pública, no era la seva intenció ni molt menys, però se'l va posar al debat públic, als seus comandaments de la comissaria, a la gent que estava portant la investigació, 100% de confiança amb la seva feina, que és la mateixa que es fa en altres casos, la diferència de que no es fa pública, però la dedicació és la mateixa.
1: I ja per anar acabant, vostè, com s'ha destacat també aquestes últimes setmanes, va assumir el comandament dels Mossos després del 155. Entenc que hi hagi que encara el veu com l'home que va substituir Trapero per ordre de l'Estat, i com això li pesa també en el seu dia a dia?
7: A mi em pesa zero, això. I el que pensi la gent d'aquella situació, doncs hauríem de parlar amb la gent que pensa això. A mi això no em pesa. Sí que aquests dies hi ha molta gent que m'ho recorda, però són casos que tenen tantes diferències, són tan poc comparables que no tinc res a dir amb això.
1: Però aquests mesos com el recorda? Vostè va treballar amb llibertat, per exemple?
7: Els mesos aquells del 155, els mesos d'abans i els mesos de després, fins que va acabar l'última de les causes judicials que hi havia oberta contra Mossos, van ser mesos molt difícils. per mi, que estava al capdavant i que era la cara més visible, i per la resta de l'organització. Recordo que van ser mesos i anys molt complicats. Molt complicats.
3: Per què?
7: Jo crec que tothom sap què va passar al país aquells dies, que les institucions van quedar sota el paraigües de, diríem, de l'Estat, i no cal que jo detalli el que va passar perquè ho sabem tots. El que...
1: Sí, però m'estem parlant d'una situació personal, no? Que deia, van ser mesos també molt, molt difícils, sí, personalment i pel cos de policia.
7: Personalment, pels efectes que hagués pogut tenir pels agents del cos, que van treballar sempre amb el paraigües de la llei i que es van trobar immersos en situacions penals, causes judicials, que, insisteixo, fins que no es va tancar l'última, no vam respirar tots.
1: I acabo, només una última pregunta. Què voldria haver canviat d'aquí un any?
7: Doncs dels tres del curt, el que li he comentat, doncs que aquests plans que s'han posat en marxa des del principi haguem sigut capaços de fer-los efectius, d'haver participar més institucions, més administracions que ens ajudin a que siguin efectius, de llarg, que li comentava abans, doncs que d'aquí al temps que sigui doncs siguem més cadires amb organismes de l'Estat que ens permetin exercir de manera més efectiva les competències que ja tenim assignades, i pel camí doncs intentar millorar l'atenció al ciutadà, millorar la relació del policia amb la ciutadania, que això és un tema que ens preocupa a tots, però que espero que fem alguna millora, a poc a poc.
1: Ferran López és nou director general de la policia. Moltes gràcies i molts encerts.
7: Molt bé, moltes gràcies.
1: Ara tornem.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
11: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
13: Viladrau.
12: Guissona.
13: Salou.
12: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
13: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
14: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
16: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
17: Això 100%.
15: Fem memòria.
18: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
15: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
19: Sí?
20: Exclusiva. Oh.
21: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
22: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc.
1: I de seguida seguirem parlant d'habitatge, però abans, què us ha semblat les paraules de Ferran López, nou director general de la policia? Sara.
4: A mi m'ha semblat elegant, no?, quan sí. Ha dit que els canvis que s'han produït a Interior són per motius orgànics, i de fet fa 3 mesos que li preguntava justament al senyor Trapero si acabaria el mandat com a director general de la policia, i ell va dir que sí, i avui no hi és, no? I és una pregunta que avui no li hauria fet al senyor López. Per què? Perquè si li van fer en el seu dia al senyor Trapero és perquè sabíem que hi havia unes tensions personals i polítiques amb la consellera. Per això es produeix el canvi. Entenc que Ferran López no ho pugui dir, però sí que el fet que ell digui que hi haurà una continuïtat, no?, en les iniciatives policials que s'han dut fins ara, doncs denota que el canvi era sobretot per relacions personals o per discrepàncies polítiques i no tant per altres motius. I, per una altra banda, sobre la qüestió de les competències dels Mossos. No ha aclarit altres aspectes clau que hi ha sobre la taula. Per exemple, fa un any i mig el president Illa va prometre que Mossos assumirien la seguretat de ports i aeroports, no? Ell ha parlat molt d'aquesta assumpció de majors competències, s'ha referit al tema de la immigració sense voler polemitzar gaire, no?, a nivell polític. Imagino que també està prenent les mides del càrrec, no? Al final és un altre mosso, no?, com ho era Trapero, que fa el salt a un càrrec que és de direcció política. Però en tot cas, sí que aquestes qüestions, doncs el govern ha de començar a posar-hi data, si promet. Fa un any i mig que Mossos assumirà controls de seguretat a ports i aeroports. No pot ser que un any i mig després una promesa que ha fet el president de la Generalitat no tingui una concreció. I jo crec que és una de les qüestions que en els propers mesos doncs haurien de posar sobre la taula.
5: Sí, us parla algú que creu que Catalunya, no creu, sap que Catalunya és un país segur. És a dir, som un país segur, som un dels països més segurs del món. Però sí que és veritat que la sensació d'inseguretat que és creixent segurament és lògica, en part, perquè hi ha coses que estan passant en aquest país que estan passant més que abans no passaven, o que si passaven era de forma esporàdica, no? Per exemple, els delictes contra la llibertat sexual, les baralles i lesions, el tema de les armes de foc, les armes blanques, no? El tràfic de drogues, que ens hem convertit en un país productor de marihuana i que, evidentment, la gent que produeix marihuana ho protegirà si fa falta amb aquestes armes de foc. És a dir, hi ha una sèrie de delictes que cada cop són més visibles i més coneguts i més normals, que estan fent que la gent se senti doncs més insegura, no? I crec que m'ha sorprès quan li preguntaves, per exemple, què li agrada, crec que li has preguntat què t'agradaria que passés dintre d'un any. Ostres, la primera resposta d'un director, no, de Mossos hauria de ser que Catalunya sigui més segura. És a dir, tot i que sigui segura, que encara sigui més segura. És que no és indiscutible, que és la teva primera funció. Després, evidentment, pots anar a altres temes. Però, clar, per exemple, a mi, com deia la Sara, crec que és veritat, no pot dir el que pensa realment sobre el tema del 155, però tampoc pot dir, per exemple, que el relleu per primera vegada no ha estat per causes ambientals. És que això no ho pot dir, és que això és una mentida. És a dir, ho sabem tots el que ha passat, o més o menys. Jo no dic que li haguem de preguntar, a més no m'interessa, sobre especular quins són els motius que van portar el senyor Trapero a la seva dimissió.
1: No cal que digui això.
5: No cal que digui això. Ja. I tampoc cal que digui, el meu mode de veure les coses, quan li has preguntat pel 155, que amb el 155 bàsicament Catalunya, o les institucions de Catalunya, van quedar en el paraigües de l'Estat. Escolta, allò no va ser un paraigües, allò va ser una mena de gota freda.
3: Bueno, per tant, menys mal que va venir la gota freda.
5: Sí, efectivament, ja sabem que els socialistes amb això també tenen el bloc del PP.
3: Quan parleu de blocs,
5: aquí el 155 és el bloc PP-PSOE.
3: Davant del penya-segat i donant pas endavant, i bueno, i després ja hem vist que tot el que havien dit era, vamos, una mentida. O sigui, llavors no sé...
5: Prometre urnes i va haver urnes, no les vau trobar.
3: Ah, bueno, això al CNI, digue-li. O sigui, jo no les buscava,
5: És del CNI, del PSOE i del PP.
3: A veure si et situes, jo no les buscava.
5: Jo estic molt ben situat.
3: Jo crec que el comissari ha estat on tenia que estar. O sigui, conclusió de l'entrevista: no vull ser protagonista. És la meva conclusió.
1: M'agrada, sí.
3: No vull ser protagonista.
1: Sí, sí. He vingut perquè l'haig de fer.
3: I tal, però no ha volgut...
1: Sí, m'agrada. Sí, sí.
3: Posar, diguem-ne, el dit en l'anafra en el tema del major Trapero. No ha volgut ficar-se en... O sigui, mira que li has preguntat tots els temes i ha anat passant el tema del burca. Bueno, a mi m'ha sorprès que ha deixat una porta oberta. Diu, on hi ha la legalització de la marihuana, la cosa es redueix. Dius, op! A veure, o sigui,
1: fa temps que els Mossos estan estudiant això.
3: Percepció,
1: sí, sí.
3: Meva. I després, en el tema de ports i aeroports, o sigui, el que volen els Mossos primer és garantir tenir l'ampliació de les plantilles. Perquè si no tenim més plantilles, no podem tenir més competències.
4: No, llavors, el problema és que les això... promeses polítiques no, bueno, vagin ja, de la mà, però ja, no, dels tancat. Recursos per fer-les viables.
3: No, però ja s'ha tancat. Ara tenim 25.000...
4: Sí, sí, sí.
3: Els Mossos, o sigui, tenim moltes jubilacions. Cal donar, diguem-ne, estructura. I després, una altra sensació. No vull ser notícia perquè els Mossos no han de ser notícia. O sigui, en això ha estat molt clar. I
1: és que la millor entrevista per anar al càrrec policial és la que no dona titulars.
3: Jo saludo això
1: és
3: menys
1: evident.
3: Mal que en el 2017 va arribar el senyor López. A on va arribar? I va aconseguir mantenir que no fes una trencadissa res dintre del...
5: M'ha agradat molt la resposta a Montero, perdó, Ricard, vull ser just. Se m'havia oblidat dir-ho. M'ha agradat molt com ha respost a Irene Montero. És a dir, a vegades creiem que el soroll, no?, i aquesta mena que fan alguns polítics que es permeten segons quins privilegis, he de reconèixer que tal com ha respost el director, ho ha fet molt bé en nom de tots els Mossos.
3: Bueno, jo no entenc el que diu la senyora Montero, Això de que si els Mossos tenen més competències en immigració és perquè donen pal, diu. No entenc.
1: Això dependrà de la direcció de la policia.
3: Clar, o sigui, és que no entenc res, però bueno.
2: A mi m'ha agradat un moment que tu li has preguntat... Perquè, clar, efectivament, porta dies contestant sobre la idea de que la policia ha de ser una policia d'estat en la línia de recuperar les competències de platges, ports i aeroports. I tu li has dit, d'estat espanyol.
1: Ah, la policia espanyola.
2: La policia espanyola. No, aquesta és una contradicció que convindria explorar i que és la contradicció principal dels Mossos d'Esquadra. Carl Smith deia que Sobirà és qui exerceix el poder sobre l'estat d'excepció. En el 155 qui va exercir el poder és l'estat espanyol. Per tant, en el fons això ens porta a una conclusió bastant senzilla, que és que la policia dels Mossos d'Esquadra, després del que va passar el 2017, és una policia espanyola a Catalunya.

I avui arrenquem parlant de gastronomia, perquè la gastronomia també és una manera de conèixer i reivindicar un territori. Iniciatives com Se'n Faina al Baix Llobregat ens recorden que darrere d'un plat hi ha producte, pagesia, comerç, restaurants, en definitiva, economia local. Fins al 18 d'octubre, 32 restaurants del col·lectiu Sabors de l'Horta participen en aquesta campanya, cadascun amb la seva pròpia interpretació d'un plat tan nostre com la Se'n Faina. I entre ells hi trobem el Mirador de Sant Just. És una bona oportunitat per fer una cosa tan senzilla com sortir a dinar o a sopar i escollir producte de proximitat. Perquè quan comprem els comerços del nostre municipi, quan anem als restaurants de casa o quan triem aliments produïts al territori, també estem contribuint a mantenir viu el nostre entorn. Potser parlem sovint de donar suport al comerç local, però la millor manera de fer-ho és convertir aquesta voluntat en hàbits quotidians. Comprar aquí, menjar aquí i descobrir allò que tenim aquí. I la Se'n Faina és només una excusa i una de ben bona per començar. Soc Daniel Martínez i ara arrenca la Rambla. Bon dia. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui dilluns 28 de setembre del 2026 arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit tindrem l'espai d'efemèrides i també l'espai Ramblejant. I tancarem aquest primer bloc informatiu amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit a l'entrevista del dia, avui Sant Just Solidari. Parlarem de la ONG i també de les accions que està impulsant. Marxarem a parlar de promoció econòmica, ho farem com cada 15 dies amb l'espai de l'Ajuntament de Sant Just i tot seguit doncs tindrem nutrició dietètica amb l'Elvira Sánchez i tertúlia esportiva amb la taula doncs, que avui ens acompanya. Aquest és el menú del dia, avui és el que oferim aquí a Ràdio d'Esvern de 10 a 1 a la Rambla. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més. Arrenquem amb bona música, arrenquem amb una cançó de Dolly Parton. Bon dia.

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: En 3 minuts seran un quart d'11 del matí. Saludem ara Mariona Salas, cap d'informatius, per facilitar-vos les notícies de la jornada d'avui dilluns. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb els titulars de la jornada. Avui parlarem de Sant Just al Carrer 2026, que obre el termini per reservar parada. També parlarem del Servei Local de Català, que impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just. I tancarem amb Josephine Baker, que protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu. I fetes les lectures dels titulars, marxem ara a la teca, marxem a la primera notícia del dia. Mariona, tot teu.
1: Doncs comencem en societat, parlant de les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer, que ja estan obertes. La jornada, que se celebrarà el diumenge 25 d'octubre, de 10 del matí a 2:15, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59 i les entitats podran demanar doncs, material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i del número exacte de parades assignats.
0: I marxem a la segona notícia del dia, marxem a parlar de cultura.
1: Sí, és que el Servei Local de Català de Sant Just presentarà demà dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades d'aquesta

0: cultura encara, però marxem a la Casa de Cultura, marxem a l'Ateneu.
1: Exacte, i és que el Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu dedicarà la sessió de demà dimarts 29 de setembre, de 8 del vespre 9, a la figura de Josephine Baker. La trobada tindrà lloc a la Sala Piquet de l'Ateneu i estarà coordinada per Javier del Campo. I doncs, la sessió girarà al voltant de la novel·la gràfica de Kathleen Muller i de José Luis Bouquet, centrada en la trajectòria de Baker com a cantant, ballarina, actriu i icona dels anys 20, així com en la seva projecció internacional. L'obra també aborda el context històric en què va viure, marcat pel racisme i pels grans canvis de la modernitat. I bé, és una activitat organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu amb la col·laboració de la Biblioteca Joan Margarit.
0: Marxem a fer un repàs dels titulars de la jornada. Doncs fem un resum dels tres titulars de les tres notícies de forma ampliada. Ho fem amb Sant Just al Carrer 2026, que obre el termini per reservar parada. Entitats, col·lectius i particulars es poden inscriure fins al 15 d'octubre per participar en la jornada del 25 del mateix mes. També hem parlat del Servei Local de Català, que impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just. La proposta es presentarà el 29 de setembre a les escoles i inclourà lectures de Mercè Rodoreda, Núria Pardes i Lluís Llach. I hem tancat també parlant de lectura, però d'un altre tipus de lectura, de novel·la gràfica. Josephine Baker protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu de Sant Just. La trobada, coordinada per Javier del Campo, se celebrarà el 29 de setembre a la Sala Piquet de l'Ateneu i abordarà la seva trajectòria i el context social de l'època. Fem una breu pausa i tornem de seguida amb les portades dels diaris. Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. I és moment de girar full o, com a mínim, de centrar-nos en les portades dels diaris i ja vosaltres decidireu doncs, si hi ha alguna notícia que us interessa per girar full i anar a Barrac a fer lectura d'aquests titulars que conviden doncs, a llegir la notícia sencera. Ho fem, com sempre, amb les portades del dia, arrencant amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: El diari Ara obre amb una peça sobre desnonaments, dient que hi ha negociació per aprovar el decret d'habitatge a contrarrellotge. Sánchez demana un esforç als grups i diu que demà també s'ampliarà l'escut social. El sindicat de llogateres es mobilitza avui a Barcelona mentre es manté l'acampada de Madrid. Més notícies del diari Ara, també en fotografia principal, veiem doncs, que parla del piro musical, que va ser al mar, per acomiadar la Mercè. A causa de les obres a la Fira de Montjuïc, la Mercè 2026 es va acomiadar ahir amb un piro musical sobre el mar, amb les platges de la Nova Icària i el Bogatell, plenes de barcelonins, embadalits pels focs d'artifici i la música triada pel líder d'Oques Grasses. Més notícies de la portada del diari Ara. Parlem de l'Església Catalana, que es prepara pel relleu imminent de l'arcabisme Omella. I tanca portada avui l'Ara dient que raptar i apallissar per un deute de drogues és un mètode a l'alça a Europa.
0: Segona portada del dia, marxem al periòdic en la seva edició

0: en català. I és que Espanya guanya el Mundial Sub-20 de futbol femení. A la fotografia Laia López podem veure en miniatura aquesta futbolista. Marxem també a parlar de la mobilització pel cas Mari Carmen, que s'estén. Els partits lliuren un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge. Sumar amenaça de retirar el seu suport a la norma si es vol acontentar la dreta i no es fica mà sobre els fons voltor. Junts exigeix bonificar fiscalment als arrendadors. I ara parlem d'Espanya, que té gairebé 1 milió de paletes menys que en la crisi del 2008, una altra de les cites que podem fer lectura també a l'Espai Panorama, a les pàgines 6 a la 8 i de la 11 a la 12. Marxem a parlar també del piro musical a la platja, com ja destacava la portada del diari Ara, en una imatge diferent, però que també convida doncs, a emocionar-se, el piro musical a la platja, un gran espectacle dissenyat pel líder d'Oques Grasses, sedueix la multitud reunida a la nova Icària. Parlem ara d'un dels temes del dia. El risc d'un atac híbrid de Rússia posa en alerta Europa. La intel·ligència de diversos països adverteix que l'activitat de Moscou és cada vegada més agressiva. També a l'Espai Persones podem fer lectura de generar més energia. El tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus. Pel que fa al rècord sancionador, ens citen, doncs, en aquest cas, un titular de cada bicicleta del sharing privat de Barcelona ha rebut almenys 2 multes. I tanquen amb la Vall d'Hebron, que diagnosticada doncs, per primer cop en un nadó una malaltia rara neurològica. Amb això tanquem aquesta portada del periòdico, marxem a la tercera del dia, marxem a La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb la crisi residencial, diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i de Podem al decret d'habitatge. La pròrroga dels contractes i la protecció dels petits propietaris són els esculls de la negociació dels partits que miren de reull l'acampada de Madrid. En fotografia principal veiem que al·legat papal contra els abusos sexuals, el papa Lleó XIV va reunir ahir els bisbes francesos a porta tancada per demanar-los que lluitin contra els abusos sexuals associats a l'Església. Un estudi xifra en 330.000 les víctimes d'abusos pel clergat des del 1950 a França. Després d'aquesta reunió, el papa va congregar 150.000 fidels a Lourdes, que és el que veiem a la fotografia principal de la portada de La Vanguardia. Molts d'ells eren espanyols. I bé, demà s'acaba a Metz la visita papal a França. Més notícies, fotografia també del piro musical, diu platòric final de la Mercè a la platja. I també veiem, per tancar ja la portada, les tres últimes notícies. Parla de la taxa de pobresa dels autòctons, que cau a Catalunya i creix la dels immigrants. Parlem de trànsit, també normes més dures per motos i patinets. I tanca portada a La Vanguardia parlant d'un estudi. Diu que entre 2 i 4 tasses de cafè són bones pel cor. Entenc què diu el dia?
0: Entenc, però mira, a mi ja m'han alegrat. M'han alegrat el dia,
1: no?
0: Sí, sí, perquè més o menys és el que acostumo a veure. Entre 2 i 3 tasses. De moment ja en porto una, eh? Porto un talladet a casa i d'aquí una estona caurà aquí un cafè amb llet, o sigui que el cupo ja el tinc a punt de...
1: De fer...
0: D'assolir.
1: A veure, pots fer fins 4.
0: Sí.
1: No et però... passis això de 4, per
0: no,
1: això.
0: No, em passo de 4. No, t'ho prometo que no. Com a molt 4, però ja en 4 ja vaig una mica histriònic, eh? Ja vaig...
1: Jo em prenc 4 tasses de cafè en un dia i et dic jo que no dormo durant 2 setmanes.
0: Sí que... Doncs no convé perquè ja tens els llibres per no dormir.
1: Exacte.
0: Allò de dir, Mariona, què? No, és que a mi em ve cada llegint fins tard. Ja tens Exacte. Els llibres per no dormir, Mariona.
1: No necessito el cafè.
0: Exactament. Marxem a l'última portada del dia. El Punt Avui ens planteja avui l'entrevista a Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya, i en una cita seva diu: oi que tenim ganes de millorar l'educació? Doncs posem-nos-hi. A l'Observatori Municipal s'aturen avui a Oriola, mala maror en el PSOE d'Oriola, en aquest cas doncs, entrevista a Letícia Pertegal, portaveu de Canviemos o Orituela, i bé, doncs podem fer lectura d'aquesta notícia a les pàgines 23 a la 25 del Punt Avui d'avui dilluns. Marxem a la notícia que ocupa doncs, gran part de la portada, és la imatge principal, veiem plaques fotovoltaiques i podem llegir el territori en peu de guerra per les renovables. El pla té la proposta del govern per desplegar la fotovoltaica i eòlica, aixeca doncs, una onada de rebuig a 312 municipis ja fan front comú perquè es replantegi. Marxem a parlar també de l'espai Aldaí, signat per David Bruguer, i podem llegir en el titular un encaix difícil d'aconseguir. El PSOE es conjura per aprovar un decret Mari Carmen de l'habitatge que quadri doncs, amb les aspiracions de possibles socis. Marxem a les cròniques, per una banda la Mercè Maridatges i per l'altra Illa cerca rumb enmig de múltiples crisis. Tanquen portada amb l'esportiu reivindicacions de Lamine Yamal i Gordon a Wembley. El termini de les votacions per escollir la pilota d'or s'acaba avui. Doncs Mariona, sembla que ja ho tenim per avui.
1: De moment sí.
0: Ara hem d'emplaçar els nostres oients a escoltar-te els butlletins de les hores en punt i també l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte, Dani. Ens escoltem ara.
0: Doncs vinga, cuida't molt. Fins ara.

Nosaltres us deixem amb música. Tornem de seguida amb aquest tram informatiu de la Rambla. Us deixem amb una de Harry Styles. Això és Watermelon Sugar.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

Passa un minut de 11:15 del matí, marxem a l'espai de les efemèrides. Descobrim què va passar tal dia com avui, 28 de setembre del 2026. És el moment en el que girem full, mirem enrere i veiem què és el que va passar doncs, en una data com aquesta, però en altres anys, com per exemple l'any 1864, quan es funda a Londres l'Associació Internacional de Treballadors, o Primera Internacional, que va intentar doncs, unir els treballadors dels diferents països. Marxem ara també l'any 1958. Els francesos aproven per àmplia majoria el projecte constitucional del general de Gaulle, que dona pas a la Cinquena República. A l'any 1994, el secretari general del PRI mexicà, José Francisco Ruiz Massieu, és assassinat a Ciutat de Mèxic. A l'any 95, en una finca d'un poble de Toledo, ara marxem a Espanya, es troba el cadàver de la jove Anabel Segura, segrestada el 12 d'abril del 93. 5 persones són detingudes. A l'any 2000, tal dia com avui, la visita d'Ariel Sharon a l'esplanada de les mesquites a Jerusalem provoca la indignació palestina i marca l'inici de la segona intifada. En aquest cas, doncs, passar tal dia com avui del 2000. Marxem al 2009. La píndola de l'endemà comença a vendre's a les farmàcies espanyoles i el 2015 la NASA confirma que hi ha aigua líquida a Mart. Marxem al 2020, quan a Espanya el Tribunal Suprem confirma la condemna d'un any i mig d'inhabilitació al president de Catalunya, Quim Torra, per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central que l'obligava a retirar les pancartes de suport dels presos independentistes dels edificis públics durant el període electoral. La destitució de Torra és automàtica. I a l'any 2021, després de l'erupció del volcà, el govern espanyol declara la Palma zona catastròfica i concedeix ajudes per valor de 10,5 milions d'euros. Parlem de naixements. A l'any 1906 va néixer Mari Carmen Prendes, actriu espanyola. També ho feia l'any 1924, Marcelo Mastroianni, actor italià. I a l'any 1932, Víctor Jara, cantautor Xile. Marxem a l'any 1968, quan commemorem també l'aniversari de Naomi Watts, actriu australiana. Marxem a les defuncions, i és que tal dia com avui ens vam acomiadar l'any 1930 de Daniel Guggenheim, industrial i filàntrop nord-americà, també de John Dos Passos, a l'any 1970, novel·lista nord-americà, i a l'any 1989, Ferdinand Marcos, expresident de les Filipines. Tanquem aquest bloc a l'any 2016 amb Shimon Peres, expresident israelià. Marxem a la celebració, i és que avui es celebra, 28 de setembre, el Dia Mundial de les Notícies. Per tant, si esteu escoltant Ràdio Desvern, escolteu-la també a les hores en punt, als butlletins informatius i també a l'espai doncs, informatiu d'aquesta casa, el Sant Just Notícies a la 1 del migdia. També podeu llegir-les, perquè les notícies no només s'escolten, també es llegeixen i es poden llegir al www.radiodesvern.com.

breu pausa, això sí, ara per escoltar una cançó de The Beatles i tot seguit doncs seguirem amb aquest contingut d'aquesta primera hora, contingut informatiu que completarem amb l'Espai Ramblejant i amb l'Espai del Temps amb en Carles Rius. Marxem ara a escoltar un clàssic de The Beatles, això és Come Together. Is there...

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 11 del matí. Marxem a l'espai de Ramblejant. I avui agafem les nostres xiruques, agafem la nostra motxilla i ramblegem per Sant Just per descobrir què és el que passa aquesta setmana. Setmana que és de meitat de setembre, meitat d'octubre, és una setmana partida entre dos mesos i que comença amb avui dilluns 28 de setembre. S'està duent a terme l'estada a la Ràpita amb l'Associació de Gent Gran de Sant Just. És una activitat organitzada per Acció Social i Gent Gran i bé, doncs és una estada de 5 dies on es farà un recorregut per l'Ebre. Recordem que ja vam parlar d'aquesta sortida fa unes setmanes a l'espai de la Gent Gran i bé, doncs recordar que s'està duent a terme aquesta excursió i si voleu apuntar-vos-hi a les properes heu de demanar informació al Centre Social del Mil·lenari a l'espai d'Associació de Gent Gran. Parlem ara també de l'inici de cursos de català, perquè el curs ja comença al 100%. Marxem a parlar de l'aula 3 de les escoles, on avui es durà a terme al llarg de tot el dia doncs, aquest curs de català, inici dels cursos de català amb el Servei Local de Català de Sant Just, inici del primer trimestre d'aquests cursos de tots els nivells bàsic i elemental, intermedi, suficiència i C2. I no només comença el curs a les aules, sinó també als estudis de fotografia, perquè l'agrupació fotogràfica de Sant Just arriba amb la presentació de la temporada 26-27. Avui, a la Vagoneta, l'agrupació fotogràfica presenta les activitats previstes per aquesta temporada que abracen tots els àmbits que interessen als aficionats de la fotografia. Segueixen les reunions setmanals els dilluns al vespre a la Vagoneta, impulsen les exposicions fotogràfiques de les persones associades i seguiran també amb els seus concursos socials i amb el concurs internacional. Presentaran en aquest cas doncs, novetats en l'àmbit de tallers i de cursos de fotografia i en les sortides fotogràfiques. Seguim repassant l'agenda per aquesta setmana. Marxem a l'exposició Concurs Fotogràfic de la CIAS, una exposició amb les 30 millors fotografies presentades al Concurs Fotogràfic de la CIAS 2026. S'inaugura aquesta exposició que es podrà veure de 10 a 2 i de 4 a 9 fins al 22 d'octubre. Parlem de portes obertes, parlem de l'Espai Nadó i és que demà 29 de setembre, de 10 a 2 quarts d'una del migdia, l'Escola Bressol Marrecs obre l'Espai Nadó, espai de trobada per a famílies amb infants des del naixement fins als 10 mesos, on parlarem de criança, maternitat i paternitat i desenvolupament dels nadons. Si voleu més informació, tenim un podcast que podeu escoltar a l'Espai Xarxa a les Ones, al www.radiodesvern.com, on expliquem, és un podcast de la temporada passada, on vam explicar aquest espai nadó, que bé, doncs allà hi ha més informació i per a aquella gent interessada també es poden dirigir directament a Marrecs, a una de les escoles municipals Bressol del nostre municipi. Marxem a parlar ara de lectura en veu alta, el voluntariat per la llengua arriba doncs amb Llegint en veu alta i Parlem. Hem avançat més informació a l'espai informatiu del programa on hem fet lectura de la notícia i és que s'enceta una nova etapa del Llegim en veu alta i Parlem, aquesta presentació del Servei Local de Català dimarts 29 de setembre, presentació de les trobades per llegir i parlar sobre un llibre cedit en préstec per la Biblioteca Joan Margarit. Aquesta setmana també es fa lectura al Club de Lectura de Novel·la Gràfica de Josephine Baker. Doncs recordar que aquesta activitat organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu doncs es durà a terme demà dimarts 29, que teniu més informació al www.radiodesvern.com. I seguim parlant de l'espai de portes obertes, en aquest cas a l'espai familiar. Parlàvem abans de l'espai nadó, ara és el torn de l'espai familiar a l'escola Bressol Marrecs, un espai per famílies amb infants de 1 a 3 anys en què s'ofereix joc, suport i acompanyament a la criança i educació dels seus fills i filles. Dimecres 30 de setembre, de 10 a 2 quarts d'una del migdia. I continuem, perquè aquest mes de setembre encara hi ha més qüestions a destacar en l'agenda. Sembla que no, perquè li queden 3 dies, però déu-n'hi-do les coses que tenim a Sant Just. Per una banda, la visita comentada a una casa superstar, recordem l'exposició Mons, aquesta creació contemporània al Mercart, que doncs es durà a terme el dimecres 30 de setembre a les 6 de la tarda. Art, arquitectura i pensament contemporani, no us ho perdeu, a l'espai Mercart. I tanquem aquest mes de setembre, però no la setmana. Recordem que seguirem ampliant informació d'activitats al llarg d'aquesta setmana a l'espai Ramblejant aquí a la Rambla. Quan queden pocs minuts per les 11 és quan fem aquest espai on parlem de les notícies de Sant Just, concretament d'aquelles activitats, d'aquella agenda que doncs es durà a terme al llarg de la setmana. I és el torn ara de la vessant més política del ple municipal ordinari de setembre, que es durà a terme aquest dimecres a les 6 de la tarda, de 6 a 9 a l'Ajuntament de Sant Just, a la sala de sessions. En aquest cas, doncs, a les 6 recordem el torn obert de pregs i preguntes de la ciutadania i també a les 7 el ple municipal. Petita pausa, tornem de seguida després d'aquesta pausa musical per parlar amb en Carles Rius i per fer un balanç del temps d'aquests dies passats i també doncs, una previsió per aquesta setmana última de setembre i inici d'octubre, ja amb la tardor començada. Breu pausa amb Elton John. Fins ara.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Amb aquesta expressió d'incertesa, de dubte, hi ha alguna cosa que t'ha sorprès dels mapes, Carles?
1: No, no,
0: Carles? Ah, val, perfecte. Dic, aviam si ara els mapes estan indicant un canvi de temps radical i el Carles s'ha quedat aquí esfraït. Carles, repassem la previsió del temps pels propers dies. Tractant-se d'un cap de setmana bastant bé, calorós, però bastant tranquil·let, no? No hem tingut massa cosa. L'única, les temperatures que han sigut elevades, entenc, no?
1: Bueno.
0: O no? Jo he tingut calor, jo he tingut molta calor. Sí, jo he tingut molta calor.
1: Serà per la humitat, perquè tampoc no ha sigut un cap de setmana.
0: No,
1: bueno, aviam,
0: ha sigut una cosa...
1: Dissabte vam arribar a 25 graus, que tampoc no és res de l'altre món, acostumats als 30 que teníem, i diumenge vam arribar als 26. Sí que és cert que les humitats estan per sobre del 70. O sigui, el xafogó no te la nego, perquè hem estat sempre per sobre del 70% d'humitat i això provoca que la sensació sigui més de calor. Però les temperatures, el mercuri realment ha estat molt agradable. Divendres vam arribar als 20, gairebé 29, 28,7, però realment dissabte va baixar 4 graus la temperatura, als 25 graus, i diumenge una miqueta més de sol, doncs amb núvols, però fins als 26. Sí que és cert també que són temperatures que estan per sobre del que tocaria, o sigui que hauríem d'estar a 23, 24 i ja estem a 25, 26. Però bueno, la tendència de cara als propers dies, i fa una mica de patxoca veure els mapes de previsió a curt i a llarg termini, perquè més o menys la inestabilitat es anirà instaurant a casa nostra i també més o menys les temperatures molt a poc aniran normalitzant-se. O sigui, amb valors per sota dels 25 graus ja podríem parlar de normalitat. Anem a pams perquè tenim una situació que ha canviat durant el cap de setmana. Aquest anticicló tan potent que ens va portar fins a aquests 29 graus divendres, doncs s'ha retirat, s'ha anat cap a centre Europa i se'ns ha obert la porta a que diferents fronts atlàntics ens puguin abraçar amb depressions molt potents, però que es troben al seu centre a les Illes Britàniques, però aquests braços, diferents braços que aniran circulant per casa nostra, doncs ens iran portant diversos dies de precipitació, de més nuvolositat i de temperatures amb una tendència a la baixa. Sobretot avui dilluns i demà dimarts la tendència és que les temperatures vagin tirant avall. Avui potser arribem als 24, 25, ara en tenim 22, és una temperatura, doncs podríem dir que de luxe, sí. Però demà amb prou feines arribarem als 22 o 23, o sigui, avui sí que podem pujar una miqueta la temperatura, depèn de quan ens arribi la precipitació, que no ha de ser massa important, però demà, que serà un dia plujós fins ben bé a primera hora de la tarda, doncs aquí sí que la temperatura quedarà una mica més curta i la màxima la tindríem cap a la tarda.
0: O sigui que demà esperem pluja.
1: Demà esperem pluja. Ja bé, tots els mapes ho marquen. Estem a 24 hores d'aquest episodi. És una línia de precipitació que creua la península Ibèrica, ja ho està fent en aquests moments, doncs d'oest cap a est, i quan arribi al Mediterrani es girarà una miqueta i ens portarà més inestabilitat. Aquest gir volem dir que seran vents humits de mar cap a terra i això podria portar doncs que ens plogués. No estem parlant de grans quantitats de precipitació, però sí que puntualment podem tenir alguna situació una mica complicada. Tenim avisos grocs de perill moderat pel que fa al Baix Llobregat, tant per aquest matí com per aquesta tarda, que moderat vol dir doncs, que poden haver precipitacions de pluja intensa en 30 minuts, però és moderat. O sigui, estem 2-3 sobre 6, que és una possibilitat una miqueta baixa, tant al matí com a la tarda. Però ja aquesta matinada propera i també demà al matí, l'avís puja a perill alt, engloba també la comarca del Baix Llobregat, sobretot el que és el litoral, i aquí sí que podríem parlar de precipitacions que podrien ser quantioses, precipitacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat o 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I el Baix Llobregat està, doncs, amb aquest avís entre les 6 del matí i les 12 del migdia. A la tarda es mantindria una mica aquesta situació, ja seria cap al vespre, que tarda vespre que marxaria aquesta possibilitat. O sigui, parlant clar, aquesta propera matinada ens pot ploure una mica, la màxima intensitat seria demà al matí i cap al migdia, a primera de la tarda, començarien a obrir clarianes i canviaria el temps. Pel que fa a temperatures, avui baixen una mica respecte i demà baixen clarament, demà fins i tot estarem per sota del que tocaria, però comencem el tobogant, perquè dimecres i dijous són dos dies on tindrem estabilitat. Seran dos dies tranquils, amb sol, amb molts núvols, amb vents una mica marítims, i això permetrà que la temperatura es pugui enfilar un altre cop. O sigui, si dimarts baixem cap als 22 graus aproximadament, si ens està plovent al migdia, és probable que dimecres i dijous la temperatura s'enfili cap als 25 i 26 un altre cop, o sigui, molt semblants al que hem tingut el cap de setmana. I divendres encara el podríem salvar una miqueta, però el cap de setmana, segons els americans, sembla que podríem tornar a parlar de precipitacions, que podrien ser fins i tot una mica més destacades, amb unes temperatures que estarien ja al llindar dels 20, 21 o com a molt 22 graus, tant dissabte com diumenge. I són dos dies, tant dissabte com diumenge, els dies 3 i 4 d'octubre, on pot ploure durant tot el cap de setmana. Feia temps que no parlàvem d'un cap de setmana plujós, doncs sembla, tot i que encara falten dies, que podríem tenir un cap de setmana de pluja tant el dissabte com el diumenge. Dilluns quedaria un temps variable de la setmana que ve, dimarts també, però a partir de dimecres i dijous tornarien les precipitacions. Obrim una miqueta la porta a les precipitacions. Fins ben bé el 12 d'octubre, que és el dilluns festiu, entrem en un episodi de temperatures una miqueta més baixes, això de 26, 27, 28, ja no ho tornarem a repetir, com va passar divendres, i sempre entrarem en valors de 25 cap a sota, o sigui que tindrem uns valors una mica més normalitzats i puntualment algun dia per sota del que tocaria. I pel que fa a les mínimes, com que tindrem molts núvols de nit, doncs tampoc no podran baixar massa. No seran notícia les mínimes, que amb prou feines baixaran dels 17, 18, però no baixaran molt més perquè el fet de tenir la nit tapada doncs no permet que la temperatura pugui tirar avall. I estem parlant de situacions de precipitació sempre amb vents marítims, i recordeu que la temperatura del Mediterrani està molt alta i aquest vent marítim arriba una miqueta rescalfat i per això la temperatura no pot tirar tan avall. O sigui, les temperatures tiraran avall quan tinguem nits serenes i això ho haurem d'anar seguint. Aviam si entre dimecres i dijous potser baixar una mica la temperatura, però ho anirem seguint. De moment això, de moment avui aguantem els núvols, ja hi ha en aquests moments algunes tempestes enfront de la costa del Maresme i també entrant al Baix Empordà, però al llarg del dia, doncs, aquestes precipitacions poden arribar. Normalment seran fortes al mar, però algunes d'elles poden tocar terra i donar alguna goteta. I a partir d'aquesta matinada doncs es pot intensificar una miqueta la precipitació.
0: Doncs demà, si no volem ensurts, agafem el paraigües.
1: Sí.
0: Gràcies, Carles. Fins demà.
1: Bé, bon dia.
0: I ara marxem als butlletins de les 11 i tornem de seguida amb la segona hora de la Rambla. Avui entrevista del dia a Sant Just Solidari. Fins ara.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern espanyol negocia a totes bandes i prepara un decret d'habitatge que recull ajudes per la compra d'un primer pis, mesures per congelar el preu dels lloguers i la prohibició de desnonar persones vulnerables. També s'impedirà que els fons voltor especulin amb l'habitatge. Falta veure la lletra petita de totes les mesures, però Sumar i Podem ja avisen que es queda curt. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal, bon dia. I el Ministeri d'Habitatge negocia amb tots els grups. Hi ha hagut converses 24 hores durant el cap de setmana i s'allargaran tot avui. L'objectiu és trobar un equilibri amb mesures que agradin als socis d'Esquerres, però també a Junts i al PNB. El vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, confia en l'entesa per aprovar-ho demà.
5: Con toda la responsabilidad para ser capaces de llevar mañana al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley ambicioso, con medidas que solucionen situaciones como la que tuvo Mari Carmen la semana pasada, pero situaciones como la que están enfrentando, por ejemplo, nuestros jóvenes.
4: S'estan negociant detalls, però ja hi ha acord per impedir que els fons voltor comprin edificis sencers i per activar també rebaixes fiscals per propietaris i llogaters. On hi ha més friccions ara mateix és a la pròrroga dels contractes de lloguer i en l'abast de la prohibició de desnonar. Sumar i Podem reclamen que la prohibició afecti tots els propietaris, petits i grans. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Continuem a l'estela d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
6: El president del Parlament i dirigent de Junts, Josep Rull, assegura que el seu partit hi serà demà perquè el Consell de Ministres pugui aprovar el Reial Decret amb un primer paquet de mesures sobre habitatge d'aplicació immediata. En una entrevista a TV3, Rull ha apel·lat a la generositat i a la responsabilitat de la resta de partits.
7: Si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament en polítiques que han donat poc resultat, no ens en sortirem. Si som capaços d'entendre que aquesta ha de ser una prioritat a nivell de Catalunya i a nivell de l'Estat, hi ha aquest element de generositat i responsabilitat, jo vull ser optimista.
3: A tot això, el Sindicat de Llogateres emplaça la ciutadania a assistir a la mobilització d'aquesta tarda pel dret a l'habitatge davant del Palau de Congressos, després de tallar aquest matí alguns carrers a Barcelona. El sindicat vol aprofitar la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la capital catalana per pressionar per aquest decret d'habitatge que s'ha d'aprovar demà. I en aquest context, el director general de la policia, Ferran López, assegura que el cos no repetiria els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça de Catalunya de Barcelona amb un desallotjament per la força. En una entrevista al del Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que mantenen obert el diàleg amb el sindicat de llogateres i la resta d'entitats.
8: I anirem parlant dia a dia, no em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
6: La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els informes d'intel·ligència pronostiquen que Rússia està preparant més actes de sabotatge. Per fer-hi front, vol plantejar un protocol d'emergència per respondre de manera col·lectiva a accions no armades. Aquest matí es debatrà en un consell amb els 27 ministres de defensa. Brussel·les, Bruno Fordeamires.
9: Hola, bon dia. Kaya Kallas demana als països europeus que extremin la vigilància davant de possibles sabotatges russos en infraestructures crítiques, com per exemple plantes d'energia, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
10: Rússia està planejant més actes de sabotatge, atacs contra la nostra democràcia per dividir la nostra societat i intimidar-nos perquè no ajudem Ucraïna.
9: Per això avui proposarà als 27 la creació d'un manual d'emergències per reaccionar de forma col·lectiva als atacs híbrids. A falta de conèixer els detalls concrets de la proposta, la presidenta de la Comissió Europea ja va dir fa uns dies que voldria que emulés el funcionament de l'OTAN. Bruno Fordeamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
3: La investigada per la mort de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere ja ha ingressat la fiança de 80.000 euros que li havia imposat el jutge i, per tant, evita la presó preventiva. Viella, Sofia Cabanes.
11: Bon dia. Belén López Granados haurà de compareixer periòdicament davant de l'autoritat judicial i també se li ha retirat el passaport, a més de prohibir-li sortir del país. La investigada va declarar divendres davant del jutjat d'instrucció de Viella, que investiga el cas, i en va sortir en llibertat provisional amb càrrecs. Tenia 3 dies per ingressar esta fiança de 80.000 euros, un ingrés que avui s'ha fet efectiu. Els Mossos l'investiguen per un delicte d'homicidi. Segons s'ha constatat, López Granados no va respondre trucades entre els dies 25 i 26 de desembre i no va ser fins que es va poder accedir al domicili de l'arquitecte barceloní a Baqueira que es va comprovar que havia mort. La causa es manté sota secret de sumari. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
3: Marcos García.
12: El defensa del Barça, Eric García, ha tornat a Barcelona per precaució. Eric no va disputar l'Anglaterra-Espanya per molèsties al genoll esquerre que va notar en l'escalfament del partit. Dels marcadors d'ahir a la Nations League, ens quedem amb aquests. Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia. A la Lliga F, el Barça és líder invicte, 15 punts en 5 jornades. El Badalona Women és 6è, té 7 punts i l'Espanyol és 12è, té 5 punts després d'empatar a 1 contra el Deportivo en partit ahir. En bàsquet, el Kitsanes Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està hospitalitzat i es recupera d'una petita intervenció quirúrgica. En aquesta Lliga ACB, a la primera jornada, victòries del Barça, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida i derrotes de la Sisa Joventut i el Manresa. I en handbol, el rival del Barça a la final del Mundial de Clubs de dijous serà el Veszprém. A l'equip hongarès destaquen l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, i l'exporter blaugrana Emil Nielsen.
2: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer 2026 ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor el diumenge 25 d'octubre de 10 a 2 quarts de 3 amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59 i les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. Pel que fa a cultura, el Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa és organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i el Voluntariat per la Llengua. I encara en cultura, el Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu dedicarà la sessió del dimarts 29 de setembre, de 8 a 9, a la figura de Josephine Baker. La trobada tindrà lloc a la Sala Piquet de l'Ateneu i estarà coordinada per Javier del Campo. La sessió girarà al voltant de la novel·la gràfica de Kathleen Muller i José Luis Bouquet, centrada en la trajectòria de Baker com a cantant, ballarina, actriu i icona dels anys 20, així com en la seva projecció internacional. L'obra també aborda el context històric en què va viure, marcat pel racisme i pels grans canvis de la modernitat. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu amb la col·laboració de la Biblioteca Joan Margarit. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat. La gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Parà, sí, marimatxo.
9: Estic solo.
10: Terroristes.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern. Anar més lluny,

0: projecte al Senegal?
1: Bé, aquest projecte neix a partir d'un santjustenc que es diu Max. Ell va, ja fa no sé quants anys, però bastants, va sortir del seu poble del Senegal, un poble petit de 1000 habitants que es diu Diourbel, i va fer un recorregut doncs, que tristament habitual, amb una patera fins a Canàries, després de Canàries a Barcelona, de Canàries a Madrid, Madrid-Barcelona, i a poc a poc se'n va anar sortint fins que un dia va conèixer una noia de Sant Just, es van aparellar, i ell és un ciutadà del nostre poble que viu al Mas Lluí, amb aquesta noia, tenen un fill, i el Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats, i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. Bé, i en la inauguració de l'escola-institut del Mas Lluí va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari, i allà vam començar a fer reunions, i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació, de formació de dones, en honor comunitari. Ja s'han fet 5 visites, i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet, i està tirant endavant. És un projecte de cooperació, que vol dir quan gent immigrant s'implica per enllaçar les dues comunitats i fer aquest pont de solidaritat.
0: Has parlat d'aquest projecte de cooperació que té com eixos principals l'hort comunitari de dones i també el POU. Com s'ha treballat? Com s'ha gestat tot plegat?
2: Sí, com ho ha explicat Lluís, a part del moment que el Max ens va traslladar aquest decisió, aquest anell d'ajuda al seu poble, nosaltres jo crec que teníem aquesta obligació, no?, de saber-ne més sobre el projecte, la realitat en origen. I així vam fer 3 visites sobre el terreny per veure que si realment aquesta problemàtica existia, però també per veure si la proposta de fer un hort i un POU responia a les expectatives de la població de Diourbel. I tot va converger amb palesar que aquesta realitat existia i que nosaltres, per ser l'hort, era l'intervenció que més responia a sufragar aquesta problemàtica. I a partir d'aquí vam treballar sobre un pla d'acció que constituïa en definir exactament quines accions havíem de posar en marxa. El problema més gran, el que ens vam trobar a l'inici del projecte, era la disposició d'un terreny, perquè ja hi ha un dèficit de terreny molt gran. I parlant amb la població, amb la comunitat, i ells també percebent una mica la importància del projecte, van trobar la manera de cedir 2 hectàrees de terreny sobre els quals vam edificar o hem fet el projecte. I realment, a part d'això, també estem treballant amb acompanyar, amb formar les dones amb tècniques agrícoles, amb tècniques de gestió, perquè és important fer instal·lacions, però si les persones no estan preparades per gestionar-lo bé, explotar-lo bé, potser aquí tindrem una mica de... no tindrem l'impacte que esperaríem. I així estem treballant des de fa 3 mesos a acompanyar les dones amb tot aquest procés de formació i d'apoderament.
0: Explica'ns una mica, Abdoulaye, com va començar la teva vinculació amb aquest projecte.
2: Bueno, bàsicament el Lluís m'ha enganyat.
0: Va ser així, eh?
2: Sí.
0: Atraco no, mà armada.
2: Jo visc a Molins de Rei, i a Molins de Rei porto una petita entitat que es diu Teranga, i potser fa com 15 anys que estem treballant en projectes de cooperació amb el Senegal i a Gàmbia amb el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei. I quan el Lluís em va proposar donar un cop de mà o campanyar aquest projecte, a mi jo crec que aquesta responsabilitat que tenim nosaltres com a persones migrades de poder fer alguna cosa als nostres territoris d'origen, em va semblar una

0: bonne opportunité també de pourtant pratiquer à cette décision. Et à partir d'ici, je suis encanté de pouvoir apporter, travailler avec ce projet. Et desde aquest punt de vista, crec que el coneixement que tenim de la realitat cultural i social de Senegal i també de la comunitat senegalesa aquí a Catalunya també pot afegir valor a l'implementació d'aquest projecte. I així estem amb el projecte treballant i fins aquí els resultats són bastant positius.
1: I què creus que significa per les dones del Senegal, per aquesta comunitat disposar d'aquest hort comunitari i també d'aquest pou per tota la població? Quin és el retorn? Amb què els ajuda, amb ells i amb elles?
0: Sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços i nosaltres, i de fet, quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat, l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se'n ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar. I fins aquí la voluntat que estan mostrant aquest projecte, jo crec que ens porta a tenir molta confiança de que el resultat poden anar bé. I implicar les dones és implicar tota la comunitat, els fills, les nenes i tot. Jo crec que estem intervenint en un sector en què podem generar ingressos, podem ocupar les dones i això tant de bo pugui ser el punt de partida per engegar un procés de desenvolupament local bastant més, diguéssim, potent.
1: En aquest projecte tenim dues comunitats, la senegalesa i la santjustenca. Lluís, per què és important que aquest projecte compti amb la participació i la implicació de persones de Sant Just?
2: Bé, és important en qualsevol tipus de projectes d'aquest tipus, en aquest especialment perquè el projecte neix d'una persona migrada, que és un veí del nostre poble, un ciutadà de Sant Just. I també pensem que és importantíssim el que es doni a conèixer aquest projecte a nivell de sensibilització, perquè un problema tan greu com és la massiva migració de l'Àfrica subsahariana o també del nord cap a els països d'Europa, només té una solució, que és el desenvolupament en origen. I a més a més Europa hi té un deute amb Àfrica, com diu en Luis de Sebastián en el seu llibre Àfrica, pecada d'Europa. Els problemes més greus en els quals es troben els països africans neixen i tenen una herència d'una descolonització salvatge dels anys 60 i una prèvia colonització, i a més continuen les polítiques extractives. Per exemple, els pobles de l'Àfrica de l'Oest, els pobles propers al mar, que la seva aportació principal de proteïnes al peix, en aquests moments els vaixells d'Europa, sobretot els vaixells nòrdics, els vaixells de la Unió Europea, els vaixells de Xina, els vaixells de Corea, estan esquilmant completament els bancs de pesca, i llavors la gent que fa, doncs agafa els caiucos i segueix la ruta dels peixos que els hi han robat, i agafen els caiucos per anar cap a Canàries. Per tant, és importantíssim que es conegui aquesta via de treball, de la qual se'n parla molt poc. El camí és sensibilització, perquè la gent coneixi quines són les realitats de les poblacions, quins són els seus problemes, i que el camí és desenvolupament en origen, que la gent pugui tirar endavant la seva vida en els pobles en els quals ha nascut.
0: Només volia afegir un punt sobre això que dius, Lluís, de vincular immigració, no?, amb tot aquest procés de sotdesenvolupament, perquè hem de tenir en compte que a l'Àfrica tot el moment o fluxos migratoris que venen cap a Europa potser no representen ni un 10% de tots els moviments migratoris. La majoria de la gent africana migren dintre del mateix continent o dintre del mateix país. I en el cas d'en Jurbel, la majoria de joves, quan s'acaba la temporada de pluges, que són 3-4 mesos d'activitat econòmica, se'n van a les grans ciutats com Dakar. I jo crec que proposant o posant en marxa aquest projecte pot ser una bona oportunitat de fixar aquests joves, potser amb un objectiu de curt o llarg termini, de veure com podem engegar un procés de desenvolupament local que faci que les poblacions, a partir de l'agricultura o de l'horticultura, poden fer moltes més coses a la seva comunitat i fixar els joves que no hagin d'emigrar cada cop que s'acabi la temporada de pluja.
1: Avui estem parlant amb Sant Just Solidari, ho estem fent també doncs, en marc d'aquest nou projecte. Lluís, parla'ns també del dia 16 d'octubre, que fareu aquest sopar solidari. Què trobarà la gent que participi?
2: Bé, serà un sopar solidari en el qual la gent pot passar una magnífica estona degustant gastronomia africana i amb un grup africà que oferirà un concert de música africana també. Pensem que serà el moment doncs, de passar un vespre agradable al pati de les escoles i d'alguna forma també doncs, col·laborar amb el desenvolupament del projecte. Per tant, convidem a tothom que entri a la web de Sant Just Solidari i ficant a Google Sant Just Solidari els sortirà directament i allà poden fer la reserva enviant un mail a sjs@justsolidari.cat.
1: Doncs aquesta reserva pel sopar del dia 16, que també doncs, té aquest motiu solidari i que ens ajudarà a entendre una mica més aquest projecte i també doncs, l'objectiu que té Sant Just Solidari al Senegal. Parlàvem també doncs, de diferents qüestions de cooperació. No? Quan parlem de cooperació, sovint parlem de projectes molt grans i ens agradaria saber també què pot fer una comunitat com Sant Just per contribuir en un projecte com aquest.
2: Bé, la comunitat de Sant Just, doncs, implicar-se, no? A vegades, tal com va el món, podem entrar en la desesperança, el dir jo no puc fer res, i d'alguna forma molta gent en molts llocs fent moltes coses petites manté viva la flama de l'esperança. La gent del món que pateix injustament per raó simplement d'haver nascut en un lloc determinat, el que no poden perdre és l'esperança, i l'esperança neix a partir d'un munt de petites flames que van il·luminant aquesta gran foscor. A Sant Just hi ha diferents possibilitats, des de Càritas, que transita per les ferides, que les obertes de gent que està a la nostra pròpia població, des dels companys de logística i els companys de, com es diu, l'ONG, Acció Solidària i Logística. Això.
1: Correcte.
2: Des de Sant Just Solidari i altres opcions es tracta d'implicar-se. Hi ha portes obertes, hi ha diferents camins i es tracta d'ofertar doncs, les possibilitats a cadascun en la mesura que pugui, simplement per anar a contracorrent d'aquest món que ens porta cap al pedregam.
0: I en la mateixa línia, jo crec que de la mateixa manera que és important que la població de Sant Just s'involucri i se mobilitzi pel projecte, jo crec que com a Àfrica o com a senegalès també tenim aquesta responsabilitat nosaltres també de correspondre a aquesta mobilització. No? La comunitat senegalesa que estigui aquí a Sant Just o la gent que conec a Molins o a Catalunya en general, que és important que nosaltres també ens associem a aquesta iniciativa també per mostrar que ens mereixem aquest suport, ens mereixem aquesta intervenció i d'aquesta manera també estem fent tot el que puguem perquè entre nosaltres que som ciutadans d'aquí però som beneficiaris d'aquest projecte també podem afegir valor a aquesta intervenció com a senegalesos.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar l'entrevista d'avui.
0: Durant les activitats de les festes de la tardor, que tindrem una parada, sí.
2: També en Sant Just al carrer hi haurà una parada de Sant Just Solidari en la qual donarem informació sobre el projecte. I doncs animem a totes les persones que s'acostin a la parada i també un camí de col·laboració que sempre està obert és anar augmentant el nombre de socis i sòcies de Sant Just Solidari que ja supera més dels 200, que per un poble com el nostre, doncs Déu-n'hi-do, però que sempre són pocs i que doncs ens convé anar ampliant aquesta taca d'oli per tirar endavant els nostres projectes de cooperació internacional i també a nivell local amb Bici Sense Edat.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, moltíssimes gràcies Lluís Abdullahi per explicar-nos doncs aquest projecte i també per posar sobre de la taula una realitat que encara que sigui lluny de Sant Just també ens interpel·la. Recordem, 16 d'octubre, sopar solidari Àfrica Sant Just Solidari amb gastronomia i música africana i amb l'objectiu de donar suport a aquest projecte de cooperació al Senegal. Una abraçada molt gran i que vagi molt bé aquesta cita.
0: Gràcies.
3: Els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat. La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Sí, marimatge. Estic
11: solo.
12: Terroristes.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: T'he dit que no em venia de gust.
5: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
6: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
7: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
4: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
9: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvent, seguim a la Rambla, marxem a l'espai de promoció econòmica. Doncs avui és el torn d'encetar de nou aquests blocs informatius de promoció econòmica que hem anat fent al llarg d'aquestes temporades aquí a la Rambla i que aquesta temporada encara no havíem tingut oportunitat d'encetar aquesta secció que tant ens agrada i que tant ens informa amb la Raquel. Raquel, bon dia.
10: Hola, bon dia, Daniel.
9: Benvinguda al programa. Comencem de nou, d'alguna manera, aquest curs radiofònic i ho fem doncs, amb tu, amb la companyia de la Raquel, doncs, que s'encarrega de l'espai de promoció econòmica aquí a Ràdio Desvem cada 15 dies. Comencem parlant de les ofertes de feina publicades al Xaloc. Comencem parlant d'ocupació.
10: Doncs sí, en aquest cas voldríem destacar 5 ofertes, tot i que en tenim algun parell més publicades. Mira, la primera d'elles és d'un perfil d'àrea Sales Manager que es demana nivell d'anglès molt alt. Val? En aquest cas hi ha diferents funcions com són la gestió de la cartera de clients, del mercat d'Edge, desenvolupament i gestió de la cartera de clients, identificació i captació de nous clients, distribuïdors i col·laboradors comercials. Llavors, bueno, aplega tota aquesta part de funcions més de visites comerciants, clients, partners, prescriptors, amb un assessorament tècnic comercial i l'elaboració d'ofertes, negociació i seguiment de projectes. Llavors, aquí un dels requisits molt importants és la disponibilitat per viatjar i també que es requereix una experiència mínima de 3 anys en vendes B2B, ús de CRM i ERP i, sobretot, el nivell d'alemany que ha de ser molt alt.
9: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquesta és la primera oferta de la temporada. Marxem a la segona, enginyer de productes, Sant Feliu.
10: Sí, en aquest cas es tracta d'una oferta que és per fer la gestió integral de la cartera de productes, que es tractaria del roadmap, cicle de vida, priorització, llavors revisió i control de documentació tècnica, també la revisió d'estructures de producte, el seguiment de la fabricació i la definició i seguiment de formacions tant internes com externes relacionades amb el producte. Llavors, en aquest cas, el requisit és un perfil d'enginyeria electrònica o elèctrica amb una experiència mínima entre 3 i 5 anys en enginyeria de producte del sector serralleria, hardware també, i llavors, bueno, doncs, coneixements de processos de desenvolupament de producte i un anglès nivell B2.
9: Perfecte. Molt bé, doncs marxem a la tercera del dia, marxem ara a parlar d'altres ofertes de feina que també estan publicades al Xaloc i que en aquest cas doncs, podrien ser a temps parcial, que també és una demanda molt creixent en el sector.
10: Doncs sí, correcte. Ara mateix les tres ofertes que comentarem són totes tres a temps parcial. La primera d'elles és un perfil de rentaplats. Les funcions són la neteja de la vaixella i cuina en general i suport en la preparació d'aliments. El requisit imprescindible és experiència en lloc similar. Després també tenim una altra oferta, també a temps parcial, que és del perfil infermer o infermera per realitzar extraccions de sang, i l'experiència, el requisit ha de ser experiència laboral d'almenys un any. I la darrera d'aquestes ofertes a temps parcial és d'auxiliar administratiu o administrativa amb tasques d'atenció al públic, gestió de cursos, matrícules, etc. I el requisit seria també tenir experiència en lloc similar.
9: Molt bé, perfecte. Doncs amb això marxem a un altre bloc.
10: Sí, tot i que està relacionat perquè també té a veure amb una oferta de treball, es pot dir, però en aquest cas està endinsada en el marc del que anomenem plans d'ocupació.
9: Perfecte.
10: Recordem que els plans d'ocupació són unes contractacions que es poden fer a través de les administracions públiques per un període concret, és sempre un contracte temporal. Llavors, ara mateix, fins al dia 9 d'octubre, es pot presentar a instància per participar al procés selectiu del perfil peons o peones de neteja periurbana, que estarà subvencionat per la Diputació de Barcelona en el marc del Fons de Prestació Plans Locals d'Ocupació pels anys 25-27. Per tant, totes aquelles persones que tinguin interès en aquest perfil, que sobretot que com tenen carnet de conduir vigent, doncs fins al dia 9 d'octubre podran presentar la documentació directament a l'Ajuntament, tant de manera presencial com online, i tenen tota la documentació, tota la informació publicada tant a la web de promoció econòmica com a la web de l'Ajuntament.
9: Molt bé, doncs aquests nous plans d'ocupació que també es porten des de l'Ajuntament de Sant Just. Parlem ara també d'una nova edició de l'Innobus que hem estat parlant aquí a Ràdio d'Esvern, al programa. Explica'ns una mica més sobre aquest projecte.
10: Doncs sí, en aquest cas, novament, és ja la 11a edició d'aquest programa. Busca joves universitaris per poder participar en un programa que al final el que té és una oportunitat de coneixement intern d'empreses que tenen una sèrie de reptes a nivell d'innovació. Per tant, doncs, aquest programa és una iniciativa impulsada tant per l'Innobaix com per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que el que vol és connectar perfils amb estudis universitaris ja finalitzats de tots els àmbits i amb empreses innovadores del territori. En concret, durant 7 dies, les persones joves que han acabat aquests estudis podran visitar empreses del territori per treballar en reptes concrets reals i llavors donar-se a ells a conèixer amb el seu currículum de primera mà. És gratuït la participació, hi ha unes places que són limitades, només 30, i les inscripcions són fins al 15 d'octubre. Per tant, totes aquestes persones que tinguin disponibilitat per poder participar en aquest bus de la innovació, si li diu bus perquè realment hi ha un autobús que tu et puges i vas fent aquestes visites a les empreses durant un parell de setmanes i vas proposant diferents solucions als diferents reptes, llavors tenim fins només el 15 d'octubre.
9: Perfecte. I ara marxem a parlar de la formació d'ocupació amb prèvia inscripció, en aquest cas relacionada amb temes de la IA, de la intel·ligència artificial.
10: En aquest cas, el 7 d'octubre es durà a terme un curs en horari de 9:30 a 1:30 que es titula Prepara i simula entrevistes amb IA per aconseguir la feina desitjada. Es farà presencialment a les instal·lacions de l'Oficina de Promoció Econòmica i els objectius són conèixer quines són aquelles preguntes més habituals en les entrevistes i les noves tendències, també detectar els propis punts forts i àrees de millora a través d'una simulació que es pot fer amb intel·ligència artificial en diferents eines que són gratuïtes i també doncs, incorporar l'ús de la intel·ligència artificial com a coach personal per nosaltres mateixos per poder preparar millor les entrevistes.
9: Doncs ja ho sabeu, al carrer Constitució número 2, el dia 7 d'octubre, des de 9:45 del matí fins a 2:45, aquest prepara i simula entrevistes a IA per aconseguir la feina desitjada. Ara marxem a parlar d'empresa i emprenedoria perquè en aquest nou bloc també volem parlar de formació, Raquel.
10: Sí, com en el cas anterior que ara hem comentat, ara aquí en aquest cas tenim dues formacions, totes elles, tant les d'ocupació com les d'empresa, sempre són prèvia inscripció. Llavors, ara la primera que tenim és novetats en facturació electrònica, Verifacto per a empreses i autònoms, segona edició, que serà el dia 6 d'octubre, en horari de 2 a 4, és al migdia, per poder fer més fàcil aquelles persones doncs, que tinguin una botiga oberta, no? Que tinguin aquest tipus d'horari més de botiga. Es realitzarà a les escoles i encara hi ha places. Està subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 24-27. Llavors, principalment està adreçat a pimes i persones autònomes.
9: Mm-hmm. Molt bé. I parlem també de crear el teu Business Model Canvas amb perspectiva d'innovació, que és una altra de les formacions que celebraran en aquest cas el 15 i 22 d'octubre de 10 del matí a 2:15 a la Torre del Roser, a Sant Feliu de Llobregat.
10: Sí, i en aquest cas els objectius d'aquesta formació doncs, són comprendre les diferents àrees d'innovació dins d'un projecte empresarial, dissenyar una proposta de millora o innovació adaptada al propi negoci i incorporar pràctiques d'innovació centrades en el client.
9: I ara és moment de parlar d'una nova jornada empresarial.
10: Sí, reserveu-vos la data del 14 d'octubre perquè es durà a terme una jornada més, que aquesta ja és la quarta d'aquest any, d'aquestes jornades que s'organitzen entre Sant Just Impulsa, l'associació empresarial i l'Ajuntament. Es durà a terme una taula rodona que es titula De negoci local a negoci global, més enllà de les nostres fronteres. Amb l'associació i l'Ajuntament us convida a aquesta taula rodona que parlarà d'internacionalització. Serà molt pràctica i estarà moderada per la periodista Olga Vallejo i formada per diferents experts. Tindrem, per exemple, un parell d'empresaris, ¿vale? El senyor Ángel Rodríguez, de l'empresa Wittmüller, el senyor Nau Perdigó, de l'empresa Perdigó Medical. Després també comptarem amb l'expert Eduardo Brandau, consultor d'empreses, expert precisament en internacionalització, i també amb una representant d'Acció, també experta en aquesta àrea. Llavors, pot ser molt interessant doncs, per a aquelles empreses que o bé encara no tinguin presència en altres mercats, o que bé ja la tinguin, però que vulguin seguir creixent.
9: Mm-hmm. Molt bé, doncs també aquesta jornada que ens apuntem a l'agenda, jornada empresarial, taula rodona de negoci local a negoci global. Marxem al tercer punt, parlem de comerç perquè arriba la nit de Sant Just. Gastronomia i tapes locals, shopping night i espectacles de circ i cabaret fins a mitjanit.
10: Doncs sí, enguany es durà a terme el dissabte 17 d'octubre, començarà a les 6 de la tarda i doncs s'estendrà fins a mitjanit. I estarà en el marc de les festes de la tardor, tot i que enguany s'ha avançat un cap de setmana abans. Esperem que faci bon temps, que el clima ens acompanyi. Llavors, com sempre, els carrers del barri centre s'ompliran de vida amb comerços, serveis, restauració i s'oferirà una tarda-nit de poder gaudir d'un bon menjar amb diferents promocions i descomptes comercials que millor que no les deixem escapar. Llavors, podrem trobar una vintena d'establiments de restauració de Sant Just, repartits en quatre zones gastronòmiques. Hi haurà diferents propostes culinàries, també tapes, i hi haurà una amenització amb música en directe o bé amb DJs. Mm-hmm. És una nit que, com sempre, hi ha diferents escenaris, diferents punts d'actuació, diferents propostes d'oci, simultànies i variades, i enguany, la nit, doncs, tindrà una temàtica específica, com ja has comentat, que és d'espectacle de circ i de cabaret. Mm-hmm. Llavors, està obert a tot tipus de ciutadania. Podreu venir com vulgueu vestits, també de cabaret, amb plomes, barrets, amb brillantina, com vulgueu, i passar una bona estona.
9: Que bé, doncs genial. Quina proposta més divertida, la de la nit de Sant Just. De nou arriba aquesta gran nit de l'any que s'avança una setmana per brillar més que mai amb una ambientació inspirada en el cabaret, el circ i la bona rauxa. Apuntem agendes, apuntem 17 d'octubre de 6 a 12, 6 hores de pura diversió i també de festa. I marxem a parlar d'un projecte doncs, que ha calat molt fort, que ja està més que consolidat a Sant Just, són les terrasses musicals.
10: Sí, seguim amb les terrasses musicals. Ara ja en l'edició a tardor s'han efectuat diverses actuacions durant el mes de setembre i encara ens queda un bon grapat a l'octubre. A l'octubre ve carregadet, eh? Tenim mm-hmm. diferents establiments, des del Telepizza, Vinar, Samboran, Barlos Pisos, Trinis, Quartzet, Binomi, per la Paula Franco Pastisseria, el Mail Monkey Bar Gastrobar, Samboran, Kanji... Bueno, tenim una proposta molt completa, amb diferents programacions, amb diferents horaris, tant de migdia com de vespre o de tarda. I, bueno, aquí cada persona podrà triar una miqueta també diferents estils musicals.
9: Perfecte, doncs En breus podrem consultar també aquesta programació al web santjust.cat i allà doncs trobarem tota la informació del mes d'octubre. Aquest mes de setembre en tornen les terrasses musicals. Aquest cap de setmana, per exemple, en teníem tres sessions en diferents espais del municipi. I bé, doncs tot un èxit tant doncs, pels bars i restaurants com per la gent de Sant Just, que té també doncs, un espai per gaudir de concerts, de música en directe i de bona gastronomia. Marxem a parlar dels nous comerços oberts perquè tenim novetats a Sant Just.
10: Sí, darrerament doncs, han obert nous comerços, tres en concret. Un d'ells és la Solana Cafè Restaurant, que està ubicat al carrer Frederic Montpou número 4. Es tracta d'una cafeteria-restaurant que aposta per ingredients de temporada i proximitat amb una proposta singular, seguint el model Healthy Eating Plate, on es poden combinar diferents tipologies de plats dins d'una mateixa estructura. També comptem amb un altre nou comerç, que és la Nou Vell, abans ubicat on estava l'antic trineu, al carrer Salvador Espriu número 7, i es tracta d'una cafeteria-restaurant inspirat en la Nou Vell Cuisine, que aposta per posar passió en el producte, respectar la cuina i la importància dels petits detalls.
9: Perfecte. I tanquem amb un darrer, ni més ni menys, que el barri de Masllui.
10: Sí, aquí tenim Casa Sant Just, gastronomia d'autor, al carrer de Rosa Lavaron i Valls, número 10, i es tracta d'un espai gastronòmic de cuina d'autor en el qual convergeixen diverses cultures del Mediterrani amb productes de la terra i amb elaboració pròpia de cervesa artesanal.
9: Carai, que interessant. Molt bé, doncs ja sabeu, us podeu passar per el carrer de Rosa Lebron i Valls 10, a Casa Sant Just, al carrer Salvador Espriu 7, al Nouvel Antic Trineu, o al carrer Frederic Montpou 4, a la Solana Cafè Restaurant. Nous comerços oberts al nostre municipi, tots tres relacionats amb el món de la gastronomia i la restauració. I marxem ara ja sí, doncs amb turisme. Tanquem aquest primer episodi de promoció econòmica de la temporada amb aquesta categoria, amb aquesta secció, amb la de turisme.
10: Sí, doncs mira, en aquest cas tenim una notícia que segurament et farà recordar que fa un parell de mesos havíem comentat que hi havia una campanya a nivell de lo que és la carxofa del Baix Llobregat. No sé si ho recordaràs, Daniel.
9: Sí, correcte. Sí,
10: doncs
9: sí.
10: Ara, per primera vegada, es fa una primera edició en aquesta tardor, molt similar, però que el producte estrella és la samfaina. Llavors, s'ha fet una campanya, que és Temps de Samfaina al Baix Llobregat, amb producte fresc del Parc Agrari i hi participen els mateixos restaurants dels Sabors de l'Horta, que és aquest programa. Llavors, ara, fins al dia 18 d'octubre, 32 restaurants d'aquest col·lectiu de Sabors de l'Horta incorporen a la seva carta un plat de samfaina fet amb producte fresc de temporada. Tomàquet, pebrot verd, i vermell, ceba, albergínia i carbassó. Cada establiment ofereix la seva pròpia interpretació de la recepta, mantenint-ne l'essència, però apropant-hi la creativitat a la seva cuina. A més, a part de que es pugui degustar fins al 18 d'octubre aquestes diferents presentacions d'aquest plat, que per cert a Sant Just tenim el mirador com a participant, doncs també tindrem fins al dia 4 d'octubre la possibilitat de participar en un sorteig, en el qual hi ha 5 premis per gaudir d'un menú per dues persones en aquests restaurants. Si alguna persona té interès per poder participar, a la mateixa web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat hi trobarà la informació, que bàsicament consisteix en tres passos, que és seguir el perfil d'Instagram del Turisme del Baix Llobregat, que és @turismebaixllobregat, fer like i mencionar els comentaris, la publicació, la persona amb la que voldríem gaudir del premi.
9: Sembla fàcil, sembla senzill i que ens pot donar premi.
10: Sí, s'ha d'intentar, no?
9: I tant que sí. Molt bé, doncs fins aquí aquest bloc de promoció econòmica. Raquel, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i esperem que aquesta temporada vingui carregada de novetats i també de moltes ofertes de feina. Això voldrà dir que el mercat de Sant Just doncs, està en moviment.
10: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
10: Que vagi molt bé.

I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Sonen els Cool and the Gang. I bé, nosaltres ara farem una petita pausa pels butlletins informatius de les 12 del migdia i seguirem avançant perquè el contingut no s'atura. Nosaltres seguim aquí fins la 1 del migdia i el que escoltarem a partir d'ara serà l'espai de nutrició i dietètica amb l'Elvira Sánchez i la tertúlia esportiva amb la nostra taula d'avui dilluns 28 de setembre. Com dèiem, petita pausa per butlletins i després dels butlletins de les 12 tornem de seguida amb la tercera hora de la Rambla. Fins ara!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez arriba a aquesta hora a Barcelona enmig de la pressió política i social perquè el Consell de Ministres aprovi demà al matí el decret antidesnonaments. El president del govern espanyol serà a la capital catalana durant tot el dia d'avui i ara comença amb una intervenció al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries de Barcelona. Anem cap allà, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Pedro Sánchez ha decidit mantenir intacta la seva agenda pública a Barcelona i ara participa a la presentació d'un informe que projecta com seran les nostres vides el 2050. Per tant, s'espera que la crisi de l'habitatge i el cas de la Mari Carmen planin durant tot el debat. Al migdia, el president espanyol es veurà amb un grup d'organitzacions i de lobbies empresarials catalans i a la tarda visitarà una promoció de pisos de lloguer assequible, tot plegat enmig de les negociacions in extremis per acordar la lletra petita del decret. Al vespre també assistirà al lliurament dels Premis La Vanguardia, al Palau de Congressos, on hi ha convocades noves protestes del Sindicat de Llogateres. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per incorporar l'avortament farmacològic als centres d'atenció primària. Ho ha anunciat la ministra Mònica García.
4: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
3: Actualment a Catalunya, quan una dona vol avortar farmacològicament, ha d'anar al metge de capçalera que la derivarà, si està dins de les primeres 9 setmanes de gestació, al centre ACIR, és a dir, als centres públics d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Aquí li donaran dos fàrmacs que ha de prendre a casa. Entre les 10 i 14 setmanes d'embaràs ha de fer-se en un centre hospitalari.
1: Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional, és a dir, que prefereixen contractar de manera particular una persona en comptes que l'administració els faciliti un cuidador. Aquesta videotrucada la fa un professional que prèviament té accés a les dades de salut de la persona dependent. I segons Jordi Giral, cap del Servei de Gestió de la Dependència, es fa amb un familiar present. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: A les primeres trucades que fem, si veiem que la persona familiar no hi és en aquell moment, el que fem és contactem una entrevista, digui'm vostè quan li va bé, que puguem contactar, com que estigui també la persona cuidadora habitual, fill, jove, qui sigui. Llavors el que fem és fem aquestes trobades telemàtiques amb la persona dependent i especialment amb la persona cuidadora.
3: La Policia Nacional ha detingut un home per l'assassinat amb arma blanca de la seva parella a Benidorm en un cas que s'investiga com a crim masclista. Els fets han passat aquesta nit i els agents han detingut dues persones més acusades d'encobrir el presumpte homicida. El telèfon d'atenció i informació contra la violència masclista és el 900 900 120.
1: Esports, Marcos García.
6: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi en categoria masculina. En la femenina, Alexia Putellas està entre les principals candidates. El defensa del Barça, Eric García, ha tornat a Barcelona per precaució. No va disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte per molèsties al genoll esquerre, que va notar a l'escalfament del partit. A la Lliga F, el Barça és líder invicta, té 15 punts en 5 jornades. El Badalona avui manés 6è, té 7 punts i l'Espanyol és 12è, 5 punts després d'empatar a 1 contra el Deportivo. I en bàsquet, el Kitsanes Manresa confirma que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un fort cop al pit. Se'l va fer durant el partit de dissabte a Bilbao. Benítez està en hospitalització recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
0: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 5 minuts de les 12. Us informa Mariona Sales Vilanova. Les inscripcions per participar a Sant Just del Carrer ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre de 10 a 2 quarts de 3, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. Pel que fa a cultura, el Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa és organitzada per Servei Local de Català de Sant Just i Voluntariat per la Llengua. Pel que fa a cultura, el Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu dedicarà la sessió del dimarts 29 de setembre de 8 a 9 a la figura de Josephine Baker. La trobada tindrà lloc a la Sala Piquet de l'Ateneu i estarà coordinada per Javier del Campo. La sessió girarà al voltant de la novel·la gràfica de Cattell Muller i José Luis Buquet, centrada en la trajectòria de Baker com a cantant, ballarina, actriu i icona dels anys 20, així com en la seva projecció internacional. L'obra també aborda el context històric en què va viure, marcat pel racisme i pels grans canvis de la modernitat. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu amb la col·laboració de la Biblioteca Joan Margarit. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Estem escoltant Erwin and Fire i marxem directament a l'últim bloc, a l'últim espai d'aquest programa d'avui dilluns, perquè avui ens toca parlar d'esports i ho fem, com sempre, a la tertúlia esportiva. Richi Gafarot, bon dia.
1: Bon dia i bona temperatura.
0: I bona temperatura, Carles Rius, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs? Com esteu?
2: Bé.
0: Arrenquem aquest espai de la tertúlia esportiva com fem cada dilluns i ho fem, doncs, també recordant-nos del Pol, que avui no pot estar amb nosaltres, però esperem que la setmana vinent ja pugui estar aquí també operatiu en aquest espai de la tertúlia. Molta teca, però alhora aturada de Lliga, aturada per seleccions, i això doncs ens deixa un buit, no sé si són 20 dies, no?, sense,
1: sí, sí,
0: sense un partit del Barça,
1: déu-n'hi-do. El Barça juga el 10 d'octubre.
2: Mare de Déu, que hem d'aguantar. Els que no tenim selecció, que avorrit que és.
0: Home, tenir-la la teniu, el que passa, tenir-la existeix,
2: bueno,
0: no? Home, tenir-la la tenim, sí, tenir-la la tenim, selecció catalana.
2: Sí, però aquests més són amistosos per Nadal, bueno, si ens esperem això.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs parlem una mica del femení. Voleu parlar del femení abans de passar...
1: Sí, sí, acabes fer un repàs de la Lliga Hypermotion dels dos equips.
0: Correcte.
1: Catalans, el Girona, que va guanyar 2-0 contra el Albacete i es posa una bona situació a sisena, i el Sabadell, pues, que també va empatar al camp del Celta de Vigo i està amb un punt menys que el Girona. Vull dir que els dos equips catalans estan... Ha estat bon preu.
2: Bon preu.
1: Ha estat bon preu. Prou situat.
0: Patrocinador.
1: Bona posició.
2: Bueno, l'Andorra, que el tenim a prop, també ha sortit de la zona de descens, que està amb 6 puntets, que estava una mica més fotut abans.
1: Sí. Però... I les noies, pues sí, les noies... Pues a l'Espanyol van empatar contra el Coruña, les noies del Badalona van perdre 0-1 a casa contra el Granada, i el Barça va guanyar 0-2 a Logroño.
2: United, molt internacionals aquestes, eh? Logroño United.
1: Sí.
0: Logroño.
1: Sí, que destacar que va marcar una noia que li va treure un... a la precoz, a la jugadora més precoz que fins ara tenia Lamine Yamal, ahir va marcar Maisa Baja, jugadora del Barça, que amb 15 anys...
2: 15 anys, tio.
1: Amb 15 anyets, va marcar un gol de córner, un cop de cap.
2: Sí, es va,
1: el primer pal. Sí, i li treu la primera, i li treu el jugador més precoz que fins ara tenia la Minja Mal. I després, sobretot, destacar el Mundial Femení, que es va jugar a Polònia, crec jo, la final contra Corea. Corea, que era l'actual campiona del món... campeón, i va jugar la final contra Espanya, que destacà moltíssim que, primer de tot, que es van portar el títol, són les noves campiones del món sub-20, després que van tindre la porteria zero, o sigui, s'han tornat a casa sense rebre absolutament ni un gol.
0: Amb la portera madrilenya Laia López.
2: Llàstima.
1: Exactament.
0: Que és madrilenya, però té nom català.
2: Sí.
0: Sí.
2: Laia Madrid, pobreta, m'ho deu passar fatal.
1: I la millor jugadora li van donar una jugadora de la Barça, Rosalia, no sé què. Pues sí, gran mundial d'aquestes noies, que se'n tornen cap a casa amb zero gols i amb la copeta del món.
0: I tant, nou èxit al futbol femení amb el triomf del Mundial Sub-20 de la selecció espanyola.
1: Sí, el Barça ha destacat una miqueta que va tornar a jugar uns quants minuts a Itarà bon matí, després d'una lesió llarga de 4 mesos i pico, va poder gaudir dels primers minuts que ja la trobàvem a faltar. Ja la tenim per aquí.
0: I com deies, la jugadora del Futbol Club Barcelona, Rosalía Domínguez, de 17 anys, ha estat escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits del combinat espanyol.
2: Carai.
0: Sí, sí.
1: Està bé, 0 gols, 7 partits, Mundial.
2: Joder, que sí, està bé.
1: Està força bé.
0: Està de conya. Està collonut. Molt bé, parlem també de la selecció espanyola masculina, que en aquest cas ens deixa un titular. Eric García abandona la concentració espanyola després de les proves al genoll. Em penso que ja ha tornat a Barcelona. El futbolista de Martorell no va jugar a Wembley després de tenir males sensacions durant l'escalfament previ al duel contra Anglaterra. Aquest trepidant enfrontament entre Anglaterra i Espanya disputat a Wembley, que va tenir de tot, fins i tot un ensurt durant l'escalfament. Eric García, que havia de ser titular, va deixar el seu lloc a l'11 inicial a Marc Pubill després de notar unes molèsties al genoll esquerre. Vas veure el partit, Richi?
1: Sí, sí. Llàstima a l'Eric, pues, ja que no va gaudir ni d'un minut al Mundial, tot i anar convocat. L'altre dia tenia que sortir com a titular, lateral dret, i va notar unes molèsties al genoll i bueno, va preferir tornar cap aquí a casa.
2: Però recupera abans del 10?
1: Sí, sí, sí, vale, en principi...
2: Vale. Que no torni a Condé, sisplau.
1: Han començat el... Van enviar l'Enormand, que no estava convocat, amb substitució d'Eric García. Ah. I sí, gran, pues, gran partit, perquè Anglaterra, recordem que va quedar tercera al Mundial, una selecció prou maca i un bon partit, la veritat. Un partit que es posa per davant el minut i poc, Lamine Yamal roba una pilota i s'encara el porter i amb la puntera fa un bon gol, la veritat. Després empata Gordon a l'extrem del Barça amb una jugada molt bona, una jugada que està a l'àrea atacant, que patina el Williams, li treuen la pilota i el contraatac, doncs, passa això, doncs, que amb dos passes es va plantar davant d'Unai Simón i molt ben executat el gol de Gordon. Després un gol una mica de mala sort de Cucurella amb un remat
2: de...
1: Sí, és del Madrid, no passa res.
2: Bueno, ell és del Barça, suposo, juga a Madrid.
1: No sé, me sembla que sa mare sempre ha sigut un barangota i
2: però
1: ell també...
2: No, pare l'altre dia ho va dir, diu, un derbi ho sap molt gros pel meu fill, però jo seguiré sent del Barça. A més ho deia amb una samarreta del Barça posada.
1: Pues sí, un remat de Harry Kane amb el cap, li toca el genoll a Marco Corella i es posa per davant Anglaterra abans de la mitja part, i a la segona part, pues, els canvis que va fer De La Fuente, pues, va sortir Baena i Oyarzabal, i els dos jugadors són els que s'encarreguen de marcar l'empat i finalment la victòria, molt bona victòria, un grup que està a Espanya amb Croàcia, Txèquia, demà jugant contra Croàcia, el Sánchez Pizjuán i...
2: Un altre partit?
1: Sí, sí, això va bastant... Sí, sí, Holanda ja ha fet dos partits i Espanya...
2: Bueno, amb aquesta aturada es veu que han ajuntat dues aturades que havien d'haver amb una, no?
1: Sí, alguna cosa així hem fet.
0: Bueno, mira... Em sembla millor ara que ho dieu així, però bé, encara així són 20 dies que estarem sense veure el Barça a jugar, i hi ha gent boja ja, eh? Hi ha gent que ha embogit, que està al carrer buscant algun entreteniment per aquests dies, però bé,
2: gent manifestant-se
0: a les portes del Camp Nou, sí, i tot. Molt bé, doncs una miqueta això el que havíem de comentar d'aquest partit. No sé si vols comentar alguna cosa d'algun partit,
1: bueno,
0: més que s'ha jugat a les Nacions.
1: Així com a resultat destacable, una derrota de 0 d'Alemanya contra Grècia, bastant inexplicable. Grècia, jo crec que fa anys que no se la sent com a selecció, tot i que fa uns anys sí que va guanyar un europeu, i jo em sembla que no ha anat ni al Mundial, Grècia.
2: I va guanyar a Sèrbia 1-2 el dijous, també. Aquest,
1: sí, va guanyar. Llavors el debut de Xavi Hernández, l'exjugador i exentrenador del Barça, que va agafar el mando de la selecció de Països Baixos, que li va deixar el Koeman, igual que li va passar al Barça. Barça va deixar el Koeman i va entrar Xavi.
2: Xavi va recollint-lo del Koeman.
1: I va empatar el primer partit contra Alemanya, bon partit, jo el vaig veure, va empatar en el descompte 2-2, però la veritat és que em va agradar bastant més Països Baixos que Alemanya, i ahir, pues, va guanyar 1-2 contra Sèrbia. O sigui que, a poc a poc, pues, bon debut de Xavi amb aquesta nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos.
0: Molt bé, doncs seguim amb més qüestions, seguim amb més coses. Voleu esmentar alguna cosa més de futbol? Si no, anem a un altre esport, però...
1: El futbol, me sembla que...
0: Crec que està tot bastant embastat.
1: Alguna cosa ens deixarem, però...
0: Una cosa guanyada.
1: Futbol, si vols, el futbol local, el Sant Just va perdre 2-1 al camp del Singerlin aquest, que no sé ni on és això.
2: Jo tampoc.
1: I per l'altra part, el que ja parlàvem la setmana passada, l'equip juvenil que ha pujat a a Nacional aquest any, sí. Jugarà contra Barça, l'Espanyol. Sí. Va guanyar el primer partit i ahir pues, va jugar a Camp de Cornellà, partit dificilíssim, que també va guanyar 0-1.
2: Sí, 2-2.
1: Mm-hmm. I dos victòries de...
2: Tenen bon equip, eh?
1: Del juvenil.
0: El camp del Singuerlín faria referència a la instal·lació esportiva on juga el Santa Coloma de Gramenet.
1: És Gramenet, això, vale.
0: Val?
2: Jo... És la grama? Singuerlín,
0: sí.
2: Es diuen ara?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Camp del Singuerlín. Sí, és molt, molt internacional, no?
2: Sí, sona
0: molt internacional.
2: Sí, sí. Deuen ser amics del Logroño United, no?
0: Sí, sí, exacte, exacte. Una mica per aquí va tirant la cosa. Molt bé.
1: I després, doncs, bueno, podem davant. Parlar tant del ciclisme, que n'hi ha vingut...
0: Parlem de ciclisme i del trist comiat de Paula Blasi, si et sembla. Perquè,
1: sí, quina llàstima. Sí, llàstima, va caure ja amb... Pues, bueno, pues es va trobar amb una caiguda multitudinària i ella va rebre pel mig i no va poder acabar la cursa.
0: Hi havia moltes esperances posades en l'esplomina.
1: Bueno, hi havia una mica la incògnita fins on podia arribar... Uh-huh. Paula Blasi, però finalment pues, ja et dic, aquesta caiguda pues, la va fer, no va acabar la cursa. I la cursa pues, va guanyar, jo crec que la favorita, que era Vollering, tot i que a l'esprint final va estar molt justet amb la polaca Nibendidoma o
2: ja,
1: alguna cosa
2: així. Ja ho has dit bé, tu.
0: Que bé.
1: I la italiana Borghini, que eren els tres que es van escapar i es van jugar ja les medalles, victòria per la holandesa Vollering, mm-hmm. amb una cursa que de 180 quilòmetres, que déu-n'hi-do. Sí, la cursa aquesta, la carrera del campionat del món en ruta, perquè sapiguem una miqueta, es fa una vegada a l'any, el que guanya porta la camiseta de l'Arc de Sant Martí durant tot l'any... Mm. Fins ara, pues, llavors es fa, pues, normalment canvien cada any de lloc i és una carrera que és bastant llarga. Primer es fa una de crono, que va guanyar a Benopul, que li va treure un minut al segon classificat, i l'altra, pues, amb un tour, amb una volta, un giro, una etapa llarga, són 180, 190 quilòmetres. Aquesta sí. cursa és de 277 quilòmetres, me sembla que n'hi havia ahir. I ara són 100 quilòmetres per arribar fins a Montreal, i ara allà es marca com un circuit que dona la volta a la ciutat, amb una miqueta, amb una muntanyeta, perquè no sigui tot pla, que era una ascensió de 2 quilòmetres a un 6 o 7%, que en principi sí. no és que sigui molt, però clar...
2: Ja es marquen 100 i pico quilòmetres de circuit.
1: El circuit aquell l'ha de fer 12 vegades. O sigui, fan 100 quilòmetres i després fan 12 vegades el
2: clar,
1: circuit.
2: Per arribar als 200 i pico aquest que has dit.
1: Que les primeres vegades la pujadeta pues, es fa bé, però quan portes ja...
2: Quan portes unes quantes...
1: 10 pujadetes, pues, la cosa canvia una mica.
2: Déu-n'hi-do.
1: I sí, llàstima la Paula Blasi, que no va poder acabar la cursa.
0: Doncs sí.
1: I amb xicos, tot i que jo... En nois també, perquè han vingut tota la setmana. N'hi havia la sub-23, sub-21, júnior... Hi havia un espanyol que va guanyar el júnior, que me sembla que va guanyar la cursa i va guanyar també la crono. Noval o no sé què, un xaval. I amb nois, pues, la cursa era... Aquí ho posa, 273 quilòmetres... En principi, pues...
2: Són molts quilòmetres, ja, Ricci.
1: Sí. Molts. Bueno, pues va trigar 6 hores 17 minuts.
2: I això ho fan en directe per la tele? Sense publicitat?
1: Tot. Sí. Ahir ho van canviar perquè ho barrejaven amb el tennis, però normalment...
2: Ens haurien de posar un sofàs d'aquells vermells com els del cinema per estar 6 hores veient ciclisme, veient com va la cursa.
1: Bueno, dona temps de
2: fer... l'avi, no em vull perdre el net, saps?
1: Pots fer la migdiada, pots anar al gimnàs, tornar i la cursa encara dura.
0: Sí, totalment.
1: Pues bueno, la cursa aquesta tenia emoció perquè hi havia el ventall d'aspirants que es feia molt gran després de que Pogacar, l'antic campió mundial, no pogués. Vingegaard també tenia trencada la clavícula i tampoc va poder anar. Llavors, pues...
2: Arrifaven les poques possibilitats que tenen
1: de fer. Hi havia el Del Toro, Pidock, Pedersen... Joan Ayuso, que n'hi havia l'espanyol, que va acabar en 13a posició a 2 minuts, Van Der Poel... Estava tot molt obert a la cosa. Uh-huh. I finalment se la van portar un americà, Brandon McNulty, que, bueno,
2: Que només el coneixen a casa seva.
1: Sí, no estava ni molt menys entre les apostes, però és això que van fent arrencades, fins a l'última arrencada, que és bona, i aquest va arrencar sol, van pensar que el agafarien, i al final pues, va guanyar per 13 segons.
2: Uf, que quasi, quasi l'enganxen.
1: Sí, perquè el portava, va arribar a portar un minut, però al final quasi l'enganxen. Sí. En segona posició l'australià Matthews, que amb 36 anys es penja la medalla de plata, déu-n'hi-do ja al final d'acabar, uh-huh. I Van Der Poel, que era un dels favorits, doncs van portar la medalla de bronze.
2: Ah, el premi honorífic, anava a dir, diu, va, de jubilat.
0: Vinga, va, dona-li alguna cosa.
1: I l'espanyols van anar 8 i van acabar 3.
2: És que és molt llarg. Sí, sí. Però perquè es van perdre, eh? No
1: sí, van anar, hores, les roques van per Itàlia encara.
0: Sí. 200 i pico quilòmetres.
2: Ei, hem de parlar del vòlei femení, no?
0: Home, ho tinc aquí obert, perquè hem parlat ja d'esport local, però avui hem de parlar
2: del final.
0: Exactament, del voleibol Sant Just, que s'ha proclamat aquest diumenge 27 de setembre campió de la Superliga Catalana Take Off Pro Femenina 2026, després de superar per 3-2 el Sant Cugat en un final vibrant disputat al pavelló de Vall d'Oreix. El conjunt de Mariano Singer pren així el relleu de les santcugatenques campiones de la competició la temporada passada. La final femenina disputada a continuació de la masculina ha mantingut l'emoció Vall d'Oreix amb un partit tremendament igualat que s'ha allargat fins al 5è set. Sant Just i Sant Cugat han protagonitzat una lluita constant amb 3 dels 5 parcials resolts per només 2 punts de diferència. O sigui que déu-n'hi-do. El voleibol Sant Just ha colpejat primer en un ajustadíssim primer set que s'ha resolt 26-24. La igualtat encara va anar doncs, més enllà en el segon parcial amb els dos equips disposant d'oportunitats per tancar-lo abans de que les de Mariano Singer doncs, aconseguissin adjudicar-se'l per un espectacular 32-30 i situar el 2-0. Lluny de donar el partit per perdut, Sant Cugat de Joshua Pérez, que també havia sigut entrenador del Sant Just, si no vaig errat.
2: Tot queda a casa.
0: O sigui, que tot queda a casa. Les santcugatenques doncs han mantingut el pols en un tercer set novament decidit més enllà dels 25 punts i han aconseguit el 26-28 que les mantenia dins de la final. La reacció ha continuat en el quart parcial en què el Sant Cugat doncs, s'ha imposat amb més claredat per 11-25 per portar el partit al tiebreak. I allà ha estat doncs, on s'ha decidit tot. I el triomf en aquest sentit permet al voleibol Sant Just doncs, aixecar el títol de Superliga Catalana Take Off Pro femenina, succeint el palmarès precisament al Sant Cugat. O sigui que, enhorabona
2: a les de
0: Mariano
2: content.
0: Singer. Sí. I tant, com a fundador del voleibol Sant Just, sí. Estic convençut
1: també
0: que
1: va començar l'hoquei plata.
2: Sí,
1: vam guanyar, va
2: començar amb victòria.
1: Que venia l'Espanyol aquí, que jo no sabia ni que tenia
2: seccions esportives que no són el futbol.
1: I van vestits de l'Espanyol, van dir, vull dir, han verificat que...
2: Sí, més o menys van vestits com
1: l'Espanyol. Sí, primer partit a Sant Just a la nova categoria, després d'estar 2 anys a primera divisió, van baixar a l'hoquei plata i victòria de 4-1, un partit que a mitja part anava bastant igualat 1-1, però a la segona part doncs el Sant Just va posar una marxa més i es va endonguer el partit per 4-1, ja hem dit.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: Molt bé, doncs aquesta és tota la notícia esportiva que havíem de presentar avui. Moltíssimes gràcies,
1: sí, així com
0: Carles,
1: molt ràpid,
0: Richie,
1: també
0: Richie
1: començar la Lliga Endesa de bàsquet i destacar, bueno, va perdre Manresa i Joventut van perdre i tant Girona com Lleida i Barça van guanyar i destacar sobretot molt la victòria del Lleida Camp de València, un dels favorits per guanyar la categoria.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ara si ho deixem aquí, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent amb més tertúlia esportiva. Adéu-siau.
2: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: I fins aquí la Rambla d'avui.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible l'espai d'avui dilluns. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs també a les portades dels diaris amb Mariona Salas, cap d'informatius. Tot seguit també hem passat a l'espai Efemèrides, Ramblejant i el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui hem tingut entrevista del dia amb Sant Just Solidari, hem parlat de promoció econòmica a Sant Just i hem fet també doncs, un repàs a l'espai de nutrició i dietètica d'un concepte doncs, que no coneixíem fins ara i que la veritat és que ens ha semblat molt interessant. Hem parlat avui de, doncs, d'aquesta alimentació que també doncs, és important per la nostra salut i que alhora doncs, també desconeixíem el clean eating, que bé, doncs, és una moda que s'ha posat ara i que molts de vosaltres segur que heu seguit per xarxes socials. Hem tancat el magazín d'avui amb la tertúlia esportiva, amb el Richi Gafarot i amb el Carles Rius. Nosaltres tornem demà, com sempre, de 10 a 1 aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just al carrer 2026 obre el termini per reservar parada. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 28 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Servei Local de Català impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just, que es presentarà el 29 de setembre. Josephine Baker protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu. La trobada, coordinada per Javier del Campo, se celebrarà el 29 de setembre a la Sala Piquet i abordarà la seva trajectòria i el context social de l'època. Un pou i un hort comunitari reforcen la cooperació de Sant Just amb Diorbel, al Senegal.

0: Les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer 2026 ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre, de 10 del matí a 2:15, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. Pel que fa a cultura, el Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just, a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa és organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i Voluntariat per la Llengua. El Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu dedicarà la sessió del dimarts 29 de setembre, de 8 a 9, a la figura de Josephine Baker. La trobada tindrà lloc a la Sala Piquet de l'Ateneu i estarà coordinada per Javier del Campo. La sessió girarà al voltant de la novel·la gràfica de Kathleen Muller i José Luis Buquet, centrada en la trajectòria de Baker com a cantant, ballarina, actriu i icona dels anys 20, així com en la seva projecció internacional. L'obra també aborda el context històric en què va viure, marcat pel racisme i pels grans canvis de la modernitat. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu amb la col·laboració de la Biblioteca Joan Margarit. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cooperació, que compta també amb l'experiència d'Abdoulai, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
1: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Mas Lluï va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua, només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en un hort comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet i està tirant endavant.
0: A més de les infraestructures d'aigua i el tancament dels terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Faran acompanyament continuat a les dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. També s'oferiran alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi de migrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acaba l'època de pluges. I també es consolidarà una estructura econòmica autònoma que reverteixin la salut i l'alimentació de tot el municipi.
2: Sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços i nosaltres I, de fet, quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat, l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se ja s'havien organitzat abans de que ningú els portés aquest suport. Uh-huh. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles, amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat i així mateix l'ONG serà present a les festes de tardor i a la fira de Sant Just al carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'agrupació fotogràfica de Sant Just presentarà la temporada 2026-2027 avui dilluns 28 de setembre de 7 a 9 de la tarda a la Vagoneta. La sessió servirà per donar a conèixer la programació prevista pel nou curs adreçada a persones aficionades a la fotografia. Entre les activitats es mantindran les reunions setmanals de dilluns al vespre, les exposicions de persones associades, els concursos socials i el concurs internacional. La nova temporada també incorporarà novetats en tallers i cursos de fotografia, així com en les sortides fotogràfiques organitzades de l'entitat. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club, que començarà a funcionar a partir del dilluns 28 de setembre a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposarà de 3 pistes i oferirà activitats per a infants, joves i adults, amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. A partir de l'1 d'octubre s'introduiran noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
3: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a pickleball a Bonaigua, què és? Estarem pickleball a Bonaigua, estarem als matins a la Bonaigua, com bé diu el nom, pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes, l'activitat es concentrarà a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells, amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi haurà extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
3: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast, que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Escola Bressol Marrex acollirà una jornada de portes obertes de l'Espai Nadó el dimarts 29 de setembre, de 10 a 2 quarts de 9. La proposta s'adreça a famílies amb infants des del naixement fins als 10 mesos. I l'Espai Nadó es planteja com un punt de trobada per compartir experiències i resoldre dubtes relacionats amb la criança durant els primers mesos de vida. La sessió abordarà qüestions vinculades a la maternitat, la paternitat i el desenvolupament dels nadons, en un espai pensat per les famílies. Una travessa solidària de 180 quilòmetres recorrerà el riu Llobregat del 16 al 18 d'octubre des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat, amb l'objectiu de donar visibilitat a la diabetis tipus 1 i recaptar fons per la recerca. La iniciativa, impulsada per Cristian Gómez, passarà per 28 municipis de 3 comarques. A Sant Just, el projecte tindrà una presència destacada amb una carpa solidària a la Bonaigua el 10 d'octubre, on es farà un concurs de tirs lliures i es vendran clauers i altres articles per recaptar fons. El Club Bàsquet Sant Just també participa en la iniciativa i ja ha impulsat activitats solidàries vinculades al repte.
4: A part de tota la difusió que es fa a través de llobregat.org i del compte Instagram de Llobregat per la Diabetis, Aredi, que és l'associació per la recerca de diabetis, que és a on aniran destinats els fons que aconseguim recaptar, també està fent difusió. I per la nostra part, a nivell local, aquí a Sant Just, estem també treballant per fer alguns petits esdeveniments, tant per difondre

0: de quilòmetres, de Cornellà fins al Prat, i convidar altres santjustencs a sumar-s'hi. Les persones que no vulguin fer tot el recorregut també podran participar en un tram final de 4 quilòmetres. La travessa és oberta a diferents formes de participació. Es pot completar una etapa o només un tram corrent, caminant o en bicicleta. I també és possible col·laborar fent un donatiu. Les inscripcions permeten escollir el municipi d'inici i d'arribada del recorregut.
1: El nostre petit repte, és a dir, aquí tenim dos herois que faran els 180 quilòmetres, però evidentment això no està a l'abast de tothom. I el nostre petit repte consistirà en poder fer els últims 11 quilòmetres caminant des de Cornellà fins al Prat. I aquí és on jo una mica ho anomeno doncs, el repte santjustenc. Sant Just no té riu, no, el riu no ens passa per aquí, per tant no tenim cap tram, però sí que ens agradaria que d'alguna manera poguéssim arribar cadascú a Cornellà i poder fer el tram de Cornellà al Prat a l'Eduard, amb les seves germanes i jo, i acompanyats de tots aquells santjustencs que vulguin ser-hi i que si no es veuen en cor de fer 11 quilòmetres caminant, poden fer l'últim tram, que en són 4, que logísticament també és més senzill, però sí que ens agradaria doncs, això, que companys de classe, de l'equip, del club i persones de Sant Just que ens coneguin o no, s'hi puguin sumar també.
0: Els diners recaptats es destinaran a Heredit, l'associació dedicada a la recerca de la diabetis. A més de l'Eduard, també participarà la Nerea, jugadora del sènior del Club Bàsquet Sant Just, i també amb diabetis, que correrà un dels trams per donar visibilitat al repte i a la malaltia. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern ha assolit un 68,1% de recollida selectiva, la xifra més alta registrada fins ara al municipi. El resultat, corresponent al primer semestre del 2026, situa Sant Just entre els 5 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més separació de residus i per sobre de l'objectiu europeu del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge. La deixalleria municipal ha augmentat un 32% els residus recollits amb la matèria orgànica i la mateixa deixalleria com a principals fraccions recuperades. Segons l'Ajuntament, l'evolució està vinculada al nou model de contenidors amb identificació, a la posada en marxa de la nova deixalleria i a l'ús que en fa la ciutadania. El municipi també disposa de la deixalleria mòbil, que corre a diferents punts del municipi l'últim dissabte de cada mes, excepte l'agost, i permet dipositar petits aparells elèctrics, piles, bombetes, tòners, olis, metalls, esprais, pintures i altres residus especials. L'escriptora santjustenca Paula Vidal posarà en marxa aquesta tardor una nova proposta formativa al municipi. Un taller d'escriptura creativa adreçat exclusivament a joves d'entre 12 i 16 anys. La iniciativa neix després de les visites que l'autora va fer el curs passat a l'Institut de Sant Just i al Col·legi Madre Sacramento, on l'alumnat havia treballat la seva novel·la juvenil Inversemblant. Segons ha explicat Vidal en una entrevista a Ràdio Desvern, durant aquelles trobades escolars diversos grups d'alumnes van traslladar-li les seves inquietuds literàries i les dificultats amb què es troben a l'hora de desenvolupar històries pel seu compte. Aquesta demanda la va empènyer a dissenyar un curs específic per a adolescents.
2: Jo espero que al llarg d'aquest curs s'obrin molt, és clar, però sí que és veritat que no només elles, sinó m'he trobat també en altres instituts de Catalunya, altres alumnes que m'han vingut, sobretot al final de les xerrades, quan signo el llibre, que potser és un moment més íntim, no? Uh-huh. Em comparteixen coses, no? I sí que potser el que més es repeteix entre els joves que escriuen és aquest encallar-se, no? Arribar a tenir una idea, començar i arribar a un punt que t'encalles i dius, ja no sé com seguir fins aquí. Que també diré, això és molt natural, jo, amb la seva edat, jo escric des de petita i me puc posar en la pell de quan era adolescent, quan estava a l'institut, i jo també tenia els meus projectes literaris, tinc llibretes i llibretes amb tot de textos inacabats, no? Arriba un moment que potser també et canses de la història, no saps com seguir, però perquè estàs provant, estàs creixent, estàs investigant, no? Llavors també és molt sa i molt natural aquest procés. Però sí que és veritat que crec que en aquest taller, sobretot, els hi puc donar eines per trobar la inspiració quan els hi falta, no? Per seguir quan t'encalles.
0: El taller es durà a terme a Can Ginestar, concretament a la sala Isidor Cònsol, i tindrà un enfocament pràctic, participatiu i flexible per adaptar-se als interessos de l'alumnat. Tindrà l'objectiu de compartir lectures, resoldre dubtes narratius, experimentar i fomentar la creativitat sense la pressió de buscar un text perfecte. Per nois i noies de 12 a 16 anys, amb 6 sessions repartides entre els mesos d'octubre i novembre i els dilluns de 6 a 2:15, començant el primer dilluns d'octubre.
2: començarem el primer dilluns

0: d'octubre. I és un taller que seran 6 sessions durant octubre i novembre. Els dilluns a Can Ginestar, a la sala Isidor Cònsul, de 6 a 7.30, una hora i mitja. Em semblava que una hora potser quedava una mica curta, llavors farem una hora i mitja per anar amb calma. I si poden inscriure nois i noies, parlàvem de noies abans perquè és veritat que són les que en general em venen a dir normalment que escriuen, que llegeixen, però estic convençuda que també hi ha nois que es poden animar. I això serà per nois i noies de 12 a 16 anys, és a dir, d'ESO. Vaig voler al final, vaig pensar que estava bé que fos per adreçat exclusivament a l'ESO. I res, i es tracta d'un taller, vull que sobretot això, provin, creïn, expressin, que sigui un espai íntim on puguin expressar pors, dubtes, recomanar-se lectures també, i jo intentaré estar allà per assessorar aquestes persones, si tenen projectes en marxa, doncs també poder dir-los com seguir, si estan encallades, no? I proposar-los exercicis que els ajudin a ser més creatius també i a passar-s'ho bé, sobretot a passar-s'ho bé.
1: A banda d'aquesta nova proposta per joves, Paula Vidal mantindrà el taller d'escriptura creativa per adults que imparteix a l'Ateneu de Sant Just per tercer any consecutiu. Aquest curs començarà el primer dimecres d'octubre i tindrà una periodicitat quinzenal, de 6 a 8. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició del concurs fotogràfic de la SEAS a la Sala Piquet, amb l'exposició de les 30 millors fotografies presentades al concurs. I a les 7 de la tarda es farà la presentació de la temporada 2026-2027 de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just, a la Vagoneta, on es presentaran les activitats previstes per la temporada 2026-2027. Demà, dimarts 29 de setembre, a les 10 del matí, portes obertes de l'Espai Nadó a l'Escola Bressol Marrecs, un espai de trobada per famílies amb infants des del naixement fins als 10 mesos, on es parlarà de criança, maternitat i paternitat. Demà a les 12 del matí al Servei Local de Català de les Escoles es farà l'activitat Llegim en veu alta i parlem, la presentació d'aquestes trobades per llegir i parlar sobre un llibre cedit en préstec per la Biblioteca Joan Margarit. I demà a les 8 del vespre, Club de Lectura de Novel·la Gràfica Josephine Baker, a la Sala Piquet de l'Ateneu, on es parlarà sobre la vida extraordinària d'una dona que va desafiar els límits del seu temps, que era cantant, ballarina, actriu i una icona dels anys 20. Dimecres 30 de setembre a les 10 del matí a l'Escola Bressol Marrecs es faran les portes obertes a l'Espai Familiar, un espai per famílies amb infants d'1 a 3 anys en què s'ofereix joc, suport i acompanyament a la criança i educació dels fills i filles. Dimecres 30 de setembre a les 6 de la tarda, visita comentada a Una Casa Superstar, a la Sala Mercart, dins l'exposició de Mons. I per acabar amb la programació de les activitats de Sant Just, dimecres 30 de setembre a les 6 de la tarda es farà el ple municipal ordinari del mes de setembre a la sala de sessions.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just del Carrer 2026 obre el termini per reservar parada. Es podrà inscriure fins al 15 d'octubre. El Servei Local de Català impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just. La proposta es presentarà el 29 de setembre a les escoles i inclourà lectures de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. Josephine Baker protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de la novel·la gràfica de l'Ateneu. La trobada, coordinada per Javier del Campo, se celebrarà el 29 de setembre a la Sala Piquet i abordarà la seva trajectòria i el context social de l'època. Un pou i un hort comunitari reforcen la cooperació de Sant Just amb Diourbel, al Senegal.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 28 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbrem.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: casos com el de la Mari Carmen.
1: I enmig de tot això, aquest migdia, Pedro Sánchez ha evitat entrar al fons de la qüestió en un acte a Barcelona, on avui està de visita.
2: Aquesta tarda, el sindicat de llogateres crida precisament a protestar al Palau de Congressos en un acte on també hi haurà el president del govern espanyol. En aquest context, i amb l'acampada de la Porta del Sol de Madrid de fons, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que, en cas d'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'actuaria molt diferent de com es va fer el 15M.
3: Jo hi era, aquella acampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però, insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
1: A la crònica internacional, Europa vol establir un protocol d'emergència per reaccionar en bloc al que s'ha anomenat atacs híbrids de Rússia. Accions de sabotatge no reivindicades que els serveis d'intel·ligència pronostiquen que aniran a més. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: I per això la Unió Europea demana als països que extremin la vigilància, però evita concretar si una majoria d'estats dona suport per ara als seus plans de crear un protocol de resposta col·lectiva. Brussel·les remarca que serà un manual complementari a l'OTAN, en cap cas substitutiu, i que només s'activaria quan hi hagi sabotatges contra infraestructures de menys gravetat que una agressió militar convencional.
1: I el Ministeri de Sanitat vol que els CAPs puguin donar directament el tractament per un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva.
2: Fins la setmana 9 d'embràs, l'avortament farmacològic es pot fer a casa, sentiu la ministra Mònica García.
5: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
6: 100 periodistes de tot el món ja han decidit el seu vot. A priori, Lamine Yamal, Kane i Mbappé són els tres grans favorits de la categoria masculina i Alexia Putellas és entre les principals candidates de la millor jugadora. Eric García, que ahir va deixar la concentració espanyola, no té cap lesió greu, només molèsties al genoll. I el bàsquet Manresa, el base Hugo Benítez, té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte a Bilbao. El jugador està hospitalitzat i recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha complicacions a la C14, a Ribera d'Urgellet, on es fa pas alternatiu a causa d'un accident. A Barcelona, a la Ronda Litoral, entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Rodalies, encara afectacions a les línies R2 Nord i R8 per una incidència per robatori de cable ja resolta.
1: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
1: Esteu molt pendents de les pluges.
9: Sí, de moment ruixats dispersos aquesta tarda. Allà on caiguin del litoral i prelitoral poden tenir una certa intensitat o localment forts. Aquest matí a Tossa de Mar més de 30 litres, però això dispersos, és a dir, sol en un sector i al costat doncs aquest aiguat. Serà de matinada i demà, quan els ruixats i tempestes sempre al litoral, prelitoral, Catalunya central, podrien tenir intensitat forta o molt forta, fins i tot torrencial. Això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Això d'intensitat, pel que fa a acumulació, es podria arribar als 90 litres en tan sols 3 hores. Diversos avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, alguns d'ells de color taronja. Per tant, sentit comú, molta precaució, perquè algunes de les pluges, com dèiem, poden ser importants.
1: I està atents a la previsió, com la que ens ha fet el Francesc Mauri. Gràcies, Francesc, bon dia.
9: Gràcies, bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern espanyol continua negociant amb els seus socis a contrarrellotge per intentar aprovar demà mateix el nou decret llei d'habitatge, una norma que inclourà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i també mesures per congelar el preu del lloguer. El PSOE, pressionat pels socis i també pel carrer, ha de fer equilibris per poder mantenir el suport dels partits que són a la seva esquerra, però també, alhora, que no es despengin ni Junts per Catalunya ni tampoc el PNB. Comencem per la pressió dels seus socis d'esquerres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Uns socis que acaben de comparèixer, tots junts, a les portes de l'hospital on encara hi ha la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada dimecres passat. Què han dit aquests socis de l'esquerra del PSOE?
10: Sí, des d'aquí, Sumar i la resta de partits d'esquerres han enviat un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova un decret de màxims o no l'avalaran i fins i tot Sumar, el soci del govern espanyol, amenaça en plantar-se demà i no anar al Consell de Ministres. Sumar posa com a condició la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys. Volen que es congelin per evitar així pujades abusives de preu i aquí és on ara mateix hi ha, segons fons de la negociació, el principal punt de friccions. La ministra de Sumar, Mònica García, i també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, han reclamat valentia al Partit Socialista.
11: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
12: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
10: L'altre escull de la negociació és sobre l'abast de la prohibició de desnonar. Les esquerres reclamen que es prohibeixi a tots els propietaris, petits i grans, fer fora els seus inquilins si són vulnerables i també volen que es desencalli finalment la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sentim Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
13: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
10: La crisi de l'habitatge ha provocat avui aquesta foto inèdita a les portes de l'hospital on hi ha ingressada la Mari Carmen. Tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'hi ha sumat també Podem. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per acontentar Junts i el PNB.
14: Las cosas no están para mínimos, para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
10: Ara mateix les negociacions continuen entre els socis de l'investidura i el Ministeri d'Habitatge. Ahir les negociacions es van allargar fins la matinada. El Partit Socialista no dona gaires més detalls de les mesures, però ja avança que hi ha acord per prohibir els fons voltors, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i per donar ajudes per comprar un primer pis.
1: Doncs mentrestant, Junts per Catalunya, que també és necessari per tirar endavant aquestes mesures, demana a Sumar i a Podem que surtin de la trinxera i que s'avinguin a negociar un mínim comú denominador per tal que demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada que protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
15: Junts no es mou de les seves propostes, bateria d'incentius fiscals per a llogaters i propietaris, suspendre els desnonaments de pisos de propietat de fons voltor i protegir els petits propietaris. No entren a valorar propostes com la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta crida a la resta de formacions.
16: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
15: En qualsevol cas, els de Puigdemont asseguren que les converses amb la part socialista del govern espanyol continuen obertes i que, arribat el cas, miraran la lletra petita del reial decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
1: Bé, doncs aquestes negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'això.
17: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada la nit d'avui. I, entre altres coses, aquesta tarda visitarà una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat, bon dia.
18: Bon dia, sí, una visita al barri de Poble Nou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquí en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. Sánchez s'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra el bloc de la dreta.
17: Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
18: A aquesta hora el president espanyol dina amb Salvador Illa i amb un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
1: Bé, doncs, aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, de fet, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que això sí, han durat poca estona, Sara Riera.
19: Després d'anys d'inacció, denuncia el sindicat, ara és l'hora d'arremangar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
20: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
19: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó, el que tenen és la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals.
1: Aquestes són les protestes que es contemplen aquí a Catalunya. Mentrestant, com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des del dissabte a la nit. Asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable de l'acampada, molts compaginen anar a treballar i continua amb la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
21: Bon dia. Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de la capital espanyola. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
22: He conseguido encontrar una habitación con ventana por menos de 500 euros y me llamaron loco, pero lo conseguí.
23: Llego de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
24: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
21: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
25: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
21: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com són, ara sentíem, els lloguers indefinits.
26: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
21: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla, però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
1: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen o no aquestes mobilitzacions i acampades que estem explicant de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Toni Fortesa.
27: López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
3: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
27: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos express d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins els grups criminals.
3: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni estar a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
27: L'última detenció il·legal es va produir ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins el cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot això va passar a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat.
1: Recuperem el tema de l'habitatge. Hem explicat totes les protestes demanant que hi hagi mesures concretes per ajudar a controlar la crisi de l'habitatge. Bé, doncs demà en tindrem una de concreta al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana portarà el debat de política general que arrenca demà al Parlament una proposta per tal de reduir del 10 al 5% l'impost de transmissió patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. Transmissió patrimonial.

0: minuts d'un quart de tres de la tarda. Anem a la informació internacional perquè la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
1: Hola, bon dia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, plantes d'energia, xarxes de transport o de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
2: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
1: Kallas evita aclarir si la majoria dels països comunitaris per ara veuen amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. De moment, hi ha governs que encara no hi han dit res. Avui, els ministres europeus de defensa han començat a debatre-ho sense massa concrecions. La idea de Brussel·les és que aquest protocol d'emergència agilitzi la coordinació entre els països per reaccionar en bloc en cas que hi hagi un atac híbrid, però sense la necessitat d'activar de forma immediata accions militars.
0: Més coses. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa tot just 7 mesos. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre totes dues parts. A les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent. Davant la incertesa, avui el preu del barril Brent ha arribat als $108. I encara una cosa més sobre la informació internacional, perquè els 5 detinguts ahir a prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius de l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC4.
4: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
3: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
0: Passant 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Grans batutes. Grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
7: Entradesauditori.cat.
9: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. és posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
14: Ciutadans de Catalunya.
15: No us ho creureu.
16: És més fàcil del que et penses.
17: Sorpresa.
18: Així que som-hi. A practicar.
14: T'acompanyeu?
13: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
19: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per tal que les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària, Mònica Mas.
2: Sí, actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ACIR de referència, és a dir, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra de Sanitat, Mònica García, vol fer-ho més accessible.
20: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
2: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
20: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
2: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona l'ACIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
0: I una notícia que us hem explicat des de primera hora d'avui aquí a Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest mateix estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional.
2: Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Una persona que entra al sistema sol·licita la dependència el juny juliol ja està valorada. Avui ja està valorada i té el pia fet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
2: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llistes d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació o el servei.
0: Més coses. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i Sant Esteve. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà dijous la instrucció que regula compensar aquests dies festius que cauen en dissabte, Núria Har.
22: Sí, la previsió és que la instrucció surti l'1 d'octubre i que s'apliqui de forma retroactiva ja des de principis d'any per incloure aquest 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. A partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
23: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja estiguin reconegudes aquestes hores.
24: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general i no cada any.
22: Malgrat aquest acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals.
0: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més dels que hi va haver en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari entre Barcelona i Madrid ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el mes de juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Com és que hi ha hagut aquest canvi de tendència, Joan Garcia?
1: Per temps i preu. El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamuz i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'Ablo va encarir el preu del bitllet. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
15: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia, i això, òbviament, dona espai a que una aerolínia com Vueling doncs pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta, no?
1: Serà a partir del 5 d'octubre quan Vueling tornarà a volar entre les dues capitals perquè hi veu una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de l'aerolínia.
17: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és una cosa que es valora molt per certs tipus de clients.
1: Tot i amb això, la quota de mercat continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irio en té una quarta part i Ouigo un 15%.
0: D'aquí a 10 segons seran 2:45. Avui a Lleida...
18: No volem más ataques! No volem más ataques!
0: Són consignes en contra de grans extensions de plaques solars que s'han sentit avui al Carràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat els pagesos, els ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, l'anomenat Plater. Diuen que ho faran amb mobilitzacions o als jutjats. Lleida, Estela Bussoms asseguren que el pla destrueix terrenys agrícoles i que afavoreix l'especulació de grans corporacions.
19: Hola, Òscar. Sí, els arguments no són nous, però avui han volgut fer una demostració de força perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, ecologistes i entitats sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions en aquesta lluita van a l'una. Volen que el pla es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la xarxa Pilar Corberó i Eduard Escolat de Revolta Pagesa adverteixen que no es quedaran quiets.
25: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
26: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la Revolta Pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
19: Reclamen alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
0: Per cert, que estàvem a Lleida, el Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana, segons l'últim anuari comarcal del BBVA, Laia Ortega.
27: Doncs sí, les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor a afegit gràcies a que l'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%. Al darrere es va situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons aquest anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 parts de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanya pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB.
28: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment, en un moment en què tenim una certa angúnia de bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
27: La construcció també va créixer l'any passat més que el 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
3: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
5: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
6: Podríem tenir son.
7: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
8: Literalment.
6: Tinc poques ganes de treballar.
8: És que tinc molta feina.
7: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
6: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.
0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts a 2:15, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula que ha marcat l'agenda informativa els últims dies.
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: I que podríem dir que en els primers dies ha confirmat les expectatives, perquè La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes. Una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la pel·lícula ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilles aquest any, Òscar Callau.
11: Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb aquest total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola després de Torrente Presidente i la novena millor de la història.
0: I del cinema a la televisió?
29: I believe there are monsters born in this world to human parents.
0: Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
11: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista. Aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de la Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. I Filmin emet a partir de divendres Lady, un fals documental en to de comèdia sobre una esbojarrada aristòcrata britànica a qui dona vida Sian Clifford.
29: Do you ever get that feeling when things go bad?
11: I ara dues de sicaris, drogues, trets i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video. Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per l'assassina sou Loba Negra. El repartiment i actors catalans, per cert, com Vicent Andongo o Àlex Brendemull.
0: Hem començat amb cinema, hem seguit amb televisió, ara teatre. Perquè aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la seva programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Sal Grans Bardisses, el seu últim text, Montse Mas.
30: Amb Grans Bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
31: Passa una mort durant l'obra, un dels
2: personatges es mort, però és un, com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a una mena, no diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui, oh, hem d'acceptar la mort, no, què collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser més està bé lluitar contra ella fins on puguem.
30: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la seva programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunsberg.
13: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí.
30: El torneig de dramatúrgia tornarà a la Planeta de Girona amb 8 autors nous a partir de dilluns i el cicle Llibràlex portarà peces breus de Marta Aran, Marta Butxaca, Pere Riera i Joan Iago a 5 biblioteques gironines cada dimarts a partir del 3 de novembre.
0: I ara anem al sud del país. Sí.

0: prop d'Aragó.
1: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, però també de Terol i de Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que vol unir forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
2: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del directori cultural conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaian és la responsable.
3: Es vol dotar en els artistes, això és a Ujama, al Baix Aragó, pues es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls hi sobre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris.
2: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
4: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i estar i sinergis, agents culturals i demés, inclús germanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
2: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
1: I abans dels esports, Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona.
5: Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
1: Blaumut encara la seva gira El millor que hem fet, amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa als escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran a Escaldes-Engordany, a Andorra.
6: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Tranquil·litat absoluta amb Eric García.
7: Que ahir va tornar de la selecció espanyola cap a Barcelona. Ara ens ho explicarà el Roger Bosà, però el central del Barça no té cap lesió greu.

0: Iniciem la segona setmana de l'aturada de seleccions i, de moment, només un jugador del Barça ha hagut de tornar a Barcelona. Estem parlant d'Eric García, que va deixar la selecció espanyola aquest cap de setmana per unes molèsties físiques. Aquest matí ha passat per la ciutat esportiva, però vaja, el que dèiem, Roger Arbosà, tranquil·litat perquè el jugador està bé.
1: Sí, molta tranquil·litat, això ens diuen també des del Barça, ja és a Barcelona Eric des d'ahir, després que ahir va quedar desconvocat, per precaució, insistim, només són molèsties en aquest genoll esquerre, però per evitar riscos, Eric no passarà més proves, sí que, com deies, avui ha anat a la ciutat esportiva, ha saludat, els metges se l'han mirat, li han fet un cop d'ull, han parlat amb ell, i entre això i les proves que li van fer ahir a la Federació Espanyola, a la selecció espanyola, doncs tenen tots molt clar, el jugador i també el Barça, que no és res seriós i que només són petites molèsties.
0: La resta de blaugranes i de jugadors catalans segueixen amb la selecció espanyola, que aquesta tarda ja viatjarà cap a Sevilla per jugar un partit demà.
1: Sí, avui a les 6 cap a Sevilla, després sentirem més tard a les 8 el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, des del Pizjuán. Demà el partit és el Pizjuán contra Croàcia, ara amb 6 del Barça, la selecció espanyola, sense Eric, que demà han de jugar aquest segon partit dels 4 partits que Espanya jugarà en aquesta aturada. Demà, com dèiem, contra Croàcia, amb Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i Lamine Yamal. Veurem demà com de la Fuente gestiona els minuts de tots ells. Això és important, tenint en compte que són 4 partits en total i que dissabte passat, doncs, per exemple, van jugar els 90 minuts Cubarsí, Rodri i Lamín i Olmo pràcticament. També estarem pendents de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar aquests dies. Dissabte va quedar descartat, però pot tenir la seva oportunitat o demà, o si no, en els dos últims partits que falten. Per tant, important el que digui de la Fuente avui i veure com gestiona aquests minuts a partir de demà.
0: Internacionals blaugranes, destaquem alguns noms propis. D'entrada hi ha un jugador que també torna, Ramon Salmurri, però no per lesió.
2: Karim Adeyem i acaba la concentració amb la selecció alemanya. Jürgen Klopp ha fet dos blocs de 22 futbolistes en aquesta llarga aturada. Adeyem hi formava part del primer bloc i deixa la disciplina de la Mannschaft i torna, per tant, a la dinàmica del Barça. El Barça té festa aquesta setmana. L'equip torna als entrenaments el dia 5 també amb Karim Adeyem. I, per cert, João Cancelo va jugar ahir els 90 minuts com a lateral dret en la victòria de Portugal 1-2 contra Noruega. I avui, Rafinha, des del Brasil, apunten que tant ell com Vinícius seran titulars demà en el segon partit contra Austràlia. A més, pel que s'explica des del Brasil, Rafinha està entrenant com a davanter centre.
0: I avui, 28 de setembre, acaben les votacions per la pilota d'or. Periodistes de tot el món ja han decidit qui són per a ells els millors jugadors de la temporada 2025-2026. Ja no caldran més entrevistes de Lamine o Mbappé per demanar el vot, perquè tot el que passi a partir d'ara amb ells no influirà en aquesta pilota d'or, que s'entrega el 26 d'octubre. Però sí que potser hi va influir el partit que es va jugar dissabte a Wembley de la selecció espanyola, on Lamine va tornar a tenir una gran actuació, Salmo, i va tornar a demostrar per què creu que l'han de donar la pilota d'or.
2: Sí, Lamine va tornar a ratificar la seva candidatura en un gran partit. És evident que la pilota d'or fa referència al millor futbolista de la temporada passada, però aquest tram d'any, aquest tram de temporada, condiciona també la mirada d'alguns dels votants, i en aquest sentit Lamine està aprofitant aquest context. Sense anar més lluny, en aquesta aturada destaca per sobre d'alguns dels seus rivals com Mbappé o Harry Kane. I com a conseqüència d'això o no, els elogis li van plovent, en aquest cas d'un excompany, João Félix, des de la selecció portuguesa, entrevista al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
0: Doncs el debat mediàtic ha estat molt centrat en Lamine, també en Mbappé, en aquest cara a cara, però hi ha un nom que continua acumulant obres d'art. Nou gol de Leo Messi de falta aquesta matinada.
4: Le va a pegar Leo al arco, nomás golazo!
2: És un gol de falta que sembla pràcticament un córner en curt. Quan tothom espera la centrada, Messi enrosca la pilota, pal llarg, el segon pal, superant el porter i fent un gran gol en una falta directa en el partit entre Columbus Crew i l'Inter Miami. Tot i el gran gol de Messi, va ser una derrota del conjunt de l'Inter Miami, 2-1, que ocupa ara mateix la tercera posició a la conferència est de l'MLS.
0: Seguim parlant de la pilota d'or. Fins ara hem parlat d'aquesta categoria masculina. La categoria femenina, entre les favorites d'aquesta pilota d'or, destaca Alexia Putellas, novament. L'ex blaugrana, ara al London City, ha tingut un reconeixement avui pel Barça, Montse Raya.
5: La migcampista de Mollet del Vallès ha estrenat temporada amb una nova samarreta als 32 anys i amb dues pilotes d'or ja guanyades als anys 2021 i 2022. Alexia sap que ningú al Barça ha agafat el dorsal 11 de la seva samarreta després de la seva marxa i té clar que una gran part de la seva vida professional serà sempre al Barça.
6: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: Declaracions d'Alexia Putellas a Ràdio Marca, que l'ha visitat a Londres per donar-li un premi per ser una icona, referent i exemple per a milions de persones.
0: Doncs algunes d'aquestes joves que es fixaven en Alexia, que la tenien com a icona i com a referent, Montse, s'han proclamat campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola.
5: Amb una gran presència de jugadores catalanes i del Barça amb l'equip que s'ha imposat en la final als penals contra Corea del Nord. El partit va acabar amb empat a 0 a l'equip espanyol i eren Carla Julià i Aisha Càmara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaugrana cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid, respectivament. A més, la blaugrana Rosalía Domínguez va guanyar la pilota d'or del torneig. I de la Lliga F destaquem l'empat a 1 de l'Espanyola i Arriazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part.
0: I en aquesta aturada, a banda de l'Anglaterra-Espanya, que es va jugar dissabte a Wembley, que ja n'hem parlat amb el Roger Arbusà, s'han jugat altres partits i hem tingut, per exemple, la primera victòria de Xavi amb els Països Baixos i sorprenent derrota de Jürgen Klopp amb Alemanya, Marcos García.
7: Exacte, sí, la victòria de Xavi és en el Sèrbia 1, Països Baixos 2, i Xavi, evidentment, satisfet amb la versió dels seus.
8: In terms of values...
9: Pel que fa als valors, ha estat força semblant i estic content. Pel que fa al futbol, hem d'atacar els espais en el moment oportú. Hem de fer bé la pressió alta, el bloc mig, la línia defensiva, però està bé, és qüestió de temps.
7: Els periodistes de Països Baixos ja han tingut oportunitat de demanar a Xavi la comparativa entre el primer partit, empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, i aquest segon, victòria contra Sèrbia. Diu Xavi que veu un pas endavant en els seus.
8: More or less the same.
9: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra l'Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
7: En canvi, desfeta a Alemanya 0-1 contra Grècia. A més, a casa, el blaugrana Adeyemi va jugar ahir 75 minuts amb els alemanys. El va substituir Gnabry a la segona part. També ahir Noruega 1, Portugal 2 i, com dèiem, aquest Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen dos partits, els dos del grup A, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
0: Més de futbol, perquè a València han presentat Javier Aguirre com a nou entrenador, el mexicà, que té el repte de treure del descens l'equip de Mestalla, Joan Fitó.
10: El València és el segon per la cua, 4 punts de 21 possibles, i la distància entre l'afició i la propietat és enorme. El Vasco Aguirre n'és conscient i només té una recepta per redreçar-ho.
11: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar. Ese es el plan inmediato, ¿no?
10: Javier Aguirre ha explicat que després del Mundial va deixar passar 4 o 5 propostes, però assegura que no podia dir que no al València.
11: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
10: El primer partit de Javier Aguirre com a tècnic del València serà diumenge 11 d'octubre al camp del Racing de Santander.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: Victòria, victòria, victòria, victòria! Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James.
0: Primera doncs després de guanyar l'Efes, el Barça de bàsquet prepara el segon partit de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pasqual.
13: Catalunya migdia.
14: Grans batutes, grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entrades a auditori.cat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
13: Som
17: 3CAT.
0: Doncs el Barça Bàsquet, que ja és a Dubai, on demà jugarà la segona jornada de l'Eurolliga, Ernest Macià.
18: Doncs sí, és una setmana amb molts viatges pel Barça, 10.000 quilòmetres. Ahir, de fet, va marxar ahir, no avui. Van marxar el dia abans, dos dies abans, perquè és un viatge de 5 hores, i el Barça es trobarà al Dubai de Xavi Pasqual. Un equip que la primera jornada va guanyar el Madrid, per tant, estem parlant ja d'un equip que ha jugat Supercopa Europea i, per tant, és, en teoria, dels que aspira a entrar a la Final Four. A part de Pasqual, també hi haurà Xenguelia. És, per tant, un duel molt difícil. I avui sentíem des de Dubai a Xavi Pasqual adoptar un rol discret davant la visita del seu ex equip.
19: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
18: Un petit hàndicap pel Barça, i és que ha viatjat a Dubai sense tres dels seus pivots, és a dir, només amb un pivot, Balcerovski, que l'altre dia va fer 21 punts perquè no hi havia més recanvis, i amb un que estem pendent de fitxar, doncs, i que encara no arribarà ni a curt ni a mitjà a termini. Amb tots aquests hàndicaps i les lesions, el Barça afronta una setmana duríssima. Agustí Noval.
20: Yo creo que intenso, intenso, más que nada por todos los viajes, por toda la carga física que conlleva. Pero aparte estamos con baja y eso quiere decir que somos menos jugadores para jugar. Entonces, bueno, nada, prepararse físicamente, mentalmente y estar preparado, que es lo importante.
0: I aquest cap de setmana ha estat l'estrena de la Lliga ACB, amb victòria del Barça dissabte, derrota del Manresa també dissabte, i en canvi hi ha victòries del Lleida i el Girona, però Ernest, derrota de la penya.
18: Sí, exactament. Va sorprendre una mica com va perdre la penya, encaixant 110 punts, i a més va ser una constant tot el partit. La penya sempre va anar per sota, finalment 110 a 104, tot i tenir la Provítola i Riqui, que ja ho van fer bé, ja. Però la penya va trobar a faltar la baixa de jugadors d'aquells que s'arremanguen i defensen fort, i això doncs es va traduir en aquests 110 punts. Com deies, molt bona la victòria al Girona, 84-77, amb un bon partit en general i un últim quart també excel·lent, però del que va passar ahir sobresurt, i a la nit van parlar amb el seu entrenador, l'Hilern a Lleida. L'equip de Jart Encuentra va guanyar la pista del campió de Lliga en un partit on el València va exhibir doncs, tot el potencial, va fer 100 punts, però el Lleida va aguantar i a l'últim quart va aconseguir doncs, sostenir el torcebraç per acabar-se imposant contra tot pronòstic 100-105. Aquest és Jart Encuentra, el club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
21: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
18: Bé, recordem també que hi ha una notícia que d'aquest cap de setmana ens deixa una lesió, la de Hugo Benítez. El màxim Manresa, un cop fort al tòrax, ha fet que aquest matí hagués de passar pel quiròfan una breu intervenció que, això sí, farà que sigui baixa ja no només pel partit europeu d'aquesta setmana, sinó probablement pel proper mes.
0: I en handbol, el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, que jugarà dijous contra el Veszprém de Xavi Pascual, Montse.
5: Els de Carlos Ortega s'han imposat al Zamalek egipci 39-29 en el segon partit de la fase de grups del Mundial. Destaquen els 7 gols d'Ian Barrufet i també amb 7 Ludovic Fàbregas, millor jugador del partit. També actuació destacada de porter Sergei Hernández, amb 6 aturades a la primera part, de les quals 2 penals. Els blaugranes ja són matemàticament primers classificats del grup A i jugaran la final del Mundial contra el Veszprém aquest dijous. L'equip hongarès, dirigit per Pascual, també ha guanyat els 2 partits que ha disputat contra l'Al-Ahly i el Fuxe alemany. Abans, demà, el Barça d'handbol juga un intranscendent últim partit de la fase de grups davant el Montada marroquí en directe per Esport 3.
0: I el Granollers que escalfa motors per al debut de la Lliga Europea de dimecres a la pista del potent Flensburg.
5: Els alemanys són un dels grans favorits al títol d'aquesta segona competició europea d'handbol. El tècnic Antonio Rama afronta així el debut europeu del Granollers.
1: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal. Tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió. L'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
5: Dimecres a 3:45 de la tarda, Flensburg-Granollers, partit de la primera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea, també en directe a Esport 3.
0: Ahir es va tancar el Mundial de Ciclisme a Montreal amb la prova en línia Elite masculina. Amb l'absència de Tadej Pogacar, la cursa va ser molt oberta, farcida d'alternatives i amb un vencedor inesperat, Isaac Vilalta.
17: Doncs sí, guanyador inesperat en una cursa espectacular, molt dura, plena d'alternances i en què els grans favorits es van deixar veure una vegada i una altra. Van der Poel i Van Aert ho van provar de lluny. Sexas i Del Toro van donar la cara fins al final. I Evenepoel, Roglic, Pedersen també van estar entre els millors. El moviment bo, però, va ser el del nord-americà Brandon McNulty a 30 quilòmetres del final. En diferents moments va estar a punt de ser neutralitzat, però va resistir i va guanyar l'or i el mallot irisat.
22: És realment increïble. Ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
17: A la cursa femenina dissabte, Demi Follering va ser la més forta després de superar Nevia Doma en l'esprint final. Longoborghini i Reiser van entrar just darrere seu. Paula Blasi, malalta i amb dues caigudes, va abandonar la part inicial de la cursa.
0: I tornant al futbol, la jornada del cap de setmana a la primera federació ens ha deixat un duel català i la primera victòria de l'Europa, Carles Vila.
23: Ahir l'equip escapulat es va imposar per 1-0 al Rayo Majadahonda en el debut de Luis Blanco a la banqueta. Josep va marcar el gol de la victòria a l'últim minut de partit. Escoltem el nou tècnic de l'Europa.
24: A poc a poc, seguir creixent, partit a partit, el treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
23: Dissabte al Sant Andreu es van portar la victòria al nou estadi contra el Nàstic. Els granes són ara novens, amb els mateixos punts que el Sant Andreu, que és desè. L'Europa continua en zona de descens a la 18a posició.
0: I amb què acabem, Marcos?
7: Doncs dues coses molt ràpides. En Teo Damià Aguilar, que 22 catalans competeixen aquesta setmana al Rally del Marroc, que és penúltima prova del Mundial de Raids, i que la República Txeca és la nova campiona de l'antiga Copa Federació, la Copa Billie Jean King.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Són les 3.
14: Catalunya Migdia.
2: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat sobretot les negociacions entre els partits de la majoria de la investidura per tal que el govern espanyol pugui tirar endavant el decret d'habitatge que estaria previst a aprovar demà i després hauria de passar també el tràmit de la votació al Congrés dels Diputats. També hem connectat amb Brussel·les, on aquest matí s'ha fet un Consell de Ministres de Defensa dels 27 per analitzar l'amenaça d'atacs híbrids de Rússia. I ens hem fixat també en els canvis que el Ministeri de Sanitat vol introduir en els protocols per tal que els CAPs, els centres d'atenció primària, puguin donar directament el tractament per fer un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs que el president del Tribunal Constitucional, Càndido Conde Pompidó, carrega contra el Tribunal Suprem en el seu escrit de defensa de l'amnistia i defensa aplicar-la a l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta dels consellers del govern de l'1 d'octubre. A l'esborrany de la sentència, que s'aprovarà la setmana vinent i a què ha tingut accés a aquesta emissora, Conde Pompidó assegura que el Suprem ha fet una interpretació extensiva i contrària a l'esperit i finalitat de la norma. També defensa que l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació és l'única lògica i amb sentit comú. Per cert, encara sobre amnistia, l'Audiència Nacional també mou fitxa per aplicar-la a la dotzena de CDRs acusats per terrorisme, 2 mesos i mig després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a aplicar-la i que responia directament als dubtes de l'audiència. Els magistrats donen ara 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre l'oblit judicial. Mentrestant, el País Valencià, Juan Fran Pérez Llorca afronta el seu primer discurs com a president de la Generalitat en el debat de política general amb un PP que se'n resisteix a confirmar si serà el cap de llista a les pròximes eleccions autonòmiques. Anem a València, Marta García.
4: L'oposició també ho interpreta més o menys així, perquè Diana Morán diu que avui no hem sentit el president perquè Pere Llorca no mana i Joan Baldoví l'ha qualificat d'ànec coix. Discurs de 2 hores del president començant i acabant en valencià, però on ha prevalgut el castellà. Pere Llorca s'han recordat de Pedro Sánchez en temes com la vivenda i en el que considera ell un greuge comparatiu del govern central amb el País Valencià i ha carregat contra Compromís. Diu que està més preocupat de contentar Catalunya que de pensar en els valencians i en aquest sentit diu mai serem, ha dit Pere Llorca, una filial dels Països Catalans. Agraïments al suport de Vox i parlar també de la llengua.
6: Per descomptat, que defendrem el valencià, que no pertany a cap partit, pertany al poble que el parla i per tant tenim que defensar el valencià. No van a poder reduir-ho, no van a poder manipular-ho.
4: Ara a les 4 se reprèn el debat amb la intervenció dels grups de l'oposició.
3: Protecció Civil, mentrestant, ha activat l'alerta del pla Inuncat per perill de pluja intensa i inundacions a les comarques del litoral i el prelitoral. De moment es descarta l'aplicació de mesures que restringeixin la mobilitat. Anem ara al Centre de Comunicació d'Emergències, a Barcelona, Miquel Jarque.
8: Bona tarda. L'alerta del pla Inuncat se situa en un nivell 4 sobre 6 fins la matinada de dimecres i de nord a sud del Principat es preveuen pluges locals amb alta intensitat. Protecció Civil descarta els missatges és alert, tot i que es poden registrar crescudes ràpides en les conques que habitualment porten poc cabal i també s'espera temps violent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
9: Aquesta intensitat elevada està en tota la zona litoral i prelitoral. Tenim aquesta possibilitat de pluges. No plourà tot arreu, ni a totes les comarques que estan avisades, ni a tota la comarca. El que ens està dient el Servei Meteorològic és que hi haurà xàfecs locals. Des de la matinada, la nit, tot demà, també entrada la matinada de demà passat.
3: I un apunt més, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora que treballa a la L9 dels ferrocarrils de la Generalitat, que és la del Putxet. La consellera del Territori, Sílvia Paneque, ha dit que es posarà en marxa només quan es tingui l'absoluta certesa que les obres es poden reprendre. Anna Escura.
26: Bon dia. Sílvia Paneque ha dit que es produirà l'inici de les obres quan es tingui l'absoluta certesa que es pot fer amb la màxima seguretat i que durant les primeres setmanes i mesos la prioritat del govern ha estat l'atenció als veïns.
27: Les primeres setmanes i mesos hem estat molt centrats amb els veïns i veïnes, amb els reallotjaments que s'han pogut produir, amb l'atenció econòmica i personal a les famílies. Crec que en aquests moments encara s'està en el pàrquing, no?, procedint algunes injeccions, i quan tinguem tota la seguretat d'aquesta, doncs, tots els assentaments fets, serà el moment de reiniciar.
26: Tot això ho ha dit en una visita d'obra al punt d'atac de la Gran Via de les obres de la L8 dels ferrocarrils. I aquí sí que tenim dades de posada en marxa. La tuneladora començarà a perforar el tram que d'arriba fins a Gràcia a principis del 2027. La consellera ha explicat que durant el mes d'octubre s'acabarà de perforar el túnel que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. Si tot va com està previst, la tuneladora arribarà a Gràcia durant el primer trimestre del 2028 i la intenció és que la nova línia, que permetrà unir les estacions de ferrocarrils de la plaça Espanya i de la Gala Placídia, entri en funcionament a principis del 2032. El tram inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic.
27: Quan veiem totes aquestes obres, finalment hem de pensar que al darrere l'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas, més enllà de Barcelona, que també hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
26: Com dèiem, durant el mes d'octubre, la tuneladora acabarà de perforar el tram que va des del carrer Llança fins al carrer Vilamarí.
25: Passen 6 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
25: I amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
25: L'advocat i escriptor Jordi Cabré. Bona tarda.
12: Bona tarda.
25: I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
25: És molt aplicada i amb el subratllador va fent de color taronja.
13: Tot
25: color
13: aquí,
25: aines,
13: tot equipada.
25: Tot molt bé, escolta'm. Quan jo era petit, de nena. Aquestes coses són de nena. Sí, sí, no, es deia així. Ah, sí, sí, de tenir tot allò.
13: He més dir-me això a mi,
25: quan jo era petit,
13: ara.
25: Dic, sí, sí, escolta'm.
12: Pot ser molt bona lletra.
25: Sí, sí, això sempre, això sempre. I, va,
13: no, però tenim poc temps, no, a vegades.
25: Fluorescents de colors, sí, depèn del tema, un és rosa, l'altre verd, l'altre groc, bé, bé.
13: I així quan tenim l'oportunitat, pap, directe.
25: Perfecte, perfecte, molt bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els dilluns qui ho fa és l'Elisenda Pineda. Bona tarda. Que té, que té gelosia.
11: No, no, és que tinc una teoria.
25: Tens gelosia, perquè que... ha estat que jo he inventat, mira, això, mira. Llavors has estat...
11: No, no, no, no, no.
25: Oh, Déu-n'hi-do, eh?
13: Un,
25: dos, tres, quatre, cinc fluorescents d'aquests, eh? De controladors fluorescents.
12: Tinc
11: Plumier, sí, senyor. I tinc una teoria, i és que no és només una cosa molt femenina portar el subratllador, sinó que, a més, és d'Empollona. Les que hem estat les Empollones de la classe...
25: Et diré una cosa. Qui tenia els apunts ben escrits i amb rotuladors, aquí és on havies de demanar els apunts.
11: Ah, veus? Veus? Sí, ja t'ho dic ara.
25: Si fos noia o noia, era igual, eh? Però aquí havies de demanar els apunts, perquè si prenia tanta molèstia això, probablement fossin uns bons apunts.
11: És Empollona, Empollona, però aquí li demanaven els apunts. Bé, jo he de dir-te que fins a 8 de GB vaig ser Empollona i després em vaig descantillar.
25: Una cosa, vas perdre, et vas perdre pel camí.
11: Sí,
25: van entrar altres interessos a la teva vida i llavors ja vas perdre el focus.
11: Sí, interessos de senyors que es feitaven. Bé, és igual.
25: Som-hi, vinga.
11: Ens agradava a casa. Hem tingut bastant de tirada amb aquest tema,
25: no, ja
11: però
25: dit tu sola.
11: Us explicaré un altre moment.
25: Molt bé.
11: Bé, escolteu, sembla que arriba el canvi de temps, eh? Diuen que aquesta tarda comencen les pluges.
25: Ara sí, ara sí.
11: Es veu que ara ja s'hi val.
25: Dies que val, però no, no acaba de...
11: Sí, sí, ha fregat el pal, però es veu que aquesta tarda ja marcarem gol, en aquest sentit. Entrarà per l'escaire, això sí, però mica en mica ens haurem d'anar adaptant al nou temps. Haurem de fer un canvi d'armari, Això està claríssim. Ha arribat el moment de canviar els banyadors per les rebaquetes, O començar a posar mitjons. Quina ràbia fan els mitjons, sobretot quan has de posar rentadora i ja els has d'estendre. Sí, sí. A l'estiu penses, oh, quin goig de rentadora, amb una regulada la tinc estesa. Sí, sí. Què ha passat? No hi ha mitjons, ha passat. Bé, ha arribat el moment, els que sou més dropos que el que va inventar el botó de posposar l'alarma, que aneu a la bugaderia a buscar els abrics i el nòrdic, que els teniu allà des de Sant Joan, us hauria de caure la cara de vergonya. Cabré, tots aquests. Has deixat el nòrdic a la bugaderia. Segur que ho estic dient i hi ha algú a casa que de cop i cop hi pensa.
25: Algú pensa, ostres, el nòrdic.
13: Hi ha gent que potser que no li han importat.
11: Sí, sí, també és molt probable, hi ha gent cotxinota.
25: També diré una cosa, i aprofito, faig un incís, Sisplau, el canvi d'armari... progressivament. No cal que avui vagis amb allò, amb sandàlies i bermudes, i demà llavors ja vagis amb un polar,
13: Sí,
25: no,
13: és
25: mig, perquè
11: gent vaig veure un la setmana passada,
25: no, és que la que refresca una mica, hi ha gent que, escolta'm, ja està, bufanda i som-hi.
12: Sí, sí.
11: Petrarca amb Fabra i Puig. Estava per si es vol donar per al·ludit, vull dir, des d'aquí es devia treure aquella dessuadora al bany Maria, perquè amb la calor que fa, doncs... Us he de traslladar una pregunta a la taula abans de començar a exposar aquest tema, i aviam si me la podeu respondre i si la voleu respondre, Quant temps fa que no us compreu roba?
13: Dues setmanes.
11: Dues setmanes, la Júlia?
25: Sí, jo, por ahí.
11: Sí, també. Òscar, molt bé. Pensava que eres d'aquests de...
25: Però comprar roba, què vol dir comprar roba? Jo compro una peça i avall,
11: Ah, ja està, allò que necessites,
25: Però dissabte vaig haver d'anar de compres, no per mi.
11: Ah!
13: Últimament va molt de compres, l'Òscar. Només fa que parlar de compres de les filles.
25: Els que tenim fills o filles que van creixent, escolta'm, a la que s'intueix el canvi de temps, s'ha d'anar.
11: Sí, a més fan una febrada i de seguida et creixen 5 centímetres.
25: Ràpid, no val res de l'any passat. Sí.
11: Horrorós.
13: Doncs jo divendres.
11: Sí, divendres, l'Alba.
12: Un mes.
11: Un mes, D'acord. I de la roba que no feu servir, aquella que dieu, ja està quedat al fons de l'armari realment oblidada, i que podem donar-li un segon ús, què en feu d'aquesta roba?
1: Jo li passo la meva germana, primer filtre.
11: Molt bé.
1: Que li agrada molt això de reutilitzar tot el que no vull, jo li porto tot i ja ho gestiona.
11: D'acord.
1: O ara m'he aficionat també a vendre-la per internet.
11: Ah.
1: Això és una novetat.
25: Compte, eh?
11: Uau. D'acord, molt bé, Júlia. Alba?
13: Jo no, jo la porto allà aquells bidons de...
25: Jo també.
13: Humana o de no sé...
11: També?
13: No?
11: Sí.
13: I la dels nens sí que la passo a altres mares o pares si necessiten.
11: Mm-hmm. Altres nens necessiten.
12: La meva filla està venent, però jo... Fons d'armari vol dir que està al fons de l'armari.
11: Exacte.
12: Allà s'ha quedat.
11: Exacte, o sigui que l'has oblidada completament, sí, sí, aquella peça, no, de roba. Sí, no, eh? O sigui, ni que sigui per netejar l'armari per dins algun dia, no. Cabré, fes un esforç, has d'anar a buscar el nòrdic a la bugaderia i treure aquella bola de camises que tens al fons de l'armari. Bé, la meva dèria d'avui va precisament d'això. Ja fa algunes dècades que la moda canvia cada any per obligar el populatxo que no es pot comprar un pis, ja que no ens podem comprar un pis, doncs almenys mira, anirem a la moda, oi? Per això tenim les marques de roba low cost, que en català correcte en direm a preu assequible. Són aquestes marques pensades per la classe treballadora, pels que sabem el que costa un cafè amb llet. Vaja. Què passa amb aquestes marques? Doncs que els dissenys altament actualitzats és el que les defineixen i la qualitat és una miqueta baixa. Llavors, què passa? Que et convida que cada any diguis «Ai, ara m'ha sortit aquella bola, la samarreta, amb el frec de la bossa de mà, etc, etc, me'n compro una altra». Zero consciència mediambiental. D'acord? Què ha passat els últims anys? Doncs que la roba de preus assequibles ha deixat de ser de preus assequibles. Perquè ara te'n vas a una d'aquestes grans botigues, digue-li al tiet Amancio o aquesta gent, i el que abans et costava doncs 5 euros una samarreta bàsica, ara te'n costa 20. Les de 5 euros són les de la pila del greix, aquelles que tenen pols.
13: Sí.
11: Saps?
13: Sí.
11: Que és que ni les espolsen, les deixen allà, que dius, home, una planxeta, alguna cosa. No. Per tant, ja en rumiem una mica més comprar roba cada temporada, a no ser que ho necessitis, però ja t'ho rumies dues vegades, perquè dius, ei, un pantaló i un jerseiet, 100 euros. 100 euros que puc fer servir per fer la compra de la setmana, per exemple. A més, hem perdut el costum de les nostres mares i àvies, que era d'arreglar tota aquella roba que quedava una miqueta malmesa, aquell mitjó amb el tomàquet, per exemple, quina expressió tan maca el tomàquet, que és aquell forat al mitjó, ja no es fa servir perquè ja es llença el mitjó d'allò. Ah, ja no es sergeix, ja no es posen pegats en els genolls.
25: En genolleres, sí, o polseres, fins i tot. Sí.
11: I tant, que havíem heretat tots els... Jo sóc la petita de 6 cosins, i clar, quan m'arribava tota la roba, fill meu, allò estava arrossegat per tot arreu.
12: I arrodones.
11: I tant, llavors, ma mare m'hi posava pegats que semblava Hamilton, saps? Bueno,
25: però no cobraves.
11: No, exacte. Ja no pugem les vores, ja no canviem les cremalleres, quan se'ns trenca alguna cosa, o a la bassa, és igual. Totes aquestes peces que només necessiten una repassadeta queden com la bola del cabrer, al fons de l'armari. Què fem ara a la classe treballadora quan volem fer un canvi d'armari però no podem ni volem gastar-nos 100 euros en uns pantalons i un jersei de petroli que intenten vendre't com si fos llana? Doncs de cap a la roba de segona mà. Llavors hi ha dues opcions. Una, la Júlia, que diu, mira, he començat a vendre-la per aquestes plataformes. Dues, les portem aquests contenidors grans, de la humana, etc, etc. Sí? Bé, la primera fórmula, que és la de vendre tota aquesta roba, té el seu paper a l'hora de fomentar la reutilització i allargar el cicle de la vida de la roba. Dius, mira, escolta, me la poso jo, també se la porta una altra persona i així no la llancem, eh? Però hi ha una coseta que se'n diu lletra petita, que fa un grinyola una mica, eh? Per què? Doncs perquè estem convertint aquestes plataformes en una extensió del capitalisme de plataformes i del consumisme ràpid. Llavors és com, pam, pam, hi ha gent que està enganxadíssima a aquestes plataformes, no només amb roba, també amb estris, amb, bueno, això, una bicicleta, de cop i volta un inflador de rodes, de cop i volta un nen, saps? Aquesta criatura, mira, et vendré per Vinted, que maco aquesta amenaça, no? O a la pop que vas, saps? Maco. Bé, llavors hi ha alguns sectors de la societat que evidentment han apuntat quina és la lletra petita d'aquestes plataformes, no? Per exemple, funcionen com a corporacions transnacionals que s'apropien de dades. Des del 2025, els drets d'imatge i les dades que tu penges a plataformes com Vinted pertanyen a aquestes plataformes i a aquestes empreses. Tu deixes de ser-ne a mull senyor. Converteixen l'usuari també en un autònom que ha de fer tota la feina. Jo faig la fotografia, jo la penjo, jo ho cobro, jo ta. Clar, aquesta gent no fan res, tota la feina se l'emporta aquesta gent. I llavors, lluny de frenar el consum, molts cops incentiven l'acumulació i la ràpida revenda de productes de la mateixa fast fashion, que en diem com el tiet Ortega, etcètera, etcètera. Bé, actuant com un canal més de comerç massiu. I a banda d'això també hi ha l'impacte fiscal. Si vens fins a 2.000 euros encara, te'n salves de pagar IVA i impostos, però a partir de 2.000 euros ja et demanen que paguis impostos. Bé, com a resposta a aquesta lògica, hi ha moltíssima gent doncs, que no veu bé aquesta manera d'intercanviar roba per diners i el que fa, doncs, proposen mercats d'aquests doncs, de cara a cara, físics, que tu puguis acudir-hi, que sàpigues d'on ha sortit aquella roba, etc. I, per una altra banda, hi ha les botigues de segona mà. que a mi això em té el cor robat. Sabeu que hi ha botigues que pots comprar a pes, fins i tot. Vull dir que et compres dues calces de setí i et surt per pel en 10, perquè evidentment allò no pesa res. Però si vols un abric una miqueta, allò que dius, ai, mira, l'abric ha de pesar.
25: Clar.
11: Un abric que no pesa no abriga ni res. L'abric ha de pesar. Tu has de sortir de casa pensant, Déu del cel, si porto una persona al damunt. Ara sí que surto bé. 6 de febrer. Perfecte. Una meravella. Doncs bé, aquestes botigues, el que agafen és que agafen aquesta roba que posem en els contenidors, que evidentment els hi surt gratuïta, els hi fan un baldeio, que diu ma mare, saps? Una cop de volta la passen per la rentadora, la deixen penjant dos dies, pam, i te la venen. Fins al punt que he arribat a veure botigues de segona mà amb etiquetes posades de gent que llença roba amb l'etiqueta posada. Clar, fa 40 anys enrere ma mare ens feia portar la roba a la parròquia i aquella roba anava per gent que ho necessitava i ningú pagava ni un duro i tampoc ningú en feia negoci amb aquella roba. Llavors ell ens feia sentir molt bé, 1000 pessetes pel dòmon i anar a la parròquia a deixar la roba que no fèiem servir. Clar, després de tot això tu penses... Entenc que, clar, el tema de donar la roba a qui la necessita hauria de ser una opció. Jo pensava que quan la deixàvem en els contenidors anava gent que la necessitava.
13: Sí, jo també.
25: Bueno, doncs... Jo sé que van a les botigues de segona mà i penso...
1: Bueno, hi ha algun contenidor que en principi sí. Hauria de ser així, però després han creat ja les seves pròpies botigues.
11: Bueno. Aquí està. I aleshores dius, home, jo fa potser 5 o 10 anys sí que dipositava aquesta roba als contenidors pensant doncs, que no en feien cap ús a nivell de negoci, no en treien cap rendiment. Però clar, quan de cop i volta... Tant, jo me'n recordo quan era petita, que anava pel carrer i vaig veure una nena del meu barri que portava un vestit que ma mare havia donat a la parròquia i la vaig odiar molt, aquella nena, perquè aquell vestit m'agradava moltíssim i a més li es queia més que a mi. Vull que em torni a passar això. Anar pel carrer i pensar, mira aquella, li queden millors meus pantalons que a mi, saps? Podria estar bé. I llavors, clar, estem pensant, com ho hem de fer, això? És a dir, estem tan precaritzats i tan subjugats al capitalisme que només entenem la solidaritat en el cas que hi hagi un mínim d'intercanvi monetari, que hi ha gent que fins i tot ven aquelles sabates que ha portat 10 anys, que tenen la forma del teu peu amb els teus galindons, i li has d'anar a vendre una pobra senyora que li calen unes sabates. Doncs dona-li, si li van bé, bé, i si no, doncs mira, una altra història. Com ho veieu, això? Què hem de fer amb aquesta roba?
25: M'ha agradat molt perquè primer has destrossat l'opció de la
11: Júlia
25: de la
11: Júlia
25: i després la de la Bella meva. No hi ha res bo. Res va bé. Res és bo.

0: i a més que puc entendre que es pugui vendre una bicicleta, per exemple, no? Dius, mira, una bicicleta, que és una cosa que pots tenir o no, pots triar o no tenir una bicicleta, però clar, un jacet que t'hagi fet boles, no sé si...
1: No hauries de...
2: Sí, no, i a mi l'altre dia just em va passar una cosa curiosa amb el meu fill, el gran, que és petit, encara té 10 anyets, però hi havia una cosa que no li anava bé, i em va dir, mama, això en lloc de donar-ho, vull obrir un compte del Vinted aquest, i vaig dir, com? I diu, sí, perquè clar, això està bé, i va ser com pensar, ostres, per què donem allò que està rebentat, l'altre ho volem... Vull dir que hi vam haver, ens vam asseure, vam estar parlant, i vaig dir, no, vull dir, realment intentem donar roba que estigui en bones condicions, però jo em pensava que era perquè hi havia gent que la reutilitzava, no? Perquè després la tornaven a vendre. Però aquí, en el fons, també, jo crec que en el centre hi ha aquest hiperconsumisme de tantíssima roba que arribem a tenir,
0: clar,
2: no? Que Marie Kondo en el seu moment ens va intentar ajudar, però que no.
0: No, i ella mateixa després se'n va desdir.
1: Sí, sí.
0: També
1: se'n
0: va desdir, no? Perquè va dir, excessiu. Va dir,
2: però vull dir que jo crec que és com una bogeria, no? I també ara quan anaves explicant tot això també em sentia malament perquè pensava, bueno, i com ho pots fer bé al final, les coses, no?
0: Aquí està.
2: Saps?
0: Com perquè, fem bé això?
2: Clar, com ho fem bé? Perquè et penses que ho estàs fent bé, però no estàs fent bé. Perquè, llavors és com, Dios, no? És complicat.
3: O sigui, el millor era la millor situació era la de les parròquies. El problema és que, per exemple, la de Martorell va un moment que van dir, això ja està,
2: clar,
3: fins aquí.
2: I anem no massa, massa roba.
3: Clar, al final també estaven gestionant certes coses que potser tampoc...
0: És com les biblioteques, no? Que hi ha gent que va a les biblioteques a entregar llibres que tenen a casa que no llegiran mai més o que no els volen perquè els hi fan nosa. Aleshores, no. La biblioteca diu, això no és un lloc per venir a deixar llibres. Vull dir, clar, què en fem de tot això?
3: Que draps.
2: En Cabré ho té allà guardat.
1: Sí,
2: el Jordi
1: té allà
2: guardat.
4: No va fer la paraula, el Jordi. M'ha sorprès molt i no el conec prou. I em sembla que has il·lustrat a molta gent que no sabia que això existia. Però si alguna cosa veig que ha canviat és que potser sí que s'està perdent el costum de donar. Mm. És a dir, ara qualsevol cosa petita que tinguem per casa que no fem servir s'ha d'intercanviar econòmicament.
0: Clar.
4: I el costum de donar-ho simplement, clar, escolta, i que sigui el que Déu vulgui, això sí que ho estem perdent. És l'única cosa que veig que abans sí que passava, que és, escolta, confio que això ho agafi algú que pugui necessitar gratuïtament i només perquè a mi ja no em fa cap servei, i ara, no, a veure què replego.
0: Mm-hmm. Suposo que respon a unes estructures mentals, no?, que fa 20, 30, 40 anys enrere tenia molta consciència de classe i de societat, i sabíem que el veí, si necessitava ajuda o una mica de sal, doncs estàvem allà per ajudar-nos, i poso aquest exemple, ho redueixo aquí, però sí que és veritat que...
4: Jo li
0: cobro
4: la sal,
0: el
4: veí, eh?
0: Sí, jo depèn d'aquí. Depèn d'aquí, bé, tinc algun veí que penses... Ai,
4: n'hi ha un
0: que, sí, n'hi ha un que es perfuma molt. I entres a l'ascensor i penses, ai, veig el Sant del Roser. Amb aquest no n'hi ha aigua, saps
4: Ramon,
0: com vull dir?
4: Eh.
0: Es deu dir Ramon.
1: Jo pensava en aquestes plataformes que fan negoci. Aquest cap de setmana, per exemple, tinc un fill que ara està obsessionat que necessita diners. Necessita diners i necessita diners.
0: Ah, sí, eh?
1: I llavors la manera que ell ha pensat de treure més diners és vendre els llibres que ja no llegeix, perquè ja li han quedat més petits. I llavors hi ha aplicacions que et compren els llibres de segona mà. 25 cèntims, 33 cèntims,
0: clar,
1: 44, depenent del títol. I clar, em deia...
4: La gran enciclopèdia catalana.
1: 40 cèntims. I ja jo pensava, que algú fa negoci amb això. Perquè, clar, aquest llibre que compren a 40 cèntims, igual el revenen després. No et dic que el revenguin a 20 euros, que és el que van un llibre, eh? Però, clar, només que en demanin 7 o 8 euros, clar, estan rascant moltíssims diners a compte de la gent que, perquè ja no li caben els llibres, perquè ja no se'ls llegirà el que sigui, els, diguem-ne que els ven, però, clar, a uns preus.
0: Mm-hmm.
1: Clar, quan em va ensenyar els preus, em pensa, bon dia...
0: Sí,
1: és que
0: sí.
1: No et surt a compte, i a més els has de dur a algun lloc, etcètera. O sigui, et demanen una feina.
0: Però et faig una pregunta. No és el mateix que quan anàvem a caldre paire? A portar les coses també, ens ho venia, sí. Bueno, li veníem a pes,
1: sí.
0: I també a les botigues dels Encants, les parades dels Encants, que dius, home, també han estat venent moltes coses de segona, sí, mà durant molts anys i també els hem validat. Quina,
2: sí,
0: és la diferència?
2: Passa, jo amb això que deia en Jordi, per mi, i quan parlàvem amb el meu fill l'altre dia, també li deia la reflexió important de dir per què allò que està en un bon estat i li tens com un vincle, estàs disposat a, o sigui, desempallegar-te'n, però a través d'un intercanvi econòmic, perquè això té valor, i en canvi allò que està ja una mica rebentat, això sí que ho dono, no?
0: Mm.
2: Quan realment, jo crec que l'important és si dius, ostres, el que deia aquest cercle al final, no? Que al final són aquests cercles també d'ajuda. Escolta, doncs això està bé, això està en bon estat, ho dono, el que està en mal estat ho llenço.
0: Mm-hmm.
2: Ara no, ara dono allò que està en mal estat i el que està bé ho venc. Que per altra part també els nanos joves o les noies joves diuen, no, així em trec uns calerons, que també ho puc entendre, però a mi sí que em va petar bastant el cap quan vaig veure que ells feien una mica aquesta distinció de dir, allò que està bé, ho venc. I el que està malament, igual que amb els jocs, no? El que està malament, ho dona... no, és que has de donar sobre el que està bé, perquè potser és per gent que no poden comprar-se aquest joc que està en molt bon estat. Llavors, aquí hi ha un tema de valors molt profund que crec que estem com perdent, no? En aquests intercanvis, al final. No
0: correcte,
2: sé,
0: eh? És un tema de valors.
3: Jo crec que també està vinculat a l'arrelament.
2: És a dir, no, la parròquia no cal. Però...
0: Ara ja no ens deixen clar com ho fem, això, ara.
4: Tampoc,
0: com ho fem?
2: És que la parròquia tampoc.
3: Clar. No, però sobretot amb tema, més enllà de la roba, també amb tema de mobles i així, és cert que, bueno, jo conec el cas de Barcelona, però hi ha xarxes comunitàries també de veïns sí, o de pares d'escoles i, per tant, això també té la seva tirada i també funciona. Mm. Hem d'explorar-ho més, segurament, però és que en el moment en què entra un aplicatiu, jo crec que ja és on perdem el control sobre tot això. I l'altra banda és, potser, no consumir tant, no comprar tant, perquè segurament, i sóc la primera, que m'agrada comprar, però penso que la majoria de coses no les necessito.
1: El pecat és d'origen, eh? El pecat no és com... El problema no és com te les has de fer, sinó per què han entrat a casa. Tanta roba, tants llibres, tants...
0: Bueno, i que hauríem de pensar, també, les sabates és un exemple claríssim. Abans es tenien unes sabates del dia a dia i les de diumenge. Punt, no n'hi havia més. Quants parells de sabates tenim ara a casa?
2: No, l'accés és...
0: Clar, bambes per fer esport, bambes per anar al carrer, sabates una miqueta per arreglar si has de sortir, no sé què, una altra sabates pel dia a dia, un mocasí que està de moda, el mocasí, com no tindràs un mocasí cabré, que tu en tens...
4: Què t'has posat per anar?
0: Avui porto xancleta.
4: Avui porto xancleta. Avui porto xancleta.
0: Bueno, sí, tant. La senyora se'ns permet. La senyora se'ns permet, sí.
4: Jo això no ho faré,
1: no? Bé, doncs l'Elisenda Pineda, que ha posat en dubte moltes dels convenciments de la gent que estava reciclant la roba d'una manera o d'una altra.
0: Exacte, i ara anem al desert d'Atacama, que hi ha aquella muntanya de roba també, amb etiquetes posades, que és meravellosa, també. Sí.
1: Elisenda, gràcies.
0: Gràcies
1: bona tarda.
0: A vosaltres.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
6: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Aquí el tens.
7: Ja?
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonès.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Grans batutes, grans emocions.
12: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
11: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
12: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
11: Entrades a auditori.cat.
13: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
14: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
15: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
13: La història del restaurant que ho va canviar tot.
14: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? Al lío.
13: Gènesi. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya migdia.
16: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
17: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
18: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
19: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
17: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Som3cat. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
8: Som3cat.
20: Som3cat.
1: D'aquí a dos minuts seran dos quarts de quatre de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb l'Alba Algemé, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré. El dia en què el govern espanyol negocia amb els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez el decret d'habitatge que vol aprovar demà en Consell de Ministres. Fins ara es plantegen mesures per prohibir la compra especulativa i bonificacions fiscals a llogaters i a propietaris. El Partit Socialista mira de fer la quadratura del cercle perquè intenta acontentar els seus socis de govern, Sumar, però també Junts per Catalunya i el PNB, i no perdre tampoc partits d'esquerra com Esquerra Republicana, com Compromís, com el BNG, etc, etc. I tots ells pretenen coses diferents. I tot això amb milers de persones al carrer explicitant el descontentament ciutadà que totes les enquestes han pronosticat els últims anys. El problema de l'habitatge és i ha estat la principal preocupació ciutadana els últims anys. Hi ha hagut converses tot el cap de setmana. Pel que sabem, es limitarà la compra especulativa d'edificis sencers als fons d'inversió? Hi haurà rebaixes fiscals pels llogaters i pels propietaris que lloguin a un preu assequible? Hi haurà ajudes per la compra d'un primer pis i mesures per blindar el parc públic d'habitatges? On sembla que falta acord és en la pròrroga dels contractes de lloguer i amb els desnonaments, que en definitiva ha estat la gota que ha fet vessar el got. Ara per ara, el plantejament és prohibir el desnonament de persones vulnerables. Pedro Sánchez, que avui és a Barcelona, té doncs un problema gros sobre la taula del Consell de Ministres. Sembla però que Junts i el PNB, sabent anar a negociar el decret, volen incloure incentius fiscals per petits propietaris i llogaters i suspendre els desnonaments en els fons d'inversió. I a l'altre costat, com dèiem, Podem, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG, que demanen als socialistes una pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. De seguida sento la vostra opinió, però deixeu-me saludar el Sergio Nasarre, que és catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i que ha estat director de la càtedra UNESCO d'habitatge. Professor Nasarre, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Que ara mateix sembla difícil acontentar totes les opinions i tots els interessos de les diferents sensibilitats polítiques, però és evident que el problema de l'habitatge, que ja fa anys que està sortint a totes les enquestes com el principal problema que més amoïna, no només a Catalunya, sinó fet a tota Espanya, ara, amb la gent al carrer, una acampada a la Puerta del Sol a Madrid, avui manifestacions al matí a Barcelona i se n'espera una altra aquesta tarda, ara mateix és possible trobar una solució que contenti a tothom o el problema és tan gros que difícilment es trobarà una solució que contenti a tots?
22: Doncs, com bé diu, realment és un problema, podríem dir, estructural. El problema de l'habitatge ens ve, com a mínim, des del 2007. Per tant, ja portem quasi 20 anys. Intentar buscar solucions, diguem, ràpides, en moments, diguem, socialment amb certa càrrega, diguem, moral, etc. Això pot ser fins i tot contraproduent. És a dir, depèn de quines mesures es prenguin, doncs pot anar inclús a pitjor.
1: S'ha arribat a un punt de no retorn? És a dir, ara ja la situació és insostenible?
22: No, és a dir, com li deia, portem 20 anys amb un progressiu deteriorament de l'accés a l'habitatge, precisament per les normes, per les lleis que s'han anat aprovant tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. De fet, si mirem les xifres de com està Espanya en relació als països europeus, tots els països de l'Europa nòrdica estan pitjor que nosaltres, tots. Per tant, Noruega, Suècia, Dinamarca, Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Països Baixos, tots tenen nivells de sobreendeutament familiar a causa de l'habitatge més alts que els nostres. Els danesos, per exemple, són el triple. El triple de les famílies daneses estan sobreendeutades a causa de l'habitatge. Això ens ha de contentar? No, està clar. Però sí que hem de dir que moltes polítiques que s'han pres, no? I agafo com a referència, però n'hi ha més, La llei d'habitatge, la llei 12-2023, ha estat una llei clarament contraproduent. És a dir, el 2023 estaven malament, però estàvem tan malament com ara. Per tant, una de les mesures que es podria fer perfectament és la derogació de la pròpia norma, cosa que no està dins de l'agenda, clar.
1: Clar, el problema també, quan intentem fer entrevistes sobre el tema de l'habitatge, és que hi ha posicions molt de part. Hi ha qui diu, el que s'ha de fer és regular el preu del lloguer. Hi ha qui diu, no, si regules el preu del lloguer, treus pisos o habitatges del mercat, perquè hi haurà gent que no el posarà en lloguer. Hi ha d'altres que diuen, no, s'ha d'actuar contra els grans tenidors. Altres diuen, no, és que si vas contra els grans tenidors, tenen un percentatge molt petit del parc de vivendes que s'està llogant. La majoria són de petits tenidors. Hi ha una posició que sigui més o menys homologable per tothom i que tothom la pugui acceptar, o tothom està tan a les trinxeres, entre cometes, que és difícil trobar un punt mig?
22: Això és una gran pregunta. Des de la universitat ho portem dient des de fa molt de temps. Sí que hi ha solucions, podríem dir, provades acadèmicament, és a dir, avalades científicament per experiències a d'altres països, per resultats d'unes polítiques o d'unes altres, i per tant, des de la universitat, jo crec que tenim una idea bastant aproximada del que pot funcionar i del que no pot funcionar.
1: I què funcionaria? Què és el que s'hauria de fer?
22: Per exemple, en els dos exemples que vostè ha posat, no, el tema del control de renda, doncs, és claríssim que no ha funcionat mai. No ha funcionat mai a cap país amb qualsevol tipus de bé, sigui el del menjar, sigui l'habitatge, o qualsevol tipus de bé, i en qualsevol moment de la història. El que ha passat sempre ha estat, en un primer moment, doncs, el que estem veient a Catalunya des de que es van introduir al març de 2024, per tant, una baixada molt considerable de l'oferta. Catalunya és un 20%. Una millora petitíssima, diguem, amb l'estabilitat dels preus, però en contra està que en les zones no tensionades ha pujat molt més. A Catalunya, clarament, els tres municipis amb cert número d'habitants, de més de 20.000 persones, doncs en aquest període ha pujat fins a un 12%, no? Com, per exemple, en ciutats com Vilaseca, no? Llavors, i el que passa ulteriorment és mercat negre, deteriorament de l'estoc immobiliari, els pisos que es lloguen són més petits, però això no és cap novetat. Des de la universitat ja ho sabíem, tot això, perquè ha passat a tots els països, no? Hi ha un estudi del professor Colodini de fa un parell d'anys que estudia 200 treballs acadèmics sobre aquesta matèria en 5 continents, i les conclusions són les mateixes a tot arreu, no? Per tant, clar, quan ens diuen el control de renta, això ja sabem que no funciona, que és totalment al revés, no? I en relació a l'altre, sobre els grans tenidors, doncs vostè també té raó, és a dir, els grans tenidors controlen un parc d'habitatge molt petit, però els grans tenidors, el que ningú explica, és que són conseqüència de les polítiques d'habitatge tant de Catalunya com la resta de l'Estat durant els darrers anys. Abans no existien. I no existien perquè la propietat de l'habitatge estava molt distribuïda entre les famílies. És a dir, tothom podia, estalviant, esforçant-se, doncs, intentar comprar un petit piset, alguna cosa, més o menys lluny de la ciutat on s'ha de treballar, on es vol viure, però tothom hi podia accedir. Això, per exemple, estem parlant, doncs, clarament, fins al 2007, amb molt d'esforç i tal. Però què ha passat? Doncs que tenim una sèrie de normes, en concret la llei 1-2013, la llei 5-2019, que són, per exemple, dues normes, també serien candidates, doncs, a la seva revisió, que han impedit i han dificultat que les famílies puguin comprar. Per tant, els han abocat a tots a llogar en un mercat escàs, un mercat cada vegada més car, i per tant ha estat un complet desastre. I per tant, els fons, els estrangers, els que siguin, han dit, escolta, si no compreu vosaltres i no us deixen, ja els compro jo. I és el que han fet, han anat acumulant habitatges, no? Per tant, no totes les lleis donen igual, dius, clar, fem això i aquestes mesures i segur que funcionen. Això és fer volar coloms, això és fer un brindis al sol, no? Moltes vegades. El que cal és més rigor acadèmic i més estudiar, clar.
1: Per tant, quines mesures han funcionat en altres països? Què és el que s'hauria de fer?
22: Per exemple, doncs hi ha una cosa en què fallem al màxim, que és una política coherent i constant d'habitatge. Una política coherent tant verticalment, és a dir, des de Brussel·les fins a Madrid, Barcelona i la ciutat que correspongui, per tant, des de nivell europeu fins al nivell municipal, s'ha d'arribar a una política coherent, no? Això, per exemple, no? Perquè l'audiència ho pugui comprendre, estan parlant d'un problema tan greu com pot ser el de l'educació, per exemple, que ja sabem quins desastres de resultats tenim, no? Doncs, si no fas una política coherent i constant d'educació, passa el que passa. Doncs en habitatge passa exactament el mateix. I constant vol dir que es mantingui el temps, el que vol dir també que s'ha d'obrir un gran pacte per aquest tema, per un pacte en real, no, com deia vostè molt bé, en trinxeres, de dir, no, jo no em penso moure d'aquí, sinó que partint de l'evidència científica, acadèmica, doncs intentar trobar punts de connexió perquè aquestes polítiques puguin durar en el temps, no? O sigui, per tant, permetin que tingui, doncs, certa recança amb aquestes polítiques, diguem, apriorístiques, ràpides i tal, nascudes d'una voluntat popular, bla, bla, etcètera, que això, doncs, no, probablement no es portarà enlloc.
1: Però quan demana un pacte, per exemple, què? Construir més pisos de protecció oficial, per exemple?
22: No necessàriament. Per exemple, una de les qüestions estructurals en les que s'hauria de passar a aquest pacte seria la seguretat jurídica, article 9.3 de la Constitució, i el que diu és que tothom ha d'entendre quines són les regles del joc i que se li aplicaran sense cap dubte, no? I això va bé per tothom, va bé pels arrendadors, pels arrendataris, pels constructors, pels usuaris finals, pels bancs, pels deutors hipotecaris. És a dir, entendre les regles del joc. Bé, doncs, portem 20 anys destorotant totes aquestes regles del joc. Ara és molt difícil saber, i Catalunya és un gran exemple amb això, és molt difícil saber com es compra i es ven una casa correctament a Catalunya. És superdifícil. Quan això fa 10 anys, abans del 2015, això no passava. Llogar, doncs no saps ben bé si podràs fer fora el llogater o no, si es quedarà més temps, si t'entra una persona, un ocupa casa teva quan el pots fer fora. Tota aquesta inseguretat jurídica comporta que molts pisos que no cal que es construeixin, que ja existeixen a les nostres ciutats, no surtin al mercat. I llavors ha estat quan el legislador, especialment el català, copiat després amb altres comunitats autònomes, doncs comença a amenaçar. Doncs si no voleu llogar, doncs us multarem, us posarem recàrrecs tributaris, us expropiarem els habitatges. Bueno, clar, això encara crea més inseguretat jurídica per tot el sistema en general. És a dir, construir un habitatge, construir un bloc, com dèieu abans en el resum, això pot trigar 7, 8, 10 anys. Però hi ha estoc immobiliari disponible. Molt d'ell només cal que necessita doncs, un acompanyament en renovació energètica, en accessibilitat, en una posada al dia. I no tots els propietaris tenen 25.000 o 30.000 euros per a posar-los en marxa. No? Per tant, polítiques més incentivadores i d'acompanyament triguen més amb els efectes, però sí que poden tenir una sensació doncs, de més tranquil·litat, doncs, bueno, d'oferir habitatge a les altres persones doncs, que no en tenen. Doncs un dels riscos que podem veure amb aquestes mesures que es preveuen per a demà i que s'han anat filtrant és que ja definitivament doncs, l'oferta d'habitatge baixi doncs, encara més. No?
1: Ara, per exemple, els moviments, sobretot a través del sindicat de llogateres, per exemple, demanen contractes indefinits. És una bona mesura contractes indefinits o és contraproduent?
22: Bueno, els contractes indefinits jo sempre els he defensat que siguin opcionals. O sigui, és cert que ara doncs, la normativa d'arrendaments no permet contractar un lloguer indefinidament. S'ha de fixar un termini. Normalment es fixa d'un any, però la llei et força fins a 5 o 7 anys. Bé, doncs bueno, a mi no em sembla malament que això fos optatiu. I per incentivar-ho, doncs, es donessin tot tipus de facilitats. Doncs, per exemple, una major corresponsabilitat en l'habitatge amb el llogater o com per exemple doncs, una capacitat per al propietari de poder-ho recuperar quan tingui una necessitat econòmica molt, molt greu. I de fet això era una proposta que van presentar la Generalitat de Catalunya i que la va presentar la consellera en el seu moment el 2017, no? Que era una conseqüència d'un grup de treball amb 15 experts bueno, de tota Catalunya i tal, de tots els colors doncs, que vam arribar a aquestes conclusions i que bueno, i no s'ha fet res més. No? Per tant, que sigui opcional, és a dir, que hi hagi un contracte de, diguem, temporal, no? D'aquests, hem dit, 5 anys o 7 anys, i un altre alternatiu incentivat, indefinit, a mi no em sembla malament. Ara, tot el que sigui forçar, és a dir, obligar, això no ens porta enlloc. Si, per exemple, un agafa bueno, l'exemple més clar és el d'Espanya, és a dir, quan l'any 64... Perdó, l'any 64 es van introduir els lloguers indefinits, doncs a Espanya llogava un 65% de la població. El boom immobiliari llogava un 12%. Per tant, hi havia una desaparició total no, del mercat de lloguer. I si un agafa models com Alemanya o Suïssa o Àustria, que sí que tenen lloguers indefinits, com li he dit al començament, aquests països, diguem, les seves polítiques d'habitatge no són massa comparables perquè els seus resultats de sobreendeutament familiar a causa de l'habitatge és molt més alt que a Espanya. És a dir, tot el que han fet durant aquestes dècades amb aquestes mesures els ha resultat pitjor que tot el que hem fet nosaltres. No?
1: Tinc aquí a la taula l'Alba Alfagem, el Jordi Cabré, la Júlia Reguer. L'Alba li volia fer una pregunta. Insistem, estem parlant amb Sergio Nasarre, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i va ser director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge. Alba.
2: Bon dia. Una pregunta. Aquests dies està sorgint alguns models, per exemple, crec que és el Canadà, que ha prohibit la compra a estrangers i fins i tot a grans tenidors, i que bueno, posaven sobre la taula, crec que també hi havia algun altre país, que per poder comprar o adquirir un habitatge havies com de demostrar arrelament en el territori. Què en pensa vostè? Aquestes polítiques són efectives, no? Són aquelles polítiques una mica que netegen la cara al final de l'estratègia i sembla que fas alguna cosa però no tenen impacte? Això realment es podria aplicar aquí?
22: Bueno, o sigui, discriminar els ciutadans europeus per poder comprar, etcètera, a Espanya si no es renegocien els tractats, això no es pot fer. Això ho poden fer països com Malta, que en el seu moment, quan van pactar la seva entrada a la UE, doncs ja ho van ja ho van introduir, no? Són unes illes petites, etc. I per tant, doncs, bueno, estava justificat, doncs, una excepció amb controls, etc, etc. Això, per una banda, pel que fa a estrangers. Pel que fa a compra de grans tenidors, sí que tenim un exemple en algunes ciutats dels Països Baixos. Jo només conec un article científic en aquest sentit, i el que conclou aquest article científic és que efectivament, doncs, com no se'ls va deixar, doncs van baixar les adquisicions d'habitatges per fons, i dic, hombre, doncs ja està, missió complida. Bueno, no exactament. Què va passar llavors? Doncs bueno, que l'oferta de lloguer va baixar, van començar les compres, per tant, el que va passar va ser una gentrificació en el barri. No sé si aquesta terminologia és coneguda per l'audiència, però bàsicament el que estem parlant és que hi havia una substitució de la població d'aquell barri, perquè, o d'aquells barris afectats, perquè fins aquell moment eren llogaters d'aquests fons, doncs, que tenien un preu i una renda, però a mesura que aquests pisos van sortint al mercat de venda, els van comprar gent amb un alt poder adquisitiu, perquè els Països Baixos són dos països amb més tensió habitacional de tota Europa. I, per tant, això, diguem, tots la gent més humil que vivia allà, doncs van quedar tots expulsats al barri, no? I, per tant, una pujada de preus impressionant, com passa en qualsevol barri gentrificat, i, bueno, total, un complet desastre, no? Clar.
1: El Jordi Gabri també m'ha aixecat la mà, i la Júlia també. Una pregunta que dono, i acomiadarem el Sergio Nazarré.
4: Sí, bona tarda. Vostè ha dit que detectava l'inici de l'alçada aquesta tan espectacular de preus del 2007... I la pregunta és per què. És a dir, va haver-hi algun canvi, va haver un xoc econòmic, legislatiu, demogràfic, que pugui detectar com allò de... Potser va ser la globalització, allò que des del 2007 no es deixa dormir en termes de preus dels habitatges.
22: Doncs, bueno, el 2007 va començar la crisi financera mundial. Que, clar, els més joves doncs, no, potser no l'han viscut, estaven potser al pati del col·legi, potser no havien nascut, no? Però els que ja tenim certa edat, aquella crisi financera mundial que encara patim, és a dir, potser els més joves pensen que viure és una cosa semblant amb això, però els que van viure l'època de boom immobiliari, doncs viure pot ser una altra cosa, no? En aquell moment es va prendre una decisió purament política, que després es va concentrar en una directiva europea, la 2014-17, la qual es va decidir, doncs, que les persones més humils, la classe mitjana, mitjana baixa, mitjana i la gent de classe baixa, no puguin comprar, no puguin finançar la compra d'un habitatge. Va ser una decisió política, essencialment, a més, instigada des d'Espanya, etc, etc. La conseqüència d'això per als països on no tenim una tradició de lloguer, doncs, com per exemple Portugal, Itàlia, Espanya, Malta, Grècia, etc, va ser un cop de caos, no? El que hem vivim ara. Aquestes persones van quedar expulsades, o sigui,
4: que
22: del mercat.
4: Que limitava l'accés a les hipoteques dels bancs, no?
22: Correcte. Van quedar expulsades del mercat d'habitatge en propietat i han quedat expulsades després de l'habitatge de lloguer, no? Per tant, estan en un laberint, és a dir, aquest deteriorament que hem vist a Catalunya del lloguer d'habitacions o el lloguer negre, doncs això és la conseqüència d'això, no? Per tant, aquesta decisió es pot revocar, el pas que ningú està per la labor, no? I això és un dels grans temes que s'haurien de tractar. Però més enllà d'això, vostè té raó, és a dir, el 2024, les famílies espanyoles que estaven més sobreendeutades a causa de l'habitatge, per tant, que superaven el 40% dels seus ingressos dedicats a l'habitatge, era quasi el doble de les que hi havia en plena bombolla immobiliària al 2004. És a dir, 20 anys després de la bombolla, amb polítiques d'habitatge multinivell, moltíssimes, a centenars, tant a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell nacional, a nivell europeu, etc. Totes elles el que han provocat és que les famílies el 2024 estaven al doble de sobreendeutades, les famílies espanyoles, que estaven en plena bombolla immobiliària, que ja sabeu que té una mala premsa, la gent allà doncs pagava molts diners i s'hipotecava molt. Bueno, doncs bé, les xifres quan es comparen estem molt pitjor, el doble de pitjor, que el que estàvem en plena bombolla immobiliària. Per tant, el que s'ha de fer és repensar tot el que s'està fent a Catalunya des del 2015 i a la resta de l'Estat des del 2021.
1: Júlia?
3: Sobre el que comentava abans de la pregunta de l'Alba, jo crec que aquí el que es planteja no és tant la compra en si, perquè crec que és un veto molt difícil de col·locar, sinó quin ús se'n fa un cop que tu l'has comprat. És a dir, lligar una cosa amb l'altra. Jo crec que aquí, com a mínim, els informes que tenia el govern i que van fer experts en habitatge sí que hi veien recorregut. No sé si vostè opina el mateix o creu que no. O sigui, és una via només basar-se en per què fas servir això? Ho dic perquè alguna escletxa hi ha de poder ser, diguéssim. No, vull dir, no... No sé si dient només dins de la Unió Europea poc podem fer, sinó llavors el que estem dient és que no només no tenim competències a Catalunya, sinó que el propi Estat, davant del mercat, ja no pot intervenir més, i em costa de veure-ho.
22: Entenc el seu neguit. Bàsicament això ens dona la resposta a l'article 33 de la Constitució. És a dir, l'article 33 de la Constitució, l'apartat primer, reconeix la propietat privada. Reconeix vol dir que ni l'autorga, ni la constitueix, ni res de res, sinó que reconeix que ja existeix i que, per tant, la Constitució l'empara com un dret subjectiu. Per tant, això vol dir que el pots protegir, com per exemple doncs, tota la normativa en contra dels ocupes o dels robatoris, doncs, deriva d'això, de la protecció de la propietat privada, tant moble com immoble. No? Quan roben el mòbil, etcètera, és exactament el mateix. No? Ara bé, es pot ficar l'Estat o alguna comunitat autònoma a exigir un sol ús per a l'habitatge, és a dir, que certs immobles urbans només es puguin destinar a viure-hi? Jo crec que no. Això no ho resisteix la Constitució. Això ho hem de vincular amb l'article 348 del Codi Civil quan diu que la propietat és el dret a usar i disfrutar de les coses. Sí? I no es pot posar amb les limitacions de les lleis, però aquestes lleis no poden buidar el contingut essencial de l'article 33 de la Constitució i, per tant, no pot eliminar tots els usos, per tant, 99,9% dels usos, i només deixar-ne un. Això, diguem, seria inconstitucional. Sí? No ho resisteix. Per tant, tota aquesta línia, que efectivament, com vostè diu, està reconeguda a l'article 7, article 10 i 11 de la llei d'habitatge, la llei 12 de 2023, doncs això no ens porta enlloc. És a dir, això és essencialment inconstitucional, sí.
1: És Sergio Nassar, és catedràtic de la Rovira i Virgili, expert en polítiques d'habitatge i va ser director de la Catedral UNESCO d'Habitatge. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
22: Gràcies, bona tarda.
1: Queden 11 minuts per arribar a les 4. Tinc encara pendent una publicitat. Fem una cosa, tenim la publicitat i després comentem tot el que ha dit Sergio Nassarre, perquè moltes solucions no se'n veuen a l'horitzó.
0: Catalunya migdia.
20: 205 cavalls i només 4,3 litres?
21: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
25: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
26: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
25: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
26: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
0: Catalunya migdia.
27: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
28: Qué ambientazo, mano.
27: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
28: Qué barbaridad.
27: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
28: Buena venta.
27: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
28: Ven a por más.
27: ¡Venta! Ocasión
29: Plus. Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
30: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
31: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
32: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
31: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
1: Una mica més de 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda amb l'Alba Alfagema, amb la Júlia Reguer i amb el Jordi Cabré, després d'aquesta entrevista amb Sergio Nassarre, catedràtic, expert en polítiques d'habitatge, va dirigir la Càtedra UNESCO d'Habitatge, per tant, es dona per segut que entén del que parla, però de l'entrevista molt esperançadora i molt encoratjadora no ho ha pas sigut, perquè, per lo que diu, la majoria de les mesures que estan sobre la taula o en altres països no han funcionat o no han funcionat amb la rapidesa que necessitem, que aquí és on em sembla que és una de les claus del problema, i és que calen solucions urgents. Perquè quan et diuen no cal ampliar el parc de vivenda pública... Sí, però és que això no es fa d'avui per demà. Això necessites uns quants anys per aconseguir els permisos, per fer engegar les construccions, etc etc. Per tant, a la gent que té ara un problema per llogar un pis, aquesta gent aquesta solució no li serveix, perquè haurà d'esperar un munt d'anys que hi hagi un parc públic de vivenda, si és que s'aconsegueix, perquè, clar, ningú no et garanteix que qui, si vagin canviant els colors polítics dels diferents partits, no es canviï la política. No,
4: i, a més a més, els interessos electorals són tan contraposats, electorals, eh? Perquè si l'objectiu és bastant compartit, em sembla que podem fins i tot estar a prop d'un acord que pot ser bastant positiu, si realment la gent té l'objectiu compartit, que és que la gent pugui tenir una casa. A nivell electoral és molt més difícil, perquè jo és que defenso els pobres, és que jo defenso els rics, etc, i tothom tira cap a casa. Però ara mateix la cosa ha esdevingut tan greu que jo tinc un punt d'esperança. És a dir, a mi sempre m'ha semblat que l'interès del petit propietari i del llogater no està tan lluny l'un de l'altre. Partits polítics a banda, però aquests interessos, només que s'aliessin, que poguessin, i estic fent molt teòric, només que fessin una aliança, cadascú a casa seva, però una aliança mínima contra els grans tenidors, contra la gent que realment distorsiona el mercat, tant el gran tenidor com la regulació excessiva, si realment trobessin el punt dolç mig, la quadratura del cercle, que em sembla que és el que s'està intentant ara mateix, perquè si es crea una majoria per aquest decret serà en partits més o menys defensors del petit tenidor i partits més o menys defensors del llogater, amb totes les excepcions que vulgueu, em sembla que això podria intentar trobar-se un principi de sentit comú.
3: Jo és que crec que no hem de confondre coses. És a dir, pot ser que els seus interessos no siguin tan diferents, però és que avui en dia és la principal escletxa de desigualtat. És a dir, el petit propietari és el que cobra pràcticament la meitat del sou del llogater. Això què fa? Que enquista la situació del propi llogater, que mai podrà ser un petit propietari perquè la meitat del seu sou no la podrà estalviar, sinó que l'haurà de dedicar a la renda d'una altra persona, que en aquest cas podrà acumular-la per comprar un altre immoble. És a dir, jo crec que estem aquí. Aquest és el problema. I és cert que Espanya és un petit... És un país
4: de...
3: Sí, clar, que es necessiten.
4: No pot llogar si no hi ha un propietari.
3: I tant. Però el que dic és que els seus interessos, ara mateix, per com ha esdevingut el mercat, i crec que això també és una decisió política. És a dir, sempre es diu això, no?, de que Espanya és un país de petits propietaris. O és perquè hi havia normes que afavorien això. Uh-huh. És a dir, la gent, si tu ara li preguntes, tu estàs bé de lloguer? Et diran, no, jo em vull comprar un pis. O no et diu això la gent? O la gent prefereix viure de lloguer i dependre d'un altre?
4: També és cultural, perquè a Alemanya això no passa. Però sí,
3: pot
4: sí.
3: ser, pot ser. Però ara mateix la situació està tan malament que jo no vull confondre el que estem parlant de grans tenidors, el que estem parlant de fons voltor, amb el que és una persona que entén que pot tenir un pis on viure i un altre. És a dir, són coses diferents. I crec que la magnitud de les lleis també ha de ser diferent.
1: És cultural, fruit de la tradició i del context. Perquè, clar, la gent que ara està de lloguer i veu que de sobte poden venir i apujar-te el lloguer un no sé quants per cent i que de sobte et poden prendre el pis perquè el necessiten pel seu fill, que vés a saber si és veritat o és mentida. Potser sí, sí o potser sí, no. No, però llavors la gent diu, escolta'm, aquesta incertesa que hi ha aquí en aquest mercat de lloguer, doncs me'n vaig a la compra. En canvi, en altres països en què no hi ha aquesta incertesa, la gent pot estar de lloguer amb tota la tranquil·litat del món perquè sap que no li vindrà el propietari a augmentar-li el preu d'una barbaritat o a prendre-li el pis per una altra.
4: I aquest és el punt que hem de trobar, perquè tant el propietari està interessat en tenir llogater, com el llogater està interessat en tenir un propietari que no sigui un animal.
3: Sí, però és que el llogater és el que se'n va al carrer. Però? És que aquesta és la diferència, sí, que un se'n va al carrer i l'altre no. L'altre pot buscar una altra persona que li segueixi pagant.
4: Però això passa tota la vida. Llavors, el que dic és que s'ha de trobar un punt...
3: No ens podem posar en igualtat de condicions.
4: No, però és que mai ho estaran. Per això es diuen diferent. Un es diu propietari i l'altre és el llogater. El que passa és que hem de trobar la manera que el propietari no sigui un animal i el llogater tampoc intenti quedar-s'hi per tota la vida a qualsevol a un preu molt rebaixat, a un preu impossible impossible a nivell de mercat. Aquest punt, jo diria que no pot ser tan difícil de trobar. És a dir, si eliminem de l'equació tota la gent que simplement vol fer negoci i posem al mig simplement la gent que té un pis que el vol llogar purament i la gent que simplement vol llogar un pis a un preu assequible, em sembla que això ha de ser perfectament possible. És que si no, si tothom va tirant de és que jo no puc ser propietari, tu sí que ho ets, sí, escolta, sí, això és així, jo soc propietari, tu no ho ets, què fem? Ens entenem o no?
3: Però si no hi ha un mediador, que en aquest cas crec que ha de ser l'Estat, posant certs topalls de preu, em sembla impossible això. Per què? Perquè el que té el pis dirà no, jo en vull més, i si me'l pot llogar una persona de fora que cobra més però està aquí fent teletreball i em pot pagar més diners, jo aquí triaré.
4: Com ha anat això dels topalls?
3: Això funciona així.
4: Com ha anat això dels topalls?
3: De moment el que no sabem és com hauria anat si no hi fóssim.
4: Però com ha anat? És a dir,
3: de moment a Barcelona
4: ara mateix el mercat
3: a Barcelona
4: com està?
3: Ha funcionat.
4: Sí, com? És a dir, el mercat del lloguer ha incrementat?
3: Congelant el preu. Home, congelar el preu, que ja és molt, eh?
4: Llavors aquest que es vol fer, a sang de què? Si et va tan bé, tot
3: plegat. El problema és que tu has de fer una regulació que sigui coherent, i per mi crec que ha de ser a nivell català. Si no, el que passa és que acabes expulsant la gent de Barcelona per portar-la a ciutats de la perifèria, que és el que ara s'estan trobant molta gent del voltant, que veu que ja no pot viure al seu propi poble.
1: Deixa'm dir que des del 2022 al 2024, segons dades de l'Incasol, que és on queden registrats tots els contractes de lloguer, és veritat que a la ciutat de Barcelona el preu de lloguer ha baixat un 8%, però que ha baixat un 22% el nombre de contractes. No sabem si perquè hi ha menys pisos al mercat o perquè la gent que en altres condicions haguessin intentat llogar un contracte en un pis millor ha preferit no moure. Escolta, jo no em moc perquè tal com estan les coses em quedo amb aquest que tinc. Però en tot cas hi ha un 22% menys de contractes a un 8% menys de preu. Això també
2: I els voltants ha pujat de preu. Mm-hmm. Per altres Banyoles, per exemple, s'han disparat. Vull dir que al final també és com una expulsió. A veure, jo crec que aquí, en essència, no, el fet de... la llar al final hauria de ser un dret i no només un actiu financer, que una mica és el greu problema que hi ha. I abans ho parlava l'expert, no? La necessitat de regular, i el que diu en Jordi al final, suposo que si realment volen aprovar demà el decret aquest, el decret Mari Carmen, o hi ha un cert equilibri entre, d'alguna forma, que els petits propietaris rebin algun tipus d'incentiu, o serà molt difícil que es pugui arribar.
4: I el llogater també, eh?
2: El llogater, per suposat, però, per exemple, el que no podem permetre és en un país com el nostre, on la llar, l'habitatge és un dret fonamental, una persona amb un nivell de vulnerabilitat tan extrema, tu la puguis deixar al carrer, saps què vull dir, sense cap tipus d'alternativa. Llavors hi ha com uns bàsics, que ara mateix estan permetent i que jo crec que han de ser com allò que deia ell, no? Com aquest pacte estructural, si no, no ens en sortirem.
1: Un minut, i seran les 4, comença a sonar la sintonia, vol dir que estem a punt de saludar el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Avui t'he deixat poc temps, per vendre el peix.
5: Estava trist.
1: No, però no me n'oblido mai de tu.
5: No, ho sé, que sempre
1: tens tinc els meus pensaments.
5: Saps qui és i tens clar d'on surt Guita Rica de la Fuente?
1: Sé qui és, no tinc tan clar d'on surt.
5: Té vinculacions majors de les que ens pensem en casa nostra, en Catalunya.
1: Ah, molt bé, i ho explicareu avui a la tarda.
5: Sí, no, t'imagines que et dic, no ho hem trobat.
1: Busca sí. Tu a través d'internet.
5: Sí, ho hem trobat.
1: Que és un dels ingredients de la bola negra, per exemple.
5: Sí, és un dels protagonistes. I després avui estrenem secció als Omnis, objectes musicals no identificats amb l'Edi Pou. No t'ho perdis.
1: Ah, molt bé, doncs escolta, no m'ho perdo. La tarda de Catalunya Ràdio de seguida amb el Francesc Garriga, els blocs informatius del 3Cat Info a Catalunya Informació de partir d'ara. Júlia Reguer, Jordi Cabré i Alba Alfageme, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: Gràcies, bona tarda.
1: Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
1: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
2: Generalitat de Catalunya.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Urbagestión, l'empresa propietària del pis de l'Americà Carmen a Madrid, s'asseurà a negociar amb la seva advocada el retorn al pis d'on va ser desnonada la setmana passada. Urbagestión està disposada a mantenir el preu del lloguer que pagava l'Americà Carmen i intentar tancar un acord que permeti a la dona de 87 anys tornar al domicili on ha viscut durant 70 anys. L'Ajuntament de la capital espanyola farà de mediador entre les dues parts. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
3: Bona tarda. La reunió arriba amb una proposta sobre la taula. Urbagestión situat en 580 euros el nou lloguer per a Mari Carmen, que abans de ser desnonada pagava mensualment al voltant de 500 euros. La proposta dels propietaris del pis no supera el 40% dels ingressos nets de la Mari Carmen, el màxim de l'esforç que ha de fer un llogater, segons estableix el servei de mediació del lloguer de l'empresa municipal de l'habitatge. A la reunió també s'abordaran altres qüestions per fer possible el retorn de la Mari Carmen al seu pis, com ara la durada del nou contracte i la resta de condicions del lloguer. Si s'arriba a un acord, les parts firmarien un nou contracte, un cop extingit judicialment el de renda antiga. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies, Maria Costa.
4: L'habitatge i el finançament han estat dues de les qüestions que han protagonitzat la reunió que han mantingut Pedro Sánchez i Salvador Illa amb el G8, el grup que aplega algunes de les principals organitzacions econòmiques, empresarials i de la societat civil catalanes. Segons han traslladat els mateixos participants a la trobada, també s'ha parlat d'immigració i s'ha abordat la situació de les infraestructures, la dimensió de les empreses i altres factors relacionats amb la competitivitat empresarial. Fonts del govern han qualificat de cordial la reunió.
2: En llibertat amb mesures cautelars, els 5 detinguts ahir prop d'una base aèria britànica que utilitzen els Estats Units a l'oest d'Anglaterra. Tots són britànics d'entre 23 i 25 anys i han estat interrogats durant el matí. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Les autoritats britàniques estan investigant si els arrestats actuaven al servei d'algun govern estranger, tot i que de moment no han apuntat cap hipòtesi. El govern iranià s'ha afanyat aquest matí a assegurar que no té cap relació amb aquests fets.
4: Catalunya ha registrat 86 atacs de ratpenats durant aquest any, un 23% més que durant tot l'any passat. Des del Departament de Salut demanen que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia. Des de començaments de l'any, la xarxa epidemiològica de Catalunya ha reportat 198 casos atacs a persones per part d'animals diversos. Els de ratpenats suposen un 43% d'aquests atacs, per sobre dels gossos, que no arriben al 30%.
2: El sector turístic de Girona reclama que tornin els peatges a l'AP7 perquè s'hi pugui circular amb seguretat. Petició que han fet des de la trobada anual del col·lectiu, que han fet avui a l'Alt Empordà. Des de Masarac, Pau Bertrulli, bona tarda.
5: Bona tarda. El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a l'AP7. Ho ha fet davant dels empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
6: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, tou, tampoc ha de ser com era abans. Jo m'estimo és pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
5: Durant el seu discurs, Escudero també ha demanat el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret, dues ciutats clau pel turisme, i ha tornat a demanar a l'administració que persegueixi les falses baixes laborals.

0: Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona. El grup barceloní tancarà la seva gira El millor que hem fet amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa dels escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran Escaldes en Gordany, a Andorra. Esport, Joan Fitó.
1: El defensa del Barça, Eric García, ha tornat a Barcelona per precaució. No va disputar l'Anglaterra-Espanya per unes molèsties al genoll esquerre que va notar en l'escalfament del partit. Avui, a la Lliga de les Nacions, es disputen tres partits, el Geòrgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. La demanda del Barça, Florentino Pérez, per les declaracions sobre el cas Negreira, avança. El jutge de Madrid ha citat Florentino Pérez i el Barça el pròxim 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts blaugranes, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no es presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà al Barça una querella criminal. En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai. I a Manresa, Hugo Benítez va rebre un fort cop al pit en el partit davant el Bilbao a l'ACB i l'han tingut d'intervenir d'un pneumotòrax. El club no ha dit quant temps ha estarà de baixa. En motor ha començat el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants de Gadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders per 12 segons sobre Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer 2026 ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre, de 10 a 2 quarts de 3, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i, abans de la jornada, s'informarà de la ubicació i el número de parada assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. I pel que fa a cultura, el Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just, a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa està organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i pel Voluntariat per la Llengua. I en solidaritat, l'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni del Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cooperació que compta també amb l'experiència d'Abdoulaye, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar el dilluns, per tant, tornem a arrencar aquesta setmana i, escolta, amb moltíssimes, moltíssimes ganes de seguir fent ràdio aquí amb tots vosaltres, aquí a Ràdio d'Esvern. Però va, ara sí, ens deixem de rellús i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó, seguidament un salt enrere amb el Jesús Martín i posarem fi amb Ones al passat, amb el Clas Moreno.

El govern espanyol esgota les últimes hores per intentar tancar un acord sobre el nou decret d'habitatge que l'executiu vol portar demà al Consell de Ministres. PSOE i Sumar negocien amb els socis d'investidura l'anomenat decret Mari Carmen, però encara hi ha diferències importants, sobretot pel que fa als desnonaments. De fet, des de Sumar asseguren que l'acord ara mateix està molt lluny, mentre que des de Junts demanen sortir de la trinxera política per trobar punts en comú. Un dels principals punts de consens seria prohibir als fons d'inversió la compra d'habitatges. També s'avança en l'estabilització dels contractes de lloguer per evitar pujades importants en les renovacions, en la regulació dels lloguers de temporada i en l'aplicació d'un IVA del 21% als pisos turístics. El decret també podria incorporar bonificacions en l'IRPF per als inquilins, ajudes directes per facilitar la compra del primer habitatge i incentius fiscals als promotors que construeixin habitatge protegit. A més, l'executiu de Sánchez planteja blindar de manera permanent el parc públic estatal. El principal punt de debat continua sent la prohibició dels desnonaments. Junts defensa que només s'impedeixin quan el propietari sigui un gran tenidor o un fons d'inversió, mentre que Podemos reclama una prohibició general. Junts també demana protegir els petits propietaris i compensar-los fiscalment si redueixen voluntàriament els lloguers. La ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, ha exigit un acord de màxims i ha amenaçat amb plantar la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts si no s'accepten les peticions del sindicat de llogateres. Amb aquestes diferències encara sobre la taula, el Ministeri d'Habitatge manté les negociacions a contrarrellotge, a menys de 24 hores del Consell de Ministres, per intentar aconseguir els suports necessaris perquè el decret pugui superar després la votació al Congrés dels Diputats. I mentrestant, la pressió al carrer continua augmentant. A Madrid, unes 600 persones continuen acampades a la Puerta del Sol, on ja hi ha unes 350 tendes. Els manifestants reclamen que el Consell de Ministres aprovi aquest dimarts mesures que protegeixin els llogaters i evitin nous casos com el de la Mari Carmen. El sindicat de llogateres reclama, entre altres mesures, la renovació automàtica dels contractes, la congelació dels preus i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. L'acampada es mantindrà com a mínim fins aquest dimarts, però es podria prolongar si finalment no s'aprova cap decret o es considera insuficient. I les protestes també han arribat aquest matí a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat. El sindicat de llogateres ha tallat durant una hora l'avinguda Meridiana i també s'han produït mobilitzacions a l'avinguda Diagonal i al carrer de la Creu Coberta. Tot i que abans de les 9 del matí, totes les vies ja havien quedat reobertes. I les mobilitzacions continuaran aquesta tarda. A les 7 del vespre hi ha convocada una manifestació davant del Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez a Barcelona per assistir a la cerimònia dels Premis Vanguardia. El sindicat, a més, ha advertit que podria convocar una vaga general si el decret no tira endavant.

El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, considera que el Tribunal Suprem va interpretar la llei d'amnistia de manera contrària al seu esperit i finalitat en negar-la pel delicte de malversació del procés. Conde Pumpido ho defensa en una proposta de sentència sobre el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, que el Constitucional estudiarà la setmana vinent. El magistrat proposa donar-li la raó i retreu al Suprem haver arribat a conclusions contradictòries, una contradicció que qualifica de flagrant i insoluble. Segons la ponència, aquesta interpretació hauria vulnerat el dret de Bassa a la tutela judicial efectiva, perquè el Suprem hauria excedit els límits d'una interpretació estricta de la llei. La decisió serà especialment rellevant perquè pot marcar el criteri del Constitucional sobre l'amnistia de la malversació. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió i ha anunciat que abandona la política. Pérez Triano ha denunciat haver patit una campanya d'assetjament constant, amb insults i, segons ha afirmat, informacions falses des de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta. La dimissió arriba dues setmanes després que també plegués el seu cap de gabinet, Gonzalo Sanz, per la polèmica pels avisos del CNI. Sanz va assegurar que va informar a Pérez Triano que des del CNI l'alertaven d'una possible entrada massiva de migrants, mentre que el delegat va afirmar i continua fent-ho que no en tenia coneixement. El ja exdelegat del govern ha tornat a assegurar que ningú va poder preveure la magnitud de l'arribada. Pérez Triano ha justificat la seva decisió pel cost personal i familiar dels últims mesos i ha reclamat que Ceuta sigui tractada com una qüestió d'estat i no com un escenari de càlculs electorals. La defensa de Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, ha demanat que declari com a testimoni l'advocat Miquel Roca, a qui l'empresari va encarregar la creació d'una fundació filantròpica. L'objectiu és aclarir si aquest projecte podia afectar l'herència dels seus fills. La petició busca rebatre una de les hipòtesis de la investigació, que Jonathan Andic hauria posat fi a la vida del seu pare per evitar que una part del patrimoni familiar acabés destinat a aquesta fundació. La vídua d'Isaac Andic va declarar davant la jutgessa que el projecte hauria reduït la part de l'herència destinada als seus fills. La defensa, que considera que la investigació policial ha construït un relat molt imaginatiu,

anys a prop de les instal·lacions, però que seran posats en llibertat sota fiança en breus. Els sospitosos viatjaven en tres furgonetes, on els agents van trobar material que en una primera inspecció podria formar part d'artefactes explosius improvisats. L'alerta la va donar una grangera de la zona, que de matinada va observar diversos homes enmascarats i va avisar els serveis d'emergència. La investigació es centra ara a determinar les motivacions i si existeix alguna connexió amb l'Iran. Fonts pròximes al cas apunten aquesta hipòtesi com una de les principals línies d'investigació, tot i que la policia britànica insisteix que encara manté obertes totes les possibilitats. L'ambaixada iraniana a Londres ha negat categòricament qualsevol implicació en els fets. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

Sant Just al carrer 2026 obre el termini per reservar parada. Entitats, col·lectius i particulars es poden inscriure fins al 15 d'octubre per participar en la jornada del 25 d'octubre. El Servei Local de Català impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just d'Esvern. La proposta es presentarà el 29 de setembre a les escoles i inclourà lectures de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. Josephine Baker protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu. La trobada, coordinada per Javier del Campo, es celebrarà el 29 de setembre a la Sala Piquet i abordarà la seva trajectòria i el context social de l'època.

I el voleibol Sant Just femení es va imposar en el tiebreak a la Superliga Catalana contra el Sant Cugat. Per tant, les Sant Justenques es van alçar amb aquest títol de pretemporada. I ara toca ritme, i ara toquen els esports.

Espanya va estrenar aquest dissabte la segona estrella de campiona del món amb una victòria a Wembley, superant Anglaterra per 2-3 en la primera jornada de la Nations League. Lamine Yamal va avançar la selecció espanyola al minut 2, però Anglaterra va remuntar abans del descans. A la segona meitat, després que Harry Kane enviés un penal al travesser, els gols d'Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van capgirar el marcador. La nota negativa del cap de setmana l'ha protagonitzat Eric García, que ha abandonat la concentració d'Espanya per unes molèsties al genoll esquerre, tot i que les proves han descartat una lesió. El blaugrana tornarà a Barcelona per precaució i Lenormand ocuparà el seu lloc a la convocatòria. I Espanya es va proclamar ahir campiona del món sub-20 femení després de superar Corea del Nord als penals per 4-3. Tot i el domini espanyol i les nombroses ocasions, el partit i la pròrroga van acabar sense gols i la gran final es va decidir des dels 11 metres. La gran protagonista va ser la portera Laia López, que va aturar dos penals decisius a la tanda i va donar així el títol a Espanya. La selecció recupera així la corona mundial que ja havia aconseguit el 2022 i destrona a Corea del Nord, que era la vigent campiona. I en tennis, Europa ha recuperat la Laver Cup després d'imposar-se amb molta contundència al combinat de la resta del món per 13-5 a Londres. L'equip europeu

Va sentenciar el títol amb la victòria d'Esverev davant l'Irnen Tinian. El triomf es va decidir tan aviat que Carlos Alcaraz i Rafa Jodar ni tan sols van haver de disputar els seus partits individuals. I també ahir el nord-americà Brandon McNulty es va proclamar campió del món en ciclisme de ruta després d'una gran exhibició als carrers de Montreal. El corredor va atacar a 32 quilòmetres de la meta i va sorprendre els favorits per aconseguir el triomf més important de la seva carrera. I a la Fórmula 1, George Russell es va endur el Gran Premi de l'Azerbaiyán després de resistir la pressió de Max Verstappen, que va acabar segon a només una dècima del estatunidenc. Isaac Hadjar va completar el podi. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz va acabar desè, mentre que Fernando Alonso va haver d'abandonar.

El dia del desnonament de la Mari Carmen vaig fer en aquest mateix espai un crit a la reacció ciutadana, a dir prou als abusos del sistema i a reclamar una solució residencial digna. Doncs bé, des de llavors hem vist un canvi de paradigma. Aquests dies he constatat que no sóc l'únic, que el que jo sento és majoritari dins de la població i que tots estem farts de polítics que diuen fer molt i que després són incapaços de solucionar els nostres problemes. I molts cops no és perquè no puguin, sinó perquè no volen. Des de dissabte hi ha més de 600 persones acampades a la Puerta del Sol, al centre de Madrid, per exigir un decret d'habitatge que pugui capgirar aquesta dramàtica situació. Una iniciativa que en recorda el 15M, el moviment dels indignats, quan també, en una situació límit, els ciutadans vam dir prou. Una imatge que a mi, personalment, m'emociona i que després de tants anys d'immobilisme ens dona força per continuar lluitant, per continuar reivindicant els nostres drets i per no callar davant les injustícies que ens envolten. I ara ens toca també a nosaltres. Avui, aquí a Barcelona, el Sindicat de Llogateres ha convocat a les 7 de la tarda, en menys de 2 hores, una gran manifestació davant del Palau de Congressos de Catalunya, aquí al costat, a l'Avinguda Diagonal. Dins del Palau hi serà el president espanyol, Pedro Sánchez, en una entrega de premis, i l'objectiu és fer-li arribar el missatge i també la nostra indignació col·lectiva amb la situació actual. No hi podem fallar, ara és el moment de tornar a alçar la veu i d'exigir el que mai se'ns hauria d'haver furtat, el dret a viure amb dignitat.

I avui comencem la setmana amb una cançó en anglès que és molt i molt bonica i que té un missatge realment molt potent i necessari. Aprecia el que tens, no t'avergoneixis d'on vens, creu en tu i lluita sempre pels teus objectius. La cançó ens parla de valorar el que tenim a la nostra família i de ser agraïts amb tot el que ens ha tocat. La peça és una mirada a la infància, als valors que aprenem a casa i a com l'amor dels nostres pares pot fer-nos sentir afortunat fins i tot quan els diners o les oportunitats són limitades. La lletra recorda una infància sense grans viatges, sense roba nova constantment, ni tampoc luxes, però plena d'amor i confiança. La cançó ens ensenya a no avergonyir-nos mai d'on venim i a lluitar pels nostres somnis, fins i tot quan semblen impossibles. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una banda danesa que va aconseguir fer-se un lloc en el pop internacional combinant melodies molt enganxoses amb lletres profundament personals. El seu vocalista ha convertit la família, la infància, els somnis i el pas del temps en els grans protagonistes de les seves cançons. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2014. Bona part del videoclip està gravat a Christiania, al barri de l'artista a Copenhague. I la cançó va ser el primer gran hit d'aquesta banda. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni Mama Set de Lucas Graham.

Doncs una cançó molt i molt bonica. Jo he escoltat un artista que realment sap tocar molt bé els sentiments i sempre fa peces molt i molt sentides, eh?

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb Cultura al Dia, amb la Sara Vito. Molt bona tarda, Sara, què tal, com estàs?
1: Molt bona tarda, Jaume, doncs molt bé. Aquí dilluns, començant la rutina un altre cop, després del cap de setmana...
0: Després de que no vinguessis la setmana passada...
1: Bueno, perdona, eren... situacions majors.
0: No, sí, sí, tenies una bona excusa, clar que sí, i t'ho perdonem, tu serà, t'ho perdonem tot. Molt bé, escolta, la setmana, per tant, bueno, la setmana no, que acaba de començar, el cap de setmana bé.
1: Molt bé, he estat obsessionada amb el tema del moment, que suposo que ja sabràs quin és, espero.
0: Home, i tant que sí, i tant
1: que
0: sí.
1: En el món del cinema, eh?
0: Sí. No, que avui vinc molt ben informat, eh?
1: Molt bé, pues sí,
0: d'aquest tema, que em vols parlar avui?
1: Sí, sí, avui... Parlarem de La Bola Negra,
0: la
1: nova pel·lícula dels Javis.
0: Uh-huh. El gran fenomen, eh?
1: Sí, sí. Bueno, i jo, després de veure-la, vaig anar a l'estrena. Uh-huh. Haig de dir que val la pena. Val la pena tot el hype que té, perquè és que és impressionant.
0: Vas anar el mateix dia de l'estrena?
1: Sí, el divendres.
0: Uh-huh.
1: Divendres 25.
0: A quin cinema?
1: Al de Diagonal.
0: Al Cinesa, al Cinesa.
1: Sí, Cinesa. Mm-hmm. Sí,
0: molt bé,
1: sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, sí, la veritat és que les xarxes estan absolutament plenes de referències a La Bola Negra. Molta gent que està penjant la típica història d'Instagram on es veu aquest inici, no, de la pel·lícula amb el títol La Bola Negra.
1: Sí.
0: Escolta, doncs comenta'ns una mica aquest furor i ja ens dius que val la pena.
1: Sí, sí. Bueno, ja de fet jo ja tenia tot el hype, no? Perquè de fet el Festival de Cannes va rebre una ovació de 20 minuts, van guanyar el premi a millor direcció, després... han estat l'escollida per presentar a Espanya els Oscars i a més ha guanyat el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto.
0: Mm-hmm.
1: Que normalment quan guanyes aquest premi...
0: Ja signifiquen coses, no?
1: Sí, significa que a millor pel·lícula pots optar.
0: Mm-hmm. O sigui que... Clar, que al final són tot això que hem dit, no? Tots aquests premis i totes aquestes ovacions abans de que la pel·lícula s'estrenés.
1: Exacte.
0: Per tant, sí, tots sabíem que estàvem davant d'alguna cosa xula, però no ho acabàvem de conèixer del tot perquè, clar, no s'havíem presentat.
1: No, però jo us dic que sí, que és xulíssima, és preciosa. Mm-hmm. O sigui, jo de veritat que el cinema, quan va acabar, es va quedar com una sensació de... Uau, no? En plan, perquè, bueno, ja parlarem una mica a la reflexió més, però és que et fa molt pensar,
0: vale,
1: no? Et dones compte de moltes coses, sí, amb aquesta pel·lícula.
0: És una d'aquestes pel·lícules que et deixa una mica remogut, no?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Vale, doncs escolta, hem fet aquesta intro on estem dient que això val molt la pena i que sembla que serà un gran èxit, però de què va la pel·lícula?
1: Doncs mira, la pel·lícula es basa en tres línies temporals que estan unides, les tres, per un mateix fil, que és el desig, la sexualitat i la identitat, i també la discriminació i, bueno, doncs després doncs, tota l'herència de tot allò que ha de romandre ocult.
0: Vale.
1: Vale? Llavors, sobretot els Javis diuen que volien fer... bueno, que la pel·lícula respongués a una pregunta que es plantejaven ells, que és la de què passa amb allò que una generació ha d'amagar i que la següent ha d'heretar.
0: Vale.
1: Vale? Mm-hmm. Llavors, tenim aquestes tres línies temporals. Una és el 1932... l'altre és 1937 i l'altre és el 2017.
0: Vale.
1: La del 1932 és la que està inspirada en aquesta obra inacabada de Federico García Lorca, La Bola Negra, que és la que li dona nom a la pel·lícula.
0: Clar, això és important, eh? És una pel·lícula basada en aquesta obra incompleta.
1: És una obra molt incompleta, només té 4 pàgines.
0: 4 només?
1: 4 pàgines.
0: Ah, jo pensava que tenia més.
1: No, només 4 pàgines, perquè la va començar a escriure el 1936 i va ser l'any que el van assassinar.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, és que tota la resta és com una imaginació que han posat els Javis pensant en com voldria acabar-la Federico.
0: Podríem dir, per tant, que realment l'únic que va fer Lorca va ser la idea, no?
1: Sí, la idea. I realment el context de l'obra no es coneix perquè... ell l'escrivís, no? O sigui, es veu com una escena, perquè bueno, Lorca li agradava molt més escriure teatre i poesia que no pas novel·les, no? Llavors, només va escriure una escena i la trama d'aquest llibre o d'aquesta obra la coneguem gràcies a que li va explicar a coneguts seus que després ho van traspassar.
0: Vale.
1: Però no és que estigués del tot escrit aquí.
0: Clar.
1: No?
0: Vale.
1: Aquesta obra, pel que sabem i ens van explicar, tracta d'un noi que es diu Carlos, que bueno, pertany a una classe alta de Granada, i el seu pare està dins d'un casino.
0: Vale.
1: No? Llavors, en l'antiguitat, si tu volies optar a entrar en aquests jocs, els socis eren els que escollien si tu entraves o no.
0: Vale.
1: Llavors es feia a través d'una votació amb boles blanques i negres. Boles blanques és que et permetrien entrar i boles negres és l'exclusió. O vale. sigui, no entraven.
0: Exclusió, per dir-ho d'una manera, com el club, no? Del casino.
1: Sí, sí. Una cosa molt important i que volia Lorca mostrar en aquesta obra era que el personatge del Carlos el van fer fora, li van posar la bola negra, bàsicament perquè era una persona homosexual. Era el primer personatge que Federico García Lorca descrivia obertament com a homosexual, perquè sabem que a les poesies sí que es veu molt aquesta homosexualitat, però bastant amagada en simbologia.
0: Vale.
1: Vale. I això és el que sabem de la primera línia temporal, que és la del 1932.
0: Per tant, aquí ens deixem amb això, no? Només, perquè, sí. Clar, per no fer spoilers...
1: No volem fer spoilers.
0: El Carlos rep la bola negra, no?
1: Rep la bola
0: negra. Per la seva orientació sexual.
1: Sí, exacte. Després tenim el 1937, que està basada... Bueno, el protagonista d'aquesta línia temporal és el Sebastián, que és un noi que viu al nord de la península d'Espanya. I, bueno, quan està ja la Guerra Civil... és reclutat al bàndol sublevat.
0: Vale.
1: I llavors allà ha de custodiar, d'ocupar-se d'un noi que és del bàndol del republicà, que s'anomena Rafael Rodríguez Rapón.
0: Vale.
1: Vale? I aquest noi se suposa, això diuen els historiadors i els especialistes, sobretot en la història de Federico García Lorca, que va ser un dels seus últims amors.
0: Vale, el Rafael.
1: Sí, Rafael. De fet, a la pel·lícula doncs, veiem com hi ha moltes referències, no?, a la seva relació, o, per exemple, surten poemes d'un poemari que es diu Los sonetos oscuros, que la gran majoria li va dedicar al Rafael Rodríguez
0: vale.
1: Rapón.
0: Mm-hmm.
1: Vale? I, bueno, més o menys... Això ho puc explicar, no?
0: Està una... Fins aquí podem
1: sí,
0: dir, no?
1: Està ambientada en una obra teatral que s'anomena La Piedra Oscura, vale. que va escriure Alberto Gunejero, que de fet, bueno, els Javis van contactar amb ell per poder desenvolupar-la bé a la pel·lícula. O sigui, el guió s'ha escrit entre els tres.
0: Clar, aleshores, per acabar de tancar aquest tema, d'aquesta segona història, per tant, el Sebastián, que és del bàndol sublevat, s'encarrega de vigilar i custodiar el Rafael.
1: Sí.
0: I aquí, doncs, ja veurem què passa, no?
1: Sí, exacte.
0: D'acord.
1: I després, el 2017, tenim una història més pròxima a nosaltres, que la protagonitza l'Alberto. L'Alberto és un jove que, de sobte, rep una trucada d'un notari que li explica que el seu avi, per part de mare, s'ha mort. Un avi que ell ni tan sols coneixia ni sabia que encara era viu.
0: Vale.
1: I llavors li pregunta a la seva mare, que es diu Teresa, que l'està interpretada per la Lola Dueñas, que li pregunta com és això, no? Ostres, com és que no sabia de l'existència d'aquest home, clar, no m'has volgut parlar mai, no?
0: Bueno, el seu pare, no, seria?
1: Sí. Llavors, en plan, li diuen, el notari li diu que ha de viatjar a casa del seu avi i anar a buscar una herència.
0: Vale.
1: I fins aquí podem llegir.
0: Vale.
1: No sabem res. Has de dir que a mi la interpretació de tots els actors em va encantar. El Carlos està interpretat per el Milo Kifes, que, bueno, hi ha moltíssimes persones que hi sonen, altres no, era un noi que...
0: El Carlos, qui és el Carlos?
1: El Carlos és el del 1932.
0: Vale, és veritat, perdona.
1: Vale? Llavors, està interpretat per el Milo Kifes, que a moltes persones els hi sona perquè va començar a fer vídeos a xarxes socials perquè ja estava estudiant biologia, biologia, i de sobte doncs, va deixar la carrera perquè no estava motivat per res, no? I és com que moltes persones han sentit que han acompanyat aquest noi, no? De fet, ostres, un noi que està perdut, un jove que no sap què fer amb la seva vida i de sobte estàs fent una pel·lícula que estàs...
0: Que és brutal,
1: petant,
0: eh?
1: És que és brutal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I després, els protagonistes de la segona història els coneixem més, que el que fa de Sebastián és el guitarrista de La Fuente.
0: Mira'l, és veritat.
1: I després, el que fa de Rafael Rodríguez Rapón és en Miguel Bernardo. Impecable aquestes dues actuacions, la veritat.
0: O sigui, el guitarrista, a part de bon cantant, també és bon actor?
1: Sí, mira, jo, per exemple, em va sorprendre molt que l'agafessin, no? Perquè els seus videoclips o a l'hora de cantar sento que és com un personatge molt pla, no? A vegades com que fins i tot el veig que dissocia una mica i que mira com a un punt fixe i es deixa sentir per la música i ja està. I veure'l actuar, la veritat és que a mi m'ha sorprès molt i m'ha agradat moltíssim.
0: I el Miguel bé, no, també?
1: Sí, molt bé. D'aquest no teníem cap dubte.
0: Conegut per Élite i, bueno, també ex de l'Aitana, no?
1: Sí, un pobret.
0: Entre altres coses.
1: Sí, bueno. Hi ha coses més importants.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, evidentment.
1: I aquesta actuació, aquesta pel·lícula, ho demostra moltíssim. I després, que no ho he dit, que sí que he dit la mare d'Alberto, que és la Lola Dueñas, l'Alberto el protagonitza en Carlos González, i molt bé també, la veritat que moltes persones pensaven que era el Bryce F, no és el Bryce F, es diu Carlos González.
0: Va, Carlos González, aquest no li poso cara, t'he de dir.
1: No, jo la veritat és que la gran majoria no es coneixia, només el guitarrista de la Fuente i el Miguel Bernardo.
0: La veritat que sí.
1: Bueno, també és molt important dir que...
0: No només són aquests, no? Alguns, hi ha altres actrius també molt potents.
1: Sí, per exemple, tenim dos actrius que els hi van fer el paper a mida, una d'elles és la Penélope Cruz, que és quan es va assabentar que els Javis feien aquesta pel·lícula, va demanar que, sisplau, volia participar, llavors els Javis van dir, bueno, pues et feu un paper i interpretarà a la Nene, que és una cantant que fa espectacles davant doncs, de les tropes del bàndol sublevat. Llavors, aquest personatge, per molt que sigui un paper molt petit i que té una poca durada, la veritat és que té un gran punt d'inflexió en el nostre protagonista, que és en Sebastià.
0: Vale.
1: Vale? I després tenim a la Glenn Close, que bueno, en plan, va conèixer els Javis perquè va veure la sèrie aquesta que tenen de la Messias, que és molt bona, també la recomano molt, i bueno, li fa fascinar tant que els va enviar un mail amb un document de 3 pàgines on parlava de la Messias és la millor sèrie que he vist, m'encanta, tal, i llavors doncs, ells li van respondre i els va convidar a Nova York, a casa seva, a berenar, i els va demanar que volia que dirigin com una nova versió de Sunset Boulevard, cosa que els Javis van intentar, però van dir, ostres, que no ens veiem capacitats per fer tot això, llavors van decidir que li donaria un paper a la seva pel·lícula, i fa d'historiadora, i ella va posar la condició de que volia fer un castellà. Com a repte, és una actriu americana.
0: Clar, clar, clar.
1: Sí, que...
0: A més, és una actriu bastant reconeguda,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí. Jo només he vist una pel·lícula seva, que és 101 dálmates.
0: Clar, això em sonava també.
1: Sí, sí. I la veritat és que també és superbé. O sigui, tots els personatges crec que ho fan superbé i que li donen molta vida també a aquesta pel·lícula, la veritat.
0: I tant. A més, Sara, corregis-me si m'equivoco, però crec que és una pel·lícula que els Javis no són catalans, però sí que l'equip de producció estava molt, molt, molt present doncs, amb figures d'aquí de Catalunya, oi?
1: Sí, mira, per exemple, la directora de fotografia és la Griselda Jordana, que és catalana d'aquí, de Manlleu, que de fet se li ha fet una entrevista i diu, ostres, perquè li pregunten, estàs nominada als Oscars, tal, com ho veus? I diu, home, jo és que sóc de Manlleu, o sigui, estic flipant, no? Que de sobte aquí als Oscars em nomenin com un projecte en el que jo estic formant part, i haig de dir que per mi és impecable, o sigui, m'ha encantat com totes les escenografies i tot, no dubtava perquè ha participat en altres projectes dels Javis, com La Veneno o La Messias, i a mi em van fascinar també, i bueno, és que brutal, de veritat. Està gravada en 33 mil·límetres, o sigui que també és com una espècie... Aquí a Espanya només hi ha 5 cinemes, com... per veure-la superbé. Jo no la vaig veure en aquest 33, format, però es veu perfecta. Ens obre una mica les esquines, però es veu perfecta.
0: Vale. 33, o sigui, que és com més quadradet.
1: Sí. Bueno, com més rodó, no? Perquè és com si fos una cinta, no? Perquè com estàs transportant a altres èpoques, saps?
0: Vale. Clar, i com pels que no han vist la pel·lícula encara, sense fer spoilers per ningú, però com jugant amb aquestes 3 històries, com vas saltant d'història en història?
1: Jo crec que no ho vaig explicar, això.
0: Vale.
1: No, perquè jo, per exemple, no ho sabia, perquè això en el tràiler no es veu, i evidentment abans de veure la pel·lícula doncs, no t'ho explicaran. Jo pensava que ho unirien d'una manera diferent, i al final ho van fer d'aquesta, que em sembla perfecta, i em va sorprendre i em va agradar molt també saber com has de descobrir com s'uneixen aquestes 3 trames.
0: Vale. Em sembla perfecte. Per tant, és una sorpresa que encara no podem desvetllar.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: Vale.
1: També una cosa molt important de la trama que volia dir és que no és una biografia de Federico García Lorca, que moltes persones es pensaven això, i no, o sigui, sí que es fa molta referència a la seva persona, a les seves obres, ja ho he dit abans, no? Que es mencionen diversos poemes d'aquest dels Sonetos Oscuros, no? Que li dedica a Rafael Rodríguez Rapunt, també es veu molt mencionat en la relació que té amb ell, amb molts símbols, no? Per exemple, veiem que surt la lluna, el cavall, la sang... O sigui, que si has estudiat la figura de Federico García Lorca, t'adonaràs, no? A mi em va passar que, per exemple, vaig anar amb 3 amics i pues, ningú pues, pillava com tantes referències.
0: Les referències, no?
1: O sigui, jo és que em fixava i deia, ai, mira, això tal, això tal. O veia un símbol i deia, buah, passarà això, saps?
0: Vale. Però perquè, clar, el que és apareix o no apareix. No, la seva figura... Ah, bueno... És un d'aquests temes que potser sí, potser
1: que
0: no,
1: potser...
0: no?
1: Sí,
0: vale.
1: Bueno.
0: Vale, no podem dir res, no podem dir res. No podem
1: bueno,
0: dir
1: es va filtrar, eh? Jo has de dir que ho vaig veure i ja s'havia filtrat.
0: Vale, vale, vale. Bueno, però, bueno. Però la, ja cosa, la cosa és que té moltes referències.
1: Exacte.
0: A la seva persona.
1: Sí, sí, sí. Sí, mm-hmm. Sí,
0: vale,
1: sí.
0: Vale, perfecte.
1: Està molt bé.
0: És que clar, aquí s'ha d'anar molt d'un compte perquè clar, dius una cosa clar, i és... ja t'has anat, eh?
1: Sí, bueno, has preguntat també. No passa res.
0: Sí, no
1: passa
0: res.
1: Jo em vaig assabentar perquè vaig veure una història del Miguel Bernardo i vaig veure i vaig dir, ah, vale, pues no... Volia intentar mantenir-m'ho amb secretisme, però ja ho vaig veure.
0: És difícil.
1: Sí,
0: difícil
1: és molt difícil.
0: És això.
1: És que totes les xarxes estan plenes de coses. Bueno, de fet, espero que cap dels meus amics es miri els meus compartits de TikTok, perquè crec que els últims 20 poden ser de la bola negra.
0: Poden ser spoilers, no?
1: Exacte.
0: No, sí, sí, s'ha d'anar en compte. A més, Sara, no sé què em pensaràs, però a mi em sembla, sense haver-la vist, perquè la tinc pendent, que és una d'aquestes pel·lícules que la veus, acabes de veure-la, i aquella mateixa tarda o aquella mateixa nit, quan tens temps, et poses un vídeo de YouTube, no?, i busques referències de la bola negra, no? Hi ha algú
1: sí.
0: que t'expliqui una mica més
1: sí.
0: tot el que tu potser t'has perdut, no?
1: Sí, bueno, jo en aquest cas has de dir que ho vaig fer abans.
0: Abans, inclús,
1: jo, sí, per exemple, us estic fent aquesta secció amb coses que jo crec que venen bé per saber abans de la bola negra.
0: Mm-hmm,
1: de fet, els he dit a tots els meus amics, escolteu-ho, perquè si voleu anar a veure la bola negra, en plan, crec que és molt important.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí. I, bueno, també volia parlar una miqueta de la música, perquè, bueno, per exemple, se sap, no?, la cançó del tràiler, que és la de Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla,
0: vale.
1: que s'està fent super mainstream ara un altre cop, és la cançó del tràiler i els Javis van dir que volien posar-la perquè, bueno, Leyenda del Tiempo és com que va passant el temps, tal, i que creien que amb aquesta pel·lícula, que està basada en tres línies temporals, que són 1932, 1937 i 2017, que és com que mostra el que volen, no? El pas del temps.
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, a més, té versos de Federico García Lorca, no? La frase de El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero forma part d'una obra de teatre que va estar escrita per Lorca el 1931 que s'anomena Así que pasen 5 años.
0: Vale.
1: Vale?
0: Mm-hmm.
1: Després, una altra cançó molt important que és la cançó original d'aquesta pel·lícula, que és La nieve, de Guitarrica de la Fuente. Uf, porto un lío amb els noms.
0: Ah, són molts noms, sí.
1: Home, però Guitarrica de la Fuente, Federico García Lorca, ja, no sé per què, però en plan, com que els F i ja, pues...
0: Sí, sí, ja els estàs associant.
1: Ho ajunto. Sí, sí.
0: Aleshores, per tant, Guitarrica de la Fuente no només fa d'actor, sinó que també fa
1: sí,
0: de...
1: Sí, ha posat la veu a la cançó més... Bueno, la cançó original de la pel·lícula.
0: Clar, la cançó original, què vols dir? La principal, o...?
1: Sí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Mm-hmm,
1: no?
0: Vale.
1: I, bueno, a mi aquesta cançó...
0: És una cançó original per la pel·lícula, o no?
1: Sí, original mm-hmm. per la pel·lícula.
0: Vale.
1: Jo ja l'havia escoltat perquè va sortir abans de la pel·lícula i la portava escoltant potser una setmana,
0: mm-hmm.
1: perquè em va encantar. I, bueno, parla molt de memòria, de desig i d'això, de totes les coses que queden sense dir.
0: Vale.
1: No? A més, està inspirada en un poema que es diu El amor duerme en el pecho del poeta, que va ser una de les cartes d'amor aquestes que va escriure Federico García Lorca per Rafael Rodríguez Rapón.
0: Vale. Mm-hmm.
1: De fet, aquest poema surt explícitament a la pel·lícula i és preciosa l'escena. I, bueno, pues la cançó, pues, també ell ha explicat que li connecta molt amb el seu personatge, amb el Sebastián. És una cançó molt melancòlica i que, bueno, connecta molt amb la pel·lícula i també amb l'element natural central, que és la neu. Vale, això en el tràiler surt. A mi no em diu res, és molt important la neu. No diré que simbolitza en el món de Lorca, perquè... La
0: però neu... hi ha molta neu, no? La
1: exacte. Lorca agafava molts elements i els donava una simbologia especial per ell.
0: Mm-hmm.
1: En el món de Lorca significa una cosa. Si tu busques què simbolitza la neu en general, tindràs un significat molt diferent al que significa per Lorca.
0: Vale.
1: Mm-hmm. Vale? I després, per últim, vull parlar d'una altra cançó, que vale. aquesta crec que també és molt important de comentar, que és la de Soldadito Español, que estava sonada per la Judeline. Vale?
0: Uh-huh.
1: Aquesta cançó, bueno, és originalment una propaganda militar que té molt significat, doncs, patriòtic, no? Va estar creada el 1928 per Jacinto Guerrero, durant les campanyes militars de Filipines, Cuba, la Guerra del Rif,
0: vale.
1: no?
0: Sí, sí.
1: Però... amb els Javis i la Judeline han volgut donar-li una versió molt més melancòlica que significa totalment el contrari.
0: Mm-hmm.
1: Llavors aquesta està molt bé també.
0: Però la lletra està modificada o no?
1: No, la lletra és la mateixa.
0: És la mateixa, però ha canviat molt el to.
1: Amb
0: no?
1: el to, mm-hmm. t'ho juro que sembla una cançó completament diferent.
0: Vale.
1: Sí,
0: vale,
1: és molt d'això.
0: Perfecte. I a part, també, perquè m'he vist alguna entrevistita de personatges, bueno, de personatges no, de persones que han participat en la producció d'aquesta pel·lícula,
1: mm.
0: i sortia el director musical, i el que creava la banda sonora, no? I a part d'aquestes tres cançons, que són d'artistes com consolidats, no?
1: Sí.
0: Les bases i les instrumentals de la banda sonora també han rebut molt bones crítiques.
1: Sí, per l'Orquestra Simfònica de Viena també, que està ja participant, està molt bé, la veritat. Mm-hmm. És que la música acompanya moltíssim a tota la pel·lícula. He escollit aquestes cançons per parlar, perquè crec que és com la que tenen com més significat amb tot el que passa de tota la pel·lícula, però en general tota... És que tota la música és brutal. Bueno, és que per mi tot és brutal. La trama, els actors, la música, l'escenografia, la fotografia, la vestimenta, fins i tot. Sí. És perfecta per mi aquesta pel·lícula, Déu de Déu.
0: Ja està,
1: pel·lícula de l'any, pel·lícula de l'any.
0: Això és el que t'anava a preguntar i te m'has avançat. Abans m'he avançat jo, ara t'has avançat tu. Clar, de valoració, que li poses? Un 10 de 10, de veritat?
1: Sí, l'he posat en el meu top 4 de Letterboxd, fins i tot. O sigui, la vaig veure i vaig dir, pum, la vaig posar.
0: Mm-hmm.
1: Ah, no, sí, em va fascinar.
0: I per tu, vale, has comentat tot això de la pel·lícula. Per partir del punt més fort d'aquesta pel·lícula, quin és?
1: Home, a mi la meva motivació principal per veure aquesta pel·lícula ha estat sobretot la figura de Lorca, perquè a mi m'agrada moltíssim. Llavors jo sabia que s'anava com a adaptar o a intentar acabar una novel·la inacabada d'aquest artista. És el meu principal motor per veure-la.
0: Uh-huh.
1: Però bueno, crec que té un significat molt important, no? Perquè hi ha moltíssimes persones que l'han criticat bastant, no? És una pel·lícula, potser, pues, massa woke, massa... que està molt basada en l'homosexualitat, que sí, evidentment, però perquè les tres línies de temps la protagonitzen persones que són homosexuals, però considero que s'ha d'obrir una mica més la ment, evidentment. No, jo considero que no es parla només d'homosexualitat, sinó de memòria, no? O,
0: sí, a més, home, crec que... té ja una pel·lícula de massa woke, és una mica potser l'atac fàcil, no?
1: Sí, evidentment.
0: I més tenint en compte si és una pel·lícula dels Javis, doncs que evidentment sabem que són doncs, activistes, no?, de la comunitat,
1: sí.
0: I és fàcil, no?, titllar-los de,
1: sí, totalment,
0: d'això, però crec que la pel·lícula està sorprenent.
1: Sí, no, és que hi ha moltíssimes persones que potser són una mica més conservadores i fins i tot pensen que és una molt bona pel·lícula, però perquè a més crec que es pot traslladar a tots els col·lectius més vulnerables, no tan sols la LGTBI, no? I, bueno, que és això que jo crec que és molt important, sobretot ara, i és molt necessari en el moment que estem vivint, en els moments en què doncs, l'extrema dreta està agafant molt de protagonisme i està creant espais, perquè, bueno, és això que ens parla sobretot de col·lectius molt vulnerables que van lluitar per drets que tenim nosaltres ara mateix, com, per exemple, voler estimar qui vulguem o pensar com vulguem, i que moltes d'aquestes persones han mort per defensar aquests drets i que ens recorden que a nosaltres que encara hem de lluitar per conservar-los perquè aquestes coses, igual que s'aconsegueixen, també es poden perdre, saps?
0: Doncs, no, totalment, la lluita és, bueno, és i ha de ser diària i, evidentment, doncs, més si són aquests col·lectius que històricament han estat oprimits i que segueixen estan oprimits.
1: Sí, perquè aquí, per exemple, a Espanya, doncs, bueno, està més normalitzat, però en altres països...
0: I encara igual, segueixen passant moltes coses que no haurien de passar.
1: Sí, sí, per molt que hi hagi lleis que protegeixin o que ajudin, pues, tot i així...
0: Cada any hi ha notícies de gent que mata només per la condició sexual de l'altra persona.
1: El 2025 crec que vaig llegir que hi havia hagut 500, o sigui, molts.
0: Agressions, moltíssimes. Sara, m'ha agradat molt, la veritat, m'has deixat una mica més amb ganes. Encara ja tenia ganes, però una mica més de ganes de veure aquesta gran pel·lícula, que escolta, ja quan la vegi ja et diré les meves opinions. Ara sí, per tancar, m'agradaria acomiadar-nos amb una cançó d'aquestes que has mencionat, amb la que més t'agradi, doncs la podríem posar per acomiadar-nos.
1: Home, doncs jo amb la de la Nieve, la guitarra de la Fuente, 100%.
0: Vale, molt bé, perfecte. Doncs escolta, Sara, ara sí, marxem amb Nieve, bueno, la Nieve, de Guitarra de la Fuente, i moltes gràcies.
1: Molt bé, i ens veiem la setmana vinent. Espero que vegis aquesta pel·lícula, eh?
0: Aquesta
1: espero que la setmana vinent et pregunti i em diguis que l'has vist.
0: Mira, no sé si aquesta setmana donarà temps, però segur que la veuré.
1: Que sí.
0: Segur que la veuré. Gràcies, Sara.
1: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El PSOE negocia contrarrellotge el decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Pedro Sánchez ha de trobar una fórmula perquè el decret convenci tant l'Esquerra com Junts i el PNB. Alguns socis de govern Sumar amenacen de plantar el Consell de demà si aquest decret no inclou la pròrroga dels lloguers que caduquen els pròxims dos anys. Mònica García, ministra de Sanitat, i Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
3: Si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
1: La pròrroga dels lloguers i la congelació dels preus és l'escull principal, però hi ha un altre punt que allunya Junts i el PNB de l'Esquerra. És la prohibició de desnonar persones vulnerables que els partits d'Esquerra demanen que afecti tant petits com grans propietaris. Des de Junts per Catalunya defensa suspendre els desnonaments de pisos de fons voltor i també incentius fiscals a llogaters i petits propietaris. Més notícies, Alba Barbosa.
4: Els Estats Units i l'Iran tenen previst mantenir en les pròximes hores converses per separat amb els mediadors de Qatar, segons fonts diplomàtiques citades per diverses agències internacionals. Les reunions tindran lloc a Nova York i està previst que hi participi el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi. Sobre la taula hi haurà un nou text a partir de la proposta de 7 punts de l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i que ja va rebutjar Donald Trump. En paral·lel a aquests contactes, les parts mantenen el to bel·licista.
1: Almenys una dona mort i una vintena de persones més han quedat ferides després d'un nou atac de Rússia al centre de la capital ucraïnesa, Kiev. Un dron ha impactat contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències a plena llum del dia. Segons les autoritats locals, un altre atac també ha afectat un centre mèdic al centre de la ciutat. Durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna, afectant infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Fora d'aquí, 4 persones més han mort en atacs russos durant les últimes hores al centre-est del país.
4: Canvi en el sistema de recollida de residus a Figueres. Per primera vegada es recollirà la matèria orgànica. Es farà porta a porta als comerços i es canviaran tots els contenidors de la capital de l'Alt Empordà. Figueres, Laia Claret, bona tarda.
5: Bona tarda. Es repartiran 20.000 cubells petits perquè els veïns separin la matèria orgànica per abocar els més de 1.000 nous contenidors. Seran accessibles 24 hores i no es necessitarà targeta. Una transformació que començarà la setmana que ve després de més de 2 dècades del model anterior. El sistema també incorpora la recollida porta a porta pels comerços i les grans empreses. Jordi Masquef és l'alcalde de Figueres.
6: Restaurants, carnisseries, fruiteries, s'hi va porta a porta perquè d'aquesta manera ells no hagin d'anar a les àrees d'aportació comuns i, per tant, evitarem imatges tan desagradables com la dels desbordaments que solien produir.
5: L'adjudicatària del contracte és Unió d'Empreses Fomento de Construcciones i Contrates per gairebé 39 milions d'euros i 8 anys. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Figueres.
1: I Protecció Civil avisa de pluges locals molt intenses i inundacions a partir d'aquesta matinada a les comarques del litoral i el prelitoral. Malgrat tot, es descarta ara per ara enviar un SOS alerta o restringir la mobilitat o alguna activitat. Aquest és el moment en què l'empresa d'Elon Musk, SpaceX, ha enlairat el coet Starship, el més gran i potent construït fins ara, i ha aconseguit posar-lo en òrbita terrestre. Es tracta d'una fita històrica després de provar-ho 14 vegades des de la base que SpaceX té al sud de Texas. Fins ara els vols només havien aconseguit enlairar-se fins a l'espai i tornar a la Terra sense fer cap volta. Aquest cop, aquest megacoet ha entrat en òrbita terrestre, tot i uns moments d'incertesa.
7: Successful orbital insertion burn Starship is in orbit.
1: L'objectiu d'aquesta nau és fer 6 voltes a la Terra durant unes 10 hores i a la vegada desplegar 26 satèl·lits a Starlink d'internet destinats a millorar la connectivitat. La nau ha de marar a l'oceà Pacífic a l'oest de Xile. Esport, Joan Fitó.
8: El defensa del Barça, Eric García, ha tornat a Barcelona per precaució. No va disputar Eric l'Anglaterra-Espanya per unes molèsties al genoll esquerre que va notar en l'escalfament del partit. També torna a Barcelona Karim Adeyemi després de disputar dos partits amb Alemanya. Adeyemi, però, no té cap problema físic. Avui a la Lliga de les Nacions es disputen tres partits: Geòrgia-Ucraïna, Bèlgica-França i Turquia-Itàlia. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. El jutge de Madrid ha citat Florentino i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del club, el Barça té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions, presentarà una querella criminal. En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Euroliga davant el Dubai. I a Manresa, Hugo Benítez va rebre un fort cop al pit davant el Bilbao a l'ACB i ha estat intervingut d'un pneumotòrax. El club no ha dit quant temps estarà de baixa. I en motor ha començat el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants de Gadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders per 12 segons sobre Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer 2026 ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre, de 10 a 2 quarts de 3, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i, abans de la jornada, s'informarà de la ubicació i el número de parada assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. I pel que fa a cultura, el Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just, a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa està organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i pel Voluntariat per la Llengua. I en solidaritat, l'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni del Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cooperació que compta també amb l'experiència d'Abdoulaye, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: I ara sí, arrenquem la segona hora del refugi, arrenquem amb un salt enrere amb el Jesús Martín. Bona tarda, Jesús. T'he tornat a canviar la sintonia.
1: Què tal? No em sona aquesta cançó, no?
0: No, te l'he canviat perquè no l'he trobat.
1: Bueno,
0: dic,
1: no passa
0: res. Per no entrar més tard, tiro-me aquesta.
1: Vinga.
0: Però bueno, em sap greu.
1: No,
0: què tal? Tot bé?
1: Molt bé. Mira, avui parlem de música, precisament.
0: Mira, perfecte. Espero no equivocar-me més
1: amb
0: més músiques.
1: Amb aquesta esperem que no, perquè a més són els Beatles, que a mi m'agraden molt, i esperem que no la pifiem.
0: No passarà. Molt bé, escolta, aquestes dues setmanetes que no ens hem vist, què? Bé?
1: Sí, molt bé. Bueno, he descansat. He anat a Burgos.
0: Mira, molt bé.
1: A Burgos d'uns dies i tal. Molt bé, a les festes de poble.
0: Mira.
1: Molt bé, la veritat.
0: Perquè ets de Burgos o què?
1: El que digue'm?
0: Ets de Burgos?
1: No, tinc un amic. Tinc un amic que és del poble allà i anem cada setembre, fem uns dies allà a les festes del seu poble i molt bé.
0: Molt bé. Escolta, doncs genial. Sona molt i molt bé.
1: Sí.
0: Per tant, avui ens toca parlar dels Beatles, eh?
1: Avui ens toca parlar de doble efemèride,
0: vale.
1: Perquè celebrem el naixement de John Lennon el 9 d'octubre del 1940, faria 86 anys, i també parlem d'Imagine, que és una cançó que va publicar en solitari, quan ja no era quan es van desfer, diguem, el grup, que l'11 d'octubre del 71 es va publicar com a single. L'àlbum d'Imagine es va publicar al setembre, però després va sortir el single. O sigui, primer va sortir l'àlbum i després el single.
0: Vale.
1: Fer al revés, no?
0: Sí, normalment és el contrari, però mira, John Lennon era un special one, eh?
1: Bueno, va tenir molt d'èxit la cançó i van decidir desfer-la, separar-la de l'àlbum, i es va publicar en single, com dèiem, l'11 d'octubre del 71, fa 55 anys.
0: Mm-hmm. Doncs sí, escolta, va molt bé perquè és una efemèride doble i, bueno, pràcticament seguida, no?, per 3 dies de diferència, així que, escolta, entenc que coneixerem una mica més de John Lennon i també una mica més d'aquesta cançó, no?
1: D'Imagine, sí. Mm-hmm. Sí.
0: Perfecte.
1: Però abans farem el repàs de la seva família des de les properes 2 setmanes.
0: I tant,
1: com sempre. Al final farem el minijoc dels aniversaris. Ep. No sé si te'n recordes,
0: vale.
1: No miris a la xuleta.
0: Ep. Vale, ja ho veig aquí.
1: Sí. Vinga, va, comencem amb l'1 d'octubre, aquesta família que donarà molt a parlar aquesta setmana,
0: sí,
1: segurament.
0: Sí.
1: Són, l'1 d'octubre del 2017, 9 anys, no?, d'aquelles imatges que recordem tota la nostra vida, de l'actuació policial aquí a Catalunya, davant el referèndum d'independència que va plantejar el govern. Bueno, què dir, no?, d'aquestes imatges.
0: Sí, una data que realment encara la tenim propera, no?
1: Sí.
0: I que tots tenim molt, molt present, doncs, el que va passar i les imatges que ens va deixar aquella jornada.
1: I 9 anys ja, o sigui,
0: sí, passa molt
1: recordo
0: ràpid,
1: que va ser ahir. Tu vas votar?
0: No, encara no podia.
1: Vale.
0: Jo encara no podia.
1: Bueno, eres petit encara.
0: sí, tenia 15 anys o 14, no ho sé.
1: Ah, bueno, estaves gairebé, estaves amb 2 anys.
0: Clar, no, bueno, sí, em quedaven 3 anyets per votar, però jo ja tenia molta consciència política en aquell temps. Ara la tinc més, evidentment, però en aquell moment, per la meva edat, considero que ja en tenia prou.
1: Molt bé. Amb aquesta efemèride també hem de recordar el 3 d'octubre del 2017, que es va convocar a una vaga general, que va tenir molt d'èxit aquí, només a Catalunya, no?, en conseqüència per aquests fets, i que van secundar els sindicats com Comissions Obreres, UGT de Catalunya i l'USOC.
0: Sí.
1: Seguim, perquè el 4 d'octubre de 1957, és a dir, fa 69 anys, es llançava a l'espai el primer satèl·lit artificial de la història, en el context de la Guerra Freda, no?, de la guerra espacial entre la Unió Soviètica i els Estats Units. Es tractava del Sputnik. L'Sputnik, que en aquell moment era Sputnik, ara és l'Sputnik 1, perquè després va venir el 2 i el 3, però en aquell moment era l'Sputnik.
0: L'Sputnik i prou, eh?
1: Sí, que es va posar en òrbita, o sigui, va posar en òrbita la Unió Soviètica.
0: Mm-hmm.
1: Doncs ara es faran gairebé 70 anys. El 6 d'octubre del 1889, ens anem a fa 2 segles, s'inaugurava el famosíssim cabaret parisenc, el Molí Vermell, que ara en francès és el Moulin Rouge.
0: El Moulin Rouge.
1: No es pronuncia així. Però bueno, és aquell... És molt famós.
0: Sí, famosíssim, home.
1: Literalment, és un Molí Vermell.
0: Sí. És molt, molt, molt famós. A més, tots els que hem anat a París algun cop ens hem fet la foto. O sigui que és obligatori. I fa 137 anys, mare meva.
1: 137 anys. Mm-hmm. L'artífex d'aquesta sala d'espectacles tenia segell català, era un terrassenc que estava obert a París.
0: Ostres, no ho coneixia.
1: Que es deia Josep Uller. i va ser una obra d'influència a Europa. De fet, aquí a Barcelona tenim el
0: sí.
1: Molino,
0: sí, no? Sí,
1: que,
0: sí, sí.
1: Que és un bar-teatre així també, que es va començar dient Le Petit Moulin Rouge, no? En honor a...
0: De clara inspiració. De clara sí, inspiració.
1: No? Sí, si sí, el veus sí. És gairebé igual. Sí, sí, sí, o sigui. Sí. I per acabar, el 9 d'octubre del 67... s'executava el Che Guevara, no?, per part de l'exèrcit bolivià i amb col·laboració de la CIA. Mm-hmm. El Che Guevara, que va ser un dels ideòlegs i els comandants de la Revolució Cubana durant els anys 50. Mm-hmm. Doncs ara mm-hmm. es compliran 59 anys.
0: Doncs sí, un final fatídic de la seva vida. Fa 59 anys que va morir a Bolívia, eh?
1: Sí, el van executar a l'exèrcit bolivià. Sí, sí.
0: Amb la col·laboració de la CIA estatunidenca. Molt bé, escolta, doncs anem amb el minijoc, no?
1: Anem amb el minijoc.
0: Que ja estic nerviós.
1: Recorda, jo et diré tres personatges famosos que fan anys en les properes dues setmanes, vale. I tu m'has de dir aviam quina edat creus que fa. Uh-huh. Comencem per Sergio Dalma. Sergio Dalma, que fa anys avui, tot just avui. És el seu aniversari.
0: Pues felicitats si ens estàs escoltant. Clar que sí.
1: Quants anys en fa?
0: Jo crec que deu tenir més o menys com els meus pares, no? Sembla similar, per tant diré uns 50... 58 o així.
1: Bueno, 62.
0: Ma, mira, una mica més gran.
1: Seguim. Oliver Giroud.
0: Ostres,
1: un jugador francès que jo no sé si encara juga, aquest home.
0: Ui, es clar, va retirar, és gran, eh? Deu estar a vora els 40 o si no els ha fet, eh? Va, 40 clavats?
1: El 30 de setembre farà 40.
0: Toma,
1: 40
0: toma.
1: Clavats. I per acabar tenim a Vladimir Putin.
0: Uau.
1: Vladimir Putin.
0: Uau, quan els fa?
1: El 7 d'octubre.
0: Uau, ostres, aquest home sí que està molt ben conservat, eh?
1: Pensa que governa Rússia des de fa 30 anys.
0: No, no, sí. Deu estar vora els 80, aquest home, ja, eh? 77?
1: 74.
0: Ui.
1: Molt bé, molt bé. Molt
0: vale, bé. Vale. 74, Vladimir Putin. Es manté molt bé, t'he de dir.
1: Sí, sembla més jove. Sí, sí, sí, jove. Sí. Però és que no passen els anys per aquest home.
0: No,
1: o sigui,
0: la veritat és que no.
1: Té menys cabells.
0: Això, sí. Això de que sigui espia del Kremlin, doncs escolta, no sé què feien al Kremlin, però bueno. Es mantenen molt bé.
1: Doncs ja ho tenim.
0: Molt bé, perfecte. Vam
1: començar amb la secció d'avui.
0: Molt bé. Doncs vinga, anem amb Imagine de John Lennon.
1: Vinga, va. Ens hem de situar a inicis dels anys 70, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. Els Beatles, que van néixer el 1960, 10 anys abans, havien viscut la seva època daurada durant aquesta dècada, no? Entre el 1960 i el 1970, en aquests 10 anys.
0: Vale.
1: Però a partir dels 70, a l'abril del 1970, Paul McCartney anuncia la separació, fa oficial la separació del grup, i també ja portem un temps veient treballs més individuals de cadascun dels components.
0: Mm-hmm.
1: Tot i això, el grup va, com dèiem, va deixar de funcionar un temps enrere, sobretot quan es va publicar Abbey Road, un àlbum que...
0: Espectacular.
1: Bueno, l'àlbum aquest que surt en el pas de zebra...
0: D'Abbey Road.
1: Es va publicar el 69 i és un àlbum que conté cançons com aquesta que podem escoltar.

0: cançó més de primavera, no? Potser, perquè diu aquí arriba el sol.
1: Sí, no, però escolta, sí, com sigui, una cançó espectacular.
0: Però és molt, molt popular, és una de les meves cançons preferides d'aquest àlbum, per això l'hem ficat, però és molt, molt reconeguda.
1: I tant.
0: Vale, per què es van separar? Que és un gran dubte, no, que hi ha, o sigui, és la gran pregunta. Bueno, no hi ha una causa concreta, no? Però podem resumir tres de les més, més destacades i que més...
1: Diversos factors, sí, no? Que es van juntar.
0: La primera és la mort de Brian Epstein. Brian Epstein era el mànager del grup, no? I actuava com una figura paterna. Vale. O sigui, jo crec que era com un mediador quan hi havia algunes disputes, quan hi havia conflictes,

0: els projectes que tenia el grup, no? I havien de buscar un empresari que gestionés tot el tema. Van trobar a una persona que es deia Allen Klein. I aquí hi va haver una disputa perquè tot el grup confiava en Allen Klein, però Paul McCartney deia que volia, no confiava gaire i preferia que la gestió la fes una empresa familiar.
1: Vale.
0: Jo crec que aquí també es comencen a veure aquestes diferències entre temes que afecten el grup. Mm-hmm.
1: Sí, tot això dels diners sempre és un tema complicat.
0: Sí, també vaig llegir que aquesta no he especificat aquí el guió que tinc aquí, no? Però també deien, quan van començar els Beatles era gent molt, molt jove, o sigui, tenien 20 anys, no? I quan acaben amb els 30, potser els interessos, les preferències, els pensaments no són els mateixos, no? També.
1: Clar, al final que van començar sent molt, molt, molt xavals, també un va creixent i va canviant les seves prioritats o les seves maneres de veure la vida, no?
0: Clar, és el pas de, potser, de l'adolescència a l'adultesa i, hi ha coses que ja no es veuen igual, no?
1: Exacte.
0: I l'última, i és aquí per on vull continuar, per parlar d'imagen, no? És una de les més populars, que és la relació de John Lennon amb Yoko Ono. No? Mm-hmm. Yoko Ono,
1: perquè... Ui, que m'ha apagat el micròfon.
0: Sí.
1: sempre s'ha dit que realment la causant de tots els mals dels Beatles era Yoko Ono, que hi ha de veritat i que hi ha de llegenda aquí.
0: Clar, és una llegenda en part perquè ja, com dèiem, el grup ja estava desfent-se, quan... Ja portava anys d'algunes disputes,
1: de crisi, no?
0: Alguna crisi, sí. I John Lennon amb Yoko Ono es van casar el 69. Per tant, van començar a sortir el 68, no? O sigui, ja en aquella època ja existien aquestes disputes. Per tant, jo crec que això és una cosa que ja desmenteix el fet de que sigui Yoko Ono, no? Que és la que sempre s'ha...
1: S'emporta tot el dolent, eh?
0: Sí, sí. És el motiu més popular de tots, de tots els que sempre s'apunten, no? Però és que, Lennon s'enamora de Yoko Ono i vol que sigui present a totes les gravacions i a tot el que fan. Mm-hmm. No? Evidentment, això genera una certa incomoditat al grup i es diu, a partir d'aquí, no?, que Lennon va començar a deixar de banda el grup per centrar-se en la seva relació amb Yoko Ono, i això va fer canviar una mica tota la dinàmica. No?
1: Sí, John Lennon és l'amic una mica pesat que porta la nòvia tot arreu, eh?
0: Sí, més o menys.
1: Era pobret meu.
0: Sí. Aquesta simplement és una causa que se suma a totes les anteriors.
1: Perfecte.
0: I a moltes més que hi ha. No?
1: Sí, que al final és una mica bola de neu.
0: Sí, sí. Tot i que, com dèiem, s'apunta a les causes, una de les causes principals, és el que dèiem abans, no? que a partir del 68, quan comencen a sortir John Lennon i Yoko Ono, el grup ja patia una crisi. Paral·lelament a això, parlem d'una època de conflictes mundials. No? Tenim la Guerra Freda, no? I dins de la Guerra Freda, dins de tots els conflictes que hi ha dins de la Guerra Freda, hem de posar la mirada en un conflicte concret, que és la Guerra de Vietnam.
1: Uh-huh. Vale.
0: La Guerra de Vietnam sembla ser que és com el tòpic, no? És el leitmotiv, no? El motiu una mica d'Imagen.
1: Vale.
0: És tot un món en guerra, però sempre s'ha relacionat més amb la Guerra de Vietnam.
1: Uh-huh.
0: La Guerra de Vietnam és un conflicte que va començar el 1955, i que enfrontava a la part del sud de Vietnam, que rebia el suport del bloc occidental, i al Vietnam del Nord, que rebia el suport del bloc soviètic, no?
1: Exacte.
0: Per fer una mica de context.
1: Sí, a més, una guerra que va portar moltes crítiques de la població nord-americana cap al seu govern.
0: Una guerra molt dura, d'unes imatges molt, molt dures, sí.
1: I que es va fer una campanya de no a la guerra impressionant.
0: Sí, i a partir d'aquí també, no?, el moviment aquí, el moviment pacifista, antimilitarista, no?, apareix aquí, no? I jo crec que John Lennon es nodreix una mica d'aquest moment. Tot i ser un moment de tensions polítiques i socials arreu del món, aquest és el conflicte en concret que és motiu de preocupació de John Lennon.
1: Uh-huh.
0: Davant d'aquest panorama ens trobem un personatge, com és Lennon, amb una ideologia molt precisa. Hem un jove d'esquerres, no?, que defensa l'antimilitarisme i el pacifisme. Jo crec que en la mateixa cançó, en Imagine, deixa veure part d'aquest posicionament polític. No sé si tu l'has escoltat, si tens la lletra una mica... Escoltar-la l'hem escoltat tots, però la lletra no sé si la tens una mica...
1: Sí. Imagina, no?, un món en pau i...
0: Exacte, per exemple, quan diu Imagine there's no countries, no?, imagina que no hi ha com fronteres, no?, que no hi ha països, no? Es refereix a això, no? És una crítica al nacionalisme. podem vincular-ho com una crítica al nacionalisme a les fronteres. Diu, imagine no possessions. És una crítica a la propietat privada i segons com ho mirem, a la riquesa, al capitalisme, a l'acumulació de diners. Diu, imagine there's no heaven, no? Podríem dir que és una crítica a la religió, a Déu, no?
1: Clar, there's no heaven, no hi ha cap cel, no hi ha cap
0: paradís. Clar, exacte. I encaixa perquè Lennon era molt crític amb la religió. De fet, és l'autor d'aquella famosa i polèmica frase dels Beatles d'amor popular d'en Jesus, no? Més populars que Déu, en referència a la fama que guanyaven els Beatles.
1: Exacte,
0: no? Va
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí.
0: Va dir això. I va ser molt polèmic. Aquí, jo crec, Jaume, no sé si consideres que veiem un perfil clarament d'esquerres.
1: Sí, sí,
0: és el que entendríem per una persona d'esquerres.
1: Sí, sí, sí. Home, jo crec que John Lennon sempre va destacar, no?, per la seva ideologia i per fer-la pública sense cap tipus de problema.
0: I jo crec que aquesta obra, Imagine, és una declaració ideològica de és com un manual de
1: exacte, no? Com un manifest, no? És el seu manifest personal, de soc això i penso això.
0: Literalment. I aquest moviment té sentit en el context d'aquell moment, perquè també és el que dèiem abans, no? Anys després del maig del 68, aquesta protesta que va aparèixer a França, no? El moment de liberalització, de crítica al capitalisme, al consumisme, a l'imperialisme, no? Aleshores, Lennon és fill d'aquesta revolució intel·lectual i social que comença a aparèixer a Occident i a Europa, no? I també és una gran influència Yoko Ono, ¿vale? Perquè sense ella aquesta cançó no s'entén i no hauria nascut. De fet, ell, anys més tard, admet la influència que ha tingut Yoko Ono a l'hora d'escriure i de produir aquesta cançó. Ella, parlem una mica de Yoko Ono, era una artista experimental d'origen japonès que va arribar a la vida de John Lennon en una galeria d'art de Londres.
1: Aquest va ser el punt on es van trobar, eh?
0: Sí, això va ser el 66. Van passar d'una relació purament professional i col·laborativa a tenir una relació sentimental fins que es van casar al 69, quan faltava un any perquè s'apareixin els Beatles. I parlem d'un perfil ideològic molt similar i que encaixava molt amb John Lennon, no? En les seves obres, doncs, qüestionava la violència, parlava del cos, parlava de la dona. Un exemple molt destacat és una obra que va fer Yoko Ono que es diu Grapefruit. Grapefruit és aranja, pomelo, no? És en català. Grapefruit és una obra que Yoko Ono va publicar el 64 on convidava el lector a reflexionar, a imaginar, no?, a diferents escenaris que eren utòpics o imaginar situacions o fets que no existien, no? Però que podien ser una realitat. I convidar a imaginar-te que eres un objecte, com per exemple un núvol, o que eres un fenomen com una tempesta de neu.
1: Sí, sí, que aquí estem jugant ja una mica amb les mateixes paraules, no? Imaginar coses
0: exacte,
1: utòpiques...
0: No? Doncs, sí, literalment aquí, és el que diu la cançó. La idea d'aquesta obra, no?, és convertir aquest pensament que té la persona, no?, que està llegint això, en una experiència artística i convida el lector a estimular la seva imaginació. Per exemple, hi ha una peça del llibre que ens convida a imaginar que neva alhora arreu del món.
1: Vale.
0: I ens fa imaginar-nos parlant amb una persona mentre neva i la neu cobreix sencera l'altra persona amb qui estem parlant. No? I la gràcia d'això, no?, la idea, que ho veus així i dius, hòstia, quina fumada, no? És estimular una mica la imaginació amb fets que no són reals, perquè és impossible que estiguin avant a tot el món, o sigui, arreu del món, alhora, no? I ens fa, bueno, doncs estimular la nostra ment, veure com reflexionem, veure quina és la nostra reacció davant d'això. És una experiència artística.
1: Sí, no? Sí, sí. No, hem d'entendre que, doncs això, que Yoko Ono era una artista molt conceptual, no? I molt experimental,
0: sí, sí,
1: en aquest sentit.
0: I això es va traslladar després, com dèiem, a Imagine. O sigui, una clara influència d'aquesta obra, no? A l'hora de produir, d'escriure la cançó. Doncs bé, què passa després? Bueno, doncs es publica l'àlbum d'Imagine el setembre del 1971 i té tant d'èxit que un mes més tard, l'11 d'octubre del 71, és a dir, fa 55 anys, es converteix en un single, que és el que comentàvem al principi, no? I sobretot amb l'assassinat de John Lennon el 1980, encara té més repercussió i té més potencial, perquè, o sigui, la cançó és una crítica a la violència,
1: exacte,
0: precisament, no? O sigui, encara té més raó la cançó. I s'ha de dir, ja per acabar, que malauradament, ara, mig segle més tard, doncs aquesta cançó encara és necessària, perquè si veiem al món, no veiem que hi hagi més pau o que hi hagi menys conflictes. Mm-hmm. És a dir, és una cançó que encara perdura i que encara és necessària.
1: Sí, sí, doncs totalment. Han passat 55 anys, no? I seguim una miqueta en la mateixa situació i la cosa va increixendo, no? En temes de guerres, de conflictes mundials. Crec que és un dels moments de la història amb més conflictes simultanis en el món.
0: Sí.
1: Per tant, és un moment crític, no? I sí que és veritat que cal una mica recuperar l'esperit d'aquesta cançó, eh?
0: I aquí diu que John Lennon tindria molta feina ara i s'enfartaria de fer aquesta
1: mena de cançons. Seguríssim, seguríssim, seguríssim. Molt bé, doncs escolta, Jesús, em sembla que hem acabat per aquí, no?
0: Sí.
1: I gràcies per descobrir-nos una miqueta la cançó d'Imagine, no? Perquè al final tots la coneixem, tots l'hem sentit alguna vegada, però no tots coneixem la seva història, ni tampoc, doncs, d'on ve, no?, aquesta cançó. I tu avui ens ho has descobert, així que donem les gràcies per això. I escolta, Jesús, jo crec que després de parlar durant 20 minuts o més sobre Imagine, el que toca és posar-la, no?
0: Ja t'anava a demanar ara que soni Imagine.
1: Clar que sí. Doncs avui ens acomiadem amb Imagine de John Lennon, que doncs dintre de molt poquet farà 55 anys, i amb això ens acomiadem. Gràcies, Jesús, i
0: gràcies,
1: fins
0: Jaume.
1: Dintre de 15 dies.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Vinga.

0: Molt bona tarda, Clas. Què tal? Com estàs?
1: Què tal, Jaume? Com estàs?
0: Doncs mira, molt bé, molt content, la veritat, i començant la setmana amb força, Clas. Començant
1: sí.
0: La setmana amb força.
1: De fet, avui t'he de dir que vinc una mica indignat i orgullós a parts iguals.
0: Vale, mira, indignat, em passa una mica el mateix.
1: Et passa el mateix, no? Indignat una mica, jo crec que pel mateix que tu, per tota la situació que sobre la vivenda i el desnonament de la Mari Carmen.
0: Exacte.
1: A Madrid i tots els desnonaments que han hagut a Espanya. Però també t'he de dir que molt orgullós per totes les mobilitzacions que s'estan portant a terme per aquest motiu. És a dir, la més multitudinària, la que s'està fent ara mateix a la Porta del Sol a Madrid, i amb més manifestacions socials que n'hi ha, amb acampades i més. Llavors,
0: justament, clar, avui l'editorial d'avui ha anat d'això.
1: Doncs mira,
0: exactament d'això.
1: Doncs mira, perfecte. Llavors, avui, com és un tema de màxima actualitat, farem una mica un repàs d'algunes de les mobilitzacions ciutadanes més importants que han passat al llarg de la història. T'he de dir... primer t'he de fer una pregunta, si tu ets molt de sortir al carrer quan... creus que alguna cosa és injusta, no...
0: Mira, jo vaig tenir la meva època de sortir molt al carrer, d'anar moltes manifestacions, prepandèmia. Després va venir la pandèmia i sembla que ho va pagar una mica tot. I realment ara fa bastant que no vaig a una manifestació i crec que és molt necessari tornar-hi i crec que és el moment, no?, de que la població torni a prendre els carrers i torni doncs, a dir la seva i a fer-se notar perquè ens han pujat el preu de tot, de l'electricitat, dels aliments, del lloguer, no podem viure als nostres barris i no hem dit res.
1: Exacte.
0: I la realitat és que no hem dit res i sembla doncs, que el cas de la Mari Carmen, el fatídic cas de la Mari Carmen, almenys ens està donant això, no? Aquesta reacció ciutadana que jo porto bastant de temps reivindicant i crec que és molt i molt necessari. I, de fet, avui vaig a la manifestació
1: molt
0: a les 7 de la
1: fet.
0: Tarda i crec que ja toca i crec que tots hi hauríem de ser.
1: Molt ben fet. Jo t'he de dir que també és una mica més com tu. O sigui, abans de la pandèmia sí que sortia molt, però ara sí que és veritat que ja no tant. Malament per la meva part.
0: Bueno, perquè tampoc s'ha organitzat res. S'han organitzat manifestacions, sí, evidentment, però realment el pes no ha sigut tan gran com el que es feia abans de la pandèmia.
1: Exacte.
0: Aleshores jo crec que sí que és el moment, no? Ara potser de tornar a encendre aquesta espurna.
1: I l'altre disclaimer, abans de començar a entrar en matèria, només tenim 20 minuts de secció i, lògicament, no dona temps a explicar totes les grans mobilitzacions que han tingut lloc al llarg de la humanitat.
0: Exacte.
1: Així a Bote Pronto, que s'ha macut, per exemple, totes les vagues de gana que van haver-hi per tal d'aconseguir el sufragi femení a Anglaterra, me les deixo, tocarà parlar-ne un altre cop. Farem una altra secció en algun moment repassant algunes de les manifestacions.
0: Perfecte.
1: Llavors, què, comencem?
0: Endavant.
1: Ens fiquem en música d'ambiente, per dir-ho d'alguna manera, i ens anem a Roma al segle V abans de Crist.
0: Vale.
1: Vale? O sigui, estem parlant de que ho tinguem present, que les mobilitzacions ciutadanes no és una cosa d'ara, de fa res. O sigui, estem parlant de que ja a l'antiguitat es feien vagues i es feien manifestacions.
0: Exacte, és una cosa que portem fent tota la
1: Exacte.
0: Vida.
1: Eh? Parlem de la primera secessió de la plebe, vale? Per a que la gent ho tingui al cap. I primer hem d'entendre com funcionava el sistema polític romà en aquella època.
0: Vale.
1: Durant principis de la República Romana, quan van tallar amb la monarquia, només els patricis, els que es consideren, podien accedir als diferents càrrecs de l'Estat. Per exemple, edil, cònsol, que era la màxima autoritat, qüestor, censor... En fi, tots els càrrecs...
0: Sí, els càrrecs grans, els càrrecs importants, els càrrecs
1: sí.
0: Estaven destinats a patricis que eren els nobles.
1: Exacte, l'aristocràcia. O sigui, això era molt semblant a com podia ser a la Grècia,
0: vale.
1: Els ciutadans. Què passa? Que els reclutaments eren una altra història. Llavors, i les lleis els havien de acatar d'una altra manera tot el poble, no només els patricis. Què va passar? Durant l'any 489 abans de Crist, n'hi havia una guerra entre Roma i els seus veïns, com podien ser els etruscos... els volques, o sigui, estem parlant de pobles que eren molt... Roma s'estava barallant amb tothom. Què passa? Va començar el reclutament amb el poble planer, a tothom al poble planer, i van dir que... tururú, que nanai de la Xina, i va marxar de la ciutat tota la plebe al que és l'anomenat Monta Sacra.
0: Vale.
1: Vale? O sigui, el que tu penses que els càrrecs també, no només a la política, sinó també a l'exèrcit, també eren exercits només per els aristòcrates. La plebe era considerada com gent molt inferior i és una cosa que es va repetint constantment a l'època romana.
0: Per tant, amb aquesta guerra es fa un decret o es fa una crida, no?, a que doncs tota la plebe o bona part d'aquesta plebe havia d'anar a la guerra.
1: Havia d'anar a la
0: guerra. La plebe diu que no. Que
1: la plebe diu que ni hablar. Van marxar tots de la ciutat a aquest Monte Sacre i el que va passar és que van dir que o tenien representació realment a la república o no hi anava ningú ni a la guerra, ni acatava cap llei, ni cap decisió, ni res.
0: Uh-huh.
1: Al final Roma va haver de cedir, els patricis van haver de crear el càrrec de tribú de la plebe, que és, per dir-ho d'alguna manera, el que deia, si una llei no és d'acord amb el poble, no es fa. O sigui, vale, podia tallar-la i podia fer el que sigui.
0: Vale.
1: I que un dels cònsuls, també, que per a que ho posem en context, el cònsul era, per dir-ho d'alguna manera, la màxima autoritat de la República Romana en situació normal.
0: Uh-huh.
1: Abans només podien ser els patricis i en aquest moment ja podia ser un patrici i un de la plebe. Això en les guerres púniques, per exemple, també va ser una cosa que va tenir molt de pes després amb la propaganda, perquè el patrici sempre es pensa que és com molt savi, molt, diguem-ne, que té un cap molt, molt clar, i el plebeu és un salvatge.
0: Tot i ser el cònsul plebeu.
1: Tot i ser el cònsul plebeu. O sigui, sí que aquestes baralles entre la plebe i l'aristocràcia va continuar durant molt de temps.
0: Bueno,
1: però aquesta és considerada la primera gran mobilització a tota la història.
0: I que realment, doncs, occidental. Després van haver-hi problemes, però sí que va servir per una mica remoure el sistema.
1: Sí, en general, totes les que he posat en aquesta secció acabant han remogut una mica el sistema. Una mica, que sí.
0: Mm-hmm.
1: Però bueno, passem a la següent, si vols.

0: Fem un salt endavant molt heavy i ens anem aquí al costat de casa nostra.
1: Era molt bé.
0: Any 1909 i parlem d'un dels temes més típics de la història a la selectivitat, almenys aquí a Catalunya.
1: Totalment d'acord, sí.
0: La vaga de la canadenca.
1: Perfecte. Ah, i també és un dels grans motius d'orgull.
0: Sí, clar que sí.
1: Del
0: clar
1: nostre
0: que sí.
1: Poble, sí, sí.
0: I ho anem a explicar una mica a grans trets, perquè ens agradaria expandir-nos més, però no tenim temps infinit.
1: Uh-huh.
0: Posem en context primer què va passar. La companyia elèctrica Riegos i Fuerzas de l'Ebro va acomiadar 8 treballadors per defensar els seus drets bàsics com a treballadors. Clar, en aquest moment estem parlant de que acabem de sortir del segle XIX, tot el que arrossegava de situacions amb els oligarques, amanyos d'eleccions, en fi. Diguem-ne que Espanya no és que sigués el país més pur o més transparent de la història.
1: En aquell moment, no.
0: I els treballadors no tenien gairebé drets bàsics. O sigui, estem parlant de que no hi havia jornades de 8 hores, no hi havia sous dignes, o sigui, va ser-hi un moment una mica convuls i una mica complicat. Què passa? Quan aquests treballadors són acomiadats, la resta de la plantilla, en solidaritat amb els seus companys i amb el suport i la dirigència de la CNT, van decidir aturar tot el treball. I què passa? Que estem parlant de que era el subministrament elèctric de tota la ciutat de Barcelona. O sigui, va ser molt...
1: Clar, era important. Si es paraven ells...
0: Exacte, parava tot.
1: Es parava tota la ciutat.
0: Es va fer una vaga general, va haver-hi una situació molt tensa, perquè a més també estem parlant de que estàvem amb la Guerra del Rif, al Marroc, llavors els reclutaments també eren forçosos, fins i tot a reservistes, joves... O sigui... Una situació convulsa.
1: La indignació era generalitzada, no?
0: Exacte.
1: I això, no? Aquest acomiadament de 8 treballadors va ser el que dèiem abans, no? L'espurna per fer-ho saltar una mica tot pels aires.
0: Exacte, totalment. La vaga va durar un total de 44 dies i el govern espanyol va enviar fins i tot al general Bosch, que va intentar sufocar la rebel·lió, detenint a molts dels acomiadats al Castell de Montjuïc. Fins i tot hi va haver una amenaça de que el 6 de març s'havien de presentar tots els treballadors o quedaven sense feina.
1: Mira.
0: O sigui... Diguem-ne que en aquest moment els poderosos es creien o es pensaven que tenien la sartén pel mangul, però, com sempre, sabem que no sempre és així i que també s'ha de respectar a la majoria, que
1: I
0: és el que,
1: sí.
0: El que s'ha de fer notar. Com va acabar? El 13 de març, el govern va començar les negociacions amb la CNT, es van fer diverses reunions amb el Consell Sindical i, finalment, es va aconseguir una de les... coses que ara mateix considerem intocable i que no fa tant, i n'hi ha països que encara no hi és, ho considerem necessari e imprescindible, la jornada de 8 hores.
1: Sí, sí, no,
0: sí,
1: no.
0: Va acabar amb la gran revolució laboral aquí a Espanya, vam ser un dels primers països en aconseguir-ho, i això és un triomf del poble català i de la classe obrera d'aquí de Barcelona. Sí, sí,
1: sí. No, totalment. La veritat és que és un dels grans triomfs, no?, de les mobilitzacions populars aquí a casa nostra. Tots la tenim molt en ment, no?, aquesta vaga de la canadenca, per això que va aconseguir, no?, la jornada de 8 hores, quan el que tu dius,
0: sí,
1: no?, semblava gairebé impensable en un context on realment els treballadors no tenien gairebé drets i ara mateix no ens imaginem cap horari ni cap feina amb més de 8 hores per dia.
0: Exacte, i que ho pensem com una cosa que és imprescindible, però n'hi ha molts països que avui, a dia 28 de setembre de 2026, no tenen aquesta jornada, que tenen jornades molt més llargues i que gairebé la conciliació, diguem-ne que són una mica com els Reis Mags. O sigui,
1: exacte.
0: Que,
1: sí, sí, sí. No, i com deia abans també la Sara, no?, que deia que els drets els hem de conservar, no?
0: Exacte.
1: Hem de lluitar no només perquè quan els vam tenir, quan els vam obtenir, sinó per diàriament per seguir tenint-los. Aleshores,
0: per mantenir-los.
1: Això és important també, seguir exacte mantenint aquesta jornada de 8 hores.
0: Exacte. I passem al següent perquè aquesta em fa molta il·lusió i ara t'explicaré per què.
1: Molta il·lusió, eh?
0: Sí.

0: Bueno, aquesta... seguim al segle XX i ens anem a l'any 1974, vale? Ens situem a Portugal, val? Per a tenir una idea de com estava en aquell moment, hem de tenir en compte que estaven en una dictadura molt semblant i molt aliada del que era el franquisme, el salazarisme, vale? Tot i que el seu primer líder, Salazar, va morir el 1970 després de que el 1968 va tenir un accident, el règim seguia mantenint-se des del 1933. O sigui, per a que tu et facis una idea, és com si, d'alguna manera, a nivell de duració, agafis franquisme i el règim nazi. O sigui, una mica fort, estem parlant. Era molt conservador, tenia molts trets molt semblants al que tenia la dictadura de Franco. I el problema per la dictadura és que els molts detractors, ja que era una part de la població molt important, estaven dins de l'exèrcit, en relació amb altres dictadures que sí que controlaven molt més aquest apartat.
1: Clar, clar, clar.
0: Què passa? Portugal té un tema, i és que, a més de tota la crisi econòmica que va haver al 70 i de tota la sensació de infelicitat i d'inconformisme amb el règim, també tenim que comença el procés de descolonització a l'Àfrica i van començar guerres a colònies en aquell moment, com pot ser Cap Verd, que ho tenim molt fresc pel Mundial, i Mozambique. O sigui, que estem parlant de que ja n'hi havia un punt molt important.
1: Clar, o sigui, és a dir, a banda del descontentament generalitzat que n'hi havia en el país, se li sumen aquestes guerres d'independència de les colònies, eh?
0: Exacte. I el punt climàtic d'aquesta revolta, perquè ja van haver-hi amacs de fer una mena de cops d'estat per tal de tombar aquesta dictadura, va ser la nit del 24 d'abril de 1974, on va sonar la ràdio, primer, una cançó que es diu E depois do adeus, de Paulo Carvalho, que va ser la primera senyal per a aquell exèrcit pogués sortir al carrer. Aquesta no és una cançó prohibida, però això és que és important. I per anunciar al poble que també es podia unir amb aquesta marxa i amb aquesta revolució, va sonar la cançó que has posat just abans.
1: Aquesta?
0: L'altra. Aquesta és la que va sonar a la ràdio abans i la que va... I... Ara sí, per això és que em fa molta il·lusió.
1: Ok.
0: L'altra cançó, la que vas posar abans, perdó.
1: Aquesta? No.
0: Espera't un segonet. Bueno, he tallat malament el tall, perdó.

0: Em vull quedar amb aquesta frase que es diu "O povo que mai ordena", per dir-lo, la traducció és "El poble és qui més mana o qui més ordena a un país".
1: Aquesta cançó és, per tant, Grandola Vilamorena?
0: Grandola Vilamorena, exacte. Aquesta es va convertir en un dels símbols de la lluita antifeixista a Europa i, de fet, va tenir una representació a la cultura popular, com ja tenim amb la mort de Tòquio a la Casa de Papel. Pocs dies després, el govern va caure i es van celebrar les primeres eleccions democràtiques a Portugal amb més de 40 anys. Com a curiositat, aquesta es diu Revolució dels Clavells perquè tothom portava un clavell, inclús l'exèrcit, en lloc d'armes. O sigui, estem parlant de que va ser una revolució pacífica que va fer la que va fer caure els règim salazarista i que va ajudar a la caiguda de la penúltima dictadura feixista a l'Europa occidental que coneixem avui dia.
1: Doncs sí, també és una de les grans mobilitzacions populars que tots tenim molt en ment, no?, aquesta revolució dels clavells, perquè justament van aconseguir això, no?, una revolució pacífica que aconseguís tombar una dictadura de manera, això, sense derramar ni una gota de sang.
0: Exacte. I ja passem a l'última i la més recent.

0: 2011, Espanya, crisi econòmica i una situació gairebé insostenible durant moltíssim temps, i comencen a sortir els grups d'indignats per la situació que travessava el país en aquell moment i contrari al bipartidisme entre PP i PSOE. Mm-hmm. Estem parlant del 15M.
1: Del 15M, que, escolta, clar, és... també l'he anomenat avui a l'editorial d'avui.
0: Molt, mira, avui... tenim una...
1: Sí, sí.
0: Estem connectats, Jaume.
1: Sí, avui estem totalment connectats.
0: Literalment.
1: I aquest moviment dels indignats, no? Aquest preciós moviment dels indignats.
0: Sí, estàvem vivint també una situació molt, molt semblant a la que tenim ara mateix, mm-hmm. que és la de pujada de preus, problemes amb els alquilers... En aquell moment, més que els lloguers, les hipoteques i tots els desnonaments. I a partir d'aquí, molts col·lectius van decidir, dins d'una mena de marc comú, unir totes les seves reivindicacions diferents per amb diversos actes, com acampades a la Porta del Sol, manifestacions, vagues generals, assemblees... I, a més, al seu moment va aconseguir, aturar més de 600 desnonaments, portar a judici el cas Bankia, les preferents, les targetes Black de Rato i Blesa, o va fer que 4 anys després, a les eleccions de 2015, irrompessin partits com Podemos, UPyD o Ciutadans, per tal de poder trencar definitivament amb el bipartidisme. Clar, estem parlant de que des del 78, que es va aprovar la Constitució, fins al 2015, gairebé només n'hi havia dues opcions majoritàries, PP o PSOE.
1: Sí, sí, va ser
0: Felipe González...
1: Des de les primeres eleccions, que van ser d'UCyD...
0: Exacte.
1: Tota la resta...
0: Sempre ha sigut PP o PSOE. Uh-huh. Clar, quan tota la situació esclata d'una manera que tens a uns que no fan el que prometen, diguem-ne que és com molt semblant al que va haver-hi al segle XIX, amb aquest tor entre conservadors, liberals, que sí que malteren el poder, la gent ja estava una mica cansada, i també tota la situació que va portar, perquè ni un ni altre van oferir solucions. No es va ratificar a les eleccions de 2011 perquè va guanyar el PP per majoria absoluta amb el seu millor resultat de la història, però després, amb la irrupció de Ciutadans, que era un partit molt local aquí a Catalunya i que ja va posar, diguem-ne, el focus a la política nacional, i amb la irrupció de Podem, diguem-ne que ja va ser una mica el trencament d'aquest bipartidisme.
1: Sí, però això me'n recordo que el 2015, que són Podemos, no?, i Ciutadans surten a les eleccions amb uns resultats molt i molt bons.
0: Sí, sí.
1: I, clar, doncs és aquesta herència, no?, del 15M, que arriba, doncs, anys més tard, però finalment arriba.
0: Exacte.
1: Semblava que el bipartidisme es podria arribar a trencar, finalment...
0: Finalment no es va trencar.
1: No es va trencar.
0: Estem parlant de que el 15M, perquè tu et facis una idea, no només en el pla polític, sinó en el pla social, col·lectius com, per exemple, els sanitaris, l'educació... sindicat de llogaters, treballadors, tothom, diguem-ne que cadascú defensant el que li tocava, perquè, per exemple, les marees van ser per tal de defensar el sistema sanitari, que tothom en aquell moment s'estaven fent unes retallades molt fortes, diguem-ne que tothom es va ajuntar per tal de poder aconseguir aquestes no prebendes, aquests drets que ha de tenir la població i que haurien de ser drets fonamentals.
1: Sí, sí, exacte, que va ser el 15M, va tenir tant d'èxit perquè s'hi van unir tots els col·lectius.
0: Exacte.
1: I s'hi va unir tota la població per trencar una situació que era ja insostenible.
0: Exacte. Com a dada, una última dada, si vols, també va ser, després del 15M, obligatòria a tots els partits portar a terme eleccions primàries per tal d'escollir el candidat, de tal manera que sigui una mica més transparent i que la militància pogués escollir.
1: Exacte.
0: I també es va intentar, perquè això mai ho sabrem realment, i perquè també tenim partits que... casos de corrupció que gairebé, en fi, sempre n'hi ha, una mica més de transparència als partits polítics. Es va aconseguir això? Bueno, està per veure, jo crec que és una de les coses que li pot mancar i que hauríem una mica de retomar aquest esperit de 15M i de l'evolució social.
1: Doncs sí, totalment. Crec que és el que tu comentaves, no? Clar, crec que estem en un moment on podem establir bastants paral·lelismes, no?, entre aquell 2011 i aquell 2026. Han passat 15 anys i realment, doncs, la situació semblava que podia canviar, realment no ha passat.
0: No ha canviat gaire,
1: i
0: no.
1: I el bipartidisme segueix absolutament consolidat.
0: I amb una cosa que sí que vull tenir a punt, amb una problemàtica molt més greu, i és que ara molta gent de diverses ideologies d'extrema dreta s'està aprofitant per fer mal.
1: Sí, sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: estem parlant de que no és una cosa que sigui només el problema a la nostra butxaca o el problema al nostre nivell de benestar, sinó que gairebé estem posant en dubte drets fonamentals i fins i tot drets humans que estan recollits a la Carta de les Nacions Unides. Llavors, crec que en aquest moment és més necessària que mai la manifestació, el reunir-nos, el fer, el mobilitzar-nos, perquè al cap i a la fi hauríem de defensar els nostres drets. Sí,
1: sí, sí, totalment. Al final estem patint una deriva brutal dels nostres líders polítics. A més, ajunta, no?, que aquesta deriva dels líders polítics s'està ajuntant amb una inflació, amb una crisi de l'habitatge cada cop més dramàtica, la gent està perdent poder adquisitiu, i això, aquest odi que s'està generant, s'està utilitzant perquè tu deies, no?, per l'extrema dreta, per omplir un forat molt perillós.
0: Aleshores,
1: hem d'anar molt en compte i bueno, intentar tots junts lluitar, no?, perquè no ens treguin el que tant ens ha costat.
0: Totalment, exacte.
1: Molt bé, Clas, doncs escolta, amb aquest xute de reivindicalisme, de reivindicació, doncs marxem, i moltes gràcies per portar-nos totes aquestes històries de lluita popular, que crec que a tots ens inspiren una miqueta, no?, sentir aquestes històries.
0: Són necessàries, sí.
1: Exacte, són necessàries, i res, et donem les gràcies i fins molt aviat.
0: Fins molt aviat, Jaume.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: I avui, abans d'acomiadar-nos, acabarem amb una cançó, i ja que estem així una mica revolucionaris avui, anem amb el vals de l'Obrero d'Escape.

Doncs això és tot per avui. Gràcies per ser-hi un dia més. Gràcies per ser-hi en aquesta tarda del dilluns. Avui un programa especialment reivindicatiu, amb molta crítica social, però escolta, ja és necessari. Com ja he dit abans, jo ara marxo cap a la manifestació per un decret d'habitatge que ens torni la dignitat a les persones. Per tant, si voleu, ens veiem allà. Moltes gràcies i fins molt aviat. Adeu, adeu i força.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just al carrer 2026 obre el termini per reservar parada. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 28 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Servei Local de Català impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just, que es presentarà el 29 de setembre. Josephine Baker protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu. La trobada, coordinada per Javier del Campo, se celebrarà el 29 de setembre a la Sala Piquet i abordarà la seva trajectòria i el context social de l'època. Un pou i un hort comunitari reforcen la cooperació de Sant Just amb Diorbel, al Senegal.

0: Les inscripcions per participar a Sant Just al Carrer 2026 ja estan obertes. La jornada se celebrarà durant les festes de tardor, el diumenge 25 d'octubre, de 10 del matí a 2:15, amb parades i activitats d'entitats, col·lectius i particulars. El termini per apuntar-s'hi acabarà el 15 d'octubre a les 23:59. Les entitats podran demanar material de suport i proposar activitats obertes al públic, mentre que els punts de restauració ho hauran de sol·licitar específicament en el moment de fer la inscripció. Un cop tancat el termini, es comunicaran les autoritzacions de participació i abans de la jornada s'informarà de la ubicació i el número de parades assignats. Tota la informació sobre les condicions de participació, les taxes i les exempcions es pot consultar a les bases reguladores de la convocatòria. Pel que fa a cultura, el Servei Local de Català de Sant Just presentarà el dimarts 29 de setembre a les 12 del matí el grup Llegim en veu alta i parlem. La sessió tindrà lloc a les escoles, a l'aula 3, i servirà per donar a conèixer el funcionament d'aquesta proposta vinculada al voluntariat per la llengua. Les trobades combinaran lectura en veu alta i conversa a partir de llibres cedits per la Biblioteca Joan Margarit. El grup estarà guiat per persones voluntàries i les sessions es faran al Servei Local de Català de Sant Just, a les escoles. El calendari preveu lectures durant els mesos d'octubre, novembre i desembre amb obres de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. La iniciativa és organitzada pel Servei Local de Català de Sant Just i Voluntariat per la Llengua. El Club de Lectura de Novel·la Gràfica de l'Ateneu dedicarà la sessió del dimarts 29 de setembre, de 8 a 9, a la figura de Josephine Baker. La trobada tindrà lloc a la Sala Piquet de l'Ateneu i estarà coordinada per Javier del Campo. La sessió girarà al voltant de la novel·la gràfica de Kathleen Muller i José Luis Buquet, centrada en la trajectòria de Baker com a cantant, ballarina, actriu i icona dels anys 20, així com en la seva projecció internacional. L'obra també aborda el context històric en què va viure, marcat pel racisme i pels grans canvis de la modernitat. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu amb la col·laboració de la Biblioteca Joan Margarit. L'ONG Sant Just Solidari ha posat en marxa un nou projecte de cooperació internacional a la localitat de Diourbel, al Senegal. La iniciativa, que ja és una realitat sobre el terreny, ha fet possible la perforació i construcció d'un pou d'aigua i l'habilitació d'un hort comunitari de 2 hectàrees destinat a la producció agrícola i liderat per dones locals. El projecte té el seu origen en el testimoni d'en Max, un veí santjustenc resident a Masllui, originari d'aquest petit poble senegalès. Després d'arribar fa anys a Catalunya en pastera, va traslladar a l'Ajuntament el desig d'ajudar la seva comunitat d'origen, on la manca d'aigua fora dels mesos de pluja impedeix cultivar la terra la major part de l'any. A partir d'aquesta petició, Sant Just Solidari va entomar la proposta sota un model de cooperació, que compta també amb l'experiència d'Abdoulai, responsable de l'entitat Taranga de Molins de Rei.
1: El Max sempre ha tingut una ferida oberta en el seu cor, que són els joves, que darrere d'ell, del seu poble, ho van intentar també amb un grup de 5 que van morir quasi tots ofegats i un d'ells el va rescatar un pescador senegalès i va quedar desahuciat psiquiàtricament. I en la inauguració de l'escola-institut del Mas Lluï va parlar amb el Joan Massaganyes, amb l'alcalde, i va explicar aquest sentiment i aquesta voluntat d'ajudar o de seguir vinculat i a veure què es podia fer en el seu poble, que tenen un problema d'aigua. Només en l'època de pluges, 3-4 mesos, i després ja no poden conrear en tot l'any. El Joan, el nostre alcalde, el va dirigir cap a Sant Just Solidari i allà vam començar a fer reunions i això s'ha sintetitzat en un projecte de cooperació de formació de dones en un hort comunitari. Ja s'han fet 5 visites i el projecte ja és una realitat, el POU ja està fet i està tirant endavant.
0: A més de les infraestructures d'aigua i el tancament dels terrenys cedits per la mateixa comunitat, la iniciativa posa l'accent en l'empoderament femení i la formació tècnica. Faran acompanyament continuat a les dones en tècniques de conreu i gestió econòmica col·lectiva. També s'oferiran alternatives econòmiques viables perquè el jovent no hagi de migrar cap a Dakar o emprendre rutes marítimes perilloses un cop acaba l'època de pluges. I també es consolidarà una estructura econòmica autònoma que reverteixin la salut i l'alimentació de tot el municipi.
2: Sí, jo crec que invertint en les dones estem invertint en tota la comunitat, perquè com sabem allà les coses com passen, normalment les dones són els pilars de les economies familiars, es dediquen a treballar al camp, es dediquen a portar petits comerços i nosaltres I, de fet, quan vam proposar aquesta activitat de fer aquest hort comunitari, que podia ser un altre tipus d'intervenció, tota la comunitat, els homes, el cap del poble, l'alcalde de la comunitat, tot van converger per reconèixer que potser aquest hort, invertint en què les dones lideren l'activitat, l'intervenció, era l'activitat més adequada. I crec que nosaltres fins ara la implicació que han mostrat les dones, perquè també hem de recordar que des del 2014 van muntar com una organització econòmica que abans de conèixer-se ja s'havien organitzat abans que ningú els portés aquest suport. Uh-huh. Això mostra la seva predisposició i les ganes que tenen d'avançar.
0: Per donar a conèixer el projecte i recaptar fons, l'entitat ha organitzat un sopar solidari el pròxim 16 d'octubre al pati de les escoles, amb gastronomia tradicional i música africana en directe. Les reserves es poden formalitzar enviant un correu a sjs@santjustsolidari.cat i així mateix l'ONG serà present a les festes de tardor i a la fira de Sant Just al carrer per continuar sumant socis i voluntaris. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'agrupació fotogràfica de Sant Just presentarà la temporada 2026-2027 avui dilluns 28 de setembre de 7 a 9 de la tarda a la Vagoneta. La sessió servirà per donar a conèixer la programació prevista pel nou curs adreçada a persones aficionades a la fotografia. Entre les activitats es mantindran les reunions setmanals de dilluns al vespre, les exposicions de persones associades, els concursos socials i el concurs internacional. La nova temporada també incorporarà novetats en tallers i cursos de fotografia, així com en les sortides fotogràfiques organitzades de l'entitat. El pickleball es consolida a Sant Just amb una nova escola i club, que començarà a funcionar a partir del dilluns 28 de setembre a l'Institut de Sant Just. El projecte, impulsat per Jan Busquets, disposarà de 3 pistes i oferirà activitats per a infants, joves i adults, amb l'objectiu de crear una comunitat estable al voltant d'aquest esport. La proposta complementarà l'activitat que ja es fa als matins a la Bonaigua, on des de l'abril s'han ofert sessions gratuïtes d'iniciació, tecnificació i open play. A partir de l'1 d'octubre s'introduiran noves quotes amb preus diferenciats per socis i no socis del complex esportiu.
3: Doncs nosaltres, bueno, al principi vam fer una promoció totalment gratuïta des de l'abril. Hem estat des de l'abril al juny aproximadament que tothom que vingui soci o no soci de la Bonaigua podia jugar gratuïtament, fer classes d'iniciació, de tecnificació, fer open play, fer partits directament. Llavors els ensenyem una miqueta quin és el joc del pickleball i la gent venia a jugar. La veritat és que va tenir molt bona rebuda i ara a partir de l'octubre ja començarem a cobrar una quota que poden ser tant per socis o no socis. Evidentment pel soci de la Bonaigua hi haurà un descompte. Estarem a pickleball a Bonaigua, què és? Estarem pickleball a Bonaigua, estarem als matins a la Bonaigua, com bé diu el nom, pickleball a Bonaigua, i estarem a la pista exterior. Va més orientat a la gent gran, perquè bueno, al final nosaltres tenim molts socis al matí que són jubilats, i és un esport que allarga molt la vida de la raqueta. I després, la novetat que tenim a partir de l'octubre és que començarem a partir del dilluns, 28 de setembre, obrim escola més encarada a infantil, juvenil, també d'adults, i estarem ubicats a l'Institut de Sant Just. Tenim 3 pistes allà on la idea és que fer club.
0: A les tardes, l'activitat es concentrarà a l'Institut de Sant Just amb sessions de dilluns a dimecres i propostes específiques per adults els dimarts i dijous. El projecte inclourà classes, open play i competicions per nivells, amb la voluntat que els participants puguin evolucionar i, en el cas dels més joves, arribar a competir en tornejos que ja s'organitzen a Catalunya i altres punts de l'Estat. El pickleball també arribarà a diversos centres educatius del municipi. A partir de l'octubre hi haurà extraescolars al Montseny, on les inscripcions ja han tingut una bona resposta, i també s'ha introduït l'activitat al Montserrat, Madre Sacramento i l'Institut. Busquets destaca que és un esport fàcil d'adaptar als centres i accessible des de les primeres etapes de primària.
3: I res, molt content de la resposta de la gent que ve, la gent li agrada molt, jo sempre ho dic, qui ho prova enganxa, és un esport molt fàcil de jugar, però que també té la seva complexitat a mesura que vas millorant, i res, al final és un esport que poden començar des de I5 primer de primària. De fet, ja també volia explicar que hi ha entrat a 4 escoles de Sant Just, començarem extraescolar a partir de l'octubre al Montseny, que ja tenim, que ha sigut un èxit i tenim a tope d'inscripcions, també entrat al Montserrat, també hem entrat al Madre Sacramento, però encara estem mirant quanta gent s'inscriu, i a l'Institut també hem entrat i hem de veure quanta gent s'inscriu, i perquè és un esport fàcil de portar a les escoles, sobretot a les escoles públiques, que no tenen els recursos suficients com per poder tenir una pista de pàdel, una pista de tennis. Llavors això és fàcil de portar, és fàcil de que els nens des de primera primària i 5 puguin jugar i en 5 minuts juguin bé i tinguin una continuïtat al joc, i això els crea poca frustració.
0: El projecte també posa el focus en la població adulta i la gent gran, ja que el pickleball es planteja com un esport de baix impacte i fàcil iniciació. Les persones interessades podran provar-lo gratuïtament abans d'inscriure-s'hi, i la informació sobre horaris, activitats i quotes es pot consultar a través dels canals de Pickleball Bonaigua i del mateix complex esportiu. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Escola Bressol Marrex acollirà una jornada de portes obertes de l'Espai Nadó el dimarts 29 de setembre, de 10 a 2 quarts de 9. La proposta s'adreça a famílies amb infants des del naixement fins als 10 mesos. I l'Espai Nadó es planteja com un punt de trobada per compartir experiències i resoldre dubtes relacionats amb la criança durant els primers mesos de vida. La sessió abordarà qüestions vinculades a la maternitat, la paternitat i el desenvolupament dels nadons, en un espai pensat per les famílies. Una travessa solidària de 180 quilòmetres recorrerà el riu Llobregat del 16 al 18 d'octubre des de Castellar de Nuc fins al Prat de Llobregat, amb l'objectiu de donar visibilitat a la diabetis tipus 1 i recaptar fons per la recerca. La iniciativa, impulsada per Cristian Gómez, passarà per 28 municipis de 3 comarques. A Sant Just, el projecte tindrà una presència destacada amb una carpa solidària a la Bonaigua el 10 d'octubre, on es farà un concurs de tirs lliures i es vendran clauers i altres articles per recaptar fons. El Club Bàsquet Sant Just també participa en la iniciativa i ja ha impulsat activitats solidàries vinculades al repte.
4: A part de tota la difusió que es fa a través de llobregat.org i del compte Instagram de Llobregat per la Diabetis, Aredi, que és l'associació per la recerca de diabetis, que és a on aniran destinats els fons que aconseguim recaptar, també està fent difusió. I per la nostra part, a nivell local, aquí a Sant Just, estem també treballant per fer alguns petits esdeveniments, tant per difondre el coneixement de la malaltia i el que això implica, però també per difondre el repte que està organitzant el Christian, i també per recaptar fons per col·laborar en aquest aspecte. I en aquest sentit, el dia 10 d'octubre muntarem una carpa solidària a la Bonaigua durant tot el dia, on farem un concurs de tirs lliures amb premis pels participants. Vendrem també algun clauers i altres articles de merchandatge també per recaptar fons. I també amb el suport de bàsquet també hem fet ja un partit solidari, ja en farem un altre aquest diumenge a Sabadell.
0: La família de l'Eduard, jugador del Club Bàsquet Sant Just amb diabetis tipus 1, preveu completar caminant els últims 11 quilòmetres, de Cornellà fant al Prat, i convidar altres santjustencs a sumar-s'hi. Les persones que no vulguin fer tot el recorregut també podran participar en un tram final de 4 quilòmetres. La travessa és oberta a diferents formes de participació. Es pot completar una etapa o només un tram corrent, caminant o en bicicleta. I també és possible col·laborar fent un donatiu. Les inscripcions permeten escollir el municipi d'inici i d'arribada del recorregut.
5: El nostre petit repte, és a dir, aquí tenim dos herois que faran els 180 quilòmetres, però evidentment això no està a l'abast de tothom. I el nostre petit repte consistirà en poder fer els últims 11 quilòmetres caminant des de Cornellà fins al Prat. I aquí és on jo una mica ho anomeno, doncs, el repte santjustenc. Sant Just no té riu, no, el riu no ens passa per aquí, per tant no tenim cap tram, però sí que ens agradaria que d'alguna manera poguéssim arribar cadascú a Cornellà i poder fer el tram de Cornellà al Prat a l'Eduard, amb les seves germanes i jo, i acompanyats de tots aquells santjustencs que vulguin ser-hi, i que si no es veuen en cor de fer 11 quilòmetres caminant, poden fer l'últim tram, que en són 4, que logísticament també és més senzill, però sí que ens agradaria, doncs, això, que companys de classe, de l'equip, del club i persones de Sant Just que ens coneguin o no, s'hi puguin sumar també.
0: Els diners recaptats es destinaran a Eredit, l'associació dedicada a la recerca de la diabetis. A més de l'Eduard, també participarà la Nerea, jugadora del sènior del Club Bàsquet Sant Just, i també amb diabetis, que correrà un dels trams per donar visibilitat al repte i a la malaltia. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern ha assolit un 68,1% de recollida selectiva, la xifra més alta registrada fins ara al municipi. El resultat, corresponent al primer semestre del 2026, situa Sant Just entre els 5 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més separació de residus i per sobre de l'objectiu europeu del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge. La deixalleria municipal ha augmentat un 32% els residus recollits amb la matèria orgànica i la mateixa deixalleria com a principals fraccions recuperades. Segons l'Ajuntament, l'evolució està vinculada al nou model de contenidors amb identificació, a la posada en marxa de la nova deixalleria i a l'ús que en fa la ciutadania. El municipi també disposa de la deixalleria mòbil, que corre a diferents punts del municipi l'últim dissabte de cada mes, excepte l'agost, i permet dipositar petits aparells elèctrics, piles, bombetes, tòners, olis, metalls, esprais, pintures i altres residus especials. L'escriptora santjustenca Paula Vidal posarà en marxa aquesta tarda una nova proposta formativa al municipi. Un taller d'escriptura creativa adreçat exclusivament a joves d'entre 12 i 16 anys. La iniciativa neix després de les visites que l'autora va fer el curs passat a l'Institut de Sant Just i al Col·legi Madre Sacramento, on l'alumnat havia treballat la seva novel·la juvenil Inversemblant. Segons ha explicat Vidal en una entrevista a Ràdio Desvern, durant aquelles trobades escolars, diversos grups d'alumnes van traslladar-li les seves inquietuds literàries i les dificultats amb què es troben a l'hora de desenvolupar històries pel seu compte. Aquesta demanda la va empènyer a dissenyar un curs específic per a adolescents.
6: Jo espero que al llarg d'aquest curs s'obrin molt, és clar, però sí que és veritat que no només elles, sinó m'he trobat també en altres instituts de Catalunya altres alumnes que m'han vingut, sobretot al final de les xerrades, quan signo el llibre, que potser és un moment més íntim, no? Uh-huh. Em comparteixen coses, no? I sí que potser el que més es repeteix entre els joves que escriuen és aquest encallar-se, no? Arribar a tenir una idea, començar i arribar a un punt que t'encalles i dius, ja no sé com seguir fins aquí. Que també diré, això és molt natural, jo, amb la seva edat, jo escric des de petita i me puc posar en la pell de quan era adolescent, quan estava a l'institut, i jo també tenia els meus projectes literaris, tinc llibretes i llibretes amb tot de textos inacabats, no? Arriba un moment que potser també et canses de la història, no saps com seguir, però perquè estàs provant, estàs creixent, estàs investigant, no? Llavors també és molt sa i molt natural aquest procés. Però sí que és veritat que crec que en aquest taller, sobretot, els hi puc donar eines per trobar la inspiració quan els hi falta, no? Per seguir quan t'encalles.
0: El taller es durà a terme a Can Ginestà, concretament a la sala Isidor Cònsul, i tindrà un enfocament pràctic, participatiu i flexible per adaptar-se als interessos de l'alumnat. Tindrà l'objectiu de compartir lectures, resoldre dubtes narratius, experimentar i fomentar la creativitat sense la pressió de buscar un text perfecte. Per nois i noies de 12 a 16 anys, amb 6 sessions repartides entre els mesos d'octubre i novembre i els dilluns de 6 a 2 quarts de 8, començant el primer dilluns d'octubre.
6: Començarem el primer dilluns d'octubre i és un taller que seran 6 sessions durant octubre i novembre. Els dilluns a Can Ginestà, a la sala Isidor Cònsul, de 6 a 7.30, una hora i mitja. Em semblava que una hora potser quedava una mica curta, llavors farem una hora i mitja per anar amb calma.

0: Si tenen projectes en marxa, doncs també poder dir-los com seguir, si estan encallades, no? I proposar-los exercicis que els ajudin a ser més creatius també i a passar-s'ho bé, sobretot a passar-s'ho bé.
1: A banda d'aquesta nova proposta per joves, Paula Vidal mantindrà el taller d'escriptura creativa per adults que imparteix a l'Ateneu de Sant Just per tercer any consecutiu. Aquest curs començarà el primer dimecres d'octubre i tindrà una periodicitat quinzenal, de 6 a 8. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda s'inaugurarà l'exposició del concurs fotogràfic de la SEAS a la Sala Piquet, amb l'exposició de les 30 millors fotografies presentades al concurs. I a les 7 de la tarda es farà la presentació de la temporada 2026-2027 de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just, a la Vagoneta, on es presentaran les activitats previstes per la temporada 2026-2027. Demà, dimarts 29 de setembre, a les 10 del matí, portes obertes de l'Espai Nadó a l'Escola Bressol Marrecs, un espai de trobada per famílies amb infants des del naixement fins als 10 mesos, on es parlarà de criança, maternitat i paternitat. Demà a les 12 del matí al Servei Local de Català de les Escoles es farà l'activitat Llegim en veu alta i parlem. La presentació d'aquestes trobades per llegir i parlar sobre un llibre cedit en préstec per la Biblioteca Joan Margarit. I demà a les 8 del vespre, Club de Lectura de Novel·la Gràfica Josephine Baker, a la Sala Piquet de l'Ateneu, on es parlarà sobre la vida extraordinària d'una dona que va desafiar els límits del seu temps, que era cantant, ballarina, actriu i una icona dels anys 20. Dimecres 30 de setembre a les 10 del matí a l'Escola Bressol Marrecs es faran les portes obertes a l'Espai Familiar, un espai per famílies amb infants d'1 a 3 anys en què s'ofereix joc, suport i acompanyament a la criança i educació dels fills i filles. Dimecres 30 de setembre a les 6 de la tarda, visita comentada a Una Casa Superstar, a la Sala Mercat, dins l'exposició de Mons. I per acabar amb la programació de les activitats de Sant Just, dimecres 30 de setembre a les 6 de la tarda es farà el ple municipal ordinari del mes de setembre a la sala de sessions.

encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just del Carrer 2026 obre el termini per reservar parada. Es podrà inscriure fins al 15 d'octubre. El Servei Local de Català impulsa un nou grup de lectura i conversa a Sant Just. La proposta es presentarà el 29 de setembre a les escoles i inclourà lectures de Mercè Rodoreda, Núria Prades i Lluís Llach. Josephine Baker protagonitza una nova sessió del Club de Lectura de la novel·la gràfica de l'Ateneu. La trobada, coordinada per Javier del Campo, se celebrarà el 29 de setembre a la Sala Piquet i abordarà la seva trajectòria i el context social de l'època. Un pou i un hort comunitari reforcen la cooperació de Sant Just amb Diorbel, al Senegal.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 28 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesbrem.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Ronaldinho. I Rafinha no és Ronaldinho.
1: No, però una cosa
0: Ronaldinho
1: és que
0: Rafinha podia caminar fins i tot als partits de competició.
1: Hi ha un terme mig i és tenir present el que li va passar fa 3 mesos.
0: Sí, jo estic d'acord amb tu, però que Rafinha no és això, no ho ha sigut mai.
2: Molt difícil demanar-li a un futbolista que faci això, molt difícil.
0: En fi, que amb la Laia vam dir que la part bona, o la Laia, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: És que Rafinha...
2: No està al cine?
3: No, m'ha deixat.
0: No ha pogut anar-hi.
3: Jo trobava que bé, era una bona.
2: Què fa aquí?
3: Ara, ja no arribo.
2: Ah, ja no arribes?
3: Sí, no, sí, perquè sempre hi ha anuncis.
1: Hi ha anuncis.
3: A 3 quarts.
4: S'han de comprar les pispetes.
5: Està la diagonal tallada.
3: Clar, ja apuntava que sempre anem tard. Aquí,
1: però a quin cinema hi van? Un que està aquí a prop?
3: Aquí a prop de la ràdio.
1: Arribes.
3: Però m'he de comprar les crispetes.
1: Importantíssim.
0: Encara fan allò de movie record abans de...
3: No. Això fa bastant temps. La Mireia no sap ni d'aquestes.
0: No,
3: és que
0: estan
3: 20 anys, Mireia, que no...
5: Més o menys quan va arribar el culo.
2: I ara s'han de posar, exacte, i tenen so.
3: Sí.
2: I tenen àudio.
0: Més o menys...
5: Els actors parlen.
0: Més o menys
2: des d'allà
0: que no vaig al cine. Ja no hi ha orquestra?
2: No, la música està enllaunada, ja.
3: I no es pot fumar al cinema.
2: Per això ja no hi va.
0: Podria ser.
3: Però era xula aquesta cançó inicial. Com l'has cantada?
0: No, ara ja està. Aquests plaers són curts i d'una vegada. La Laia ja ens va explicar que Rafinha era dels que plegava primer, perquè l'últim partit del Brasil és el... aquest dissabte.
3: Dissabte 3.
0: I per tant tindrà una setmana...
1: Anirà sobrat de descans, sí. Rafinha.
0: Jo crec que demanarà jugar...
3: Demanarà
0: jugar una amistosa amb el Barça.
1: Quan...
0: La Laia no ve a parlar-nos de Rafinha, sinó de què han fet els pocs jugadors del Barça no internacionals que s'han quedat aquí, perquè dius, clar, els 3 setmanes els que marxen tots patint, però i 3 setmanes els que es queden aquí tampoc no és un bé.
3: Què han fet i també...
0: I què no han fet.
3: I amb quines pautes han marxat i com ha preparat el Barça aquesta aturada, que és més llarga de l'habitual. Fins ara les aturades són 2 setmanes, 10 dies, i després setmana i mitja i tornaven, i ara, doncs, en aquestes 3 setmanes, clar, s'atura l'activitat i la dinàmica diària que tenen els jugadors amb el club, i per això, doncs, és una aturada. No han fet grans coses, no pots fer, però sí que acabar d'ajustar alguns detalls. D'entrada, comencem amb els que han marxat. El perill més gran, evidentment, ara ho comentàveu, són les lesions. És evident, hi ha més partits, hi ha més viatges, més risc de que pateixis lesions, però com que també és cert que una de les coses que els preparadors físics menys agrada d'aquestes aturades és el que diuen canvi de dinàmica d'entrenaments i de viatges, el fet que aquesta aturada sigui més llarga el que et fa és anul·lar una altra aturada, és a dir...
0: Sí.
3: No n'hi haurà una altra, i això vol dir que no serà...
0: Ens vam menjar la de primers de setembre i...
3: Clar, llavors no han hagut d'aturar, reprendre tantes vegades com
0: sistema
3: es feia.
0: Com a preparadors físics estem a favor d'aquest
3: tema.
0: No,
3: és per trobar la part més positiva de tot. No, l'ideal seria que no marxessin, no?
0: Clar. No, però millor que això que dues aturades.
3: Un aspecte positiu, doncs, és aquest, que no trenques tant la dinàmica. Els jugadors que han marxat tots saben exactament els minuts de càrrega que porten, si estan menys o més fatigats els seus músculs, i els exercicis específics que han de seguir fent, més enllà que amb la selecció treballin qüestions més generals, perquè recordeu que aquest any s'ha reforçat la part personalitzada de cada jugador, per tant això ho incorporen i s'ho enduen, i evidentment, doncs, a la mínima molèstia que sentin, el consell que sempre marxen els jugadors del Barça és atura i avisa la selecció, i a partir d'aquí, doncs, si la selecció corresponent considera, com han passat a Mèric, doncs, per exemple, doncs, ja es posa en contacte amb el club i risc zero. Després hi ha una part nutricional que també s'ha reforçat molt i que els últims anys s'ha reforçat molt al Barça i que també es treballa en aquestes aturades, perquè hi ha una part que es posen d'acord al Barça i les seleccions, hi ha unes reunions que es fan vídeo online entre els nutricionistes del Barça i les seleccions per informar de veure com posar-se al dia d'aspectes nutricionals, suplementació, valoracions de composició corporal de cada jugador, és a dir, tot al mil·límetre, i estratègies sobretot a l'hora d'hidratar-se i de la nutrició del dia de partit abans i després.
0: Caram.
3: I llavors hi ha moments en què hi ha seleccions que treballen amb els mateixos components, suplements de nutrició que té el Barça, per tant cap problema, n'hi ha d'altres que no, i el que fan aquí és li donen al jugador el seu pack de nutrició per si la teva selecció no
0: el
3: té.
0: El futbolista se'n va amb la Carmanyola. M'imagino la mina arribant amb la navareta.
3: No, jo crec que la selecció espanyola...
2: Jo crec que la selecció espanyola
3: treballa bastant de forma similar.
0: La Min, com és el jove, porta les de tots. La de Fermín, la de Rodri...
3: Que està empollet. Això veu Fermín. No, però vaja, sí que hi ha una coordinació també en aquest aspecte també de la nutrició. I després, aquests són els que han marxat. Què passa amb els jugadors que es queden aquí? Els jugadors que s'han quedat aquí han fet una setmana d'entrenaments i tota aquesta setmana de feina. La setmana passada... que
0: aquesta
3: va ser...
0: de vacances.
3: Ah, exacte, aquesta de vacances. La setmana passada, que era la setmana d'entrenaments, no es va fer cap entrenament d'estratègia, no es podia treballar, eren molt pocs del primer equip, es van fer entrenaments conjunts fins i tot amb el Barça Atlètic per intentar doncs, arribar a fer que es poguessin fer els exercicis que normalment es fan. L'objectiu pels jugadors que es quedaven aquí era que no perdessin el ritme d'entrenaments i de competició que sí que tindran els altres jugadors. És a dir, que no es descompensés dins de l'equip, entre que no hi hagués gaire diferència entre com estarà de càrregues o de minuts o de preparació un equip, que és el que es queda aquí, amb el que marxa. Tot i que hi hagi aquesta setmana de festa, evidentment, els jugadors que s'han quedat aquí tots tenen un pla d'entrenament més... estricta, més exigent que no pas amb els que han marxat amb les seleccions, i els jugadors, molts d'ells, encara que Flick no hi sigui a la Ciutat Esportiva, doncs aniran i seguiran fent aquests entrenaments durant aquesta setmana per no perdre aquest nivell que teníem fins ara físic.
0: Perquè aquí s'ha quedat Stensne, Gerard Martín...
3: Balde...
5: Brian Fariñas...
4: Joan García...
0: Ah, clar.
3: Sí,
4: bueno, sí,
3: però... Gavi...
5: Gavi...
0: I para de comptar, perquè em fa l'efecte que eren 6.
3: Ja està, sí.
0: Molt
3: per tant,
0: bé.
3: Són molts pocs jugadors, per això no pots fer cap feina d'estratègia.
0: I dos porters, vull dir que la pràctica de camp...
3: Era complicada.
6: Gabriel Jesús també ens han deixat, no?
3: Sí,
0: però sí. No, Gabriel Jesús estava liat amb la mudança. No? Per què no et preocupis, que tenia una feinada de portar la família... Sí, sí, però de portar la família de Londres cap aquí, buscar casa, aquest estarà finíssim. No us preocupeu.
3: Però pots dir que aquesta gent la mudança no l'encarrega? Tu creus que Gabriel Jesús va carregar?
2: No, l'he vist amb un piano aquí.
5: No. Es veu que va parlar amb Google i els va dir, escolta, Joan García, tec tots a fer la moderna.
3: Treball específic, tots.
0: No cal que porteu el suplement nutricional, però tots a carregar pianos i el que calgui. En fi, que si Déu vol i no hi ha lesionats, tots aquests esforços físics convergiran quan s'acabi l'aturada.
3: També hem de tenir... Jo crec que una cosa és la idea que planifiques, l'altra és després el que acaba passant, i jo crec que un cop tornin els jugadors i ja vegin, passin pels ordinadors de la Ciutat Esportiva i vegin realment amb quina càrrega han tornat, doncs hauran de reajustar tot això.
0: Clar, no és fàcil, perquè aquí se't queda Gerard Martín, que ha jugat molt, i Gavi, que ha jugat molt poc, vull dir que fins i tot entre els que es queden aquí tampoc és
5: fàcil. O Brian Fariñas, que no ha jugat.
6: Sí, no ha ni debutat.
0: Aquest és un expedient X que és incomprensible, que aquest nano no tingui fitxa dalt. Bé, incomprensible no, perquè no en teníem.
3: No,
0: però
3: no hi cabia.
0: Que no estigui jugant quan no hi ha competició amb el primer equip, amb el Barça Atlètic. Si algun dia el necessites, no se'n recordaran.
5: Ho dic en el sentit d'això que deies dels ritmes competitius, si deia la Laia, que és molt difícil.
0: Molt bé, doncs així estan tots els internacionals. Els que han marxat, els que van tornant i els que s'han quedat aquí abans d'acomiadar la Laia, que ja començava a pensar que arribaria al cine, t'haig de preguntar abans per aquesta querella que ha interposat el Barça contra Florentino Pérez, perquè hi ha roda de premsa en què va acusar els àrbitres d'enriquir-se a costa del Barça, que va endavant.
3: Sí, va presentar una demanda per un acte de conciliació, ha estat acceptada i, de fet, el jutge a Madrid el que ha fet és posar data ja per aquest acte de conciliació. El 25 de novembre estan citats Florentino Pérez, president del Madrid, i el Barça, per que es pugui dur a terme aquest acte de conciliació. A partir d'aquí, Florentino Pérez és cert que pot no presentar-se, i el Barça el que considera és que si Florentino Pérez no es presenta i tampoc es retracta de tot allò que va dir, que al final és el que demanava el Barça, doncs farà un pas més al Club Laurana i presentarà una querella criminal.
0: Ara et preguntaré una cosa que potser t'agafo. Si no s'hi presenta però envia un escrit dient em retracto, vaig tenir un mal moment, no serveix, i has d'anar allà.
3: No, si el Barça vol que retracti Florentino Pérez. Si hi ha algun tipus de comunicació del president del Madrid...
0: Ah, no, doncs comunicats del Madrid ara en treu cada 5 minuts.
3: Sí, però Florentino Pérez 2 punts.
6: Un disculpar-se...
3: Això és més complicat. Però vaja...
6: Hauríem de tenir una setmana més d'aturada perquè ja no sapiguessin què fer.
3: Si passés el Barça, doncs d'acord, no faria aquest pas. Però si no passa, sí que farà el pas, perquè al final una querella criminal el que fas és forçar una mica que hi hagi aquesta declaració al final de Florentino Pérez, que es pronunciï.
0: Tampoc ho descarteu, perquè la setmana passada a Madrid es va parlar dels àrbitres i del Mori, del Quialvella. Aquesta setmana, de què parlaran?
3: Sí, però Florentino Pérez dirà...
0: No, però per generar una mica de contingut, és un generador de contingut.
3: Sí, jo crec que deu pensar, ja s'inventarà alguna altra cosa Florentino Pérez abans que això.
7: Quan a Madrid no tenen de què parlar, parlen de Negreira. No? Com ho dia aquest, està sempre present.
0: Però la setmana passada van tirar més per l'arbitratge en qüestió del derbi, fins i tot per un periodista que el vam convertir en protagonista. Ja, sí. Bé, van tenir una setmana entretinguda i de moment avui no ha passat gaire res i jo crec que alguna cosa ha de passar, però en fi. Laia Tudel, pots marxar al cine.
1: Jo crec que arribes, Laia. Arribes. Hi ha molts anuncis ara.
0: Sí, perquè, clar, no fan Bobby Record, però foten un anunci darrere un altre.
4: Sí que arriba, sí.
3: Molt bé. Doncs res, ja hi vaig. Va, cap al cinema que m'hi vaig.
0: Salmo, vas a veure La Bola Negra.
5: No, escolta, demà hi ha algun dress code?
0: No.
5: No?
0: Sí.
1: Si el vostre estil particular.
0: Sí,
1: i...
0: sí, si podem ja evitar... Si podem evitar la...
1: No hi ha pantaló curt, però aquesta...
0: La vestimenta de platja...
5: Però samarretes de manera curta, sí, eh?
0: Sí. Sí.
1: Aquestes estan perfectes.
4: Aquesta que portes,
5: està bé. Sí.
3: Demà, a la festa dels 10 anys del Tot Costa, això senyor, dient, que hi ha gent potser que s'ha perdut, però plou demà.
0: I endavant fora ho fas bé.
3: Ja veurem si plou.
4: No n'hi ha ni Déu, ja veuràs.
3: Diuen que plou molt.
1: No. Sí. A veure un moment, però, a l'hora del Tot Costa és possible que ja hagi...
3: Jo també ho he mirat, a mi m'ha fantàstic perquè com hagi d'agafar la moto...
1: La idea inicial era outdoor, però... Vale.
3: Ja pla, ja pla bé. Com a grans casaments, Dani, ja pla A, pla B, pla C, si cal. I si no, per aigües i capelines com el Camp Nou, si serà això...
5: Al·lucinaries el preparat que està
4: aixant. Ja vaig preguntar, veig que està molt preparat.
5: No, és una cosa sèria, eh?
0: No et va bé?
5: No, sí. No, però per així...
0: Don Ramon, ¿te gusta la ràdio?
5: Sí, impoluta.
0: Salmurri, Tudel, els Tudurri, que ens abandonen encara més de mig programa per fer. Una pausa i de seguida la secció premium del Tot Costa.
4: Oh, semi-premium.
7: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
16: Ja podem obrir...
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercia de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
19: Viladrau.
18: Guissona.
19: Salou.
18: I si ens poden arribar al cor, amb una venera.
19: Només en quedaran 50. Torna
18: Soc i Seré.
20: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Divendres sentíem la Marga, una veïna de Barcelona en risc de desnonament per la pressió d'un fons voltor.
23: Vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espac, fer colívings, fer un ús totalment especulatiu.
22: Aquest dimarts el govern espanyol podria aprovar un nou decret d'habitatge que inclouria mesures per limitar les accions dels fons voltors. Però necessita el suport de Junts. Hores abans de la votació decisiva, entrevistem la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras.
21: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tothom.
0: Doncs sí, el dia s'ha complicat. La tarda a Barcelona, amb aquesta concentració al Palau de Congressos amb motiu de la visita de Pedro Sánchez, fa que avui, i per primera vegada des que col·labora amb el Tot Costa, el col·laborador premium, no el tinguem de cos present. Alberto, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: On pares?
1: Doncs mira, el Reial Automòbil Club de Catalunya.
3: Ah, perfecte, mira. Mira,
0: si fas pana, collonut.
1: Sí, sí. No, a l'entrada de la Diagonal fa una hora que estem parats, hi ha aquesta protesta que jo encara no arribo a veure-la des d'aquí, però sí, sí, està absolutament bloquejat, i llavors el que et vas trobant, la poca informació que tens, és de les motos que giren i van en contradirecció per sortir de la ratera aquesta, diguem, no?
3: És a dir, que calcules autobusos... que avui el Ver igual no sopes, no?
4: Aquesta gent amb moto que fa coses estranyes.
1: Doncs no t'ho sabria dir, perquè l'última informació d'una moto que girava deia, diu, com a mínim una hora i mitja. Però no ho sé. Ara estem avançant molt lentament, que és la primera vegada que estem avançant com 50 metres, però jo crec que et deixen avançar potser per fer-te girar i sortir de Barcelona. Saps què vull dir? O sigui, davant del RAC, hi ha els Mossos que et fan girar i sortir, perquè tinc la sensació, encara no ho puc veure des d'aquí, però que la Diagonal està tota tallada i absolutament bloquejada, que jo respecto moltíssim, entenc molt bé els que es manifesten. No entenc tan bé que, sabent que hi havia aquesta concentració, Mossos i Guàrdia Urbana potser no hagin fet el dispositiu una mica abans, no?, per ja no deixar que tots aquests cotxes arribéssim aquí, no?, i donar-te alguna alternativa.
0: Bé, doncs si esteu en la posició de l'Alberto, que us heu trobat en aquesta ratera de trànsit, paciència i moments de tranquil·litat per poder assaborir la vostra secció favorita del programa. És aquesta visita, avui no visita presencial, de l'Alberto.
4: És la unitat mòbil.
0: Sí, la unitat mòbil, efectivament. Sí.
4: Albert, mòbil,
1: però escolta, informació sí, de primera
0: sí.
1: mà.
0: Ah, sí, sí, sí. Vaja. Si et va bé, ai, 55, quan acabem, pots entrar a 3Cat Info per fer l'actualització. Albert, t'havíem citat avui. L'Albert té moltes ganes de parlar de l'inici de temporada del Barça, però avui, com que es tanquen les votacions de la pilota d'or i trobem que n'hem parlat poc fins ara, hem pensat, calla, a veure què en pensa l'Albert de tot plegat, si et fa bola, si no, si et fa il·lusió que la guanyi la Minya Mal, si creus que la guanyarà la Minya Mal o tens alguna alternativa que et sembli que té més pes, com ho veus tot plegat?
1: No, home, diverses coses. Bola me'n fa molta, diguem, no? Perquè jo crec que aquest any tots hem presenciat o hem participat, diguem, d'aquesta novetat, que és aquesta mena de campanya electoral, no?, que ens hem trobat, que això jo crec que altres anys no hi era, una campanya electoral.
0: Com aquest any, jo no ho recordo. Jo no recordo tants jugadors dient que són els millors i que Déu nos en guard que no em donin la pilota d'or. Jo això no ho recordo
3: abans,
0: mai.
3: Abans
0: ni
3: tenies,
0: Cristiano.
3: Sí, no, però tenies un jugador que ho feia, que era Cristiano, que ell deia, jo me la mereixo, el que passa que no feia quatre entrevistes consecutives dues setmanes abans de la pilota d'or. Ara, si li preguntaves durant l'any, ell sempre deia que ell se la mereixia, però no trobava tampoc la rèplica en el que seria el contrincat habitual, que era Leo Messi.
2: Sentim xiulets, ella. Aquesta immersió a la Diagonal.
0: I un intermitent.
3: Estem girant.
0: Ja girem?
1: Ara, efectivament, la Guàrdia Urbana et dona dues possibilitats, diguem, una tornar a girar i anar-te en cap a Sant Joan d'Espí una altra vegada, o l'altra entrar per... O sigui, desviar-te pel carrer que t'aniries cap a baix del Reial Automòbil Club, diguem, no? Com pel lateral, però el que no pots fer... El que no pots fer és travessar Palau de Congressos. Mm. O sigui, tot això està bloquejat. Vull dir que si algú que ens està escoltant, diguem, des d'aquesta banda de l'àrea metropolitana i ha d'entrar a Barcelona, millor que s'ho repensi.
3: Quina és la teva tria, Albert? Bueno, cap a la dreta,
1: meva tria
3: o gires?
1: Ha sigut cap a la dreta. No,
3: cap a la dreta, seguim aquí.
1: Sí, sí.
3: D'acord.
1: Sí, sí, cap a... Direcció Camp del Barça, a veure si arriba al Camp del Barça.
3: A veure com estan les obres.
1: No, doncs això que deia, no?, que volen fa molta, que ens hem trobat amb aquesta novetat, que primer vam criticar molt Mbappé, després, no?, vam veure que la Minya Mal s'apuntava a fer, diguem, bueno, si no fa una mica el mateix, no? Tinc la sensació, no sé què en penseu vosaltres, però... Hola?
0: Digues. T'hem perdut un moment, però tornem a recuperar.
1: Bueno, clar, és que ara entrarem en el terreny dels inhibidors que hi ha per tota la policia. Vull dir que si es talla, sapigueu que són els inhibidors.
0: S'està complicant moltíssim.
4: M'agrada molt la connexió, perquè el trànsit i la pilota d'or. Jo això no ho havia vist mai a la ràdio.
5: És una connexió espectacular.
1: Bueno, per si la pilota d'or...
0: Quan ha dit tiro cap a la dreta, cap al Camp Nou, he pensat, ara ho lligaré i preguntaré si l'Albert també tira cap al Camp Nou.
4: Quan la Sònia ha dit quina és la teva tria, jo no sabia si parlava de Harry Kane o de... La Diagonal.
5: La Diagonal.
1: Jo he entès el trànsit, és el que he contestat.
3: Sí, és el que preguntaves.
1: Ho faré molt senzill. Quan es va acabar el Mundial, jo crec que ningú pensàvem que la Minya Mal podia guanyar la pilota d'or aquest any. Almenys jo vaig pensar que no seria l'any de la Minya Mal aquest, no? Clar, llavors, de cop i volta, et trobes aquesta campanya i al final t'acabes com autoconvencent de que potser sí que la pot guanyar. Jo, a la votació, a la pregunta que feu avui,
3: sí,
1: tinc la sensació que la pot guanyar Leo Messi. I m'explico, perquè, clar, o sigui, aquí hi ha 100 periodistes que voten, donen 15, 12, 10 punts, no? Van així, sí, fins a un punt, sí, no? Diguem, els 10 candidats preferits seus. Veig molt estrany que un periodista no voti Leo Messi entre els 3 primers. I, en canvi, és probable que algú digui no, la Minya Mal no li poso perquè no va fer un bon Mundial... Mbappé no, perquè no va guanyar cap títol. O sigui, tinc com la sensació que hi podria haver com una concentració de vot amb Leo Messi.
3: Creus que hi haurà una votació molt repartida i que tots tenim molt present. És veritat que aleshores, en el cas de Messi, has de valorar bàsicament el Mundial per donar-li. Jo t'haig de dir que jo, d'acord amb el que deia l'Albert, fins a les semifinals del Mundial jo pensava que Messi podia guanyar la pilota d'or d'aquest any, i ja ho veurem, potser acaba tenint raó l'Albert, però la final, és veritat que Messi no hi apareix gaire, per no dir-te gens, fins a la pròrroga, perquè Argentina no va aparèixer,
2: però només arriba a la final Messi arriba a la final perquè ell ha fet la resta del Mundial,
3: és que ell els porta fins a la final del Mundial. Jo crec que és un pes bastant important.
4: Li haurien d'haver donat el premi de millor jugador del Mundial.
0: Per mi el primer error de premis individuals és aquest. La cosa que tenia més clara de l'any és que Messi va ser el millor jugador del Mundial. A partir d'aquí, sobre la pilota d'or podem debatre i mirar-nos-ho d'una manera o d'una altra, però aquesta ja, des del meu punt de vista, ja va estar mal decidida.
3: Albert, la teva teoria és que Messi, si hi ha repartiment de vot, es pot acabar aglutinant aquest vot repetit dels periodistes. Però si tu haguessis de fer el podi, tenint en compte que és tan obert aquest any, quin seria el teu podi?
1: Seria molt difícil. Però jo crec que li donaria a Messi. Jo tinc la sensació que en el número 1 posaria Messi. És a dir, els arguments de la Minya Mal de qui és el jugador que et fa disfrutar més el camp, jo aquests els entenc, diguem. Però és un any, certament, que és molt difícil trobar un jugador que compleixi totes les condicions i que diguis, està clar això. Vull dir, això, amb literatura, passaria una cosa, que és que deixarien el premi desert.
3: No hi ha un sol futbolista que ho tingui tot, que sigui rodó.
0: Us haig de dir que hi ha hagut anys, aquest any potser no ens posem d'acord en qui, però hi ha hagut anys, penso per exemple l'any que li van donar a Owen, que l'haurien deixat molt més desert que aquest. És a dir,
1: però aquells anys no en parlàvem, Jordi, és que aquesta és la diferència. És que
0: a Madrid sí, perquè a Owen li van donar i li van treure a Raúl, que per mi li donava 50 voltes.
4: I a Cannavaro li van donar i li tocava Ronaldinho, i n'hi ha diverses d'aquestes.
0: El que passa és que és veritat que aquest any, segons com tu miris, hi ha qui pondera el Mundial, n'hi ha que pensem... Lamine, per exemple, t'explica això del futbolista que aniries a veure. Clar, però això no és la pilota.
1: Sí.
0: Aquest és el millor jugador del món. I segurament Lamine ho és. Ara, una altra cosa és si ha estat el millor jugador de l'any, que és el que estava explicant l'Albert, que pots dubtar-ho.
4: Lamine fa una cosa molt intel·ligent a nivell estratègic, que és tancar-ho entre Mbappé i jo.
0: Sí, sí.
4: Això és Mbappé i jo. Tota la resta l'anem pel sac.
0: És intel·ligent perquè, clar, Mbappé no ha guanyat res. Llavors, si tu fas entre Lamine i Mbappé, dius, Lamine al Mundial, però clar, és que l'altre no ha guanyat res.
4: I tampoc va arribar a la final del Mundial.
0: Sí, sí.
4: Ni tan sols.
0: Deies, Albert.
2: Enfrontar Lamine...
4: Salva Crespi.
0: Deies, Albert, perdona.
1: No, que queden 4 setmanes encara. És que, clar, avui es tanquen les votacions i s'acaba d'alguna manera la campanya electoral, per tant, suposo que ja no hi haurà les entrevistes promocionals i tot això. però clar, diguem, aquest debat continuarà 4 setmanes més, que és tremendo, no? Està parlant d'això. No ho sé. Jo penso això, que si et situes al final del Mundial i tenim la mateixa tertúlia que estem tenint ara, no crec que ningú de nosaltres hagués dit que aquest any la pilota d'or havia de ser per la Minya Mal.
6: No, si tu ho preguntes just l'endemà del Mundial, és probable que jo, per exemple, hagués dit Messi. Però és cert que després, a l'hora de valorar el premi a tot l'any, penses, home, Messi està en una lliga menor... és veritat que el Mundial el que va fer va ser molt bèstia, eh?
2: Sí, però et lleves cada dia i trobes el vídeo del gol que ha fet Messi.
6: Sí.
2: Cada dia veus coses.
0: Us haig de dir que pel mateix criteri que jo exclouria Messi, de guanyar, eh? Per mi Rodri no hauria de tenir opcions, perquè Rodri va fer un Mundial d'escàndol, però la resta de la temporada no hi ha notícies de Rodri. No.
4: Clar, i el primer partit del Mundial tampoc.
6: A cada futbolista li trobes el pro.
0: Clar, dir, no.
1: Dius,
6: quan Arsquelia, jo li donaria
4: sí. Que Arsquelia t'ho dic ara.
6: Sí, jo també li donaria, si no fos, perquè ja, és veritat, no ha estat al Mundial, però és veritat, li pots donar a Arsquelia.
4: I què li interessa a la indústria?
6: Lamin.
4: Ja està.
0: Tu creus que guanyarà Lamin?
6: Sí. Lamin un paper. Realment a la indústria li interessa Lamin un paper.
4: Lamin i Messi donant-li la pilota d'or.
0: Home, això seria molt cruel. No. Mira, Messi, no te la donem perquè només ho has fet bé al Mundial, però saps què? Vine a donar-li a Lamin.
6: Jo crec que si Messi no estigués entre els candidats, jo
4: compraria...
0: Això també et dic que és una cosa que és una foto que hem vist la del bany, però de grans no els hem vist encara. Bé, sí. Es van abraçar al camp. Però el que vull dir que una foto muntada, sigui per l'empresa que els patrocina o per un premi, encara no l'hem vista.
4: No, és veritat.
0: A mi la part de l'empresa que els patrocina em sorprèn moltíssim. Vaja, jo...
4: Que no els hagi ajuntat, no? Que no
0: hagi... Si jo fos el cap de màrqueting, seria el primer que buscaria.
4: Sí, sí. Però no ha pogut. Això és evident, si no ja ho hauríem fet.
0: O tenen una altra estratègia. Déu me'n guarda fer-me ara cap de màrqueting d'una marca de roba esportiva. Bé, cadascú té la seva mirada i la de l'Albert és que ella es quedaria amb Messi, cosa que... Vaja, mai un premi a Messi està mal donat. Albert, volies parlar també d'aquest inici de temporada, que això sí que t'interessa de veritat, que ens està regalant el Barça.
2: Jo vull que digui el top 3 final. Ha dit el Messi el primer, però Messi per de banda aquí.
1: No, podria ser Messi, Lamine, Harry Kane, per exemple, no? Jo crec que Harry Kane també és un nom que...
2: Digues, Albert, perdona.
1: No, això, Messi, Lamin, Harry Kane, què anaves a dir?
2: Que és el meu top 3 diferent ordenat.
4: Que és Lamin, Messi...
1: Tu què faries, Lamin, Messi, Harry Kane?
2: Kane, Lamin, Messi.
4: Jo faria Lamin,
6: Messi.
4: Jo faria Lamin, Messi, Harry Kane.
6: Va, falta estudar-hi. Sí,
2: No,
4: jo sóc un malalt perquè... que jo posaria Carasquelia perquè no crec que tingui... O sigui, crec que ha fet l'any millor. Agafes l'any sencer, és el millor any, és el tio que ha portat el PSG a la segona Champions seguida. Ah, és que no ha jugat al Mundial ja. No, però quina culpa té? Per mi, Carasquelia.
6: Jo entenc molt dels teus arguments i el poso segon. Carasquelia, al davant hi poso Lamin i com a tercer hi poso Kane. A mi Mbappé no m'entra ni en el top 5.
2: A mi tampoc.
0: No. Realment, és que, com deia el Dani, el que el va posar en òrbita va ser ell.
6: Sí, i el mateix Mbappé, sí.
0: I després Lamin. Per mi, el podi no el sé fer, però jo veig clar que o Lamin o Kane. A mi Kane em sembla
4: diria
0: el jugador...
4: Diria que les cases d'apostes és Kane, no?, el favorit. És que, perquè aquí tenim...
0: És que Kane,
4: a Barcelona i a Madrid tenim el nostre debat muntat, però al món em sembla que és Kane, el favorit.
0: Kane és el futbolista que ha fet més gols aquesta temporada, crec que per davant d'Mbappé, si no m'equivoco, tot i que Mbappé ha estat màxim golejador de la Lliga, de la Champions i del Mundial.
4: Però hi ha arribat molt lluny a la Champions, a la final, però molt lluny al Mundial...
0: Bueno, i a part que ha guanyat títols amb el Bayern, però sobretot és que a mi em sembla que ha estat el jugador que ha tingut un rendiment més sostingut. No recordo cap moment de la temporada en què diguis ui, ara Kane no està del tot fi. És un argument, però el Marcos jo crec que apunta...
1: Haurem de veure el factor sentimental de Messi, no? Diguem que això que deia jo, que a mi se'm fa difícil pensar que els periodistes de tot el món que voten, aquests 100 periodistes... no intervingui el factor sentimental Messi amb tot això, de pensar que aquest Mundial que va fer amb 39 anys i que gairebé tots l'acabin posant en el top 3. I clar, si gairebé tots l'acaben posant en el top 3, llavors és quan hi pot haver la relativa sorpresa de que Messi s'endugui aquesta pilota d'or, no? Per acumulació de punts, encara que no tots potser l'hagin posat primer.
0: Factor sí. sentimental i factor cua. Ho dic perquè Ronaldinho potser feia 2 o 3 anys que estava jubilat en vida i encara rebia molts vots. Sí,
7: Music Club Selecció.

0: Music Club Selecció.
1: Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.
2: Smooth.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia, compartint notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

Què tal? Benvinguts a una nova edició de Music Club Selecció. A partir d'ara i durant una hora doncs, escoltarem bona música dins de l'estil soulful amb cançons de Cerrón, de Soul Magic, de Paul Barbato, Jamie Lewis, és un dels grans protagonistes d'aquest mix que us oferim avui, dins de l'estil soulful, és un estil de house una miqueta funky i que doncs, repassarem temes des dels 2000 fins a l'actualitat. Un mix que ha realitzat un servidor, amb DJ Carlitos, i que doncs, esperem que gaudiu al màxim al llarg d'aquests 50 i escaig minuts de bona música soul amb el house com a base contínua durant tota l'estona i que omplirà doncs, el bon rotllo que portem musicalment dins del Music Club Selecció. Vinga, que el gaudiu i disfruteu-lo. Això és Music Club Selecció amb una sessió de DJ Carlitos.

It doesn't matter what the crime looks like.

Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i La Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Hola, família roquera. S'han acabat les vacances. S'ha acabat el silenci. Després de 2 mesos de descans, desconnexions i molts festivals estiuents, tornem la nostra cita favorita de la setmana.
1: La setmana.
0: Avui arranca el nou programa de Dilluns al Rock.
1: Aquí està, nova temporada, què passa?
0: I estem aquí, com sempre,
1: el Joan, l'Adrià Estacles i l'Enric, un servidor.
0: Bona nit a tothom.
1: Bona nit i bones festes, Sant Fermín. Hola, som-hi.
0: Vinga, anem per feina.
1: Què tenim avui? Bueno, avui ho dediquem a les visites que vam tenir l'any passat aquí a l'estudi i s'ho mereixen. I a més, com han tingut alguns d'ells nous projectes, també els afegirem. Entrem amb...
0: Pues mira, entrem amb Hoy el cielo decidió, de Eternum. Una banda de heavy metal contundent i melòdica, fundada a Barcelona, exactament, el projecte. Va néixer el 2020 de la mà dels músics experimentals, en altres formacions com Saramarca, l'home més trist.
1: Samarcanda, anem a dir Samarcanda?
0: Samarcanda, sí, diguem-ho bé, no?
1: Sí.
0: Bueno, tot això són els records de l'estiu que encara... Aquí es posen pel mig. L'home més trist sospira o...
1: La sobrina de Satan.
0: Exacte.
1: Sí, senyor. Doncs aquests són a Eternum i els podem escoltar, com ha dit el Joan, amb Hoy el cielo decidió.

0: Aeternum, que segons les últimes notícies necessiten, estan buscant un cantant. Jo no sé si arribem tard, però fa poquet, dues setmanes, ho estaven buscant. O sigui, atenció, que tingui la veu polida, que es posi en contacte amb ells i vinga, a veure si fem fum.
1: Pues jo no.
0: Tu no cantes. Bueno, sí que cantes, però no d'aquella manera.
1: Sí, com els galls a la matinada canto jo.
0: Bé, ara anem per un altre grup que va estar aquí amb nosaltres, que va ser la Bunker Band Barcelona. Bé, és definitivament coneguda simplement com a Bunker. És una banda de hard rock i metal originària de Cornellà de Llobregat, fundada el 2015, i el projecte va néixer a l'afant dels músics Manu Roldán i Santi Bunker per donar vida a una agrupació que combinés els riffs contundents i melodies enganxoses com lletres que aborden les problemàtiques populars i de barri. La cançó que tenim ara és Origen, i a més...
1: Origen, que és una cançó que parla d'un punt de partida interior. Convida a recordar d'on venim, els valors fonamentals i l'essència que ens defineix abans de que les circumstàncies externes ens canviïn.
0: I que tocaran el 26 de setembre aquí, amb el Rock per Xuclis del Montbau Fest. Atenció, estem parlant de Bunker Band i la seva cançó Origen.

0: Aquests són en Bunkers, que a més tenien un concert del 6 de novembre al Detroit de l'Hospitalet amb Scandal Jackson i Rebels One, un parell més de grups que han passat per aquí l'emissora. I ara tenim a...
1: Mario Salam, que és un jove guitarrista i compositor.
0: No Salami, no Salami.
1: Eh?
0: No Salami.
1: ¿Cómo?
0: Que Salami, no.
1: Salan.
0: Salan, Salan. Home, que vale. Que
1: no Salami, no?
0: Que no, Salan. No Salami.
1: Salan, Salan.
0: Sí. Salan, què és Salan?
1: Li poses sal.
0: Salan,
1: allò. Que faci com allò, poses sal d'aquesta de l'Ebre.
0: Mario, una broma, eh?
1: Que gràcia. Bueno, pues res, aquí, segons el jefe, que li ha donat per fer bromes d'aquestes sense sentit, perquè no li ha vist la gràcia, eh? Pues bueno, puc seguir, jefe?
0: Sí, home, sisplau.
1: Vinga, va, pues el temps. La cançó que sentirem és El Tiempo, del Mario Salan. És un jove guitarrista i compositor de Barcelona. Fort amb l'escena espanyola del hard rock i del heavy metal. I es caracteritza per definir el rock clàssic i el virtuosisme tècnic a les seves 6 cordes. I la cançó que sentirem avui, que és El Tiempo, aborda temes profuns de nostàlgia, arrepentiment i melancolia que deixa el pas inevitable del temps, darrere del col·lapse d'una relació amorosa.
0: Ei,
1: sí.
0: Això no ho sabia ni ell.
1: Vale, jefe.
0: Vinga, pos.
1: Vale.
0: Li diem que la posin?
1: Pues sí.
0: Tiempo.
1: Proceda.
0: De Mario Salan.

0: Aquest era Mario Solán i ara anem per una actuació que vam tenir aquí amb, quan li fèiem un homenatge a Robe, d'Extremadura, i vam tenir aquí Alberto Bermúdez de Dilemia, veterana banda de rock urbà i callejero i originària de l'Hospitalet de Llobregat, fundada a principis dels 2000, i el grup destacava per oferir un so enèrgic i sense complexes que heretava l'essència del rock nacional dels 80 amb clares influències de bandes mètiques com el Barón Rojo, Leño, Los Suaves o la banda Trapera del Riu. I també vam tenir aquí a l'Oscar Rock de la banda Class City Rockers, que era una banda tributo, de fet ho és, dedicada a fer el so de la mítica formació de punk rock britànica de Clash, i el projecte es va originar el 2019 a Sant Feliu de Llobregat. Arrel d'aquesta reunió de músics locals es va commemorar el Dia Internacional Clash Day. Què vam fer aquest dia? Va tocar la guitarra, eh?
1: Sí.
0: Qui? Digues.
1: Qui?
0: Va tocar la guitarra a l'Oscar Rock i també va posar...
1: Estava esperant a veure si ho sabies.
0: Una mica, ah, no,
1: no,
0: sí, jo...
1: demanant ajuda allà.
0: Ah, sí?
1: Jo sóc el becari, tu eres el jefe, però, la tindria que sentir de tu millor
0: si
1: que jo.
0: Si jo demano ajuda,
1: sí.
0: Tu me l'has de donar.
1: Jo ja te l'he passat ara,
0: vale, ja està hora. Bé. Doncs mira, en commemoració d'això farem el bri-bri-bri-bri.
1: Bueno, doncs pues mira, el significat del seu enigmàtic títol i d'aquesta lletra combina una tendra història d'amor amb el cru estil de la vida que portava el pobre Robert Iniesta en aquella època. Vale?
0: Sí, li afegim una borratxera. I diem que...
1: D'aquí
0: hi ha el títol, perquè el títol...
1: Que ja no està aquí per defendre's.
0: Home, no, tio, però és una anècdota que és molt bona.
1: Bueno,
0: la dona que se'n deia Viviana, quan arribava a casa, ell li deia...
1: I no li sortia la lletra.
0: No li sortia...
1: I em ve alta la idea, Viviana.
0: Sí, sí, però és perfecta. És una anècdota boníssima. Escoltem el... amb el Robert.

0: Bueno, pues mira, ara anem per un altre grup que es diu Arheat i és una banda internacional de heavy metal i power metal afincada en l'any 2020 i el projecte va ser concebit originalment pel guitarrista Carlos Besteiro amb el firme propòsit de donar vida a una proposta dins de l'escena catalana. I aquesta cançó que sentirem ara, digue-la tu en anglès, que la pronunciem millor, eh?
1: Tonight the bedouin in hell.
0: Ah, mira que bé,
1: Yeah.
0: veus?
1: El gel de la dutxa.
0: Pues res, aquesta cançó és un llançament recent que destaca per un so fosc i una producció ambiciosa. I bueno, mira, el títol de la cançó és una referència directa a la famosa frase històrica atribuïda al rei espartà Leònides I, en la batalla de les Termòpiles, a on va dir «Esta noche cenaremos en el infierno».
1: Sí, senyor.
0: Eh?
1: Sí, senyor.
0: Pues aquí està.
1: Està basat en això, eh?
0: Póngamela.
1: I us haig de dir abans que el 4 d'octubre, sí, estaran a la Fira Internacional del Disc de Barcelona i podem escoltar que «Esta noche cenaremos en el infierno» de Hardhead.

0: Arjet.
1: Sí.
0: I tinc més jo, eh?
1: Sí, va,
0: jo
1: pues.
0: tinc una cançó que és Necessito i és de Nashi Rhodes i la 142, que és un consolidat projecte musical de rock urbà i rock de carrer amb tints de punk rock dels anys 90 i afincat a Cornellà de Llobregat.
1: Pues mira, aquest de la cançó Necessito compta, de més, amb la col·laboració del Cuchi Romero,
0: ah, sí que
1: el icó vocalista de Marea. És un canvi visceral a la evasió, la llibertat personal i la ruptura amb la rutina aliena.
0: Aquests xirrots tenien una actuació el dia 3 d'octubre a Vallecas, que l'han tingut de cancel·lar perquè, com bé diu el seu cantant Jesús, li han fet xapa i pintura i està en aquests moments en una habitació de l'hospital. Que es millori. Besos, Jesús. Ja nos vemos. I posem-la, posem Necessito de Xirrots i la 142.

0: Xerrots i la 142. Tenim més coses. I
1: coses... per Erin Factory. Coses túrbies.
0: Ah.
1: Digues.
0: No, no.
1: Pues res, mira, gira, la cançó gira al voltant de la idea de la intensitat i l'actitud directa i el vessant més salvatge o canalla que caracteritza l'essència clàssica del rock and roll.
0: Erin Factory és una banda de hard rock i rock melòdic en castellà, fundada el 14 de maig del 21, home, tenim l'hora i tot, eh? I els locals d'assaig, la Factoria Musical de Cornellà de Llobregat, el Quintet, destaca per estar liderat per una potent veu femenina i per compondre temes propis basats en vivències i sentiments personals. Certament, això és coses turbies. A més, han tingut una bona campanya aquest any i han acabat ara aquest mes, el setembre, amb les festes de Cornellà. I escoltem-los, que això són coses turbies. Erin Factory.

0: agradat aquesta.
1: Aquesta és Erin Factory.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb la Mire, la veu increïble que té.
0: Per cert, la vam tindre aquí, no?
1: Sí, i tant.
0: Exacte.
1: Tots han estat aquí.
0: Bueno, doncs pues ara, mira, anem per... la cançó es diu Barking Dogs, de Thunder Valley Rebels, que també els hem tingut aquí, eh? Bona gent.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs pues mira, és un tema enèrgic que evoca el caos, la tensió i l'adrenalina d'una baralla en un bar, utilitzant l'expressió anglesa de Barking Dogs, que vol dir gossos que lladren. Com a metàfora de les persones que parlen molt o amenacen molt, però en realitat no actuen ni fan res.
1: Gos que borda...
0: Com deia mon pare, diu... Com era allò que deia mon pare? El que amenaça i no pega, burro es queda. Saps? Doncs pues aquí ve a ser el mateix, això.
1: Són Thunder Valley Rebels. És una emergent banda de hard rock sureny i blues rock afincada a Barcelona. La formació va néixer arrel de la unió de varis músics consolidats a l'escena catalana amb el propòsit de fusionar les arrels clàssiques americanes amb una producció enèrgica i contemporània. Per cert, el dia 26 actuen a Ratmatàs 3 i mentre els escoltem aquí amb aquesta baralla de gossos, amb aquest Barking Dogs, i són Thunder Valley Rebels.

0: senyor.
1: Bé, també, no?
0: Molt bé.
1: Bueno, pues mira, anem seguint el camí i ara anem a sentir Regresión, el grup Regresión, que ens porta la cançó Destino Rock and Roll, que és una essència, una declaració d'intencions, un cant a la llibertat i una reafirmació de la seva passió per la música, que va tot per la seva tornada als escenaris amb una nova formació.
0: Sí, aquests portaven ja dues dècades, de fet.
1: Sí.
0: Banda Regressió, banda de hard rock i heavy metal, fundada el 1995. Ojo al pollo! Coneguda per la seva potenta... bueno, el potent so melòdic, les seves lletres en castellà i per ser un pilar del circuit de rock català durant més de dues dècades. En definitiva, el dia 17 del 10, per cert, estan a Revy Space de Madrid. Yeah? O sigui, ja sabeu, si voleu agafar un vol, els podeu anar a veure. Destino Rock and Roll i Regressions.

Bé, fins aquí els grups que ens van visitar la temporada anterior. I ara, per acabar, tenim dues coses. Tenim que, per exemple, posarem la cançó d'un grup que aquesta setmana, és a dir, el dia 3 d'octubre, actuarà a Sant Feliu a l'Ateneu. Sí? Ho dic bé? A l'Ateneu, sí, correcte. Sí. Amb el Sant Feliu Rock Festival, i en principi és Martin Templum Domini, vale? Domini. I perquè no ens equivoquem, anem a posar la cançó de Martin... No, Templum Domini, millor. Sí, eh? Recordeu, Martin Templum Domini és que també té tela, no és los suaves ni los criminales ni res d'això, és Martin Templum Domini, és el Carles Martins, que, bueno, és un guitarrista increïble, i posem aquí perquè us en recordeu que el dia 3 d'octubre a Sant Feliu els tenim allà en directe. No us ho perdeu.

0: Martin Templum Domini, recordeu, el 3 d'octubre a Sant Feliu, al Casino. I, no, al Casino, no, no, a l'Ateneu. I ara sí, ara ja ens despedim i deixem aquí a l'Adrià amb les tecles, el Joan amb la tablet, bueno, no, està lligant. L'Enric aquí, un servidor. Digues adéu, Joan.
1: Adéu, bona nit a tothom, rockers.
0: Vinga.
1: I, bueno, el dilluns que ve us volem tindre aquí tots a la mateixa hora, a les 10 de la nit.
0: I sigueu bonets. I ara posem per despedir la sintonia, que és nova, i a veure si us la preneu. Ja, vinga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Marta Prat. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
1: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions. Més notícies amb l'Oriol Pujadó.
3: A Barcelona continua tallada l'avinguda Diagonal davant del Palau de Congressos. A dins del recinte hi ha Pedro Sánchez, que participa en el lliurament dels Premis de la Vanguardia, i a fora continuen centenars de persones que pressionen perquè el Consell de Ministres de demà aprovi un decret d'habitatge. Unitat Mòbil a Barcelona, Ricard Luque, Vicent Mifsud, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs justament coincidint amb aquesta connexió s'acaba d'obrir l'avinguda Diagonal. Els agents antiavalots s'han desplaçat a un lateral i encara hi ha agents retirant tanques que havien quedat al mig de la via, però ja vegem els primers cotxes que han començat a circular, ja s'obrin els semàfors i els carrils laterals funcionen amb normalitat. També han sortit la major part dels assistents a aquest acte en el que ha participat Pedro Sánchez i on s'havia fet al voltant una protesta per a reclamar que el decret que s'aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres incloga mesures per a aconseguir que hi hagi lloguers indefinits i s'aturen els desnonaments. Vicent Mifsud i Ricard Luque des de l'Avinguda Diagonal de Barcelona.
1: I precisament en aquest acte que comentava el nostre company Vicent Mifsud, Pedro Sánchez ha demanat generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç.
5: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: De moment, però, el text de l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez al govern espanyol com a Junts i Esquerra Republicana.
3: El cas de la Mari Carmen ha suscitat tot aquest debat polític i social. Doncs bé, aquest vespre hi ha hagut acord entre la presa immobiliària i els representants legals d'aquesta dona perquè pugui tornar al seu pis, el pis on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que ja estava pagant. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
6: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
3: L'acord encara ha de rebre el vistiplau, però, de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital des del dia que la van desnonar.
1: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte avui a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat amb l'objectiu de debatre l'última proposta presentada per l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz, que Donald Trump va rebutjar. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
7: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
1: I als esports, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on demà al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. En la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
3: A la Lliga de les Nacions demà també es disputaran el República Txeca Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També jugarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha.
1: De moment, avui s'han disputat el Bèlgica 0 França 1, el jugador del Barça Koundé s'ha quedat a la banqueta, i el Georgia 0, Ucraïna 0, en què el davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
3: S'han tancat avui també les votacions de la pilota d'or, Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina, i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir el guardó. Els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I la demanda del Barça a Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 18 de març de 1934.
1: I el número de la sort, el...
2: 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Hi ha estereotips que cremen.

0: Aquest estiu ens n'hem fet un fart, tristament, de veure imatges d'incendis. També la foto més repetida és la del bomber. Encara pesa molt l'imaginari de l'home jove amb força i una gran tolerància al risc. De dones se n'han vist poques. Esclar, perquè n'hi ha encara molt poques, no arriben al 9%. De tots els cossos d'emergències, el de bombers és dels més masculinitzats de l'administració pública. Per això, en els últims 3 anys s'ha reservat el 40% de places per a elles. N'hi ha alguns que no els sembla bé. Quin problema hi veuen?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Recordàvem a Shakes, que acaba de treure un nou disc, I Must Be Dreaming. És la nostra cançó per començar les dones i els dies de dilluns, que és dilluns, però nosaltres ho fem amb energia. Si hem d'apagar focs, que ho faci Brittany Howard, aquesta dona que ens agrada tant. So it doesn't hurt so much. Quina veu, avui també posarem el crit al cel amb la representació de les dones en el cos de bombers, però les que venen ho faran molt bé, ens el representaran molt bé. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I ens acompanya en Mari Muñoz, que és sotsinspectora de bombers de la Generalitat. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Estava pensant jo ara, ja ho estava dient, i pensava, bombers i bomberes també hem de dir o no? Ja no hem de dir cos només de bombers?
1: Hauríem.
0: Potser que canviem ja la denominació, eh?
1: Hauríem.
0: Hauríem de començar per aquí. Ai, Déu meu. Carla Alcaide, també aspirant a bombera, ja ha superat les oposicions i ara començarà el curs de formació a l'Escola de Bombers. Com estàs?
2: Pues molt bé, moltes ganes.
0: Sí, moltes
2: sí,
0: ganes?
2: Moltíssimes, sí.
0: Per què? Per què tantes ganes?
2: Perquè és un treball molt dur, porto molt de temps i bueno, ara per fi ja ha arribat aquest moment i tinc ganes de posar-me l'uniforme.
0: Era una cosa que et feia molta il·lusió, que ja has estat com somiant molt de temps. Tu ara em deies que fas de professora d'INEF, sí. És a dir, que força física no te'n falta, això és la ràdio, però l'hauríeu de veure els braços que té aquesta noia. Jo no m'agradaria trobar-me a les 3 de la matinada, a la foscor. Tu portes temps no només amb la preparació física, sinó amb moltes altres coses. Què és el que et cridava el cos de bombers?
2: Bueno, jo des de en el moment del quan estava fent l'ESO, que havia de triar què havia de fer de la selectivitat, què havia d'estudiar, sempre m'ha agradat molt l'activitat física, m'ha agradat tot, bueno, tot lo físic, l'activitat, bueno, el fet de moure'm. I recordo que en aquella època li vaig dir a uns pares que m'agradaria estudiar INEF per ser profe o per ser bombera. Jo en aquell moment no sabia tampoc com accedir al cos de bombers i bueno, els hi vaig comentar això. Bueno, quan els hi vaig comentar em van fer molt d'èmfasi a sí, professora i no bombera. Aleshores, sempre com tot el meu camí acadèmic ha estat encaminat a ser professora. Bueno, de fet, a mi m'agrada molt ensenyar. I una vegada, bueno, vaig fer la carrera, vaig fer després el màster per poder donar classes i va arribar el moment d'opositar i mira, tinc la gran sort de porto uns anys fent de cangura una família que el pare és bomber i vaig parlar amb ell i una miqueta també em va animar a opositar per bombers. Jo en aquell moment no sabia allò de la reserva de places i quan em vaig informar vaig veure que hi havia, bueno, també aquesta reserva de places i vaig dir, bueno, és el moment d'opositar a bombers i si, mira, si ho intento i no entro, sempre podré opositar a
0: clar,
2: profe.
0: Has dit una cosa molt important, que és que primer et costava trobar referents, suposo, vas tenir la sort de fer de cangur, doncs, aquesta família, però d'entrada a casa teva et deien això de mestre bé, però bombera no tant. No ho veien tan clar. Tu creus que encara hi ha l'imaginari de... És a dir, que és una feina perillosa i que una noia no la pot fer? Què creus que hi havia? N'heu parlat a casa d'això?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ara que no ens escolten, segur que no ens escolta la teva família, explica.
2: Ma mare pateix molt i la meva àvia també.
0: Sí.
2: Sí, sí, sí. Sí, al final, bueno, sempre hi ha hagut referències masculines, no hi ha hagut dones pràcticament. Aleshores, sempre, també jo crec que és una mica la visió que tenen d'aquesta feina, que sigui com molt... força bruta i no només és això. Aleshores, jo crec que tiro una mica aquí aquest pensament.
0: Aquest pensament hi és i segur que la Mari Muñoz, no sé si a casa teva també vas haver de fer, tu ara ja ets inspectora, ja veuen que te'n surts molt bé amb aquesta feina. Ara parlarem, que crec que és molt important també explicar que tots tenim allà la idea aquella, també l'han fet molt els calendaris, que han fet molt mal els calendaris de bombers, els senyors amb la manguera i amb allò acabats de passar pel gimnàs, molt suats, tots ells, però a part d'aquest erotificació d'aquesta feina, m'agradaria també que em diguessis tu quan vas començar, que fa 5 anys que et sots inspectora, quins referents tenies i també si et va passar una mica el que deia la Carla.
1: Sí, jo a nivell familiar sí que ho vaig enganxar potser més gran. Aleshores ja estaven acostumades a que fes una mica el que em donés la gana a la vida. Aleshores no vaig sentir tant aquest qüestionament, potser familiar. Al contrari, sí que aquesta part de vocació i de servei públic a casa hi era, i per tant que jo volgués dedicar-me a algo que servia pels altres, sí que va ser molt ben rebut. I la part de, no, de l'estereotip, doncs, aquesta, o de referents, sí que hi era. Jo vaig tenir la sort de començar a bombers fa més anys, aleshores d'anar a poc a poc coneixent el cos fins a dir, no, jo vull fer això, jo vull
0: perquè
1: ser inspectora.
0: Perquè vas començar en emergències, sí, i et va encantar.
1: Jo vaig començar com a operadora de control, vaig descobrir bombers, sí, i d'allà vaig començar a veure, a dir, això és una feina, no? A mi em quedava molt lluny que jo podria ser bombera, i realment a mi també em va ajudar molt que un altre inspector em digués, però si tu això a tu t'agrada, i ho faries molt bé. I van creure abans potser en mi altres persones que jo creure a mi mateixa que sí, que podia fer aquesta feina i que a més la podia gaudir i la podia fer molt bé.
0: Tu que ja tens força experiència en aquest cos, una miqueta, això que ens comentava ara la Carla, encara hi ha l'imaginari aquest de la força bruta i de que potser hi ha altres habilitats de la persona que no es valoren tant. Mm.
1: Sí, l'imaginari té molt pes, sí, hi ha un pes molt gran d'aquella imatge de l'home bomber sortint d'una casa en flames, cosa que s'allunya totalment de la realitat de, no?, sortint de la casa en flames portant una dona a càrrec, més normalment.
0: Sempre,
1: no?
0: Sempre, amb camisó, sí. I una balena llarguíssima.
1: Però és que hi és aquest imaginari, sí. És molt bèstia, no? I és com, això, o sigui, no, de debò que no existeix.
0: Sí, ja. No t'ha passat mai, eh?
1: No m'ha passat mai.
0: No has hagut de rescatar Brad Pitt?
1: No. Vull dir, entrem en binomi, treballem amb seguretat, no? Vull dir, que hi ha moltes més coses. I per mi no és tant si la força bruta, o sigui, l'imaginari de la força bruta és veritat, però és que les noies que entren, les bomberes, estan fortíssimes. Vull dir, crec que sobradíssim.
0: No hi ha dubte. Veiem aquí la Carla.
1: I en canvi sí que és una feina que és tan... O sigui, tu obres un camió de bombers i només de saber totes les eines que hi ha, o sigui, la diversitat és tan heavy, de totes les eines, no? Motors, serres, les bombes, els equips de risc químic, o sigui, és molt, molt, molt divers. Mm-hmm. I una de les màgies, que per mi, per això m'agrada també la feina, és que cada dia és diferent. Vull dir, pots anar a un accident de trànsit que mai te'l trobaràs, no? És aquesta incertesa de dir, sempre serà un cotxe diferent, un lloc diferent, amb unes persones diferents que es tenen d'atendre.
0: I hi ha molta feina de rescat, per exemple.
1: Hi ha molta feina de rescat, molta
0: d'alguna
1: feina...
0: D'alguna persona s'ha quedat trabada, no pot sortir d'un lloc, etc.
1: D'obertures d'habitatges en els que hi ha persones grans que han caigut, que s'ha d'obrir la porta, això és la majoria de serveis que tenem a bombers, són de persones, però hi ha aquest imaginari, a vegades ho veiem, de dir, els bombers i bomberes el que fem és cuidar a les persones. Però en canvi, que lluny, no? El cuidar sembla que, no sé, que ho facin infermeres, no? Tot el tema de sanitat, però no, el que fem és cuidar. Però això està tan lluny també d'aquesta masculinització de la professió, no? Que s'han de trencar barreres i
0: aquí
1: tant.
0: Aquí suposo que has de posar molt de la teva part. Tu has explicat en entrevistes que al principi va ser dur. Va ser dur i que hi havia moltes mirades de sobre tu què fas aquí i a sobre amb manes.
1: Sí, també hi havia la part interna, encara, també hi havia una part molt de la població, no? De quan surts al carrer i veus això, no? que molts cops és inconscient, però que no li quadres, i és normal, no quadres amb l'estereotip. Jo vaig entrar 30 anys, no? 32, quan vaig començar, però... Això, et trobes amb gent, ciutadans, et trobes amb policies locals, et trobes amb molt, i esperen de tu que siguis en el meu cas, que vaig començar a sotscap territorial,
0: un calendari.
1: Home, no, en el meu cas era un home de 50 anys, ja. Perquè tota la resta de companys eren homes de 50 anys, perquè eren, i aleshores no...
0: Perquè havies de tenir uns galons ja. No podies tenir 30. Dona i 30 anys al cos dels bombers, però escolta'm, fa 5, així que ho deus fer... Sí, ho deus fer bé, perquè de moment no t'han fet fora, oi?
1: Ho vaig fent. És una professió que justament sempre tens per aprendre, i és màgia això, no? De dir, sempre et quedarà nous serveis, coses diferents per aprendre, però no, de moment me n'en surto.

0: Sou a les dones i els dies, i per què parlem de bombers avui? Perquè demà, 29 de setembre, acaba el termini d'una nova convocatòria amb 300 places, 120 de les quals reservades a dones, i això ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre les quotes, les proves físiques, que aquí sempre hi ha algú que aixeca la cella. A més, les proves físiques, que m'imagino que ja les has passades, perquè has passat aquestes proves, explica'ns una mica com són i què feu, no? Perquè se'm faci la idea, doncs, qui ens està sentint, si té ganes de fer-ho.
1: Bueno, he de dir primer que les proves físiques han canviat ara.
0: Sí.
1: Són bastant diferents. Aleshores, clar, jo parlaré de les que s'han fet els últims anys i faré 5 cèntims del que es farà ara.
0: Perquè s'ha canviat? S'ha canviat per incloure les dones, per fer-ho diferent o no?
1: No, bueno, s'ha canviat per... Ho volen fer com més real a la feina. Perquè fins ara les proves, bueno, almenys jo les trobava com que no tenien gaire a veure amb la feina en si. Aleshores, ara són molt més funcionals, jo les trobo més funcionals.
0: Mm-hmm. La Mari diu que sí, eh?
2: La
0: sotinspectora que parli.
2: Sí, totalment, la intenció és aquesta, precisament, de dir unes proves que al final s'han de fer, però que estaven fetes també una mica des de la costum o perquè sempre han sigut així, no? S'ha volgut fer una relació una mica més de dir si pots fer aquestes proves, estan relacionades amb la feina que fas en el dia a dia.
0: Hi ha molta part, per exemple, que jo no en sabia res, que es tracta de fusteria, electricitat, conducció. Això m'ha encantat, a veure, explica-m'ho.
1: És que la gent quan comencem a opositar es pensa que només és físiques, teòric i físiques, sí. I no, o sigui, això és una petita
0: 40 abdominals en 3 segons,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no. Per mi el més complicat ha estat la part d'ofici i camió, perquè al final sí que he fet tota la meva vida activitat física, però mai havia serrat fusta, mai havia fet un cablejat, mai havia...
0: Soldat.
1: Mm-hmm. Tampoc havia conduït mai un camió, òbviament.
0: I en aquest sentit també aquí sí que hi ha una qüestió molt de gènere, perquè jo crec que en aquest tipus de feines, el soldar, un fuster, etc., no ens hi hem vist gent representades. Aquí s'uneixen, podríem dir, dos excepcionalitats, perquè tu dius, bé, la part del gimnàs, la part de les proves físiques, això sí que ho puc fer, i l'altra no és que no puguis fer, està clar que ho pots fer, però has de passar, jo crec que una mena de no creure tu, no?
1: Sí, o sigui, al final amb els meus companys opositors he coincidit amb molt més gent que ha fet que potser ha fet un grau superior d'electricitat o ha fet fusteria o ha fet temes de construcció, perquè socialment aquestes feines s'han vist més en l'àmbit masculí.
2: Això és algo que heredem, de fet, a bombers, sí. No? Les diferències de gènere i les desigualtats a la societat que tenim, no? Doncs, a bombers, a part de ser un lloc on ja s'expressa aquesta desigualtat, però més amb l'accés, ja hi ha una herència de tot allò que físiques, ella perquè ha fet INEF, però que també hi ha, no? Quantes dones han anat a fer al gimnàs a fer pres banca abans d'opositar.
1: Jo no havia fet pres branca en ma vida.
0: Pres branca, a veure, m'ho dieu, això? Sí. Què vol dir pres branca? Branca o...
1: Banca. Estirat en un banc i amb una...
0: No m'ho facis aquí a la ràdio, perquè m'ho has d'explicar. Vale, estirat en un banc...
1: Estirat en un banc.
2: Boca dalt?
1: Boca amunt, sí. Agafes una barra i te l'has d'apropar al pit i has d'estirar els braços.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Molt bé. Fer una mica de musculitors.
2: Sí.
0: Ens agrada. Però vaja, que això sí que és tot un imaginari, el que dèiem, no? Molt masculí, però també està més proper. Avui en dia hi ha molta gent que està fent fitness, que està fent crossfit, tant homes com dones, etc. Però sí que tota aquesta part que dèiem de ferreteria, foneria, fusteria, tot això és una altra pel·lícula, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I aquí també és una reflexió, no, amb la reserva. Les proves d'oficis es van incorporar no fa gaire, també en oposició, vull dir que crec que són els últims 4 anys, o últimes 4 convocatòries, justament perquè com a cos de bombers incorporem, no, en les proves el que creiem que necessitem d'aquelles persones que hi accedeixen. I òbviament això beneficia algunes persones i ho posa més difícil a unes altres, això, però així, no, igual que el teòric, pues, ho posa més fàcil la gent que té estudis, i quan has fet carreres, no, de molt d'estudi i no. I justament, no, en el moment es decideix incorporar la prova d'oficis perquè es vol que es passi per aquesta part de manual, de treball manual, i justament per això s'incorpora la reserva de places, perquè hi ha un moment en el que necessitem obrir aquesta diversitat de la que parlava un moment, en el que necessitem

0: Vols dir a la
1: selecció físic, que més, bueno, que més
0: la teòrica, la física, oficis, sí? I camió que van juntar.
1: Has de portar un camió, eh?
0: Sí.
1: Has de saber portar un camió.
0: Sí, has de treure el carnet i després dins de la posició fer una prova de camió, de conducció de camió. I després hi ha una part de l'avaluació psicològica, que és com una dinàmica grupal així en una taula rodona. I
1: què creus que és el que t'ha costat més?
0: Oficis i camió. Jo crec que per mi on més pressió, més tensió, on pots passar d'estar molt amunt a de cop estar a baix si no t'han anat bé les proves. Bàsicament perquè tu a físiques saps el que vas a fer, teòrica, bueno, és el primer tall i has d'estudiar i prou, i en oficis no saps què faràs fins 10 minuts abans que te senten a una taula, et donen el full i et diuen, vale, has de fer això, i tens 7 minuts per fer-ho.
2: Té un component de pressió l'oficis, que no només mira, no, l'habilitat manual que tinguis, sinó la capacitat de desenvolupar-te en un ambient de molta pressió, que és la que es troben, ens trobem els bombers i bomberes.
1: Tots els que estan en contra o aixequen la cella sobre aquestes quotes del 40%, què creieu, per exemple, a part de tot el que diem que s'exigeix tant a homes com a dones en aquestes proves, què creieu que sí que porten les dones, o com han canviat el cos de bombers, les dones?
2: Jo, això és el que deia abans, una mica de la diversitat, no? En un moment en el que com a organització el que comprens és que tens una diversitat de serveis i amb una complexitat cada cop més gran, l'eina, i això ho tenen mil estudis sociològics, l'eina per al treball en equip en aquests casos és la diversitat. O sigui, l'únic que et pot aportar capacitat per adaptar-te i ser de manera flexible, poder respondre a totes aquestes diversitats d'emergències, és la diversitat. I una d'elles, que és la per la que hem començat, però en podríem parlar de moltes d'altres que necessitem, però la que hem començat i la que era indispensable perquè el viatge era molt gran, és aquesta diversitat de gènere. Aleshores, què poden aportar les bomberes? El mateix, o sigui, ser persones professionals. El que la gràcia és que si incorporem diversitat tindrem molta més capacitat de resposta, però en qualsevol cas, i m'agradaria que aquest missatge estigués clar, s'espera que les bomberes incorporin, doncs això, més cura o més per res. O sigui, el que incorporen és ser professionals com qualsevol altre, però la gràcia és quina diversitat anem incorporant per poder respondre i adaptar-nos a aquesta flexibilitat, perquè si tenim un cos homogeni, perquè ho és, perquè l'imaginari és només un, per tant només es presenta ja un perfil de persona, o es presentava, de fet ha sigut la diferència, eh? No és que...
1: Jo crec que el que deia ella ara, no? A vegades, és a dir, no és que et falti capacitat, és que t'hi falta veure-t'hi. És a dir, quantes dones veiem portant camions? És que en l'imaginari ja costa molt veure'n, per tant jo si fes una prova on un dels requisits fos portar un camió, d'entrada crec que hauria d'anar a teràpia abans per enfrontar-me.
2: T'autoexclous. Això és algo que ens diuen moltes persones, t'autoexclous. I per mi, per exemple, una dada que és espectacular és, a part d'aquesta, no, que s'han presentat moltes més dones, però internament, en la convocatòria de caporals, eren poques, però hi havia força bomberes. En el moment que va haver-hi la reserva, es van presentar moltíssimes. I és com, no van entrar per reserva. La majoria d'elles, a més, prou estigma, no? Tens ja dins com per haver-s'ho de currar, la pressió, no? Haver-s'ho de currar per... Però era el primer cop que l'organització els deia, volem que siguis caporal, et necessitem, volem que tu també... Fins aleshores, rarament s'havien sentit cridades, a dir, potser m'agradaria, però vaya marrón, a sobre, no? Haver de lidiar... Però en un moment en què l'organització et diu, no, és que... Estem aquí recolzant-vos perquè volem que sigueu caporals, volem que promocioneu, voleu que estigueu aquí. Aleshores és quan es presenten i quan ho són, perquè la majoria d'elles, doncs, es van presentar i van aprovar la posició i estan fent, són caporales.
1: I creus, tu que ja fa temps que estàs al cos, que en alguns moments heu de fer més, heu de demostrar més perquè us creïn?
2: Sí, encara estem aquí, eh? Absolutament. La mirada del judici, el judici és, bueno, el focus, una mica, de dir, tu ho has de demostrar, això hi és, això hi és. Tothom ho ha de demostrar, que és un bon bomber o bombera, però jo crec que el focus és una mica més. O la vivència, com a mínim, que he compartit, suposo que amb opositores també, però de bomberes, no?, de les proves, sí. També...
0: Sí,
1: a les proves hi ha algú que t'ha mirat com dient, pobreta.
0: Mira, jo recordo...
2: Anècdotes.
0: Puc explicar una anècdota?
1: Sí, sisplau.
0: Bueno, el teòric me'l vaig treure sola pel meu compte. Quan vaig passar les físiques vaig anar a un grup d'entrenament. El primer que vaig sentir, hi havia un noi assegut en un banc que va dir, oh, estic repetint la posició perquè una noia m'ha tret la plaça. Mm. I va ser com un... Bueno, va ser, bueno.
1: Gràcies, lladres de Catalunya. Mira, som total. Nosaltres.
0: Sí. Després, quan gent em pregunta, i què estàs opositant? I jo dic, per entrar a bombers. I em diu, ai, tu t'hi veus capaç d'entrar? Tu veus capaç de treure? I jo, òbviament, i per què em fas aquestes preguntes? Li faries també al meu company aquestes preguntes?
2: Mm-hmm. Sí. Mira, a mi fa dos dies també.
1: L'anecdotari està aquí que vull.
2: Fa dos dies em vaig trobar una persona que feia molt temps que no em trobava i que no sabia que era sotsinspectora i em va preguntar, pues, com va la vida? I no, sotsinspectora de bombers. Va, però tu no vas a foc. Dic, home, sí, quan, no? Quan hi ha pues, un foc forestal. Sí. Però què vols dir? No, però tu estàs a la sala, no? I era com, uau... No? Era dir, tu, a un home de 50 anys que t'hagués dit no, jo sóc sotsinspector de bombers, aquest hagués sigut també el teu imaginari de dir, no, però jo
1: que
2: quan
1: tu,
2: li vaig dir...
1: Tu vas amb vestit i mirinyacs, clar. No? Tu no vas amb un vestit... Després parlarem dels vestits, sí. Perquè els polos i la roba també i els vestuaris han sigut un tema,
2: Un tema,
1: un tema. Un tema, avui les dones i els dies i les bomberes. I fall asleep in my own tears.
3: I cry for the world for... Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles. Away.
1: Esteu a les dones i els dies i tenim a la Cèlia Forment, que aquests dies està investigant molt sobre bomberes. Tens totes les dades. Cèlia, benvinguda. Què tal?
4: Doncs llancem aquesta primera dada, que és que el 8,9 dels efectius del cos de bombers actuals són dones, segons aquestes últimes dades que ens ha donat el cos de bombers a setembre del 2026. Fa 10 anys aquesta xifra no arribava ni al 3%, així que suposem que hi ha hagut una millora, però seguim parlant d'un cos molt masculinitzat.
1: Sí, sí, ho dèiem al principi i a més estàvem fent números amb la Mari Muñoz al principi i dèiem, jo li deia, perquè sóc una mica dolenta, li deia, però aquestes dades són de veritat o què? I em deies que sí, però que han comptat les últimes que han entrat fa dos dies,
2: El 15 de setembre.
1: Vull dir que la Carla potser està aquest...
2: Fins que no passes l'escola, les pràctiques, bueno, aquí queda un periple encara.
4: Clar, recordem que de totes aquestes places, des de fa tres convocatòries, com ara anàvem dient, totes aquestes convocatòries reserven el 40% de places a dones. És el cas d'aquesta última convocatòria que, recordem, tanca el 29 de setembre, és
1: demà.
4: A dir, demà, que és l'últim dia, i hi ha hagut alguns canvis, no? Aquesta convocatòria ve acompanyada d'alguns canvis de proves físiques.
1: Sí, de fet, hi ha una que em crida molt l'atenció, m'agradaria que me l'expliquessis, aquest canvi en prova física, que ens ho anava a explicar abans la Carla, però sí. Tu també deus tenir dades.
4: Bueno, una de les més comentades, segurament vosaltres també sabeu més específicament quines són, no? Però és el tema de la corda, que hem vist que ha portat una mica de debat. Hi havia aquesta prova de pujar 6 metres a la corda, que després el mateix Departament d'Interior va detectar que potser tenia una mica de biaix de gènere i deixava fora potser algunes candidates.
1: Això vull que m'expliqueu. Per què pujar la corda té biaix de gènere?
4: I llavors hem vist que s'ha substituït per la d'arrossegament d'un cos de 80 quilos. Hem vist que tot això portava una mica de debat. Per què?
2: Aquesta és l'anterior, de fet és la teva, sí, no? La que es va fer. Jo sí que voldria fer un apunt perquè parlem molt de... Sempre em diuen, no, això ho has d'explicar bé. La reserva de places, no?, del 40%, i crec que està bé aclarir que, òbviament, amb aquesta reserva, vull dir, has d'aprovar una posició, vull dir, has de passar, no és que ja estigui reservada, i que a més hi ha una diferència del 10% entre la nota de l'últim opositor del torn d'obert, o sigui, d'homes, i entre l'última persona del torn de dones que entra, no?, i que a vegades és una de les coses de dir, entra tothom. No, no entra tothom, o sigui, tot i que a més has, de, o sigui, has hagut de passar l'oposició, que és el que posa la línia del que es considera que tens capacitats i habilitats per ser bombera, a més, perquè no és una distància molt gran, si l'últim home entra amb un 8, l'última dona, com a molt baixa nota, pot tenir un 7,2. Crec que això està bé també que se sàpiga, de dir, tot i que es fa servir un mecanisme com la reserva de places perquè s'hi creu, doncs òbviament es fa amb unes garanties o amb unes condicions perquè tothom que entri doncs, sigui el més capaç possible.
1: Parlàvem d'això de l'arrossegament i de la corda, l'arrossegament del ninot de 80 quilos o la corda, per què era una diferència això?
2: Doncs això, hi ha una comissió que s'encarrega d'avaluar una mica totes aquestes proves, però sí que la nova convocatòria, que és la que es tanca demà, sí que canvia absolutament, on s'ha fet un estudi amb INEF, el CAR i com una comissió força gran, han estat un any treballant per canviar absolutament, vull dir que ara ja no hi ha ni corda ni ninot, sinó que tot són proves com funcionals que simulen d'alguna manera o vindrien a simular la càrrega de feina amb un incendi forestal, la càrrega de feina amb un incendi d'habitatge mitjançant circuits i en els que sí, doncs hi ha temes d'arrossegament, hi ha temes de portar pes, com si portessis motxilles, mangueres, etc. amunt i avall, no? Tota l'equipació... Sí.
1: Hi ha hagut també debats d'altres motius.
4: Sí, nosaltres aquests dies fent una mica d'investigació hem vist que algun dels episodis, per exemple, dels últims anys que ha causat una mica de debat és que precisament l'estiu passat el Departament d'Interior va decidir excloure definitivament un aspirant del cos de bombers, creien que havien canviat el seu sexe del DNI d'home a dona només per poder-se apuntar a les places reservades per dones. No? Això és com un caldo de cultiu que va creant tothom des del seu prisma, suposo, suporta el seu lloc per reivindicar X coses i precisament no era la primera vegada que ho intentava, ja ho havia fet abans el 2024, tot i que aleshores es va fer enrere i no es va presentar l'examen. Llavors hem vist que hi ha algun cas així a Badalona, també a Vic, no sé, què en penseu vosaltres? Són coses que no es poden generalitzar, entenc, són casos molt concrets, però que hi ha com aquest debat que sempre sembla que les places puguin ser...
1: El que està clar és que algú li cou, sí, si és capaç de fer tot això, li cou.
4: Sembla que sigui una excusa per treure un altre cop el debat, no?
2: Total, no? I que a més és un ús fraudulent d'una llei que ha costat molt de temps aconseguir unes llibertats per totes les persones trans i doncs, hi ha gent que ha vist un forat per aprofitar-se d'aquesta reserva. Això ens va obligar, de fet, entre el 24 al 25 es va afegir a les bases una frase en el que et permet, com a tribunal, si tens sospites de que pot haver-hi un ús fraudulent de la llei, poder excloure aquesta persona. Sí. Clar, és un tema que va totalment en contra dels valors de l'organització, no? I que, per tant, doncs allà estem en formacions també, perquè hi ha moltes coses que també són desconeixement, no? de la societat i opinions, que bombers no hi ha molta diversitat, però hi ha una mica de tot, també.
1: Suposo que hi ha homes que estan encantats de tenir-vos allà.
2: Per suposadíssim. No, de debò, hi ha una part com que és molt d'agrair també, no?, d'aquesta benvinguda, de dir estem contents que sigueu aquí.
1: Sí, la Carla t'està fent ullets esperant que arribi el seu moment perquè això sigui veritat. Cèlia Forment, tu què? T'hi apuntaries o què?
4: M'encantaria.
1: Sí?
4: Jo soc del Ripollès i no sé, moltes vegades també, no per grans incendis, però per coses molt quotidianes necessitem els bombers, no? I és una cosa que sempre pensa, si no hagués sigut periodista, ara...
2: Bombera voluntària, Cèlia!
4: Ah! Calla, allà a Camprodon tenen el Camprodon. Parc, és veritat.
1: Aquí se t'està obert un camí, eh? Potser és l'inici d'una història d'amor, això.
4: Tot aquest sacrifici, no sé si podria arribar-ho... Bueno, s'hauria d'entrenar.
2: Mira tu, mira tu.
1: Parlem-ho.
2: També hi ha convocatòria oberta.
1: Sí, jo hi corro ara amb el camió.

0: Dones i els dies, avui parlant amb bomberes. Quin goig, ens encanta. Avui no votarem foc en aquest programa per demostrar la seva força, perquè no ens fa falta la seva força i la seva rapidesa. Estem parlant de moltes coses, també de la guerra psicològica, perquè jo crec que hi ha una mica de guerra psicològica en el fet de que hi hagi alguns personatges que es dediquin doncs, a posar trampes, a fer-te sentir que vosaltres sou una mica de goma o de sucre, no? No sé si entreu també al cos amb ganes de demostrar, evidentment, que tot això és fals, però també amb una mica de ràbia, perquè la ràbia a vegades la desplacem una mica, però és important també per fer coses, de vegades. No sé.
1: Ui, a mi la ràbia m'ha servit molt a bombers per aprendre a posar límits. Vull dir que l'he hagut de fer servir prou, també aprendre a gestionar, però crec que això, no?, que la ràbia és una emoció que al final t'ajuda a posar límits i calen.
0: Amb què has hagut de posar límits? Pues, Mari Muñoz, que ara m'has deixat aquí una cosa,
1: un regalito. No, doncs amb aquestes... Mira, jo em vaig haver de preparar una frase per dir quan deia les coses amb certa contundència. Jo em veia una mica com parlo a vegades, però no, ni crido, ni em poso nerviosa, ni així, no? I se'm feia molt el retorn de, bueno, tranquil·la. A la que depèn de quin home sentia això, i on vaig haver de preparar...
0: I quina era la frase que potser me l'apunto?
1: Pues la frase és, jo estic tranquil·la si tu fas bé la teva feina.
0: Uau!
1: Però va sortir de la ràbia, eh?
0: Sí, sí,
1: de tantes
0: sí.
1: vegades no respondre a dir, no, és que jo... trobar.
0: Vols dir que no et feien cas? Perquè quan manaves tu era...
1: Sí que em feien cas, però ho veien com una invasió.
0: O et qüestionaven.
1: Sí.
0: Vols dir que ho hem de fer així?
1: Molt extern, eh? Dic intern, la jerarquia és diferent. I internament, els bombers i tot, també ja et coneixen de seguida veuen qui ets, com vas, i així, i això no m'ho vaig trobar, però amb externs, uf, el primer cop que et veuen, uf.
0: A veure, torna-ho a dir, que m'estic apuntant.
1: Jo estic tranquil·la si tu fas bé la teva feina.
0: Jo estic tranquil·la si tu fas bé la teva feina. Mare meva. Escolta, s'ha parlat molt dels parcs, també de bombers, sense vestidors femenins, uniformes tallats només per cossos d'homes. Com està avui aquest tema? T'has d'anar a arreglar la roba abans d'entrar a Mossos, t'has d'engreixar perquè et càpiga tota la roba, s'ha creixer...
1: A bombers estem en ello, la veritat. Vull dir, ara entren just a l'octubre 9.000 epis nous, sí que amb tallatge femení, els polos van entrar abans, però hi ha tot un catàleg de vestuari amb el que ara mateix no absolutament tot té el tallatge. Sí que hi ha el compromís des de fa 3 anys que tot el que entri nou de contracte sí que s'incorpora, per tant és algo que doncs, a poc a poc, cada cop que es fa un contracte ja s'incorpora i ja es va... Però això, els epis, per exemple, que fins ara a l'octubre no hi ha nous, doncs no hi ha tallatge. Però ha sigut també un procés molt interessant perquè, com que hi havia nou contracte, doncs s'han estat fent proves amb el que han pogut participar bomberes, en el que han pogut dir la seva opinió...
0: Clar, perquè no és només una qüestió de talles, vull dir, per un tema d'anatomia hi ha samarretes, hi ha coses que no et deuen ser còmodes, et deuen tibar, o no, o jo què sé, els anoracs, no? O
1: sigui, no et baixen, mai,
0: no et baixen de la cadera, que és la típica cosa de roba tècnica...
1: I els vestidors, jo crec que és un projecte, bueno, per mi és superbonic d'explicar també, perquè és concebre que el vestidor, no, que no farem en els parcs vestidor masculí i femení, sinó que ja el projecte és fer vestidors inclusius, que són com els càmpings, que tenen una precabina i una cabina de dutxa, no? I fa que, pues això, que el vestidor sigui un espai, òbviament, que conserva la teva intimitat i privacitat, que tampoc ho eren abans, perquè hi havia molts vestidors separats per gènere però amb dutxes comunitàries i que, no, que també és una aposta de dir tu en un lloc laboral has de poder tenir...
0: És una pel·li americana,
1: exacte.
0: Però com
1: estàs dient? Doncs s'aposta per això, no? Per aquest poder tenir el teu espai de privacitat, però independentment de no només el gènere, sinó de la teva orientació sexual, de les teves ferides o cicatrius que no vols mostrar, de les teves, no, mil històries que tenim, i quan vinguin, que esperem en algun dia també hi hagi altres gèneres a bombers o altres diversitats, doncs poder-les incorporar, no?
0: Volies dir alguna cosa d'això?
2: No, però
0: suposo que anaves una mica amb por, no? De dir què em trobaré.
2: Vaig tenir la sort, tinc una amiga que està en un, ja és bombera, i em va deixar fer una visita al parc, i vaig veure que allà tenien el vestuari que abans era de la neteja, el tenien habilitat per les poques dones que hi havia en aquell parc. I clar, tenen com el vestidor, el vestuari gegant, bueno, gegant,
1: sí, gran, sí, gran.
2: Dels homes, i el que abans era el de la neteja.
0: El quartet de la neteja per, sí, les dones.
1: Tenim a Panyillos pel moment. Perquè les infraestructures també s'ha de dir que és algo que ficar-te amb
0: obres... L'autoestima, quan et posen el quartet de la neteja, no és el mateix. No va bé, eh? Però no, jo ho deixo aquí. Tema maternitat, que també dins d'un ofici tan físic, com l'esteu gestionant aquesta qüestió? Perquè també he llegit que hi ha un ajornament de la prova física per embarassades o mares recents. Mm-hmm. Això, com està aquest tema?
1: Sí, les bases contempla aquest ajornament, i el que sí que és important de dir també és que durant l'embaràs i després l'allatament fins als 3 anys de la criatura hi ha una adaptació del lloc de treball, perquè no pots estar ni fent torns a 24 hores ni, sobretot, estar exposat als tòxics, uh-huh, que podrien passar tant a l'embaràs com amb la llet, no? Que aleshores, en el cas d'allatament, doncs és fins que tu ho tries. En el cas de l'embaràs és directe, en el minut zero es proposen altres tasques, perquè a Bombers, per sort, tenim moltes maneres de portar i molta feina per fer, uh-huh, no només en el parc, no? No només en l'operativa, i aleshores és una etapa de la teva vida que portes diferent.
0: Doncs anirem millorant tots. Esperem també que els cossos de bombers... moltíssimes gràcies, Mari Muñoz, sotsinspectora de bombers de la Generalitat de Catalunya, i la Carla Alcaide, aspirant a bombera, però que ja ho té aquí, ja ho té a tocar. Ja ho té a tocar. Mira quina rialla, l'hauria de veure. Quin somriure que li arriba d'orella a orella. Moltes gràcies, felicitats.
2: Gràcies.
0: Mira. Bona nit.
2: Merci, bona nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
10: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.

0: Sarah,
1: qui tingui bon nivell d'anglès com la Marta Armengol entendrà el que diu aquesta lletra. I de passada, Marta Armengol, benvinguda, com estàs? Traductora, guionista, persona estimada, moltes coses. Com estàs? Doncs
2: pues estic bé, Montse Virgili. Tu com estàs?
1: Bé, bé. Avui parlarem de temes molt íntims. No sé si Catalunya ha de tindre tota aquesta informació sobre nosaltres, però jo, potser sí.
2: Jo crec que compartir és estimar. Que els ho dic sempre als meus fills.
1: Compartiu-ho amb vostè.
2: Però, si no parleu anglès, us recomano que aneu a veure la sèrie Crazy Ex-Girlfriend. Jo no sé si l'has vist, tu,
1: no
2: Montse.
1: No l'he vist.
2: La tens a Amazon Prime, és molt divertida i tindré uns subtítols fantàstics per entendre aquesta cançó. Però, el tema d'avui. Montse, tu te'n recordes de la primera vegada que et vas posar un tampó?
1: Doncs me'n recordo molt perquè va ser traumàtic, que ho estic confessant aquí a Catalunya, però vaig pensar, m'he equivocat de forat, perdó. És que m'ha fet tan mal que vaig pensar, què és això? Què és aquesta màquina de l'infern que representa que m'he de posar dins?
2: Saps què passa? Que és que jo crec que no estàs sola. Jo recordo també la primera vegada que em vaig posar un tampó i recordo haver llegit les instruccions amb molt d'interès.
1: Sí, sí, jo també, m'ho he llegit com si m'estigués posant el medicament més fort.
2: Com si fos un examen,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, sí,
2: clar,
1: sí.
2: Jo recordo que em vaig quedar molt amb lo de la síndrome del xoc tòxic, perquè comença.
1: Sí, sí, jo també.
2: Si
1: jo
2: de
1: també.
2: Sobte t'agafa febre alta, un dolor abdominal intens, no? Vull dir, com realment la mort, i llavors t'has de treure el tampó immediatament i anar a urgències,
1: la mort,
2: no?
1: La mort. Sí. Primer mors i després et treus el tampó.
2: Clar, exacte. Però, clar, si ho penses, això no surt mai a la publicitat dels tampons. No sempre és això dels tampons, és una cosa superdiscreta, superfàcil, et cap a tot arreu, pots anar a nedar, pots anar a muntar cavall, encara que no hagis muntat a cavall en ta vida, eh? Tu et poses un tampó i apa. Però et pots matar, també. Això no ho diuen a la publi, eh?
1: Et veig amb un ímpetu per ser aquesta hora de la nit, que no...
2: Mira, és que m'encenc amb alguns temes. Sí. Perquè, clar, això no t'ho posen...
1: Les compreses durant anys també, els núvols i tota aquella cosa tan màgica que semblava que...
2: A que huelen les nubes.
1: Exacte, que et posessis una compresa i volessis. Que, per cert, no ho recordem prou, però això és una campanya d'Isabel Cuixet.
2: Sí, eh?
1: Aquí ho deixo.
2: És veritat. I ella n'està molt orgullosa i jo crec que és molt important que ho reivindiqui, també, perquè encara ens estem recordant.
1: Home, i tant.
2: De quants anuncis te'n recordes, tu, de fa 25 anys?
1: Busco a Jax i aquest.
2: A peus? Escolta, però, clar, digue. És que digues.
1: No.
2: Que pensava que això de les compreses que no fan olor, que la sang és blau, transparent, olor de suavitzant, que hi ha hagut sempre molt estigma al voltant de la menstruació.
1: Sí, home, sí. No ha quedat bé, això. No està resolt. No està resolt. Encara no en saben.
2: Jo crec que avui ja no queda gent que pensi que quan tens la regla no pots fer maionesa perquè se't talla. Vull pensar...
1: Te'n faries creus.
2: Toco fusta i vull pensar que les adolescents d'avui ja no han d'anar al lavabo amb la compresa allà reficada a la màniga del jersei, no? Com si portessin allà contraband, no? O com que no has de demanar un tàmpax com qui demana droga. Però, al mateix temps...
1: Quant de patiment, les dones?
2: És que és increïble, això. Al mateix temps, continuem sense veure sang als anuncis de compreses, no? I, a més, clar, ho penses i dius, a veure, un tampó, un cop l'has fet servir, maco no és. No és una cosa agradable, no?
1: Però un cigarro, tampoc.
2: Tampoc.
1: Una burilla de cigar, tampoc.
2: Però hem vist... Jo he vist burilles en anuncis.
1: O un Kleenex fet malbé, amb tot de mocs enganxats, tampoc
2: és
1: molt romàntic.
2: És veritat. Però jo vull dir una cosa...
1: Tu encara penses en la Camilla Parker Bowles i el Carles d'Anglaterra dient-se coses sobre el tàmpax, oi?
2: Jo no,
1: encara hi somies,
2: no,
1: oi?
2: No ho hem de repetir, això, perquè si hi ha algú que no ho sàpiga, és no volem que la gent tingui aquesta imatge al cap a la nit, perquè després te n'has d'anar a dormir i tens un problema. Però jo crec que això, aquest intercanvi de missatges que es va revelar, és violència contra una generació, i encara estic esperant que Carles d'Anglaterra...
1: Demani disculpes.
2: Sí, públicament, per haver-nos traumatitzat.
1: Escolta, però recorda-ho, perquè... I insisteixo, hi ha gent que potser no sap de què parlem.
2: Ho hem de dir, eh?
1: Sí.
2: Us demano disculpes per avançat, però bàsicament van sortir uns missatges privats entre Carles d'Anglaterra, aleshores príncep de Gal·les, i Camilla Parker Bowles, quan encara no estaven casats, no recordo si abans o després del dia del divorci de la Lady Di, però on ell deia a la Camilla que li agradaria ser el seu tàmpax. Ja està, ja ho he dit.
1: Posem música.

0: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
1: Ai, amb la Marta Armengol, quins records, quina època aquesta.
2: Sí, però el cas és que tu comences a menstruar a l'adolescència i això dura molt de temps. I hi ha molt de negoci. I, de fet, la Fundació Resero, que, per si no ho sabeu, és una societat que, en les seves pròpies paraules, vol promoure una societat més justa, saludable i lliure de residus i tòxics...
1: Com ho has dit, això? Com es diu la societat?
2: Resero.
1: Resero.
2: Com zero, requete zero.
1: D'acord. Sí, sí.
2: Doncs la Fundació Resero, segons ha calculat, que una dona es pot arribar a gastar més de 4.000 euros en productes d'higiene menstrual al llarg de la seva vida. És a dir, que potser no podem accedir a l'habitatge per les compreses i no pels cafès.
1: No t'estranyi, no t'estranyi.
2: Que, per cert, parlant d'habitatge, a les companyes que esteu a sol, un petonet i molta força, ens heu fet sentir a totes 15 anys més joves.
1: I 15 anys és la data, perquè estem una mica 15M, també.
2: Sí, sí, fort,
1: una mica aquesta sensació que està tornant a passar alguna cosa. Aquí a Barcelona també hi ha hagut manifestacions avui durant tot el dia, s'han tallat carrers, vull dir que hi ha una mica de bullici.
2: Estan passant coses.
1: També hauríem d'haver sortit per tots els diners que ens hem gastat en compreses.
2: Pues segurament, perquè
1: potser
2: de fet...
1: Potser no ens haguessin acompanyat tants homes.
2: Us voldria recordar que és només des del 2023 que els productes d'higiene menstrual com les compreses i els tampons de què parlàvem tributen amb el 4% d'IVA i no el 10%. No fa gaire d'això, eh?
1: No fa gaire. Jo me'n recordo també tota aquella campanya de la última consellera de feminismes, de Tània Verge, que al principi se'n van enriure fins al dia de la seva mort per la tarda, eh? Després ja ho hem anat normalitzant, però va costar molt. Va costar molt que es pogués fer una campanya sobre això, perquè encara estem una mica amb la regla amb allò del caca culo pedopis, una mica.
2: Totalment. I a més et diré que aquesta campanya, que em sembla que estàs parlant de la campanya La meva regla, les meves regles, encara la teniu activa. És una campanya que va començar a començaments de 2024, si no vaig errada, i que, segons dates del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, cap a finals de 2025 havia repartit més de 500.000 productes d'higiene menstrual reutilitzables.
1: Ho té tot al cap, això, eh? Ho té tot al cap.
2: Ho tinc tot al cap. Jo tinc moltes coses al cap, Ponce Virgili. Però el cas és que és una campanya que, a part de, com tu deies, campanyes de sensibilització i d'informació, sobretot dirigides a adolescents que van rebre un escarni totalment injustificat, diria jo, també a través de La meva salut, si sou persones menstruants, doncs encara podreu trobar el vostre QR per anar a una farmàcia i demanar doncs, un paquet de dues compreses, unes calces menstruals o una copa menstrual de franc. Que no t'arreglen la regla unes calces menstruals? Doncs mira, és veritat, però... menys és res.
1: I tant, i tant, i tant. A veure, cap on anem ara? Perquè et veig aquesta nit amb una força inusual, eh?
2: Mira, no ho sé, és que... Moltes coses. Ahir vaig anar a veure La bola negra i tinc aquí com unes emocions.
1: Sí, què?
2: Ui, vaig plorar... O sigui...
1: Encara estàs
2: vaig
1: tocada,
2: sortir radicalitzada, eh?
1: L'hem d'anar a veure?
2: Visca els maricons, és preciosíssima, molt bonica, tot, o sigui, l'has d'anar a veure, s'ha de veure, jo crec.
1: Ja està, m'has començat?
2: Porteu mocadors.

0: I ja m'ho vas avisar fa unes setmanes que cada vegada que vindries posaries una cançó de la Dolly Parton i avui m'has posat una cançó en directe, Marta Armengol.
1: T'he dit o no t'he dit que hi ha una cançó de la Dolly Parton,
0: I ara la Dolly Parton, clar, és que aquesta cançó parla també de la regla, en aquesta cançó.
1: Parla de la regla, parla de la síndrome premenstrual, que us recordo que en una època es va voler considerar un atenuant penal. Als Estats Units.
0: Què vols dir?
1: Doncs que si tu anaves
0: si
1: i et carregaves un company de feina...
0: En el període de parell menstrual no passava res, o què?
1: Bueno, no passava res, no, però es considerava un atenuant. Però clar, imagina't, això hauria pogut obrir la porta a que se'ns considerés totalment incapaces durant una època a l'any. És que clar...
0: En plan, no parlis amb ningú mentre estiguis al període menstrual que als Estats Units...
1: S'han de fer les campanyes, les cabanes aquestes de menstruació que tenen encara, no? Moltes poblacions indígenes, que tu te'n vas tranquil·lament a menstruar amb les teves amigues...
0: I t'apartes del món.
1: Tranquil·lament, sense... Sí, sí, perquè és que... pot semblar que els 500.000 productes d'higiene menstrual que s'han repartit amb la campanya aquesta que parlàvem de la meva regla, les meves regles són moltes, però es veu que és només un 20% de la població diana. Jo des d'aquí us demano que si no heu anat a buscar la vostra compresa, la vostra copa menstrual...
0: Aneu-la a buscar i si no la voleu fer servir, almenys regaleu-la.
1: Exacte, regaleu-li a algú que la pugui fer servir o proveu-la, perquè jo entenc que això de la copa, sobretot, i això de netejar, rentar les calces tacades, perquè de vegades la regla taca molt, això és així, que pot semblar una mica fastigoset i que hi ha gent que li pot fer angúnia, però jo us convido a desestigmatitzar els vostres propis fluids corporals i sobretot la sang, que no és una cosa bruta, no? Vull dir, jo ho entenc que hi ha molt d'estigma de sortir del lavabo a la feina i allà la pica davant de tothom que passi, es bandir la copa... Però mira, escolta...
0: Aquí a Catalunya Ràdio tenim un lavabo per això.
1: Ah, veus?
0: Veus? És que estem preparadíssimes.
1: Però i a més, si et veuen, què passa? No? Vull dir, clar que jo també sóc la pitjor persona per parlar d'això perquè estàs parlant amb una persona que serveix bolquers reutilitzables amb dues criatures. Llavors, potser...
0: O sigui, tu rentes, eh?
1: Sí, bueno, ara ja no caguen al bolquer les meves criatures, per sort. Però també us diré que és molt menys merder del que pugueu pensar... I que, tant si fa servir bolquers reutilitzables com d'un sol ús, quan hi ha bolquers pel mig, acabaràs tocant una caca que no és teva. Això és així, ho sento.
0: Frases que em deixen aquí la Marta Armengol.
1: És la vida, jo, què vols que et digui? Però, a més, buscant informació sobre tendències actuals de regla...
0: Estic amb la boca oberta. No sé cap on anirà, això.
1: És que, bueno, doncs vaig trobar...
0: M'has parlat
1: que
0: de caques, de sang...
1: És que aquí toquem tots els pals. No vull comparar les caques amb la sang, eh? Vull dir, jo sé que mèdicament no són el mateix tipus de fluid.
0: No, i de fet, la sang menstrual té moltes virtuts i s'està treballant amb això a nivell científic.
1: Ah, bueno, jo sé que hi ha gent que la posa a les plantes,
0: sí,
1: havia sentit.
0: Sí, sí.
1: No, això funciona? Tu ho has provat?
0: No ho he provat.
1: És que això...
0: No ho he provat perquè...
1: M'interessa.
0: Doncs escolta, convidarem algun dia algú perquè ens expliqui.
1: El mes que ve...
0: No te'n vagis de tema que pleguem ja, eh?
1: Vale. Que hi ha un percentatge molt petit de la població que no es posa res. És a dir, el que es diu el sagnat lliure. Clar, cal distingir
0: això
1: entre...
0: Això n'has de saber molt, eh?
1: Sí.
0: Has de tindre una molt propiocepció del cos molt gran.
1: També volia distingir entre qui ho fa perquè vol i qui ho fa perquè no es pot permetre productes d'higiene menstrual, que crec que la pobresa menstrual és una realitat a la que no es para atenció i que ens hauria de fer voler cremar containers. Però el cas és que jo crec que el sagnat lliure, a part de que la gent es pensa que consisteix en aguantar-se, i jo us vull recordar que la vagina no és un esfínter, no va així, consisteix en estar tan atent al teu cos que quan notes que cal, vas al lavabo, deixes anar el que calgui.
0: Però aquí ens hauríem, de fer un curset, eh? Marta Armengol, jo no sabria fer això, eh?
1: Abajo el trabajo, Montse Virgili,
0: això,
1: perquè la vida moderna capitalista no és compatible amb estar tan atenta al teu cos que diguis, ai, ara.
0: No. Absolutament, Marta Armengol, ho has deixat molt amunt, això.
1: Montse Virgili, doncs que... la setmana ha d'anar cap amunt, ara.
0: Tot cap amunt. Escolta, moltes gràcies.
1: A tu, fins a la propera.
0: Fins a la propera, segur que serà aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà vindrà Maria Canelles, codirectora del Centre d'Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, però sobretot a presentar la seva primera novel·la, Si fos una sibil·la, editada per Angle Editorial. Moltes ganes de que sigui aquí. A més, vindrà molt ben acompanyada per la nostra escriptora de capçalera, Irene Pujades. Això demà a les 11 de la nit. Ja sabeu, enguany hem canviat l'horari a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. A Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de Mari Carmen Abascal i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, i ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
2: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
3: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
2: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
1: Encara sobre l'habitatge, més notícies, Oriol Pujador.
4: Sí, perquè també a Catalunya milers de persones s'han manifestat, en aquest cas a les portes del Palau de Congressos a Barcelona, convocades pel sindicat de llogateres, on hi havia Pedro Sánchez per pressionar-lo per limitar els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat prop de 3 hores l'avinguda Diagonal i hi ha hagut 2 detinguts per desordres públics. El president espanyol ha demanat generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret de l'habitatge que la Moncloa ha d'aprovar aquest dimarts.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: I el papa Lleó XIV urgeix els líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. En declaracions a la premsa, el pontífex ha reconegut que no coneixia el cas concret de Mari Carmen Abascal, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
6: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con disabilidad o con dificultad, ser echada por decir de su casa?
4: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'han enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la comarca de la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 en una escala de 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia.
1: La Unió Europea proposa que els països comunitaris responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Els 27 estudien un protocol de seguretat en situacions d'emergència davant aquest tipus d'atacs i que, segons el cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, ha de ser compatible amb l'OTAN.
7: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
8: This has to work hand in hand.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, lidera amb 3 guardons la nova edició dels Premis Teatre Barcelona. L'obra de Jess Butterwood, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'IRA, s'han portat els premis a millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomé i millor direcció per Julio Manrique.
9: Una història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre.
1: Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Esports, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia, el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
4: A la Lliga de les Nacions, aquest dimarts també es disputarà el República Txeca-Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanc i blau Terkusic. També es jugarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha.
1: De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta, i el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
4: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en la categoria masculina, així com Alexia Putellas a la femenina, són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
0: Fins aquí les notícies.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Divendres sentíem la Marga, una veïna de Barcelona en risc de desnonament per la pressió d'un fons voltor.
12: Vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espacs, fer colívings, fer un ús totalment especulatiu.
11: Aquest dimarts el govern espanyol podria aprovar un nou decret d'habitatge que inclouria mesures per limitar les accions dels fons voltors. Però necessita el suport de Junts. Hores abans de la votació decisiva, entrevistem la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una altra alerta de Protecció Civil per avisar de l'episodi de pluges localment intenses demà entre les 8 del matí i les 2 del migdia a tota la costa i el prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. És a dir, pràcticament tota la façana marítima en plena hora punta i entrada a les escoles i instituts. Ens han sonat els telèfons mòbils mentre preparàvem aquest programa per avisar que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Així que, de moment, aprofitarem aquesta nit per dormir amb el so de fons de la pluja, que espero que ens aporti d'entrada una mica més de fresqueta i baixi els termòmetres, que ja no aguanten més pujades de temperatura. Avui, si us dic la veritat, porto un dia de sobresalt en sobresalt, i no només per l'alerta, per l'esalert. A mig matí, ja he hagut de participar en una reunió improvisada de veïns i fer veure que sóc investigadora privada per intentar descobrir qui hi ha al darrere d'un acte vandàlic a l'Escala. No explicaré detalls per si les mosques, però ara busco pel carrer les cares de les persones que han fet aquesta malifeta, que no són coneguts de cap dels veïns de tota la vida, però que resulta que han entrat amb unes claus a dins de casa, a dins de l'edifici. I això m'ha sobresaltat. I ara estic mirant a dreta i a esquerra si veig algú que em mira sospitosament o si algú se situa al costat de la nostra finca. Jo, que no veig crims perquè m'agafa por, ara estic a punt de convertir-me en agent secret. Vull saber la veritat i enxampar els poca-soltes que han vandalitzat la finca i, sobretot, vull saber el motiu pel qual ho han fet. I aquí la imaginació es deixa anar i em munto unes pel·lícules que en riu tant dels Javis i la Bola Negra que jo els acabaré superant. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Sílvia Andrés, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Benvinguts a una altra edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Trobo que avui vaig una mica justeta de veu, justeta i prou, res més, tot anirà bé, però avui necessito la vostra col·laboració inestimable per poder fer aquest programa, com sempre, com sempre. Però avui, si m'ajudeu una mica més, jo ho agrairé, perquè hauré d'anar bevent molta aigua per hidratar bé el coll, perquè allò estem ja amb unes pastilletes i amb aquestes recomanacions que ens feu als oients, que si una mica de gengibre sota la llengua, tot això ha estat fet avui per poder arribar en condicions a aquesta hora de la nit. Va, que ens truca de primera trucada avui al 93-207-474 la Carme, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Carme.
2: Hola, bona nit. Mira, em sap greu tornar a trucar, però...
0: No, dona, perquè t'ha de saber greu tornar a trucar, només faltaria.
2: No, és que avui parlava amb la meva mestra de l'escola i em diu, bueno, Carme, gràcies per trucar. Dic, home, és que és una persona que li interessava això.
0: Clar.
2: Diu, però et vas equivocar. I clar, el número que jo vaig dir era 411 i és 431. Sí que està entre Sardenya i Marina, perquè com que jo agafo allà l'autobús i baixo allà, doncs si ben bé on està. Però clar, fa 19 anys que vaig en aquesta escola.
0: Per això, que ja hi vas de memòria i no et saps el número.
2: I em vaig dir un número, mira, a la FAR, pensant que era aquest. I em diu, no, truquis, i com em sap greu, perquè si aquesta senyora estava interessada...
0: Clar, és aquesta botiga on que van demanar, vull dir, per si algú no se'n recorda, torna a repetir de què era la botiga.
2: La botiga és una escola que fan manualitats de totes classes. Fan pintar roba, mig patchboard, fan moltes coses. Jo he fet estampar vidres, moltes coses. I llavors també tenen la botiga i fan les dues coses. I són dues noies d'uns 60 anys, que són una meravella, maquíssimes. Hi ha un ambient molt maco, hi ha gent de... que jubila i van, hi ha gent com jo que fa 19 anys i fixa't tu, vaig anar amb 65 i tinc 84.
0: Imagina't.
2: Si fa anys que vaig anar,
0: quantes coses deus haver fet tu aquí en aquest centre?
2: Moltíssimes, he fet de tot, pintar roba, fer quadres, fer, bueno, moltes coses.
0: Molt bé.
2: I no sé, s'hauria anat de dir això, no?
0: Sí, sí, bueno, perquè hi va trucar una altra senyora per preguntar-ho.
2: I
0: jo vaig anar a buscar les notes de la setmana anterior i vaig dir-ho. Per tant, és València 431.
2: Que la meva filla també ho estava sentint i em diu, escolta, mama, que has trucat tu? Dic, home, clar. Diu, Ja m'ho he pensat que estudiar. Dic,
0: ja et coneix.
2: Perquè sap, no, perquè sap que vaig molt contenta i m'agrada molt anar. I clar, penso que recomanar una cosa de tants anys
0: està
2: val
0: molt
2: la
0: bé.
2: Pena.
0: Digues
2: bueno,
0: que doncs sí.
2: Mira, és, es diu PatchCat.
0: Això, PatchCat, sí senyora.
2: Que Patch vol dir patchwork i Cat vol dir gat. Llavors és València 431.
0: Entre Sardenya i Marina.
2: Entre Sardenya i Marina. Si té l'opció d'agafar algun metro, està al costat de la Sagrada Família.
0: Perfecte.
2: Que només que baixar la Sagrada Família un carrer.
0: Molt bé.
2: I si no, va molt bé allà a l'H4 també hi va. Ai, a l'H4, a l'H10.
0: L'H10
2: també hi va.
0: D'acord.
2: I bueno, i són una parella de dues noies i molt bé. I fan de tot. Jo he pintat roba, he fet quadres, he pintat vidre. Bueno, he fet moltíssimes coses, clar, cada setmana una cosa.
0: Imagina't.
2: Fent coses i ara ja no puc cosir per això, Perquè de tot estic bé, però tinc la mà molt artrosis i a posar l'agulla la poso bé i després surt allà on vol.
0: Clar.
2: I ara hi ha coses de patchwork, ja no faig altres coses, forro una caixa amb roba. Bueno, hi ha moltes coses a fer si et vols entretenir.
0: I tant que sí.
2: A mi m'agrada molt.
0: Perfecte, Carme. Vale, doncs hem pres bona nota. Moltes gràcies.
2: Cuida't molt la teva veu, que és el teu fallo del teu...
0: Sí, sí.
2: De la teva feina, no?
0: Exacte.
2: Es podria cuidar-te.
0: Sí, senyora. Gràcies, Carme. Gràcies. Una abraçada. Bona nit.
2: Adéu.
0: En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
3: Hola, bona nit. Que parlo amb l'investigador Perry Mason?
0: Jo mateixa, sí senyor. Aquí estic, a punt de ser Perry Mason.
3: Bona nit, Marta.
0: Com bueno, estàs?
3: T'he de dir una cosa. L'altre dia m'ha fet molt feliç una cosa que em vaig enterar, però molt, molt feliç.
0: Ah, sí?
3: No sé si es pot dir per ràdio o no per ràdio, però coneixes amb una persona que a mi em cau tope bé. Tope bé, i a més l'escolto cada dia i és un fan tant o més que la Marta, ho sento.
0: Ah,
3: que és un tal Toni Clapés, no sé si ho coneixes.
0: Ho vas saber l'altre dia. Mira tu, a mi també em cau bé, Escolta'm, ja tenim una cosa en comú, Lluís.
3: Hòstia, tu, vaig quedar de pasta amoniat, quan me'n vaig enterar, i ho vaig explicar a casa, i dic, no pot ser, dic, cony, que sí que ho pot ser, que ho he llegit al Facebook, i van tindre que posar-ho perquè no s'ho creien, escolta'm. Bueno, anem
0: clar, perquè no anem aquí a explicar la vida, però vaja, sí,
3: no,
0: sí.
3: No, però, hòstia, és que té un equip molt bo, de veritat, sobretot l'avi és collonut. Escolta, l'avi, és que jo em trotxo amb ell.
0: Molt bueno, bé, molt
3: fi,
0: bé.
3: És igual, corramos un tupido.
0: No pateixis, digues.
3: Què t'anava a dir, Marta? Mira, l'altre dia, que tu te recordaràs, vaig llegir una notícia, i ho dic perquè ho vaig llegir en aquest diari, ho vaig llegir en el Heraldo d'Aragón, a través d'internet també, el famós Pere Navarro i Olivera, o Llerella, no sé com se diu, el director general de trànsit, aquest que va parir o va inventar la famosa artilugi UV16,
0: sí,
3: o
0: la llumeta, UV16, sí.
3: Que el mes de desembre, que va sortir el mes de gener l'obligació, vaig parlar i vaig fer una mica de xiste, perquè no xiste, però que és veritat, i tu te'n recordaràs quan vaig dir que, escolta'm, els cotxes descapotables...
0: Sí, sí, on te la posen? Sí, sí, me'n recordo.
3: Els descapotables, no? I aquests camions trailers, que en diuen trailers de gran tonatge, que fan 2,5 metres d'alçada o 3...
0: Que tampoc.
3: A un te la col·locaran, també. Vull dir, la feina que tindrà el paio per sortir i col·locar-la. Bueno, en fi, va ser una parida de les... Va ser i és una parida de les més grans. Però la pregunta és... han dit que possiblement el dia 1, o sigui, pràcticament demà passat, es plantejaven retirar-la. I la pregunta fora, aquest senyor tornarà els 40 euros que van pagar tots els contribuents que tenim cotxe? Perquè després de la parida que va fotre, si ara la tenen que retirar, entre els triangles, el xaleco groc...
0: No hi cabem el cotxe, sí, sí.
3: La UV16 i tot, escolta, tindrà que portar un remolc aviat.
0: Però això
3: tu,
0: que el dia 1 de què, d'octubre, dius que la...
3: No, sí, demà passat. És que potser he trucat massa tard, perquè la notícia la vaig llegir el dijous passat. I ho vaig llegir un Heraldo de Aragón, que es pot buscar, vull dir... que es plantegen seriosament retirar-la i no es conya.
0: Ah, es plantegen, no vol dir que passi, eh? Una cosa és plantejar-se-la i deuen pensar-ho i... No ho sé, jo no ho he sentit.
3: És que si ho fessin, que no ho faran perquè reconeixerien la parida que han fet, perquè s'ha de dir que no, és una parida el que han fet, perquè ho hem parlat moltes vegades. Els Marshall, em sembla que diuen Marshall, no sé com se diuen, els quatre pilots fan més llum i es veuen més, es visionen més, que no pas el trastoquet, vull dir, de veritat.
0: Mira, estic...
3: Jo el tinc a l'aguanter, si t'he de dir la veritat, encara no sé com cony funciona.
0: Ja, ja.
3: El porto per l'obligació que tinc de portar-lo.
0: Jo, però Lluís, no sé ho estic buscant ara, perquè ho estàs dient, i a mi no em sonava, però clar, ja sé que visc amb un horari diferent de la resta,
3: sí.
0: I veig que... Hi ha una certa, el que li diuen uns bulos en castellà, unes notícies falses, sobre sí. aquesta reforma de l'1 d'octubre. Diu, s'ha difós erròniament, això ho estic mirant ara, eh?
3: Qui ho diu?
0: Això...
3: A l'Heraldo d'Aragón? No.
0: No, estic mirant-ho, eh? Estic mirant-ho ara. Sí. El diari Expansión es veu que es retiren quatre models concrets. Per problemes administratius de llicències dels fabricants, però que això no afecta la normativa general, sinó només aquestes marques en particular. Això va sortir...
3: A mi m'estranyava, Marta, perquè després de la parida que han fotut, si ara la tenen que retirar, és que s'hi veuria
0: molt.
3: No, seria
0: una broma de mal gust, com dius.
3: Exacte, vull dir, l'entendrem que penjant patates, però vull dir, s'ha de reconèixer que no val absolutament per res, i que al final tindrem que portar, si cada vegada treuen coses, un remolc darrere el cotxe per portar tots els artilugis que aquesta gent inventen. Que no sé qui deu haver-hi darrere, ja ho deixo caure, això. Vull dir, a darrere deu haver-hi algú, però bueno, és igual, com que jo sóc mal pensat de naixença, vull dir, penso que algú en treu profit d'això. M'entens què vull dir?
0: Ja.
3: Perquè si no, que no m'entenc, escolta'm. Bueno, Marta...
0: A veure què passa.
3: Estic molt content de conèixer-te, eh?
0: No, també. Jo també. Vinga, Lluís, una abraçada. Bona nit. Adéu. La Roser, des del barri de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, que has dit que havien obert la porta de l'edifici allà on vius.
0: Sí, però amb les claus, eh? Amb unes claus, eh? No, ningú els coneix, però han obert amb unes claus. Sí, sí.
4: Bueno, pues la setmana passada els veïns que tinc a la porta del davant els hi van entrar a robar.
0: A la porta de davant de la teva, eh?
4: Sí.
0: Del mateix replà.
4: Jo fa un any que també em van entrar a robar, fa un any.
0: Vaja.
4: Jo vaig... No tenia... Però ara jo havia canviat el pany i vale. I van entrar, van forçar, aviam si podien amb la meva, no van poder a casa meva. I allà, doncs, els hi van entrar, bueno, van cridar els Mossos d'Esquadra.
0: I ells hi eren o no? Perdona, Roser. Ells eren a casa?
4: No. Havien sortit, si era el pont aquell, el 15 va ser festa... Doncs era un dissabte, perquè... Sí.
0: O potser per la Mercè.
4: Aquella setmana que hi va haver dos dies de festa, però... No, sí. Resulta que, bueno, i dona la casualitat de que nosaltres aquell dia no hi érem. Però... Perquè a lo millor haguéssim sentit alguna cosa. No. I ells, però, diu, si hem sortit, tenen un gos... Diu, hem sortit una hora i mitja per passejar el gos.
0: Ja.
4: Bueno, allà. I els Mossos d'Esquadra, quan vam arribar nosaltres, estaven allà. I diu, no cal, diu, que poseu alarma, ni... perquè ho obren tot. Tot, hi ha una banda, van dir que eren xilenos, que ho obren tot. I bueno... Vull dir que estem exposats a tot.
0: Sí, el passa que si tens una alarma i sona, no? Potser s'espanten més que no passi no la tens, però vaja. Però no, això diu que ho van dir els Mossos, eh?
4: Els Mossos, sí. Mira, ho van dir que jo vaig, en fi, clar, com vaig arribar, estaven allà.
0: Clar. Pues, que si volen entren, doncs...
4: Que si volen entren.
0: Però no podem anar pensant això, si no, no viuríem, o sigui que...
4: Sí.
0: Però t'agraeixo el comentari, Roser. Almenys veiem que sí, que passen coses, de tant en tant passen coses. Gràcies, Roser, per la trucada.
4: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: En Silvi, des de Sant Joan d'Espí, bona nit.
5: Hola, bona nit. Escolta,
0: digues.
5: Una reflexió o pregunta, no sé com enfocar-ho.
0: Digues.
5: Ma mare té 94 anys i hem demanat a serveis socials, doncs, si viu alguna ajuda, perquè té algun problema de mobilitat, no massa, eh? I va venir un senyor, i va fer una entrevista, tot molt bé, i al cap d'un temps, posa un mes i mig o dos o tres, va rebre una resposta via SMS, a la qual es llegia coses, i deia, i cliqui a l'enllaç.
0: Ai!
5: I llavors, clar, ho era la Generalitat. Jo, per demanar, per fer foc al camp, per fer una carnada, pues també rebo comunicats d'ICAT o alguna cosa així, no? Però si a la gent gran li diem que no cliquin enllaços i tot això, perquè els hi envien a la gent gran, així, perquè després, al cap de potser un mes, va rebre-ho en paper. Llavors no seria més fàcil escriure el text i rebrà vostè el comunicat aquest per...
0: Clar, perquè fins i tot jo no hagués clicat, saps què vull dir? Perquè ja no, no me'n refio de ningú.
5: Jo a ma mare li vaig dir, jo no clico.

0: o de qui sigui, i no són veritat. I ho veus quan veus l'adreça de correu de veritat, no?
1: Sí. Clar,
0: que en el telèfon moltes vegades no es veu bé.
1: No.
0: En l'ordinador sí.
1: Sí, sí, s'inventen tot.
0: És aquesta mena de reflexió, si vols dir-li així.
1: No, està molt bé, perquè s'ha d'avisar, vull dir que tu et pots pensar que no és bo i resulta que sí que ho és, però si t'ho envien a casa, doncs que no cal.
0: Aleshores, Marta, utilitzant el mitjà que és la ràdio, a veure si arriba a orelles d'algú.
1: Ja. A veure.
0: Una mica de suggeriment. No?
1: Una mica, sí. Prenem nota. Moltes gràcies, Silvi.
0: Vinga, maca.
1: Una abraçada.
0: Bona nit.
1: A més del 93207474, també ens deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui hi ha una explicació llarga, però que val la pena escoltar, de la Margarita des de Terrassa, és aquesta.
2: La meva trucada era en relació a dos trucades, una que parlava de les sardanes i l'altra dels esbarts, que no vaig escoltar si va haver resposta o no. Si és així, disculpeu-me. Hi havia una senyora que feia una pregunta de si hi havia esbarts, si quedaven esbarts a Barcelona, i jo volia dir-li que sí, hi ha uns quants. Hi ha l'esbart Sant Jordi, el Maragall, el Vila de Gràcia, Ciutat Comtal, Gaudí, Sant Martí, Renaixença, i segur que em deixo algun. I fora de Barcelona tenim molts, a Sabadell. Aquí a Terrassa està l'esbart Targarenc, a Rubí l'esbart de Rubí, que és força potent. El problema quin és? Que els mitjans de comunicació no donen veu a aquesta part de la cultura popular. Sí que se li dona a altres, i altres festes i trobades de balls andalusos, balls gallecs, sí, però les festes d'esbarts, les trobades d'esbarts, que hi ha unes quantes, no es dona veu. Ara, per la Mercè, ha hagut una trobada. I aquí, per exemple, a Terrassa, la Festa Major, sí que, de moment, amb aquest consistori, tenim la festa a la plaça i fins i tot participa el consistori. Els que piquen a la porta, em sembla a mi que ja no voldran la festa popular, però, de moment, la tenim. I les sardanes, una mica més de lo mateix. Hi ha molta gent que encara li agraden aquestes danses. A Catalunya tenim la sort de tenir la sardana i de tenir unes danses molt maques, i no són gens avorrides, com molta gent pot pensar. A Catalunya hi ha jotes, hi ha corrandes, hi ha quadrilles. Jo mateixa he sigut dansaire des de petita, dels 6 anys, i vaig plegar amb 58, evidentment de manera intermitent, però és una qüestió que es fa per gust, perquè tot el que implica viatges, vestuaris, tot corre a càrrec dels dansaires i de les famílies. Bueno, només volia dir això, una petita queixa de que és veritat que els mitjans de comunicació no hi pensen, en aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a mantenir la cultura popular.
3: Quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar i vam fer una pregunta. Have I told you lately that I love you? I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre, em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta. Is my
4: trouble, that's what you... La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son.

0: Us heu posat mai a fer el vostre arbre genealògic? De vegades un s'hi posa per curiositat personal. De vegades és un regal que fan els fills als pares o als avis. De vegades és una manera de fer el dol per un familiar que hem perdut. De vegades la gent s'hi embranca, mai més ben dit, per afers legals, com ara buscar els hereus d'alguna propietat. Hi ha també qui vol seguir el rastre dels seus avantpassats perquè té sospites d'una malaltia hereditària. Si mai us heu posat a fer el vostre arbre genealògic, quantes generacions heu aconseguit tirar enrere? No és un pim-pam, és una feina de formigueta. Amb quins entrebancs us heu trobat? I una altra pregunta, us heu trobat alguna sorpresa? Potser allò que sempre havíeu sentit explicar a la vostra família resulta que no era així o que era fals? O heu descobert algun secret familiar? O heu trobat algun parent que no sabíeu que teníeu? Avui hem convidat a la nit dels ignorants una dona que en sap un niu d'arbres genealògics. Primer va fer el seu i va aconseguir remuntar-se fins al segle XIII. Una cosa, jo no sé, ja no dic difícil, jo crec que és excepcional. Ara és membre de la Societat Catalana de Genealogia i fa els cursos d'iniciació per a aquelles persones que volen precisament buscar els seus avantpassats. Ella es diu Flora Puntós Cabero i ens acompanya aquesta nit. Bona nit, benvinguda.
1: Bona nit.
0: A veure, aconseguir, jo he dit que és una cosa difícil, no excepcional, aconseguir el rastre dels avantpassats i tirar fins al segle XIII, això és com un èxit poc vist, ja no diria mai, però poc vist.
1: Sí, és molt difícil.
0: És molt difícil.
1: Vaig arribar al segle XIII, però amb un cognom, amb un dels cognoms, perquè, clar, pensem que cada vegada que anem augmentant generacions, clar, anem multiplicant els avantpassats. Doncs sí, és molt difícil, i quan vaig començar ni molt menys m'ho esperava.
0: Clar, i la pregunta és com s'aconsegueix això. Primer, per què ho va decidir fer i com va aconseguir arribar tan enrere amb un dels cognoms?
1: A veure, vaig decidir, de fet el neguit ja el tenia de petita, però va haver un desencadenant, el 1994 es va morir la meva mare, i com un dol vaig tenir com una necessitat de buscar els orígens i la genealogia. Em va ajudar una tieta i vaig poder realment investigar, però... De fet, tot i que vaig començar el 94, no començo la investigació allò ben feta fins que no conec bé la disciplina, que és quan em vaig fer sòcia de la Societat Catalana de Genealogia el 2001. I vaig acabar aquesta recerca el 2006.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, vaig
0: molts estar, anys.
1: Molts anys, sí, sí. Clar que vaig estar potser els darrers 5 anys molt centrada amb un cognom, no? El meu segon cognom, que és Cabero.
0: Que és el de la mare, entenc.
1: És el de la mare.
0: És el de la mare. Sí, sí, i arribem al segle XIII, però com s'aconsegueix arribar tan enrere? Perquè, clar, hi ha molts moments que et deus trobar molts entrebancs i no sé com es poden saltar tots aquests entrebancs.
1: Clar, has de conèixer on hi ha, a quins, diguéssim, arxius hi ha la documentació, quins són els documents que necessites localitzar perquè t'aportin la informació, sí, les dades, els noms, que tu necessites per anar remuntant generació en generació.
0: És a dir, si ara algú que ens està escoltant diu, home, això jo és el que fa temps que vull fer i no ho aconsegueixo, quins serien els consells essencials bàsics per poder fer el nostre arbre? És a dir, quin ordre hem de seguir, on hem d'anar a buscar aquesta... Al marge de el que explica els grans que queden de la família. Que després passa que quan els grans se'n van, tu ja et quedes orfe i no saps a qui preguntar. Per tant, quin seria l'ordre? Primer hem d'anar, a part de parlar amb els familiars, després quin seria el pas? El registre civil o on aniríem?
1: A veure, un cop tenim tota aquella informació que ens ha vingut de casa,
0: sí,
1: ens l'hem de creure, però l'hem de comprovar. Llavors, no és que hi hagi un ordre primer anar al registre civil i després al parroquial, no. Es poden fer coses en paral·lel, perquè el registre civil comença el 1871 i els registres parroquials comencen quan el Concili de Trento, el 1545. Clar, clar. Per tant, hi ha unes franges d'èpoques que es poden fer en paral·lel. Jo sempre aconsello que es faci en paral·lel i fins tot, si tenim una partida de registre civil de naixement, doncs que també es demani la de bateig, perquè la informació sempre serà complementària.
0: Clar, perquè l'Església feia tots aquests registres tan minuciosos, perquè tenia tot això.
1: A veure, l'Església, a partir del Concili de Trento, tot i que abans també es registrava uns anys abans, però a partir del Concili de Trento van obligar a tothom que quan es celebrava un sacrament que quedés registrat en els llibres i a més això tenia un cost. Per tant, la funció de l'Església, que inicialment era de control i a més de diner, ara ens ha servit de documentació, perquè tenim 500 i 600 anys, bueno, 500 anys de història documentada. Clar que no hi és tota, però va controlar moltíssima, molt la societat d'aquelles èpoques, de totes aquestes èpoques.
0: Per tant, si tu vas i demanes documentació concreta, l'Església te l'ha de donar, en principi.
1: En principi, a veure, tot i que és de l'Església, també forma part... És documentació, diguéssim, de la humanitat. No te la poden negar.
0: No te la poden negar.
1: No te la poden negar. Això no vol dir que algunes parròquies doncs, hi hagi algú que ho faci més.
0: Sí. Més tancat, per
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Sí, més tancat. Però avui dia ja tenen la mentalitat que fins i tot està digitalitzada, o si no està tota, s'està digitalitzant, i ja hi ha aquesta ment més oberta per fer-la accessiva a tothom.
0: A tothom. Abans dèiem que la Flora fa classes d'iniciació a la genealogia, perquè és així, si jo em vull fer l'arbre de la meva família o d'un dels cognoms, haig de fer això, no? Perquè la gent que ve en aquests cursos, per què ve? Què vol fer? Què vol esbrinar?
1: A veure, la gent que ve és gent que té el cuquet, i bueno, tothom, tots tenim l'interès de saber d'on venim, però els que venen al curs són els que en tenim una mica més, no? Que som una mica més, diguem-ho, friquis.
0: Diguem-li curiosos.
1: Curiosos, va. No? Vull dir, venim allò per tal, no? Llavors, clar, la gent ve o ve perquè ha partit de zero i necessita remuntar, o ve perquè vol començar, vol esbrinar allò que tant s'ha dit a les taules, a les sobretaules de les celebracions familiars, i que sí, que tal, i llavors diu, vaig, ho investigo, no? O el que no s'ha dit, que hi ha vegades moltes coses que s'acaben deduint però no es diuen. Perquè no només és que algú diu una mentida a vegades, perquè això també passa, però també hi ha el que no t'acaba dient tota la veritat de les coses.
0: I tu sospites alguna cosa i dius, jo vaig investigar i així ho acabaré d'esbrinar.
1: Sí,
0: clar, hi ha una part, per exemple, tota la part de la guerra, molts documents estan cremats, destruïts, no hi són.
1: Sí. En aquests casos, per exemple, un exemple seria la Franja de Ponent, és una zona on van patir moltes poblacions, hi ha moltes poblacions de tot el que és la Baixada del Segre i Lleida, i la mateixa capital de Lleida, hi ha parròquies que van perdre,
0: no tenen
1: es patir
0: res.
1: 95% de tot, no? Per exemple, un cas és l'església de Sant Llorenç de Lleida. Jo he vist pocs documents que queden, allò mitja tapa cremada. Això ho he vist en l'arxiu del Bisbat de Lleida. Llavors, en aquests casos, quan falten aquestes documentacions parroquials, hi ha altres recursos de trobar documentació doncs, que es troba, per exemple, en el Bisbat, que compulsava documentació parroquial, com per exemple en el cas de les dispenses. Per fer unes dispenses es necessitaven tot un requisell de partides per demostrar si aquests es podien casar o no es podien casar. Estem parlant de les dispenses matrimonials.
0: Matrimonial, sí.
1: Per tant, tota aquesta documentació que va quedar compulsada en els bisbats i la van poder preservar gràcies a això, i que n'hi ha moltes, perquè us faríeu creus la quantitat de documentació que arriba
0: bé,
1: que hi tenen, que tenen. Llavors, és com si fos un passadís lateral per saltar aquesta època que no hi ha informació i poder anar més endarrere.
0: Clar, tots, no sé quants alumnes deuen haver fet els cursos que ha fet la Flora, però no sé si hi ha algú que li ha vingut a explicar que he descobert això o que he corroborat o senzillament que allò que jo sabia era absolutament mentida gràcies a ensenyar-li a fer el seu arbre.
1: Sí, hi ha gent que, i sobretot després, hi ha serrells, et van dient «Oi, m'ha anat molt bé perquè ara he trobat això, he trobat allò». No obstant, a la classe, les coses concretes no s'expliquen. O sigui, quan es parla de la documentació d'un alumne, són molt curosos perquè hi ha el tema de la privacitat.
0: Correcte.
1: Llavors, si jo vull posar un exemple d'algú que en privat me l'ha fet arribar o tal, evidentment que ho demano. Però, clar, perquè jo puc saber doncs, els noms, les dates, els llocs, tot molt tècnic. Però el rerefons que dona, la història que dona, tota aquella documentació, això, la gent, doncs clar, s'ho guarda.
0: Sí, s'ho guarda.
1: Com a cosa curiosa, podria dir que hi ha en un curs ja es van trobar uns alumnes que estaven emparentats, esclar.
0: Ah, i ho van saber allà.
1: Sí. Llavors... A veure, doncs això no deixa de ser doncs, una anècdota bueno, maca.
0: És
1: evidentment
0: curiós.
1: Que si investiguem, tots estem emparentats.
0: Al final, segurament.
1: Sí.
0: Clar, ara penso en els cognoms, els que se senten més, els més habituals, no sé, els López, els Pérez, els Ferrer o els Soler, costaran... serà més difícil, si haig de fer el meu arbre, que si em dic amb un cognom que és molt menys freqüent?
1: No té res a veure, perquè per fer la investigació tu agafes el subjecte, es digui López, sí. Es digui Ferrer, és igual, i tires amb un document. Per tant, és un document que et porta amb un document.
0: Uh-huh.
1: No té res a veure que, diguéssim, el nom que portes, sinó l'enllaç. Per tant... No té res a veure. Vull dir, a vegades la gent ve amb aquests prejudicis, però no.
0: Però no és així.
1: És així.
0: Estic pensant després que, clar, si tirem molt, molt enrere els primers cognoms a Catalunya, això de quin segle?
1: A partir del segle XII.
0: El segle XII.
1: El segle XII, a finals del segle XII, a principis del segle XIII, comencen
0: els cognoms
1: a Catalunya.
0: Clar, si vols buscar algú que no té d'abans del segle... i no té cognoms, això ja és més difícil de trobar, eh?
1: Sí, això és molt difícil.
0: Això és molt difícil.
1: Això és molt difícil. Mm.
0: Després, hi ha gent que de cognom es diu un altre nom.
1: Sí. Això...
0: Això ve d'algun lloc?
1: Normalment, o sigui, aviam, s'hauria de buscar cada cas, però molts dels casos és que són fills de, per exemple, Pere...
0: Pere Carles, moviment.
1: Pere Carles.
0: Sí.
1: Pere Carles Pujol. Doncs el més probable és que aquest Pere, algun avantpassat seu, va posar el nom de Carles perquè era fill de Carles.
0: Uh-huh.
1: Llavors, què passa? Aquí, perquè la gent sàpiga Pere Carles Pujol i no es confonguin que són dos cognoms, és quan a vegades s'utilitza la I.
0: I.
1: La I, que evidentment que la I grega és d'origen castellà, però la I llatina sí que es fa servir aquí a Catalunya,
0: només,
1: per
0: no?
1: precisament uh-huh. unificar, que seria Pere, Carles i Pujol.
0: Pujol.
1: I així ja s'interpreta perfectament...
0: Que és el primer i el segon cognom.
1: El primer i el segon cognom.
0: Això només passa aquí, això de la I, sí.
1: Aquí sí.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha també a Catalunya, a Castella, eh?
0: A Castella
1: vull dir,
0: també.
1: A Espanya, eh? Vull dir, es fa servir, sí.
0: També a l'I. I el de, que hi ha gent que es diu, és com si jo em digués Marta, de Romagosa.
1: A veure, de...
0: Això és que queda
1: no
0: bé, queda més senyorial o té un sentit?
1: Aquí a Catalunya no necessàriament vol dir que siguis noble,
0: no.
1: Ni molt menys. A veure, l'origen del de és normalment, precisament, d'un origen, d'una pertinença, d'un lloc. Joan de Pau, però també podríem dir Joan de del riu, per exemple, o del riu. O sigui, d'un lloc, de Manresa.
0: Ja, sí.
1: Llavors, la partícula aquesta de és pertinença.
0: Uh-huh.
1: Pertinença. No té res a veure amb tema noble. Això
0: amb
1: no
0: tema
1: vol
0: de
1: dir
0: noblesa.
1: Que alguns
0: algun,
1: nobles que realment algun. Ho tinguin.
0: Clar.
1: Però no és...
0: Després hi ha una cosa curiosa, que jo ho sabia, només ho coneixia en castellà, que és l'expósito, els cognoms expósito, o ara he vist en català d'Olofeu o Bonaventura, això és veritat que són els que es posaven a criatures
1: sí.
0: que els deixaven
1: sí.
0: als hospitals?
1: Sí.
0: sigui, no ho sabia.
1: Es deixaven en els hospicis a
0: fora.
1: A fora, normalment, amb una cistelleta, i llavors els posaven aquests noms. Déu l'Orfeu, volent dir, Déu el va fer.
0: Ai, que bo.
1: Expòsit, o sigui, un nen exposat. També se'ls hi posava els noms, per exemple, del mes que eren. Per exemple, gener. Vull dir, sí, com a cognoms, eh?
0: Sí, que si tirem enrere, igual, aquella família hi ha algú que el van deixar en un hospici.
1: Podria ser. Si es diu Expòsit
0: o es diu
1: o
0: gener,
1: Orfeu, sí.
0: O de l'Orfeu, sí. Si tires enrere en l'arbre, ara sí. Si hi ha algú que es diu així i de cop i volta té la curiositat de saber si en algun moment algú va ser deixat en un hospici, no? Segurament.
1: Sí, és possible. Llavors això, amb un document ho dirà, amb una partida, i possiblement dirà de quin lloc ve, llavors es tracta d'anar estirant el fil.
0: El filet. Uh-huh.
1: I anar...
0: Clar, ara estic pensant, per exemple, en gent que vulgui saber perquè hi ha alguna malaltia en el seu entorn, que vulgui saber si algun avantpassat seu la va tenir. Clar, trobar una partida de defunció amb el motiu de la mort, no sé si això és tan fàcil.
1: Actualment no, eh? Llei de protecció de dades,
0: clar.
1: Res. I a més, em sembla que és del 1994, a nivell civil no es posa
0: res.
1: Lloc el motiu de cap defunció. Ara, abans...
0: Es posava tot.
1: Ja de tot. Jo m'he arribat a trobar amb una partida del segle XIX que diu que una persona mort de còlera morbo i a més et diu el carrer i el número.
0: Ai.
1: I la població allà on va morir.
0: O sigui, més assenyalat impossible.
1: És fort,
0: clar,
1: eh?
0: Això
1: és molt fort.
0: És molt fort, perquè...
1: És molt fort vist ara amb els ulls d'ara.
0: Clar.
1: És que és molt fort.
0: Ara amb una baixa, quan estàs al metge, la baixa no posa ni què tens.
1: Clar,
0: et diuen,
1: clar.
0: Tens 3 dies de baixa, una setmana de baixa, un mes de baixa. Però no pots... L'empresa no pot preguntar.
1: No.
0: Per entendre'ns, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Clar, en el treball que va fer propi de la família, va descobrir alguna cosa que no sabia?
1: Moltes.
0: Sí?
1: Sí. Per exemple, vaig descobrir el canvi... tot i que no sé el motiu, perquè no el sé el motiu, però és el canvi de la B alta, de la B baixa a la B alta.
0: De Cabero.
1: Sí, el nom de Cabero és un nom que ve de Xaca, de Jaca, dels Pirineus, i hi ha alguna disputa familiar ja, que en un moment determinat una branca no hereda un patrimoni, i llavors es canvia en el... I això, aquesta historieta s'explicava ja a la família.
0: Ah, ja ho havia sentit alguna vegada.
1: Això sí, clar. Ja s'explicava. El que passa que a l'hora de fer la recerca pots anar dibuixant la història, perquè no només trobes tema tècnic de noms i dates, sinó vas trobant farcimenta de testaments, amb tot d'inventaris, uh-huh. Per tant, pots imaginar-te el que tenen, què fan, i llavors dedueixes. Que podria ser això, uh-huh. Tema de les guerres, carlistes... Bé, aquí és difícil de saber exactament què va passar, però alguna cosa...
0: Et dona pistes, va. Doncs si algú vol saber més coses, o sobretot si es vol fer el seu arbre genealògic, com que sabem que la Flora fa els seus cursos, jo pregunto, no sé si encara hi som a temps de que en comença algun de curs en algun lloc en algun moment i encara algú que digui, calla, que jo ja sé que faré els pròxims 4 anys perquè veig que això va per llarg.
1: Doncs el primer curs, el pròxim, serà el dia 21 d'octubre,
0: uh-huh.
1: Seran els dimecres, seran 6 sessions de 2 hores a cada sessió i s'imparteix en presencial,
0: uh-huh.
1: I a més una de les sessions hi ha una visita a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
0: Això s'ha encugat, entenc?
1: Sí, perquè els cursos s'imparteixen en l'Arxiu Nacional.
0: El mateix arxiu. Molt bé.
1: Amb una sala que tenim allà, uh-huh. Magnífica, i que es projecta en pantalla i tal, i bueno, estem realment que estem molt bé, i és el carrer Jaume I 33 de Sant Cugat del Vallès, i el
0: doncs
1: que
0: vinga.
1: Vulgui que enviï un correu a sc.genealogia@sc.genealogia.cat.
0: Molt bé.
1: I els hi donarà informació.
0: Perfecte, del que sigui, del preu, de si hi ha places, no hi ha places. Jo estic encantada, no sé, ara he quedat amb moltes coses que no sabia, vull dir que Flora Puntos Cabero, gràcies per venir a la nit dels ignorants i il·luminar-nos amb una cosa que probablement molta gent és molt ignorant i avui ho serem un palet menys.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A vostè per venir. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Segur que més d'un i de dos i de tres dels que ens esteu escoltant en aquests moments heu intentat alguna vegada fer el vostre arbre genealògic, eh? Però al nivell de la convidada, impossible. Tirar fins al segle XIII, mare de Déu, quina feinada. Va, que a més del 932017474 que esteu trucant en aquests moments, alguns altres missatges que encara no us he explicat, que heu deixat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, per exemple, l'Eli, des de la Bona Nova, ens diu... Mira, fa una crítica cinematogràfica, l'Eli. Diu, la bola negra és espectacular i emotiva. Hi ha escenes excelses com el ball de la taverna flamenca amb poesia lorquiana. Mereix ser nominada a l'Òscar. Estem veient cinema no documental amb un desenllaç inesperat. Ai, que ens expliques masses coses, Eli. 3 hores de bon cinema. Mira, encara no l'he vista, perquè això és de ja, o sigui que aquest cap de setmana crec que tindrem feina. I he vist cues, a molts cinemes per anar a veure aquesta pel·lícula dels Javis. Després, la Maria, des de Castellvell del Camp, ens diu, moltes gràcies a la Marta Guinau per les explicacions tan clares que ens va donar i per la seva valentia a l'hora d'exposar-ho tot. Ella fa referència a la geòloga, a la geomorfòloga, la professora de la Universitat de Barcelona, que ens va acompanyar ahir. És especialista en el grup de recerca de riscos geològics i que, ens, entre d'altres coses, va dir clarament, per això diu la Maria des de Castellvell del Camp, que era molt clara, que calen decisions valentes per decidir on construir i on no. És una de les dels titulars que ens deixava en aquesta conversa. Ens truca el 932017474 en Manel, des de Sant Andreu de la Barca. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Procuraré ser breu. Es pot negar un ajuntament quan li demanes que et deixin les coses per escrit amb un segell de l'ajuntament? Li demano i em diuen que no cal. I dic, ostres, és que no és el mateix anar a un puesto i dir qualsevol cosa, a anar amb un full, amb un segell de l'Ajuntament, que això ja pinta d'una altra manera.
0: Sí.
1: I serveis socials em diuen que no. Aleshores he exposat diverses vegades, per exemple, aquí a Catalunya Ràdio he trucat diverses vegades amb el problema que tinc aquí a casa, que sí. no desapareix. Tot el contrari, va a més i n'hi ha aquí com un pacte entre tots a veure si em foten fora i no em vull veure al carrer. Aleshores, al seu dia vaig anar-hi a la policia per explicar el tema i em van dir això a serveis socials. M'han derivat a mi a serveis socials, al psicòleg de serveis socials. El psicòleg, la psicòloga en aquest cas, em diu, i això va de debò, que em poden oferir un curs de català o un curs d'informàtica. I dic jo, i això que m'aportarà a mi a la meva vida ara fer un curs de català o fer un curs d'informàtica? Jo tinc 54 anys i crec que en 10 anys o així tot el que treballi darrere d'un teclat perdrà la seva feina, crec. Aleshores, perquè la IA creix molt... Home, bé, en qualsevol cas, a les escoles velles em van trucar que no hi torni per fer curs, que no em volen veure, i dic, val, però no he vist pas un cartell que posi reservado derecho de admisión, o en català, que ho posi com vulgui, però no ho he vist. Aleshores, això que em passa a mi, no sé...
0: Com... No saps com resoldre-ho, ja ho veig.
1: Clar, aleshores sí. Era per saber-ne si és legal que un ajuntament no et deixi les coses per escrit.
0: Per escrit. Tu vols una carta per escrit que t'ho digui.
1: Clar, perquè això de que em diguin, jo és per quan vagi a qualsevol lloc, o si això d'aquí a de casa acaben en un judici i em diuen qualsevol cosa d'un psicòleg o d'un tal,
0: ja.
1: Li dic, no, és que la psicòloga m'ha dit que em poden proporcionar un curs de català.
0: Un curs de català, sí, no és el que necessites, està clar, Manel.
1: No.
0: Doncs a veure si algú et pot ajudar. Manel, gràcies per trucar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a tu i a la que m'ha agafat la trucada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: L'Olga, des de Santa Eulàlia de Ronçana, ens diu... et volia comentar que sovint escolto el programa en diferit i és una autèntica odissea trobar-lo en l'exclusiu digital. A veure, com? És una autèntica odissea trobar-lo en l'exclusiu digital. Van canviant d'apartat. Fa pocs dies es trobava a programes diaris, ara és a programes en antena. Diu, no hi hauria manera de deixar-lo definitivament en un apartat? Es perd molt de temps buscant-lo. Jo no sé, Olga, com vas a buscar el programa, si ho fas a través de l'aplicatiu o ho fas a través de l'aplicació de 3Cat o de l'app de Catalunya Ràdio. Però jo et faig una recomanació, que és... On te tinc jo ara aquí? Què he fet jo amb el meu telèfon mòbil? Ara anava a fer la prova, però no sé què he fet. Bé, ah, sí, ja el veig, espera't. Que me l'he deixat lluny, per no distreure'm. Si tu vas a l'aplicació de una de dues, l'app de Cat Ràdio o la de 3Cat, sempre hi ha, Olga, una lupa en un cantonet. Tu a la lupa, perquè és que ho he provat. Quan he vist la teva pregunta o la teva queixa, ho he provat i és la millor manera. Deixa't estar de l'exclusiu digital d'on tu trobes. Tu a la lupa poses La nit dels ignorants... Li dones el botonet que busca i t'apareix La nit dels ignorants. T'apareix l'últim que hi ha hagut al programa, amb totes les seccions, si vols escoltar una entrevista concreta, una secció. No cal que vagis buscant si està a l'apartat d'antena o no, no. Vas directament, poses La nit dels ignorants i et apareixerà l'últim programa, segur. I tots els últims continguts que hem fet. I així t'estalvies aquesta odissea que dius tu, que realment és una odissea perquè no saps mai on trobar-lo. Així que d'aquesta manera ja et responc jo, que com que em pertoca, diguéssim, ja et responc jo. Olga, espero que et funcioni d'aquesta manera i ja ens diràs si així trobes el programa i per escoltar-lo en diferit. Després, la Carme diu... Em pregunto per què el Piro Musical de la Mercè, com cada any, els grups de música catalans són els minoritaris. Us imagineu un Piro Musical a Nova York on els grups minoritaris fossin els nord-americans? O a Londres, on la música anglesa fos la menys punxada? Oi que no, diu la Carme. Desgraciadament, el català va a menys a tots els sectors. Avui estem optimistes. I acabo amb un últim missatge de l'Òscar des de Granollers, que ens ha deixat un WhatsApp amb una reflexió, que diu: actualment és difícil buscar-se la vida, però em pregunto, quan ha estat diferent? Som animals depredadors, quan més tenim, més volem. La qüestió de tot és com et busques la vida. Normalment, diu l'Òscar, tens una feina i un sou, pagues la hipoteca, el menjar, tens fills, creixes amb ells i ells creixen amb tu. Fins aquí tot correcte, però quan hi ha problemes? Pregunta l'Òscar. Totalment cert que no es pot ser més important per tenir més i més. Tinc un cotxe, doncs em compro una moto i després un altre cotxe pel cap de setmana. No, senyores i senyors, diu l'Òscar. Tot i que això no va de cotxes. Sense aigua ni menjar ens morim. Amb tanta ciutat consumista i gens creadora, sedentària i rodamont, diu ell, som depredadors i màquines de matar. Home, Òscar, ara t'has passat. Això ho dic jo, no ho diu ell. Ajuntant tot això, el futur és insostenible i caníbal. Estem una mica pessimistes avui, O sigui, no, una mica d'animació, una mica d'animació, us demano, sisplau. Arribem a la una de la matinada, amb aquest to, que hem baixat en una mica el to, o sigui, us demano, sisplau, que després del butlletí de la una, que no sé què ens explicaran, si és bo o dolent, però aquesta és una realitat, tornem a la segona hora i que ens truqueu al 932017474 per explicar-nos coses una mica més positives. L'Aina m'apreta, perquè ja té el resum preparat i ja me n'espero alguna de les seves, Però, alguna cosa una mica més optimista, si pot ser. Avui necessito, perquè vaig d'ensurt en ensurt, doncs, si més no, una trucada una mica més positiva, si pot ser. Va, que segur que podeu. Vinga, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text del Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol com Junts i Esquerra Republicana, critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3CAT Info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Sumar considera que l'acord encara està lluny. Exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Totes les línies és que són absolutament irrenunciables. És que no va a poder solució al problema de la vivienda si ponemos parche.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
1: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret de l'habitatge.
1: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han ordenat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant els atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la.
1: El muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb tres guardons la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral a la ciutat. El govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i també per l'augment dels costos de producció.
4: Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, als sindicats representats a la taula agrària.
5: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
4: Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. En l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
6: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigui de regular. Vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Real Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: A la Lliga de les Nacions aquest dimarts també es disputaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanc i blau de Kursic. També es jugarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha.
4: De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala que aquest any es farà a Londres.
4: En bàsquet, el Barça és dels Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí ja, la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Mercè, que ens truca des de Barcelona. Bona nit, Mercè.
1: Hola, bona nit. Mira, vull dir, home, no és una cosa molt animada, però és que...
0: No, però
1: ja
0: a veure...
1: Ja la pregunta.
0: Ja està bé, està bé, està bé, no passa res, no passa res.
1: Molt bé. No, mira, és referent a aquestes trucades que insistentment per les companyies de la llum o del gas que et truquen, concretament Endesa. A mi cada dia em truquen, i de vegades dues vegades. Jo ja sé per Endesa que de vegades envien un mail i et diuen no agafeu el telèfon perquè Endesa no truca. Llavors, quan em truquen, sé que això doncs, no és fraudulent. Però tot això ja els puc penjar directament o dir-los. Però aquesta gent tenen totes les meves dades, curiosament. Sí. El nom, cognoms, tot. Adreces... Llavors, això de la llei de protecció de dades deu ser una llei, però on està la protecció?
0: Sí, no,
1: no estem protegits. Jo no,
0: no
1: em sento protegida.
0: No, no està clar.
1: Llavors, si aquests senyors que em truquen de diferents punts d'Espanya, perquè em surt en el mòbil, que si em truquen d'Oviedo, de Màlaga, de Sevilla, vol tu, doncs els hi he de penjar el telèfon, o no penjar, però dir no, no et vull atendre, perquè aquesta trucada em consta que no és... Ah, però sí, però esto, però l'altre, lo de más allá.
0: Sí, tengo una oferta para usted que le va a salir muy barato, ¿no?
1: Bueno, sí, que va a ser la repera, además.
0: Sí.
1: I a més tenen, ja et dic, totes les meves dades. On m'he d'adreçar jo? Perquè si els hi dic que em diuen no, no, això no és cosa nostra, aquesta gent ho fan en contra de la nostra voluntat. O, però és que tenen les meves dades, d'on les han tret? Això què s'ha de fer? S'ha de denunciar? O més enllà de dir-ho vosaltres, però què es pot fer?
0: Sí, sí,
1: perquè les tenen,
0: pregunta.
1: Igual que tenen les meves, tenen les de tots.
0: Sí, sí.
1: Què hem de fer amb això? Vull dir, on està la protecció?
0: Sí, què podem fer perquè no tinguin les dades?
1: Com es podem protegir de veritat?
0: Sí, clar, és que és molt complicat, és complicat.
1: Com podem protegir les nostres dades? Perquè a mi quan em diuen, i em diuen l'adreça, i fins i tot adreces o antigues d'on he estat, o si hi ha alguna segona residència, o és igual, te les diuen. O de vegades d'algun fill, és que és tremendo. Ho tenen tot.
0: Sí, sí. Avui m'ha passat que a mi m'ha trucat un telèfon que no sabia i m'han dit el meu nom sencer i era una màquina. Hola, Marta, te llamo de soy l'assistente virtual. I he pensat, perdona?
1: I ja he
0: penjat. I llavors el que faig jo és bloquejar aquell telèfon. Si et truquen al mòbil, jo et recomano que bloquegis, però la pregunta és perquè la contesti algú.
1: Però els van canviant, però clar,
0: ja ho sé,
1: està bloquejat, però ells tenen les dades.
0: Sí, sí.
1: Llavors, això a on s'ha de dir? Perquè clar, no aniràs pas als Mossos per explicar-los això.
0: No,
1: perquè
0: et
1: diran,
0: prou feina tenen.
1: Telèfon.
0: Sí, sí.
1: Clar, no, sí, clar, ja ho sé, però la protecció de dades, on està la paraula protecció?
0: On queda, on queda, no? Sí, sí.
1: Sí.
0: És
1: sí.
0: Una bona pregunta. A veure si trobem una resposta. Què podem fer davant d'aquesta insistència de trucades i que tenen totes les nostres dades? Sí, sí, està clar.
1: És insuportable, sí, sí, és molt molest.
0: A
1: més, jo soc tossuda, eh? Truquen i vas i diuen, però no ho contestis. Jo dic, oh sí, perquè és que algun dia potser trucaran algú i a mi m'agrada contestar el telèfon.
0: Ja,
1: mira, jo soc així, jo el contesto.
0: Pot trucar al mòbil o el fixa?
1: Al mòbil, al mòbil.
0: Al mòbil, sí.
1: Sí. El mòbil, sí. I ja surt més vermella, que figura trucada brossa. Per això, que són trucades brossa, però és que tota aquesta gent té les dades nostres. Dades no protegides.
0: Sí, correcte.
1: Se'ls han colat, aquestes.
0: Sí, no, perquè com que hi ha tants descoberts a tants llocs, doncs un dia és a Telefònica, l'altre dia és a Renfe, l'altre dia és... I al final tenen tot,
1: de
0: nosaltres.
1: Imagina't, abans que no estaven protegits, que estava tot en els llistis de telèfon.
0: I em has de buscar. Va, Mercè, a veure si algú ens pot ajudar a fer aquesta resposta, que
1: molt
0: la trobo
1: bé.
0: Molt bona i que pot ajudar molta gent.
1: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Mercè.
1: Bona nit. Bona nit. Adéu.
0: En Frederic, des de les Corts, bona nit.
2: Hola, bona matinada.
0: Què tal?
2: Mira, he sentit l'entrevista amb la senyora Cabero.
0: Sí.
2: I m'ha vingut de seguida al cap i he anat a una habitació que tinc, que tinc una paret tota de suro i està amb una xinxeta, no sé si es diu així, una xinxeta, enganxat un trosset de diari del Punt Avui del 16 de gener del 2024 i diu tot recordant a Manuel Cabero Bernedes. Manuel Cabero i Bernedes. Uh-huh. És un senyor que va fundar l'agrupació Cor Madrigal, que existeix, doncs, amb el Cor Madrigal en si, uh-huh, però a més una sèrie de cors que entre ells jo havia cantat, que hi ha, per exemple, les Callarín, que són els nanos petits o així, però hi ha un cor que és el Signum, que són els pares d'aquests nanos petits de fa, doncs, no sé, doncs uns 40 anys, que van dir, mira, per què no fem els pares també un coro? I a partir d'aquí van venir. I ara resulta que jo hi cantava, ja no hi canto, però el meu fill és el que el porta, aquest cor.
0: Ah, molt bé.
2: Mm-hmm. Llavors, aquest Manuel Cabero, jo us puc llegir alguna coseta només de que posa aquí, posa que va néixer el 1926 i va morir el 2022. Aquí només és un el punt avui, això ho té quasi cada dia, jo el llegeixo pràcticament cada dia. Mm. I en això hi ha uns recordatoris de les persones, vull dir, no és el moment, no és un epitafi de quan va morir, sinó que diu aquí tot una mica la seva vida, que va ser director també de la coral de l'Institut Joan Llongueres de Barcelona, que jo també cantàvem allà nosaltres, que és el carrer Sèneca, i una de les coses que diu és important, diguem-ho així, va ser membre emèrit de l'equip tècnic de la Federació Catalana d'Entitats Corals, mm-hmm, perquè ella era molt important, aquest senyor. Va morir, bueno, tal com us he dit, va morir amb 95 anys, 95-96, però segurament 95, per la diferència d'edat. Mm-hmm. Però una de les anècdotes meves és que quan jo cantava, jo estava a la Caixa de Barcelona, a Monte de Piedad, i tenia diverses oficines que hi havia uns locals que es podia, doncs, demanar i tal i qual. I ell, amb una coral que portava ell de nois joves, que també era de l'agrupació, de nois joves, jo el vaig acompanyar amb ell i vam fer certa amistat, perquè van ser 5 o 6 viatges a Catalunya, només, mm-hmm, i el vaig acompanyar, i des de llavors, doncs, vam fer una mica més d'allò, el trobava sovint, no, però 2 o 3 cops a l'any, quan hi ha el final, que ell ja no podia ni dirigir ni res, i bueno, vam tenir una certa, doncs, confiança.
0: Molt bé.
2: Vull dir que, mira, una d'aquestes sortides que vam fer, va passar que jo portava, de paisà normal, no? I els nanos, els nois, pues anaven una mica uniformats. I un d'ells es va trencar els pantalons per darrere i em va dir, escolta, tu no sé què. Dic, home, sí, vine. I ens vam canviar els pantalons i li vaig deixar a ell.
0: Clar, perquè si no ho has ensenyat tot, clar.
2: Sí, i m'ho va agrair, això, no?
0: Molt bé, Frederic.
2: Bé, escolta'm, si vingués aquesta senyora, doncs mira, potser té alguna cosa a veure.
0: Alguna cosa a veure. Oh, ella ha investigat Cabero, la part de la mare, sí, sí.
2: Manuel Cabero Bernedes.
0: Sí.
2: Vull dir, si un dia ve per aquí o alguna cosa, doncs ja li preguntarem.
0: Li direm, perfecte. Molt bé, Frederic, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adéu, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Miquel, des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Digue, Miquel.
3: Mira, perquè jo al principi, per un exemple que tinc jo la meva filla, que té 9 anys, en principi pot anar a l'escola sola. Llavors jo em preguntava com puc saber jo, com puc tindre localitzada per saber que, per exemple, deixar-la, o sigui, no, mòbil, no puc portar cap... O sigui, llavors, m'agradaria saber una de les maneres per poder tindre localitzada la meva filla...
0: Sense
3: que
0: telèfon mòbil, eh? Vols algun altre estri per poder tenir-la localitzada, però que no sigui un telèfon mòbil, eh? Entenc?
3: Correcte, que sàpiga sempre on està i que estigui tranquil i que jo sàpiga que ha anat a l'escola tranquil·la.
0: Ja.
3: Jo crec que també una de les coses que també em pregunto és si la gent estaria disposada a posar un localitzador als seus fills, saps? Però permanent. Ja. Perquè potser això evitaria moltes desaparicions i circuits i totes aquestes coses.
0: Uh-huh. Molt bé, a veure què ens diuen, doncs. Miquel, perfecte. Vale, moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Una mica de tot, eh? Clar, saber com pot tenir localitzada la seva filla de 9 anys, però sense un telèfon mòbil. Vull dir que no sé si hi ha altres maneres o algú ens pot ajudar a il·luminar el Miquel per poder estar tranquil i que sàpiga que la seva filla ha arribat a l'escola o que, perquè hi va sola, entenc, però encara, evidentment, és petita per tenir un telèfon mòbil. Ara mateix és la 1 de la matinada i 17 minuts.
4: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
5: Em vaig infiltrar a una acampada ben especial, la que la trup del col·lectiu Miserable havia muntat al Teatre Lliure de Gràcia abans que estrenessin Tot fent la vella Helena.
6: També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la vella Helena l'any 1979. Els fundadors del Teatre Lliure.
5: Us he d'explicar com em vaig trobar Lliure de Gràcia, perquè no és habitual. Un hall ple de matalassos i tendes de campanya, actors acabats de llevar, el bar convertit en un menjador, 17 persones convivint. Poder veure l'acampada va ser molt divertit, però encara va ser més interessant parlar amb tres d'aquests ocupes lliures. El Miquel Mas de Fiol, director i dramaturg de Tot fent la vella Helena, explica com ha anat aquesta convivència.
7: Te seré sincer, el primer dia va ser un desastre. Vàrem intentar dormir i érem tots aquí dormint en el hall. Justament estàvem dormint per la nit i va caure un cartró damunt el cap de la gent, perquè tenim cartrons per guardar la intimitat mentre estan dormint. També teníem aire condicionat posat, estava a tope. Jo vaig tenir un fred que me vaig morir. No duia pantalons llargs i bé, vaig passar un fred, vaig estar amb un refredat durant tot el dia. I després, per organitzar-nos, després vàrem tenir, perquè tenim una vitroceràmica, vàrem voler bullir pasta, la pasta estava crua. O sigui, va ser una sèrie de catastròfiques desitges. Però és vera que a la llarga, a mesura, ara ja duim aquesta la nostra quarta nit, a mesura que va passant, bueno, estem començant a disfrutar, mos començam a gestionar millor les associacions, les assemblees, no? És vera que les assemblees són llargues, perquè, clar, rematem també cada vegada, cada final d'assaig, a les 10:30, mentre sopam faim una assemblea un poc com es den lliure.
5: El Gerard Frank, actor de l'obra, que després us explicaré quin paper fa, afegeix.
8: Doncs en realitat està anant millor del que ens pensàvem, perquè ens pensàvem que seria molt dur, molt complicat, que ens costaria dormir. Vam parlar molt sobre la importància de descansar en un projecte com aquest, que és tan gran, i de sobte imaginar-te dormint amb 17 persones en una mateixa habitació, que no és una habitació, que és el hall del Teatre Lliure de Gràcia, tot encartronat perquè no entri la llum, amb el camió de la basura que passa per davant, i com en aquest sentit volíem repetir una miqueta l'estructura de la cooperativa que tenien abans. Ja decidirem a les primeres assemblees si això es manté o si tothom cap a casa i tots contents i cap mena de problema. Però està sent bastant fàcil, vull dir que amb la companyia amb tots ens portem molt bé, també hem fet molta pinya amb els tècnics del teatre de per si.
5: També vaig parlar amb la Mireia Cinta, responsable d'escenografia i il·luminació, que avisa d'un perill de la vida assembleària.
9: Perquè al final també ens hem adonat que hi ha un perill de romantitzar. Aquella manera de fer de no acabar mai la feina perquè sempre es poden fer coses i amb què dormir al teatre i continuo assajant, té coses boniques, però també té coses que potser avui en dia ens hem adonat que cal descansar, cal decidir quan s'han de fer les coses, cal decidir quan un creatiu ha de tenir un temps per treballar i els altres no. Vull dir, vivim aquí, però amb una certa consciència d'organització.
5: Ara us deveu preguntar, però per què acampen al Lliure? Aquesta temporada el Teatre Lliure celebra 50 anys. Un dels muntatges més exitosos de la seva història va ser l'any 1979 amb La vella Helena. Al capdavant d'aquest projecte hi havia un grup d'artistes entusiastes que van crear aquest esperit lliure sobre el qual s'ha construït la identitat del teatre. Recuperem un fragment de La vella Helena del 1979.
10: Què és tot aquest rebombori?
11: Majestat, la nova guarda.
10: Ho heu resolt amb molta diligència, gran augur. Pel que veig, pari, no té cap possibilitat.
12: ni la més mínima.
5: Tot fent la vella Helena és un tribut al Lliure i a la seva gent, a 50 anys fent teatre. El Miquel Mas de Fiol recorda que la vella Helena, quan es va estrenar l'any 1979, va ser molt disruptiva.
7: El Lliure venia de fer moltes coses serioses. Hedda Gabler, pum, Brecht. I per un moment van dir, no, anem a fer una cosa frívola, divertida, cabaretera, molinera. I es veu que tant Imma Colomer com Anna Lizaran, com Montsel Canyís, anaven vestides lleugeres de roba, però és que els homes també, eh? Vull dir, era Juanjo Puigcorbé, anava amb un slip i poca cosa més, perquè era una època de divertiment o de destapa. I en el fons, l'argument de la vella Helena és ses passions i l'amor per damunt de tot. I l'amor també implica sexe, no? I què han fet nosaltres avui en dia? Sí, és vera, seguim mantenint una mica ses connotacions sexuals d'aquell moment, però ho posam una mica, li posam una miqueta d'òptica de dir, ostres, és que en aquell moment potser les dones eren més cosificades, evidentment, i, ostres, bueno, pues, si mos han de cosificar, mos cosificam tots i que hi hagi sexe per tu i feliços.
5: L'obra actual és una festa teatral esbojarrada amb música en directe, reforçada per una part audiovisual que permet viatjar pel passat i el present. El Miquel reconeix que els homenatges sempre són complicats.
7: Si me poso a pensar en la pressió, atenc bous per totes bandes. Per una banda, la gent que vulgui escoltar Offenbach, escoltarà Offenbach, però l'escoltarà d'una forma diferent, respectant Offenbach, però evidentment no farem la vella Helena. Llavors, els que vulguin veure la vella Helena oficial, malament. Els que vulguin veure també la vella Helena com la van fer l'any 79 exacte, a fil per randa, punt i seguit, i punt i coma, i punt i a part, no veuran. Veuran tot fent la vella Helena. I els que vulguin veure un homenatge en el Lliure de 50 anys crec que quedaran molt contents.
5: També explica les reaccions que rep quan diu que està fent una versió pròpia de la vella Helena.
7: La vella Helena, jo vaig inaugurar-me, és el primer espectacle que vaig veure. Ostres, que icònic! Hi ha gent que recorda gags, fins i tot. Hi ha un gag de Nana Lizaran, que Nana Lizaran no arribava a una nota i ella assenyalava d'alt. Cada vegada que hi era aquella nota, com que no arribava, assenyalava amunt i alt.

0: Però en aquesta investigació, el Miquel ha descobert moltes xafarderies del lliure, que un altre dia ens les haurà d'explicar. Seguim per aquest viatge a través de l'espai temps del lliure de la mà de Tot fent la vella Helena.
1: El Gerard Franc tindrà el repte de fer de la vella Helena d'Esparta, personatge que encarnava l'única i enyorada Anna Lizaran.
0: Sí, un home fent d'Helena. El Gerard Franc ens explica el seu paper i com van començar a treballar l'espectacle.
2: Doncs el meu personatge és la vella Helena, Helena d'Esparta, que en el seu moment interpretava l'Anna Lizaran. I ha sigut bastant fort perquè en Pablo Ruz, que és el director musical, volia que jo cantés en tessitura de soprano durant tot el muntatge, que és l'original, diguem-ne. Vull dir, la vella Helena és una dona soprano, llavors està escrit la partitura per soprano. Jo en tenia moltes ganes, a mi m'agraden els reptes, llavors li vaig dir, sí, endavant, provem-ho, tirem amb això. Llavors estem fent una miqueta el que podem, també, perquè, òbviament, a nivell vocal és bastant exigent, i no només això, vull dir que els muntatges del Miquel també, entre el crit, el corre, el baixa, el puja, i després el canta, aquí també, doncs és tot un què.
0: El Gerard comenta com ha treballat el paper de la inoblidable Anna Lizaran.
2: Apropar-se a ella d'aquesta forma i també com fer-li un homenatge, que qui vingui a veure la peça ja ho veurà, no? Amb un toc de burla, perquè sempre està bé i ens agrada això a nosaltres, de burlar-nos de nosaltres, però també dels altres. I jo la tenia present, a la Lizaran, no l'havia vist mai en directe, això és veritat, però redescobrir-la i veure una miqueta d'on venia, sent ella d'Esparreguera, jo d'Olesa de Montserrat, les passions, vull dir que hi ha tot de connexions aquí darrere.
0: El Gerard és camaleònic, com la resta de la companyia, canta, balla, salta i es canvia de vestits no sé quantes vegades. Esperit lliure absolut.
1: Antigament, el teatre era millor. Sí, sí, els espectacles eren plens de colors, de vida, de música en directe.
3: Hi havia carn.
4: Hi havia sentit de l'humor.
5: Hi havia història.
0: A Tot fent la vella Helena, l'escenografia juga un paper clau. L'ombra de Fabià Puigcerbé, el lliure, és molt gran. La Mireia Cintes, escenògrafa i responsable d'il·luminació, admet que aquest repte era majúscul.
6: Incloent un homenatge a tots els oficis teatrals. A nivell escenogràfic hi havia d'haver alguna cosa que responia més a l'artesania teatral dels anys 70 que no pas a les escenografies, que també estan bé, però no era la nostra opció, que responen més a les projeccions, als espais buits i a l'escenografia del teatre postmodern. Volíem tornar una mica a l'artesania, als talons pintats, a les cortines venecianes, a les politges, i clar, tornant a això és tot un què.
0: Tot fent la vella Helena troba certs moments en què la vella Helena és masclista. La Mireia ho explica.
6: Si tu veus el muntatge original de la vella Helena, veus escenes de l'Anna Lizaran, de l'Imma Colomer, de la Montse del Canyís, on dius, ostres, vols dir que ho havíem de fer així? I nosaltres, de fet, ens hi vam trobar quan hi ha moments de l'espectacle que recreem escenes tal qual de l'any 79 i fan vergonya aliena avui en dia. A mi també em passa que veient aquella època veig un director home, un escenògraf home, un il·luminador home. I encara arrosseguem aquella cosa de, sí, en el disseny de vestuari hi ha molta més presència femenina, en la il·luminació hi ha molt poca presència femenina i en l'escenografia potser és més mig-mig, però si t'hi fixes, els grans noms d'escenògrafs solen ser sempre masculins.
0: Però no vull deixar de destacar un entremès que us trobareu a l'obra, una encertada autocrítica molt satírica, perquè en 50 anys han passat moltes coses. Només diré xapó. Per acabar, el director de l'espectacle, el Miquel Masfiol, posa la cirereta final.
7: Estimats oients de la nit dels ignorants, a mi m'encantaria, com a director i dramaturg de Tot fent la vella Helena, convidar-vos a venir a veure aquest espectacle. De veres, riureu molt, vos ho passareu molt bé, i si teniu ganes de viure sa passió de forma intensa i teniu ganes un poc de fer feina i divertir-vos i riure, veniu i crec que no vos decebrà.
0: Ha estat un plaer ser una infiltrada de la trup del col·lectiu Miserable. Gràcies. He descobert un grup de franctiradors que encomanen la seva passió pel teatre. Aquesta trup la trobareu fins al 18 d'octubre a Gràcia per celebrar els 50 anys del Teatre Lliure.
3: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
1: No.
4: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
5: It's the moment to believe in the project.
4: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
5: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
0: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Amb un horari nou.
9: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya Nit.
8: Un informatiu en profunditat.
9: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb horari nou.
8: De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Dos quarts i un minut de dues de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim el Magí Anguet des de Vilafranca. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
10: Què tal?
11: Bé, no massa bé avui, però bé. A veure, avui volia parlar d'això de la vivenda, que sembla ser que bueno, a Catalunya falten 200.000 vivendes, diran pel cap baix. Avui el president Sánchez, el president Illa, han anat a visitar 42 pisos que es van entregar al juliol aquí a Catalunya, ara aquest any, o aquest any. Mm. Sembla, segons diu el president Illa, que se n'han fet 16.000. 16.000 vivendes a Catalunya. I diu que se n'han de fer, que ara se'n faran, bueno, ara, 214.000. Mm-hmm. I llavors dic, 214.000, si se'n fan 16.000 cada any, això vol dir que fins d'aquí 13 anys no estaran fetes. Bueno, si no para el ritme, si no més i tot. Llavors, si se n'han de fer 214.000 a un promig de 5 habitants per pis, són 1.070.000 habitants. I fixa't bé el que diré ara. Tarragona té 144.000 habitants que, dividits pel milió que surten d'aquestes, d'allò que vol fer el president, surten 7 ciutats i mitja com Tarragona. Uh-huh. Jo pregunto on són els calés per fer 7 ciutats i mitja com Tarragona. A veure, qui s'ho cregui, que s'ho faci mirar. Llavors sembla que demà el govern ho arreglarà tot, a veure allò de la Mari Carme, que diuen que somos todos, si s'arreglarà i tothom ja està content.
10: No sé si ho arreglarà tot, perquè em sembla que no hi ha acord, de moment, encara, vull dir que ja veurem.
11: És que és igual, encara que n'hi hagi on són els diners. És que vull dir, si falten 200.000 vivendes, a veure que quin acord han de prendre.
10: Ja.
11: Quin acord han de prendre.
10: Sí.
11: Llavors, bueno, llavors ja l'acord que poden prendre, això sí, és aquell que diuen, que ja l'estan dient alguns, doncs que s'haurien d'expropiar les vivendes de la gent rica per donar a la gent pobra. Bueno, sí, home, això mira allà a la Xina, sí que ho podien fer, però aquí no sé si ho poden fer. Mm. Llavors imagineu-vos que aquí doncs expropien les vivendes aquestes, i llavors aquell arti, aquell del barri de Chamberí de Madrid, que volien comprar per fer les oficines del govern autonòmic de la Ayuso,
10: sí, sí.
11: Em pregunto aquest piset, amb qui el donarien, aquest piset?
10: Ja, l'àtic, no?
11: A una rellogada que viu en una habitació allà en un quarto fosc de 10 metres quadrats o de 5 metres quadrats, o bé algun diputat o ministre perquè hi vagi a descansar amb la secretària. Clar, sí, home, és que dius, és que no sé per què diuen això, perquè no s'entén.
10: Yeah.
11: Bueno, en fi, això ho deixo a la vostra elecció.
10: Sí, sí.
11: I llavors, doncs, bueno, una cosa que jo penso, és clar, ningú, tothom demana, tothom crida, però ningú dona cap solució. A veure, jo ara dic una cosa que doncs, dius, hòstia, és que això és una xabacanada. Bueno, és una xabacanada, evidentment que sí, però com que no dona ningú cap solució, doncs jo diria que, mira, tots els pobles encara que sigui una xabacanada, es poden posar uns contenidors marítims adassentats per viure, que ja en fan bastants, en la que hi tingui dret tothom, sense sostre, pagant o no un lloguer petit o sense lloguer si és que no guanya res. Vull dir, llavors cada poble, esclar, s'ha d'estar en contacte amb l'Ajuntament, buscar uns terrenys, el mateix que es fa amb els d'allò, amb els aparcaments aquests de les caravanes, que ara hi ha molts pobles que ens han obligat a fer, i la majoria de pobles ja hi tenen gent que diu sempre. Ja. Posen la caravana allà i Santes Pasques. Doncs, bueno, això, fet una mica més a l'engròs, no sé...
10: Dius, seria una solució, dius, molt bé.
11: Com?
10: Dius que seria una possible solució.
11: Bueno, no ho sé, això val, fets sí, sí. així en sèrie, unes 17 o 20.000 euros cada una, tampoc no és que siguin de franc.
10: Ja, ja.
11: O sigui, comprats de segona mà, bueno, ja ho són tots de segona mà, perquè surten més barat o tornar-los a fer nous a la Xina i portar-los cap aquí plens de joguines o el que sigui, que no pas tornar aquell contenidor buit cap allà. A la Xina, llavors no surt rentable això.
10: Sí, sí.
11: I llavors per això els venen tan barat.
10: Molt
11: I
10: bé.
11: Clar, llavors sí, hauria d'haver la llei antiocupa al 100%, o sigui, un ocupa que està en un pis, doncs escolta, no 24 hores, 4 hores i vinga la policia fora i cap un contenidor. O no m'hi vull estar aquí, bueno, escolta tu, gràcies que t'hi estiguis, ja està.
10: Bueno, molt bé, doncs mira, tot són maneres. Gràcies, Magí Anguet, que vagi bé.
11: Vinga, bona nit.
10: Adéu-siau, bona nit. Adéu. Va, que l'Aina Grau està escalfant a la banda per portar-nos els millors moments de la setmana passada. Bona nit, Aina.
12: Bona nit, Marta. Tu alguna vegada havies jugat al joc del telèfon? Allò que un es pensa una paraula, la diu a cau d'orella de la persona que té al costat, aquest el següent, i així successivament fins que arriba al final de la fila i molts cops no té res a veure amb la paraula inicial. Doncs aquesta setmana al programa vam jugar una mica al joc del telèfon perquè vam començar demanant pel Congrés Sec i vam acabar recomanant parades de Cardepol.

0: Tot comença amb una pregunta que ens adreça l'Antònia, des de Pons. Diu, algun ignorant sabria on podríem trobar Congressec? A partir d'aquí es va fer la màgia. Responen la Maria Rosa des del barri de les Corts, el Pep des de l'Eixample de Barcelona, el Francesc de Granollers i la Núria des del barri de Gràcia.
1: El tema del Congressec, jo n'he vist a les parades on venen el bacallà salat. Ara bé, també t'he de dir que com que és una cosa que no té molta sortida, pot passar com parades de menuts, que hi ha mercats que han desaparegut les parades de menuts, perquè es veu que té poca sortida. M'agrada molt el fetge de vedella o els caps d'avet per fer-los a la brasa.
2: A veure, en primer lloc, al mercat de Sant Carles de Granollers hi ha una botiga que venen menuts.
3: Això dels menús, a mi m'agrada molt la carn de poltre.
0: Sí.
3: I aquí en el mercat de Sant Antoni hi ha parades que tenen menuts. I a més els pots emportar ja precuinats i tot, eh? I la carn de poltre hi ha molt pocs. Aquí a Barcelona, jo soc de Girona, i a Girona sempre se'n troba més. Se troba més. I aquí a Barcelona, els dijous, és que no sé quina parada és, perquè a mi m'acompanyen,
0: sí.
3: Ja a partir del dijous, divendres i dissabte, tenen carn de poltre. I només hi ha una parada que té carn de poltre.
0: Una de sola, al mercat de Sant Antoni.
3: Sí.
1: Mira, jo quan us he posat, penso que buscàveu algun lloc que es pogués comprar carn de poltre.
0: No, de fet, una cosa ha portat una altra, El congre sec ha portat els menuts, els menuts ha portat el poltre, i llavors hi ha hagut...
1: El congre no l'he trobat.
0: No, i hi ha hagut el Pep de l'Eixample que ens ha dit que entenen el mercat de Sant Antoni dijous, divendres i dissabte.
1: És quan jo us he... Bueno, i després el poltre.
0: Exacte. I tu tens un altre lloc on tenia?
1: Sí, tinc.
0: Ah, doncs digues.
1: Tinc un lloc al carrer Puigmartí, pujant pel torrent de l'Olla. Puigmartí és abans de Travessera, pujant per la mà dreta, gires, agafes mà esquerra de Puigmartí i del torrent de l'Olla, quan gires, ja veuràs que hi ha una carnisseria que posa carn ecològica i allà tenen poltre.
0: El menjar, estimats ignorants, no ha aparegut només en forma de congressec o menuts o poltre. També ho ha fet a través dels Manolitos.

0: traslladem-nos fins a terra de xulapos i xulapes, perquè el Pep, des de l'Eixample, va demanar per aquest dolç madrileny.
1: Que vaig demanar per los manolitos, el de Madrid.
2: Era el postre aquest típic de Madrid, que dius que es diu manolito,
1: sí,
2: que jo...
1: Som uns cruzanets que són molt variats.
2: Que no,
1: sí,
2: jo no manolitos. He menjat mai.
1: No, jo tampoc, eh? Això és una novel·la que vaig escoltar.
2: Sí, sí, me'n recordo que ho vas dir.
1: Sí, te'n recordes?
2: D'una sí, per tant, algú que hagi provat els manolitos de Madrid ens hauria de dir de què va aquest postre. Seria una mica això, no?
1: Se suposa que és com una espècie de croissant, no?
2: Sí.
1: I variat.
0: El Pau, des del barri de Sant Martí, va posar-hi llum.
3: Mira, truco per respondre a lo dels manolitos. Bueno, és com un forn de pa, que és una cadena, i també hi és a Barcelona. Jo els he provat a...
2: Sí,
3: a
2: els manolitos no és que sigui un producte, és que és un forn, dius?
3: Bueno, es diu Manolo. Manolo Bakes, és com la cadena, i com el producte estrella són els manolitos.
2: Ah, per tant, no és només de Madrid, això, entenc.
3: No, no, jo els he provat a l'estadi de l'Espanyol.
2: I de quins gustos? Què és, un croissanet o com és això?
3: Sí, és un croissanet. I n'hi han de normals, de mantega, també n'hi han de festuc, de xocolata blanca, negra, bueno, de tot.
0: Estirant el fil del Pau, hem trobat l'origen dels manolitos. Tot va començar a la pastisseria Manolo, un local de la família Manzano a Colmenar Viejo. Segons diu la llegenda, el pare o el fill es van equivocar amb les quantitats de la mantega a l'hora de preparar els mini croissants, i d'aquí va néixer la primera ració de manolitos. D'aquesta pastisseria petita van saltar a Madrid i d'aquí a tot el territori espanyol, com explicava el Pau.

0: Deixem de banda el menjar i parlem de macramé. Pregunta la Marina des de Barcelona i respon la Carme des de l'Eixample.
1: Jo torno a preguntar, tens, perquè bueno, hi ha algú que dit això, però jo sempre dic que m'agrada entrar personalment. Per, on venen trapillo, allò per fer clavors, trapillo, macramé, malles per poder fer coses així manuals. A veure si algú em pogués dir una, alguna...
2: Botigues per trobar coses de macramé i de fer...
1: Sí, per comprar els fils, les malles...
3: Jo puc... Aquesta senyora que ha demanat perquè necessita una botiga per comprar coses, sí, per poder fer patchwork o poder fer macramé o ganxet, sí, o tot això, jo li puc recomanar una escola que fa 19 anys que vaig, que tenen escola i botiga. Sí, jo et dono l'adreça i li pots dir. És València... 411.
2: I com es diu la botiga?
3: La botiga es diu Patch, que vol dir patch de patchwork, i sí, Cat, que vol dir gat. Patch Cat.
2: Patch Cat, sense la I, eh?
3: Patch Cat SL. Si ho busca a l'internet, li sortirà les fotos, li sortirà tot, eh?
2: València 411. Això 411 està a quina alçada?
3: Està entre Marina i Sardenya.
2: Molt bé.
4: Era mitja tarda i caia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats.
0: Acabem, com sempre, els millors moments recordant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Marta des de Barcelona i tenia com a protagonista una professora de literatura catalana.
5: Estic buscant una persona, una professora meva, de literatura catalana. Donava classes a CASP nocturn, quan encara hi havia nocturn, no sé si encara existeix. I res, diu Gemma Hernández, era llicenciada en literatura francesa. Érem veïnes i tornàvem juntes més d'una vegada. Al ser nocturn érem gent una mica més gran de lo normal. I vam establir una amistat més enllà del que eren les classes. Però, clar, la vida et porta per altres llocs, però eren veïnes, o sigui... I jo sempre pensava, algun dia me la trobaré igual que me la trobava aleshores, i no. Que si algú coneix o sap alguna cosa de la Gemma Hernández...
2: Llicenciada en literatura francesa, però que feia classes de literatura catalana, sí, o castellà?
5: Sí, exacte, sí. Ens donava literatura catalana el 95 a CASP, als jesuïtes de CASP.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

Farem una esmena dins del resum, bàsicament perquè just ho hem gravat i llavors ha trucat en directe a la Carme una altra vegada des de l'Eixample dient-nos que aquesta botiga que demanava un altre oient, el Patxcat, estava, havia dit malament l'adreça, és València 431 en lloc de 411, però sí que està entre els carrers Sardenya i Marina. Feta aquesta apreciació, perquè ve de la primera trucada que hem tingut avui en el programa, obrim el capítol de preguntes contestades. Clar.

0: vacances...
1: Respira, Dausà, que no acabes la cançó. Respira, respira. Va, que fa unes nits, amb motiu de l'inici del curs, vam entrevistar la Sònia Martínez Tortajada, professora de secundària i autora del llibre La profe me tiene manía. Després d'escoltar aquella conversa, l'Àngels de Lleida ens va deixar una nota de veu fent una petició. Volia saber què n'opinava que les criatures, que els infants comencessin l'ESO amb 12 anys. Doncs l'Àngels es basava en l'experiència personal del seu net, que havia començat aquest any, i que ella deia que el veia encara molt petit. Doncs li hem demanat a la Sònia Martínez Tortajada què en pensa, i això és el que ens ha contestat.
2: Doncs jo sí que penso que començar l'institut als 12 anys és massa aviat. I ho dic també des de la meva experiència com a professora, perquè a primer i a segon d'ESO veus clarament que encara són nens. De fet, el Col·legi Unió de Treball els tenim bastant separats dels alumnes més grans, de tercer i quart i de batxillerat. I el pati també, el pati estan en espais diferents perquè realment hi ha una diferència de maduració molt gran. Jo vaig estudiar amb el sistema DGB, després BUP i COU, i evidentment aquell sistema també tenia coses que no funcionaven, però personalment el trobo molt més adequat que en aquest sentit. Per mi l'ideal seria que els alumnes poguessin fer una etapa comuna fins als 14 anys i que a partir d'aquí poguessin començar a escollir itineraris diferents segons els seus interessos, les seves capacitats i també la manera com volen encarar el seu futur. Perquè, de fet, hi ha alumnes que als 12 o 13 anys ja veus clarament que la via purament acadèmica no els interessa. A primer d'ESO ja ho comences a intuir. A segon es fa molt més evident. I arribar a tercer i a quart obligant-los a passar moltes hores asseguts fent una formació que no connecta amb ells pot convertir-se en una autèntica tortura. I no només per ells, sinó també per als professors i per als seus companys. Vull dir, això no vol dir que aquests nois no tinguin capacitat o que no puguin arribar molt lluny. Potser el que necessiten és alguna cosa més pràctica, connectar d'una altra manera amb el món real que els envolta. I fins i tot n'hi ha molts que diuen, Sònia, és que a mi ja m'agradaria anar a treballar, no? Llavors, ostres, estaria molt bé que tinguessin altres vies, doncs a partir dels 14.
1: Doncs moltes gràcies a la professora Sònia Martínez Tortajada per la resposta a l'Àngels, que ens escrivia aquesta consulta des de Lleida. I encara tenim temps per explicar-vos i per fer-vos memòria de preguntes que no s'han respost encara, que heu fet doncs, en diversos programes aquí a la Nit dels Ignorants, i que, per tant, us convido que hi penseu i que, si us ve de gust, doncs ens truqueu demà al 932-07474 o ens deixeu missatges al WhatsApp per contestar-les al 667-220-148. Per exemple, la Mari Carme des de Lleida vol saber com es reciclen les càpsules de cafè a les plantes de reciclatge perquè sigui un residu zero. Per on va una banda el cafè i l'altra la càpsula, com es fa això? En Guillem des del Fort Pieng vol saber si existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes per multar-los. En Joan, des de Santa Coloma de Gramenet, la intel·ligència artificial podrà tenir algun dia la intuïció humana? En Josep, des del Parc Güell, com s'ho fa també la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries? L'Aleix, des d'Esparreguera, diu, els primers semàfors també tenien tres llums, com fins ara, allò vermell, àmbar o taronja i verd. I la Maria Pilar, des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius?

0: Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha proposat que llegíssim els contes de Jordi Cussà, plegats al llibre Actuació de Gala, que acaba de publicar l'editorial Coma Negra. Cussà va morir l'any 2021, als 60 anys, i va deixar aquests contes inèdits que ara han vist la llum. El relat d'avui porta per títol Juraments enfrontats. Va sentir la notícia a la ràdio mentre es dutxava i va quedar glaçada. Amb el soroll de l'aigua i les orelles ensabonades, es va dir que potser no ho havia entès bé. Es va esbandir ràpidament i es va embolicar amb un barnús i una tovallola a camí de la saleta per escoltar el telenotícies mentre es feia un suc. L'atemptat s'havia produït ahir a les 8 del vespre i ella no se n'havia assabentat perquè era a casa d'una amiga celebrant un aniversari. Havia arribat al seu niu a les 3 i més que ficar-se al llit hi havia caigut rendida. Mentre xarrupava un suc natural i rosegava una torrada industrial, es van passar la notícia ampliada i comentada amb imatges en directe del lloc dels fets. Furgons de la policia i de la Guàrdia Civil, una marea de xafarders rere les tanques grogues i les cintes vermelles. La càmera tremolava com si tingués Parkinson i la locutora, que repetia com un lloro les quatre dades horribles, no censurades, tenia els ulls humits i el nas vermell com si hagués plorat. Però podia ser pel fred, que en feia de debò. Es va vestir amb jaqueta i bufanda, va agafar la bossa i va sortir del pis encenent un cigarret. Va passar pel quiosc i va comprar dos diaris que avorria perquè li agradava conèixer la versió de l'enemic. Va entrar al cafè del davant a escalfar l'estómac amb un tallat i una pasta i es van passar totes les ressenyes. Després va agafar el diari de la casa, que no era tan fatxa però tampoc de confiança. Malgrat que sempre tenia un control emocional excepcional, la cambrera, mentre cobrava, li va preguntar si es trobava bé. M'ha baixat la regla, molt forta, va mentir amb un somriure amable. Va comprar quatre coses a la botiga de queviures i va entrar a la llibreria del costat per comprar un altre diari que almenys redactaven en la seva llengua. Se'n va anar a casa i va repassar tots els canals de notícies haguts i per haver, nacionals i internacionals, amb els diaris a la falda. Estava tan alterada que els fulls li tremolaven. Mentre dinava, sense gana, un tomàquet amanit i quatre sardines cuites, va arribar a una conclusió. I al cap d'una estona de xerricar de dents, picar de peus i plorar de ràbia, també a una decisió. Va telefonar a l'hospital i va dir que tenia febre i que aquella tarda no podria anar a treballar. Les metgesses també tenen dret a posar-se malaltes de tant en tant. Aquella tarda, ella va agafar la moto i va anar fins a una casa enrunada en un turó a 10 minuts de distància. Al peu d'una paret de dins, amb un bastó, va apartar uns garrics i de sota un parell de lloses en va treure una bossa de mà de plàstic, negra com la terra que la cobria. Per no alçar sospites, havia deixat la moto a l'altra banda del camí, on resultava invisible des de la carretera, però abans d'emprendre cada pas, escoltava l'entorn com ordenava el protocol. Tot i que no li calia, va obrir la cremallera de la bossa i va fer una ullada, també tàctil, a l'interior. Sospirant, aclaparada però satisfeta, va tancar la cremallera i va ficar la bossa dins un compartiment de la motxilla mèdica plena d'articles sanitaris que duia penjada a l'espatlla. Havia sospesat la possibilitat de ficar-se al pis i esperar-lo a les fosques, com els thrillers, en blanc i negre, però entre aquelles parets havien conviscut 15 mesos, primer com a companys i després com a amants. Descartat. Tampoc no el podia esperar a l'Acadèmia de Música, on feia de profe fins a les 10, perquè quasi sempre sortia amb alumnes o professors i se n'anaven junts a fer un mos. Ell, ara, no tenia parella, igual com ella. I havia de tallar aquell fil de pensament com fos. Si no, seria que no. Que no en seria capaç. I s'ho havia jurat, i li havia jurat. El protocol deia que la base de l'estratègia era escollir amb paciència el moment clau, el moment en què l'objectiu exposava el tendó d'Aquil·les. Si el treball de camp es feia bé, bé de debò, al llarg dels dies que sumen setmanes i mesos, gairebé tots els éssers humans tenien un tendó d'Aquil·les. Com que ella no ho tenia estudiat, va resoldre emprendre una acció paral·lela i convertir-se en ombra de l'objectiu des que a les 10 i 8 va sortir de l'Acadèmia de Música. Com el gat que assetja el ratolí. El va abordar al capdamunt de les escales de la font, on aquella hora passava poca gent i un fanal fos li procurava una ombra obliqua. «Ep, què fots tu aquí?» L'home va intentar dissimular l'ensurt, però un instant s'havia espantat de debò. Ella va fer una pausa per desenganxar els llavis, llapissosos, de l'últim cigaló de rom. He vingut a matar-te. Esclar, vam quedar així, no? No. Vam quedar que l'atemptat contra l'institut quedava suspès sine die. Així vam quedar. Vas manipular la votació. Ja et vaig dir que ho faria igualment. Que tu, que ets professor, hagis pogut assassinar així una dotzena d'alumnes i professors em resulta repugnant. Estàs malalt, company. Les víctimes innocents de la lluita són un mal inevitable, ho saps de sobres, i pesen el mateix tinguin l'edat que tinguin. Ell va entregirar el cos per avaluar les opcions de la situació i ella li va ensenyar el canó de la pistola que l'apuntava al pit des del cul retallat de la motxilla d'infermera. No tens pas collons de pitjar el gallet, va riallejar l'home mirant-la de dret a les pupil·les. Ara m'has decebut, va replicar ella, disparant la primera bala amb la mirada. Em pensava que em coneixies més bé. Ell va treure un mocador rebregat dels pantalons i va escopir una reuma falsa per guanyar temps, espantat de debò, mentre buscava una solució activa, ja que només amb paraules no aniria enlloc. Però ella, evidentment, havia observat el protocol i escollit una posició d'avantatge i domini. Era a 4 metres justos de distància, prou lluny per evitar un atac físic desesperat i prou a prop per garantir-se l'èxit amb un sol tret. I havia deixat la moto a l'altra banda del safareig per baixar en silenci pel serpentí del call i perdre's dins els boscos de l'entorn. Dispara, doncs. D'acord, en això estem d'acord. El d'ell havia estat un tret desesperat i li va sortir per la culata. Immediatament després de la rèplica verbal va rebre l'impacte d'una bala, dues bales, aixordadores com trons amb el ressò dels carrerons. Des del cul de la motxilla havien anat a impactar contra una, probablement a l'esòfag, la segona molt a prop del mugró esquerre. Mentre queia d'esquena contra la barana de les escales i després de cul a terra, ell tenia la sensació que el que l'havia rebentat havia estat el soroll. Un gos de carrer va bordar poruc, un tros enllà, i a frec de la claveguera es va esmollir un ombra negra en forma de rata. Ella havia quedat paralitzada, tot i que no fos el moment adequat, mirant com l'home s'esmadeixava i començava a dessagnar-se. Quan per fi emprenia la fugida cap a la moto, la va aturar un so impensable. L'home, l'objectiu, avui l'enemic, reia entre dents. La dona es va aturar en sec i s'hi va acostar una passa, apuntant-lo per instint. «Si no em moro de seguida», va exclamar amb una ranera lúgubre, «t'hauràs de quedar a curar-me». I després d'un escopit de sang i una rialleta exagüe, va afegir: una persona íntegra com tu no podria pas faltar al jurament hipocràtic. I m'ho dius tu, que va ser capellà durant 20 anys? Ell va somriure i va vomitar mig ànima en una sola glopada de sang i entranya. Va, fot el camp. No cal pas que pringuem tots dos. Mare meva, són històries que va escriure Jordi Cussà que no s'havien publicat fins ara, però malgrat la duresa, per sort és una etapa que hem oblidat en aquest país. No hem oblidat, però com a mínim ja no existeix i d'això ens n'alegrem molt. Aquesta etapa no l'hem oblidada molts, menys els que explicàvem això cada setmana, fent programes informatius. Però que ben explicat que ho ha fet en Jordi Cussà. Són contes diferents, aquesta setmana està claríssim. Res, que arribem a les 2 de la matinada i arriben els companys dels serveis informatius. Nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu, bona nit, fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 2.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Compte enrere pel Consell de Ministres que aquest dimarts al matí hauria d'aprovar el nou decret d'habitatge. Pedro Sánchez demana un últim esforç als partits per tirar-lo endavant, però ara per ara l'acord sembla lluny. Els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga pels contractes de lloguer fins al desembre del 2028. La prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a protegir i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui l'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Sumar, Junts o Esquerra.
3: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis a Madrid, on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
2: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i del prelitoral central. No s'han ordenat, però, restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant els atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la.
2: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Pau Casals abans de marxar a l'exili. La Generalitat compensarà als seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
4: Segons ha pogut saber Drescat.info, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hora sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
5: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
6: Es una reivindicación que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
4: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.
2: Esports, la demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Reial Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Reial Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
2: De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1. El jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta. I el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
4: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or.